0: per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per a la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous.
0: La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva.
1: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo en pròpia porta.
0: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78 i també en bàsquet l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
0: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre hongarès.
2: Fins aquí les notícies.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: He vist la banda!

0: Les ulleres de sol.
1: No m'agraden gota, Peyu.
0: Ma, no ens importa, tampoc, xuriguera.
1: No, és que no puc, eh? No puc amb les ulleres de sol, eh?
0: Per què?
1: No, és que hi ha gent que les porta fins i tot de dins a dins, eh?
0: Això sí.
2: Dins d'on?
1: Collons, a dins dels puestos, eh? Als restaurants, per exemple.
3: Bueno, perquè potser són secs, pobra gent.
1: No, no són secs, no. Són xulos.
3: Tens tota la raó, xuriguera, la gent que porta ulleres de sol amb interiors. Mira, és per aparentar el que no són.
0: Ara.
3: Això ho porten, sobretot, cantants
0: sí.
3: I cocainòmens. Valgui la redundància.
0: De veritat. He de dir, Xuri, que tens raó, amb aquest sàstic amb tu. S'ha de ser bastant idiota per anar amb ulleres de sol en interiors, a no ser que tinguis algun defecte físic que t'obligui a anar amb ulleres de sol, llavors...
1: Sí, el cervell tenen el defecte físic.
0: Bueno,
1: no,
0: hòstia,
4: però... aquest una vegada em va fotre una allà en un restaurant.
0: Ah, sí?
4: Què dius? Hòstia, vam entrar allà... Sí, hi havia un tio allà, d'això, va agafar així per darrere el clatell.
1: Per darrere el clatell?
4: Placa!
1: A sobre el plat de...
4: La taula, i amb el cotxe allà així.
1: Sí. I li vaig dir, què? Els veus bé, els espaguetis, ara? Els veus bé?
0: Eren espaguetis. És veritat, això no és veritat.
4: Sí, que és veritat. Sí, que és veritat. Anàvem de bolo.
0: Sí.
4: Anàvem de bolo.
1: Vaig agafar, li vaig dir, pa! Mira els espaguetis, eh? Els veus, no, ara? Diu, no els veia abans i tampoc els veia ara. No, però era ben seco, però...
4: Però aquell dia es va equivocar fort.
1: Sí,
4: eh?
1: Però per un cop que passa, deu que l'encerti.
4: Sí, sí, sí.
3: Però aquell dia vas acabar el calabosso aquell dia.
1: Sí, bueno, perquè també vaig insultar el
0: pare. Prou.
3: Sí, és igual.
0: Quedareu parats perquè els primers que inventen unes ulleres de sol per protegir-se del sol són els esquimals, que es veu que sí. No es pot dir esquimal, perquè és ofensiu. Però...
3: Sí, sí que es pot dir perquè no ens escolta cap esquimal.
0: Bueno,
3: ja t'ho puc confirmar.
0: Segurament que no.
2: Però esquimal
0: no
2: és ofensiu, esquimal.
0: Perquè... No sé.
1: Esquimal encara girat. Llavors seria ofensiu.
3: O si dius, esquimant!
0: Sí.
3: Esquimant! Sí. És ofensiu.
0: No em despisteu del guió, sisplau. Al voltant del segle XIII, els inuits i altres pobles indígenes de l'Àrtic... Inuits.
3: Qui són aquests?
0: Els esquimals.
3: Ah, vale, doncs...
0: Era per no tornar a dir esquimal, hòstia. Bueno, doncs aquesta gent, els esquimals...
3: Ara, home, deixa't estar d'hòsties.
0: Per protegir-se del reflex del sol, el gel, sabeu, al Pol Nord, el Pol Nord allà reflexa molt el sol.
1: Hòstia, i tant,
0: arriba, no?
1: I tant.
0: Llavors, atenció, van fer unes ulleres de sol que era... Es ficaven un tros d'os d'ullal de morsa a l'ull, completament opac, i llavors hi feien un foradet petit, una ratlleta de 2 mm, i... miraven per allà, diguéssim. És un foradet que... Bueno, era com mirar la vida des d'un foradet de 2 mm, no entraven en els rajos de sol, tampoc hi entrava gaire res més. Vull dir que és una cosa
3: que t'anava a dir.
0: Vull dir, no us les poseu per anar 180 per l'AP7, tampoc, aquestes. Són unes ulleres de sol una mica rudimentàries. A Europa, els primers a portar-ne van ser els venecians, aprofitant la indústria del vidre de Murano, doncs també per protegir-se del reflex del sol dels canals de Venècia.
4: Imagina't, les primeres ulleres de sol que s'inventen no són pel sol, són pel gel i per l'aigua. Saps què vull dir? I diu ulleres de sol. S'haurien de dir ulleres d'aigua o ulleres de gel, però no de sol.
0: Sí, tens raó.
4: O no?
0: Sí, sí, t'entenc.
4: La reflexió que he fet?
0: Sembla una merda de reflexió, però l'entenc.
4: Ah, doncs jo pensava que m'hauria d'acabar aplaudint.
0: Però és el reflex del sol sobre el gel o sobre l'aigua.
4: O el reflex.
0: Bueno, m'entens o no? Bueno, escolta, quan les ulleres de sol es posen realment de moda és als anys 20, que els anys 20 del segle passat, parlo, sobretot gràcies a les grans estrelles de Hollywood que, bueno, les posen de moda. D'aquesta època s'ha de destacar un nom que és un senyor que es deia Sam Foster.
4: Hòstia, boníssim. Els he vist totes les pel·lícules.
0: Ah, sí?
4: Hòstia, en sèrio, eh? Hi ha aquella que surt allà...
3: Sí, eh?
4: M'agradava
3: que era bon actor, eh?
4: Hòstia, aquell tio.
3: Ja.
4: Un paper dramàtic. Sí.
0: Bueno, és que no era actor, eh? Sam Foster, no. Aquest home fabricava pintes, eh?
4: I els... Unes pintes ben parides, potser, aquell tio.
0: Als anys 20 es va posar de moda que les dones portessin els cabells curts i va baixar dràsticament...
3: El pentinat de la garçon.
0: Sí, exacte.
3: Es deia així.
0: La demanda de pintes
3: va... El pentinat de la garçon.
1: Tot el francès ho portes tu, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Va baixar la demanda de pintes, llavors aquest home va dir que, hòstia, amb la mateixa pasta que feia les pintes, va dir, faré muntures d'ulleres de sol. I es va fer ben milionari, eh? De fet, la seva empresa, Foster Grand, és una multinacional que fabrica ulleres per tot el món i que encara existeix a dia d'avui, eh?
3: Molt interessant.
4: Que si dius gran...
0: Sí, sí, sí. Tant pot ser actor com fabricava pintes i ulleres, el que sigui. Foster Grand. Carles Xuriguera, Fel Feixedes Gran, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, Peyu. Un home que porta 36 anys al capdavant d'un grup que ha marcat història al nostre país. Però amb això no n'ha tingut prou. Així que no només és cantant i compositor, sinó que també és escriptor, actor, dramaturg i ha fet aparicions en política. És tan de Berga que ha decidit renunciar a feines per no perdre's la Patum, que és el lloc on, el 2005, van posar el que semblava ser el punt i final del seu grup. Però a dia d'avui podem dir que això no és així, i encara els gaudim dalt dels escenaris catalans.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Titot! Bravo!
2: Tocar.
0: S'ha presentat, pels que només ho escolteu per la ràdio, ha fet una entrada triomfal per la porta amb ulleres de sol posades.
3: Hem dit que era propi de cantants
0: sí.
3: I cocainòmens. Doncs ja...
4: Ja està tot.
0: Ja el tenim aquí.
5: També canto.
0: Sí.
3: Ah, vale.
4: Ui, mare, com estem.
0: Què has menjat avui per esmorzar, Francesc?
5: Res. I per culpa teva.
0: Ah, sí?
5: Home, sí. No, perquè sabia que m'ho preguntaries i llavors la pressió...
0: De què
5: Què dic? I perquè, clar, segons què digui, quedo d'una manera o d'una altra, no?
0: Correcte, correcte.
5: No, uns peus de porc, no sé... No.
0: Què sols esmorzar, però?
5: Res. Tampoc he fet cap sacrifici.
0: Ja. Francesc Rivera.
5: Sí.
0: Titot, eh?
5: Sí, sóc.
0: Et molesta que et diguin Titot o...?
5: No, hauria estat tot el dia emprenyat.
0: Clar, perquè ja és...
5: Ja és el que la gent...
0: Quan neix aquest nom? Quan neix?
5: De petit.
0: De petit ja t'ho deien,
5: eh? Sí, d'adolescent i d'això ja m'ho deien.
0: I de què deriva?
6: Home, Peyu, tu què et sembla?
0: No ho sé.
5: No, és una broma de nens, diguem.
0: De nens
5: que ja comencen a ser adolescents.
0: D'acord.
5: I es foten mitja ampolla de moscatell, se'ls hi posa tot això vermell.
0: Val.
5: Cada vegada, no? Tot el...
0: Ah, i llavors...
5: Com els titots.
0: Vas vermell com un titot. Vas vermell com un titot. Menys mal que ve d'aquí, doncs.
5: I si no ve d'aquí... Ja us heu colat.
0: Correcte. Escolta, creus que Brahms és un dels únics grups del panorama musical català que d'alguna manera, com ho podríem dir, no s'ha venut a la indústria, s'ha mantingut fidel als ideals una mica?
5: No, perquè n'hi ha d'altres i nosaltres no ens hi hem venut. Potser tampoc, perquè tampoc hem tingut cap oferta.
0: Parlem-ne.
5: No, però ara podem dir que no ens hem venut.
0: No us heu venut, home.
5: Tot ha sigut bastant una ruïna.
0: Sí.
5: Sí. Però...
0: Home, en algun moment us hi devíeu poder guanyar bé la vida. Bé,
5: normal. Qualsevol altra feina,
0: sí.
5: Normal, haurem fet el que fèiem en el millor moment.
4: Però no t'ho haguessis passat tan bé.
5: Ah, no.
4: Ah, amigo.
5: No, l'altra feina, llevar-se d'hora, aquestes coses.
0: No. No us llevàveu pas d'hora.
5: No, us llevàvem d'hora.
0: No.
5: Hi havia dies que sí, ja està, dies que no.
4: Ja dies de tot.
5: Ja dies de tot, va com va.
4: Sí, senyor.
0: Qui sou? Sou una colla d'amics?
5: Al principi érem la colla que ens trobàvem al bar una mica, no?
0: Sí.
5: Què fem, no? I vam muntar una mica el grup perquè teníem ganes d'explicar coses, sobretot, no? I un altre, doncs, vam muntat un fanzine, no?, que es feia abans. Ara ja no existeix això, no? Ara seria un podcast, no?
0: Un podcast, ara faríeu un podcast.
5: Els amics fèiem un... No, i llavors, en aquell moment, teníem...

0: que ens deixin en pau.
1: I vas enfonsar el
2: No, però vull dir que tot ho has anat fent i ho has fet bé, eh? Vull dir que no sé què volies ser quan eres jovenet.
3: Si vols que digui la veritat, no me'n recordo, perquè no fa tant temps que no me'n recordo. És que...
2: I què t'agradaria ser ara, si no...
3: Jo tinc la sensació que ho he d'acabar fent una mica tot, no?
2: Ja.
3: Però passa que hi ha un moment que dius, hòstia, no sé si m'una vida donarà de si...
2: T'agrada
3: no?
2: Tot una mica.
3: Sí.
2: A mi també em passa.
3: I viure tot, hòstia, allà, algun temps hi hauria d'anar a viure allà, també, no sé
2: sí,
3: què.
2: Sí, perquè també t'has bellugat molt, també.
3: Sí.
2: Ha estat Borbou, no?
3: Sí.
2: Ara a Vilajuïga.
3: Sí, a Lleida, Girona, sí. Palma... Sí, sí.
4: Però és perquè et fan fora dels llocs, o com va?
3: No, saps què passa? Sempre has de tenir un paradís, no? Algun lloc de referència que dius, el dia que m'emprenyi de tot, me'n vaig allà.
2: Sí.
3: El que passa que quan em vas allà... Llavors la cosa de cau...
2: Escolta, com vau viure al final, el 2005, amb el concert de Sempre Més? Baixes aquell moment de l'escenari i dius no hi pujarem mai més, o ja deies va, igual tornarem?
3: No, perquè nosaltres ja teníem engegades altres coses.
2: Sí.
3: No? I llavors les fas i després doncs, les deixes de fer, algunes perquè no funcionen, d'altres perquè et canses, i ja està. Quan vam plegar, nosaltres pensàvem que plegàvem del tot.
2: Sí.
3: Passa que després... Dius, bueno, tampoc ens va donar permís ningú per plegar, no sabem a quin art li demanar permís per tornar, no? I llavors, doncs... I en previsió, perquè no poguessin dir, és que jo vaig pagar i va a l'últim concert, i costava 2,50 € l'entrada a l'últim concert. No, perquè si venia, començava a venir gent, que ens torni els calés!
4: Com ho pugueu fer?
3: Qui
4: tens?
3: Amb cellos.
2: Tinc entès que llavors tampoc no es van validar les entrades i va entrar qui va voler, també.
3: Què ficaràs? Algú a la porta?
4: Havíeu de fer calés per força.
5: És impossible fer quartos.
3: No, impossible. És que si ja hi fas calés... Merda.
2: Malament.
3: Un negoci, si fas calés... Algú falla.
2: Sospita. Hi ha alguna cosa que no va bé. Aquest 2026 heu tret un nou disc de 5 cançons que es diu Tornar-hi, tornar-hi, tornar-hi.
3: No són polítiques, tampoc.
2: No?
3: Res a veure.
2: No. Res, eh? Però ens tornarà fins que Catalunya assoleixi la independència o com anireu fent això? Aquestes ganes de tornar ara, d'on han sortit?
3: No, les ganes de tornar era sobretot perquè havien quedat una sèrie de coses que nosaltres teníem ganes d'explicar-les. No?
2: Sí.
3: I de fet, sempre que vam anar traient discs és perquè teníem ganes d'explicar coses i ara no hauríem tingut de fer-ho, perquè tampoc hi havia ni cap discogràfica darrere, ni cap companyia, ni formar part de cap estratègia.
2: Us venia de gust.
3: Havíem de dir una sèrie de coses, vam dir, les sortiem, les gravem, fem 4 concerts per pagar la gravació...
2: I fora.
3: I perdem poc.
2: I perdem poc.
3: I ja està.
5: És la idea empresarial aquesta, eh? Sí. Perdre-hi poc, eh?
6: Sí. Això és un bon negoci, segons ell.
3: Sí. Quan vas a perdre-hi poc...
2: És perfecte.
3: Malament, eh?
5: Malament, també t'ho dic.
3: Malament perds molt. Quan l'objectiu és perdre poc, malament.
2: Hòstia de Déu, escolta. Trobes a faltar que es diguin una mica més de coses a les cançons que sonen ara?
3: Sí, això sí.
2: Sí, eh?
3: Això sí, perquè... Tampoc és que...
2: Tot i que no feu cançons polítiques, com ja
3: fa marcar. No fem cançons polítiques, com ja he dit. Però sí que és cert que hi ha... Jo trobo que quan algú es posa a cantar,
2: sí.
3: No? I em reclama l'atenció, doncs espero que em digui alguna cosa. No? I llavors, quan no em diu res, em sap greu. Bueno, em sap greu. Digo, sí, home, sí. Si em dius alguna cosa, digue'm alguna cosa. No m'expliquis no res, no?
2: Sí.
3: I el no res està molt extès, perquè també és una manera molt còmoda. I també et diré que és una manera de no buscar-se problemes.
2: Sí.
3: No? Perquè moltes vegades, nosaltres ens hem trobat en
2: sí,
3: molts
2: llocs.
3: Ui, no, saps què? Aquests altres...
5: Això perquè... també passa en altres sectors, no només en el de la música.
3: Veus?
4: Sí. Però tu no.
2: No.
3: Tens totes les portes obertes.
2: Mm-hmm. Tens ganes de mullar-te una mica, Tito, o no? Parlant d'aquest tema. Hem preparat un joc.
4: Vinga.
2: Ets un tio que...
3: No és aquell de les somelles, de les cabres i d'allò, eh? Perquè ho vaig estar practicant.
2: No.
3: No, perquè diu, almenys sabia com va.
2: No. És un joc que jo t'aniré traient personatges... Tenim un, bueno, uns números, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i tu me'ls has d'ordenar segons els que et facin més ràbia, diguéssim.
3: Per ràbia,
2: en la primera posició, el que tu odiaries més, i en l'última, el que estimaries
3: més. Jo sóc incapaç d'odiar, ja t'ho dic ara.
2: D'acord.
3: Oh.
2: Doncs el que li tens...
1: Menys apreci.
2: El que li tinguis menys apreci, vale? Mira, començarem. La gràcia és que tu no saps qui surt. Llavors, cuidado on posiciones cada personatge. Miquel Valls.
3: Miquel Valls. Ah, però clar, pot ser molt pitjor.
2: Exacte. Perdó, li dic Miquel, molt diu tant que li dic Miquel i es diu Manel.
3: Sí. Manel Valls?
2: Sí.
5: De fet, crec que es diu Manuel.
3: Posa'l al 4.
2: Al 4, eh?
5: Al 4?
2: Hòstia.
5: Però què penses que sortirà, Guia?
2: Ets molt previsor, trobo.
5: Al 5, eh?
3: Al 4.
4: Es pot canviar després? Vull dir, si surt algun altre que...
3: A veus?
2: Felip 6è.
5: 6è.
3: Posa'l al 5.
1: Ai.
2: Menys que Manuel Valls.
3: Home, aviam si sortiria jo al final i quan només en quedi un.
2: Escolta, però...
5: Te l'estàs jugant molt, eh?
3: No, bueno...
2: Ho has entès bé, eh? En primera posició, el que et faci més ràbia.
3: El que fa... Ah, no, al revés. El tarat aquest, el 2.
5: I l'altre... Quin dels dos
3: tarats? El tarat de sota.
2: El de sota, el 2. Vale, vale.
3: El nulo.
2: Felip 6è, en la posició de segon més odiat per...
3: I l'altre, el tercer.
2: I el tercer.
5: Ara hi ha 4 més.
2: M'estava espantant. Ara, bé, Pilar Rahola.
1: Hòstia, és que...
5: Ara diré, posa-la més fàcil, eh?
2: No és fàcil, el joc no és fàcil. De moment tenim el rei en segona posició, Manuel Valls en tercera.
6: Pot moure posicions?
2: No. Un cop decideix, ara ja està.
5: És molt difícil.
3: Ara...
4: Fota la sobre de Manuel.
3: Però, clar, ara pot ser que vinguin bellíssimes persones.
2: Sí, també. Jo ho posaria al 4.
3: Sí, jo seguiré aquest consell, eh? Tot i que ara ja ho mouria una mica.
2: Ara tenim Sílvia Oriols.
3: A l'1.
2: A l'1, eh? Ara ja hem perdut...
3: Tota l'oportunitat.
2: Ja no, anava a dir l'audiència del programa.
5: 10.000 oients pel cap baix se n'han anat a tomar pel cul. No passa res, i tot. El recuperarem.
2: Quants? No passa res, ja els havíem perdut des que vam fitxar en Joel, que els hem perdut. Llavors tenim...
3: Ja no ho saben.
2: Pilarín Vallès.
3: Home, no m'ha fet res, pobre.
4: Com que no ha fet res, Volcà?
3: A mi no m'ha fet res. No tinc res en contra. Dibuixos molt maco. Sí. Aviam qui serà l'altre.
2: Ara, aviam qui serà l'altre. Jo el veig des d'aquí.
5: Quins nervis, és molt guapo.
2: Ens queden només dues posicions, cinquena i sisena, de menys a més odiat.
3: Bueno, però...
4: A mi la Pilarina em va tirar els trastos, eh?
3: Sí. Doncs llavors fica-la al 6.
2: Mentira. Al 6, eh? Al 6...
1: Sí.
2: Seria la...
5: És veritat.
2: Seria el personatge més estimat per el Titot, seria la Pilarín Vallès. De moment, crec que ara ve Jordi Pujol.
3: Bueno, no
5: doncs mira.
2: En cinquena posició. No t'ha quedat malament, eh? Si no,
5: t'ha quedat una cosa apanyada.
2: T'ha quedat un quadro... El vols pel quarto de casa?
3: Hòstia, que vols que tingui mal son.
2: Si te'l vols penjar allà a l'habitació. Bé, es canta igual a punt de fer 60 anys que amb 20 i pico, que és quan vas començar.
3: Home, no ho sé, espera, que falta molt temps d'això.
2: Bueno, quants en tens ara?
3: 59.
2: 59.
5: Hòstia, quin tio.
2: 59, eh?
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Titot, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llengurissa ral de vinyó. Gentilesa de...
8: Vena!
2: La paraula d'avui és flotó. Flotó. A, flotó. Sensació d'inflamació estomacal que es dona sobretot després d'haver fet un àpat copiós.
4: Cada any per Sant Esteve menjo 14 canelons, però aquesta vegada, noi, m'ha quedat un flotó que em sembla que els vomitaré.
2: B, flotó. Petita flota o grup, però no gaire nombrós.
9: Estava aparcant i vaig quedar d'hòstia el de darrere. No hi havia ningú, però de seguida va aparèixer un flotó de xafarders, aviam què havia passat.
2: O, C, flotó. Estri massís, però flotant, que hom utilitza per sostenir un cos damunt l'aigua, normalment utilitzat pels socorristes.
10: Jo és que quan era joveneta volia ser com la Pamela Anderson, no? I córrer per la platja amb aquells pits i aquell flotó de color taronja.
2: A, B o C. No és fàcil, eh?
3: No és fàcil, no. I em preparava per això, però només vaig arribar a la D. M'estava llegint tota la merda. Però és llarg, eh?
2: Sí.
3: Però et vas entretenint.
2: Va venir l'Enric Gomà, que el vam entrevistar, i va dir que es llegeix els diccionaris i que lletra a lletra, i vinga, paraula a paraula, i anar-li fent, eh?
6: Sí.
2: Complicat. A, B o C?
3: No ho sé, però no. Diré la A.
2: Doncs és la B.
4: Era difícil.
2: Sí. Escolta'm, no t'endús la llangonissa, la sortegem entre la gent del públic. No marxaràs sense abans cantar-nos una cançó. Titot, avui amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera ens interpreta A cada enterrament.

0: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
1: Les ulleres de sol em costen a mi.
2: Què et costa?
1: Em dóna la sensació que no percebo la realitat com és, que em treuen informació.
2: Doncs hauries de saber que si portessis ulleres de sol,
1: sí,
2: series molt més atractiu.
3: T'has tirat els trastos al jefe?
4: A tothom.
2: No.
4: A tothom.
2: Escolta, no, però no ho dic jo, eh? Ho diu un estudi científic.
1: Ah, sí. Mira,
2: concretament, una professora de la Universitat de Nottingham,
1: sí,
2: aquesta dona afirma que les persones amb ulleres de sol són més atractives,
1: ah,
2: però
1: sí,
2: objectivament parlant.
1: Mira.
2: I això passa, bàsicament, per dues coses.
5: Això, perdona, eh? Vull dir,
2: què?
5: No ho diu una professora de no sé on?
1: De Nottingham.
2: És un estudi científic.
5: Un estudi d'una senyora que això es diu aixecar un dia al dematí.
1: Ah, no.
5: Dius unes bestieses a ratos.
1: És una professora.
2: Mira, bestieses altres que fan estudis sobre la menopausa amb homes.
1: Això també
2: va passar.
1: Això
2: és una gran bestiesa.
4: Això has fet tu, Fel.
5: Però estudien a mi com si ho hagués fet
4: no
5: jo.
4: No sabia que feies estudis.
6: La menopausa. No, ho fa com a hobby.
2: Això no. És un estudi objectiu que parla, no? Per exemple, la primera cosa que et diu l'estudi aquest és que fa augmentar la simetria facial. La simetria facial.
1: Simetria.
2: I la simetria...
1: Que tinguis un costat igual que l'altre, Xuriguera.
2: És atractiva.
4: No la tinc mai res igual.
1: No la tinc mai res igual. No, ja t'ho asseguro jo.
7: Està sobrevalorada la simetria.
1: Sí.
2: Ah, sí, per què?
7: Jo no ho sóc, que sóc ben guapo.
1: Ara.
2: Depèn millor, de quina banda et miris.
7: Bueno, clar, aquesta és la gràcia.
2: L'altra cosa
1: O sigui, les ulleres milloren la simetria,
2: sí,
1: i què més?
2: I també que potencien el misteri.
1: Ah,
2: i això també fa ser més important.
4: Això diu misteri, això diu aquesta dona.
2: Misteri. Aquí, nois,
4: misteri.
2: Sí, agafes
4: aquesta professora del Nottingham aquest, l'agafes pel clatell i vita, pum, a sobre la taula.
8: Mira els espaguetis, senyora, mira els espaguetis.
6: Qui té una bona anècdota amb això de les ulleres de sol és en Paul David Hewson.
4: Paul David Hewson?
2: Què has dit?
1: Qui és aquest?
5: De Nottingham? És de Nottingham?
7: El cantant d'U2.
6: En Bono, correcte.
7: En Bono.
6: Sí, aquest és el seu nom real.
2: Es diu...
6: Paul David Hewson.
1: En Bono, eh?
6: Sí.
7: Bono, el Bono?
1: Sí.
7: Bueno, jo ho he llegit al guió, però...
4: Hòstia, però trobo que canviar-te Bono per... Saps? M'agrada molt més...
2: És molt difícil de dir.
1: Paul David Hewson.
4: Ja, és molt més perill que Bono.
6: Perquè ho estàs jutjant des de la perspectiva catalana.
1: Perfecte.
6: Però pels del Regne Unit, el terme Bono els ha cridat molt més l'atenció. Bé, la qüestió és que l'any 1999 va fer una visita al Papa, que en aquella època Xuri qui era.
4: El quin any...
1: 1999.
4: Joan Pau II.
6: Correcte, Joan Pau II.
1: Sí, que és el que has dit jo i tot, eh?
6: Estàvem parlant de les seves qüestions íntimes i es va adonar que...
1: Íntimes?
6: Bé, qüestions privades, en tot cas.
1: Ah, vale.
6: I es va adonar que...
7: No ens digues privades, millor, perquè si no queda raro.
1: Sí.
6: Vale. Bé, entès, tot allò íntim és privat. No, no cal ser una cosa sexual, la intimitat.
2: No avancem.
6: Bé, la qüestió és que estaven conversant i en Bono es va adonar que no estava per ell, sinó que s'estava fixant tota l'estona amb les seves ulleres, aquestes ulleres de sol... Amb el vidre colorejat de color blau.
1: Sí.
6: Us sonen?
1: Sí. Mm.
6: I ell, pensant-se que havia fet... que havia incorregut en un acte pecaminós, se les va treure ràpidament i es va adonar que el Papa el continuava mirant les ulleres, perquè tenia interès en les ulleres en qüestió.
1: Bé,
6: definitiva, al final li va regalar les ulleres.
2: Ah, sí?
6: Joan Pau II se les va posar i en el moment de posar-se-les se li va dibuixar al rostre un somriure juganer. Que ens demostra que al final, tot i que siguis l'elegit per Déu, no hi ha res que pugui molar tant com portar unes ulleres de sol.
8: Clar, ben bé que... En saps d'anècdotes? Sí. Un rato hem d'anar a sopar. Sí.
6: Jo no sopo mai amb ningú.
1: Tot això t'ho saps de memòria?
6: Tot de memòria.
5: Tot de memòria.

0: penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
1: Les ulleres de sol em costen a mi.
2: Què et costa?
1: Em dóna la sensació que no percebo la realitat com és, que em treuen informació.
2: Doncs hauries de saber que si portessis ulleres de sol,
1: sí. Series
2: molt més atractiu.
3: T'estiràs els trastos al jefe?
4: A tothom.
2: Escolta, no, però no ho dic jo, eh? Ho diu un estudi científic. Concretament, una professora de la Universitat de Nottingham,
1: sí. Aquesta
2: dona afirma que les persones amb ulleres de sol són més atractives, però
1: sí. Objectivament
2: parlant.
1: Mira.
2: I això passa, bàsicament, per dues coses.
3: Això, perdona, eh? Vull dir,
2: què?
3: No ho diu una professora de no sé on?
1: De Nottingham.
2: És un estudi científic.
3: Un estudi d'una senyora que això es diu així com dia al dematí.
1: Bueno.
3: Dius unes bestieses a ratos.
1: És una professora.
2: Mira, bestieses altres que fan estudis sobre la menopausa amb homes.
1: Això també
2: va passar. Sí que és una gran bestiesa.
4: Això has fet tu, Fel?
3: Estudien a mi com si ho hagués fet jo.
4: No sabia que feies estudis.
5: Ho fa com a hobby.
2: Això és un estudi objectiu que parla, no? Per exemple, la primera cosa que et diu l'estudi aquest és que fa augmentar la simetria facial. La simetria facial.
1: Simetria.
2: I la simetria...
1: Que tinguis un costat igual que l'altre, Xuriguera.
2: És atractiva.
4: No la tinc mai res igual.
1: No, estic mai res igual. No, ja t'ho asseguro jo.
6: Està sobrevalorada la simetria.
1: Sí.
2: Ah, sí, per què?
6: Jo no ho sóc, que sóc ben guapo.
1: Ara.
2: Depèn de quina banda et miris.
6: Bueno, clar, aquesta és la gràcia.
2: L'altra cosa que...
1: O sigui, les ulleres milloren la simetria,
2: i
1: què més?
2: I també... que potencien el misteri.
1: Ah,
2: i això també fa ser més
4: agradable. Això diu misteri.
6: Això diu aquesta dona.
2: Aquí, nois, misteri. Sí.
4: Aquesta professora del Nottingham aquest, l'agafes pel clatell i vita, pum, sobre la taula.
3: Mira els espaguetis, senyora, mira els espaguetis.
5: Qui té una bona anècdota amb això de les ulleres de sol és en Paul David Hewson.
4: Paul David Hewson?
1: Què has dit? Qui és aquest?
3: Nottingham?
6: El cantant d'U2.
5: En Bono.
6: En Bono.
5: Sí, aquest és el seu nom real.
2: Es diu?
5: Paul David Hewson.
1: En Bono, eh?
5: Sí.
6: Bono, el Bono.
1: Sí.
6: Bueno, jo ho he llegit al guió, però...
4: Hòstia, però trobo que canviar-te Bono per... Saps? M'agrada molt més...
2: És molt difícil de dir.
1: Paul David Hewson.
4: Ja, és molt més ben perill que Bono.
5: Ho està jutjant des de la perspectiva catalana.
1: Perfecte.
5: Però pels del Regne Unit, el terme Bono els agrada molt més l'atenció. Bé, la qüestió és que l'any 1999 va fer una visita al Papa, que en aquella època Xuriqui era.
4: El quin any...
1: 1999.
4: Joan Pau II.
5: Correcte, Joan Pau II.
1: Sí, que
5: bé,
1: ho hagués dit jo i tot.
5: Estàvem parlant de les seves qüestions íntimes i es va adonar que...
1: Íntimes?
5: Bé, qüestions privades, en tot cas.
1: Ah, vale.
5: I es va adonar que...
6: No ens digues privades, millor, perquè si no queda raro.
1: Sí.
5: Vale. Bé, entès, tot allò íntim és privat. No, no cal ser una cosa sexual, la intimitat.
2: No avancem.
5: Bé, la qüestió és que estaven conversant i en Bono es va adonar que no estava per ell, sinó que s'estava fixant tota l'estona amb les seves ulleres, aquestes ulleres de sol... Amb el vidre colorejat de color blau.
1: Sí.
5: Us sonen?
1: Sí.
5: I ell, pensant-se que havia incorregut en un acte pecaminós, se les va treure ràpidament i es va donar que el papa el continuava mirant les ulleres, perquè tenia interès en les ulleres en qüestió. Bé, definitiva, al final li va regalar les ulleres.
2: Ah, sí?
5: Joan Pau II se les va posar i en el moment de posar-se-les se li va dibuixar al rostre un somriure juganer, que ens demostra que al final, tot i que siguis l'elegit per Déu, no hi ha res que pugui molar tant com portar unes ulleres de sol.
3: Clar, ben bé que en saps d'anècdotes, un rato hem d'anar a sopar.
5: Sí. Jo no sopo mai amb ningú.
1: Tot això t'ho saps de memòria?
5: Tot de memòria,
3: de memòria, sí.
1: Anem a disseccionar les ulleres de sol, Joel.
0: Utilitat en una illa deserta.
6: Sempre, mira, portem programes,
1: sí.
6: I que...
1: Sempre t'enganxo.
2: La Marta Marco és molt impulsiva.
6: Tinc cosa... Què?
2: La veu, la Marta Marco.
6: Ah, la Marta Marco. Bé, en fi, m'estic a punt de marejar, eh? No, les ulleres de sol a una illa deserta, jo personalment me les enduria sí o sí.
1: Clar.
6: Si fos gilipolles diria que són un must.
1: Eh?
6: Un must.
2: Must.
6: Però no sóc gilipolles.
1: Ah, una cosa obligatòria.
6: Per què me les enduria segur? Oh, doncs, home, evidentment, i d'entrada, perquè et protegeixen els ulls de la radiació ultraviolada. És una paraula horrible, ultraviolada, però ho he buscat i gràcies a Déu ve del color violat, que és el violeta, és el color que està entre el morat i el lila. Vale? Que li podríem dir radiació ultravioleta seria menys violent? Doncs sí, però mira, vull dir, què hi farem? També hi ha gent, per exemple, que li posa la seva filla violant.
1: Sí.
6: No passa res. De gustos, n'hi ha de molts, i jo, en principi, no jutjo absolutament a ningú.
3: No ho facis.
6: Anem a les ulleres.
4: És un nom històric, violant.
6: Sí. I maco perquè sí.
3: Canviem de tema.
6: Més violants hi hauria d'haver. En fi, anem
4: això,
6: a les...
4: Aquesta frase tampoc
2: va, sí.
4: No.
2: Va,
6: bueno, escolta'm,
2: tirem.
6: Per favor, avancem, perquè estic suant.
1: Sí, perquè suant, ara anem a l'objecte sexual, que hi quadra perfecte.
6: Vols que anem directament?
1: No, acabem, va.
6: Vinga, a veure, jo me les enduria no només per protegir del sol, que també, sinó per protegir-me de ser vist. Les ulleres de sol també serveixen per mirar sense que vegin que mires, no? Sí. Qui no ha anat a la platja, que entoni el mea culpa, no? Qui no ha anat a la platja i ha aprofitat que portava les ulleres de sol, doncs, per observar algun cos que li resultava atractiu. Mercè.
1: Sí,
2: a mi no em miri.
6: Ah, no entones el mea culpa?
2: No. Sí,
1: estem a una idea...
6: Sí, no, Xuriguer, eh?
4: No, jo m'he sense problemes, mai.
1: No és una illa deserta.
4: Què mires? Hòstia, és que m'agrades.
1: Joel, però si és una illa deserta...
6: Ja ho sé. Mira, ara tenia apuntat, però, hòstia, algun burro dirà que és una illa deserta.
1: Sóc jo, aquest burro sóc jo.
6: Jo diré, no, persones no. Però hi ve un mandril sexy, per exemple, d'aquells que tenen el cul vermell inflat, amb aquell culet amb mono que tenen, no, els mandrils, que tenen el cul vermell.
1: Sí,
4: té un problema amb el cul, eh?
1: Sí.
6: A mi m'agraden molt els culs.
1: Sí, ja ho veig.
6: En general, eh?
1: Els dels mandrils, els de
4: tots,
1: qualsevol.
4: Sí,
1: de
4: qualsevol
6: índola.
0: Home, utilitat si com a joguina sexual.
6: Anava a dir...
4: No, ja, però és... Els aixafaràs tots, els...
1: Els separadors, sí.
6: Que no sé quan ho tiraran.
5: En general, després que en Peyu faci així.
1: Normalment és després que jo faci aquest gesto, sí.
6: Ja, però i si estic mirant el paper?
1: Ah, m'has de mirar més a mi.
6: Vale.
4: M'has de mirar de memòria.
1: Has de mirar el director d'orquestra.
6: Ja fent així. M'estic posant molt nerviós, francament.
1: No pateixis.
6: A veure, joguina sexual, ulleres de sol.
1: Pensa que quan s'emeti això ja estaràs acomiadat.
6: Bueno, no, això ja s'apropa al bullying.
1: Prou.
6: Aviam, les ulleres de sol, parlant en termes de joguina sexual, tenen un índex de ficabilitat baixíssim. Això és així. Ara bé, si més que com a joguina sexual les entenem com una eina de seducció, aleshores sí.
1: Ho ha dit la Mercè. Ets més sexy.
6: No, del misteri.
3: Una amiga de Nottingham. Ho ha dit una amiga de Nottingham.
1: Una professora.
3: Una amiga seva.
6: No, però el que passa és que jo no estic d'acord amb el que ha dit la Mercè, perquè les persones són més guapes amb ulleres de sol si són lletges.
1: Correcte.
6: Si tu tens uns ulls macos de collons...
1: No te'ls tapis.
6: No te'ls taparàs pas. No.
2: És una mica el que passava amb la mascareta, us en recordeu? Sí. Amb la mascareta la gent era més guapa.
6: Jo guanyava moltíssim amb la mascareta.
1: Jo vaig conèixer una persona en època de Covid i quan es va treure la mascareta, vaig dir, mare...
6: Les dents grogues, aquelles dents grogues, corcades, és un desastre.
4: Amb el burca també passa.
1: Sí, que passa, sí.
6: I el tema del misteri, doncs, també és això, no? Fer-te el misteriós, el que passa que darrere d'una persona misteriosa, normalment, hi ha un imbècil. Vull dir, és que no parla, deu ser molt misteriós. No,
1: és imbècil.
6: No parla perquè si parla, tothom veurà que flipa.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
6: Bueno, baixíssima. A no ser... Ojo, Xuriguera.
4: Sí.
6: I tu també, Fel, sabràs de què parlo. A no ser que portis unes Ayesha Crystal Fringe Collector Showpiece.
3: Hombre, i tant. Hombre, les
6: Collector Piece. Les tens, no?
3: A casa dues.
6: He fet recerca, Peyu, perquè vegis que treballo, no vinc aquí només a fer xescarrillos, i he trobat aquestes ulleres, les Ayesha Crystal Fringe Collector Showpiece, que porten 150 peces de pedreria, valen 2.500 euros i pesen 350 grams.
1: Hòstia.
6: Amigo. Això llançat amb una mica mala folla ja són punts de sutura, eh?
1: Sí.
6: Depèn de com t'ho tirin, no?
1: Sí.
6: Pues és l'única arma arrojadissa que se m'ha ocorregut amb les ulleres de sol.
1: Està bé.
2: Te les pots
0: utilitat
2: vendre.
0: Utilitat metafòrica.
6: Mira,
2: no t'he vist, Peyu, no t'he vist. És que jo estic d'esquena, ho he d'explicar. Estic d'esquena i no t'he vist.
1: Voleu fer el favor de mirar-me?
3: Mireu en Peyu.
1: Mireu-lo. Vosaltres ho teniu molt fàcil perquè estem de cara.
3: Fixa que no hem aixafat res.
1: No. Bueno, ja veniu aixafant-ho des de... Des del primer dia d'aquest programa que ho veniu aixafant-ho tot.
6: On era? A la utilitat metafòrica.
1: Sí, senyor.
6: Doncs mira, aquí també he fet recerca i ara m'haureu de perdonar perquè abandonaré el meu to d'estraler un moment. He trobat que la Maria Barbal, grandíssima escriptora, que us haurideu haver llegit tota la seva bibliografia, té un llibre que es diu Ulleres de Sol. Són cinc narracions curtes i en cadascuna hi ha un personatge que porta ulleres de sol. Per què? Perquè les ulleres de sol... Vols que ho digui jo o vols dir-ho?
4: No, digue-ho tu.
6: Vale, les ulleres de sol funcionen com una metàfora de la distància emocional, no? De l'ocultació i de la dificultat d'establir una relació clara o transparent entre els personatges.
1: Mira,
6: per això porten ulleres de sol.
1: Igual que jo faig servir el sentit de l'humor, perquè no sé transmetre...
6: Això t'ho va dir la grafòloga aquesta, efectivament. O sigui...
1: És d'aquell dia que estic com amoïnat.
6: Bueno, no sé, parla-ho a casa, si cas. Ara no sé si és el moment.
1: Vaig arribar a casa i vaig explicar un xiste.
6: Per tant, Peyu... Això vol dir t'estimo, no?
1: Exacte, el meu idioma és...
6: O sigui que si volem, tornant al tema de les ulleres de sol i la metàfora, que si una cosa negativa no ens afecti, podem dir que ens la mirem amb ulleres de sol.
1: Ah, mira.
6: Per exemple, Joel, has vist els candidats a les properes eleccions municipals a Barcelona?
1: Sí.
6: Jo et diré sí, però amb ulleres de sol.
1: Ah!
6: Per això estic tan content. Ah, ho heu entès, tots.
3: Bravo.
6: Vaya divulgació que estic fotent aquí, eh?
0: Propaganda del segle XIX.
2: No em puc creure que hagis explicat l'acudit davant del meu pare.
3: A la gent li ha fet riure, no?
7: Ell trobo que no ha rigut gaire.
2: Ell està en coma, idiota.
5: És una persona disfuncional que no sap viure en societat? Vingui a la nostra acadèmia de bons modus per aprendre les normes bàsiques de convivència de la societat occidental.
8: Ara puc donar condol en un enterrament sense preguntar de què s'ha mort.
9: Ara sé que si algú espera un fill, l'he de felicitar encara que sàpiga perfectament que serà un pare horrible.
8: Ara sé que tots els nens del món són macos, per lletjos que em semblin.
10: Gràcies, Acadèmia de Bons Modus. I quant costa el curs aquest?
5: Recordi que preguntar el preu és de mala educació. Acadèmia de Bons Modus.
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: Aquí tenim dos gossos, sí. Però només és un, eh?
1: Quin és?
2: És el negre.
1: El blanc o el negre?
6: El maco o el lleig?
1: El negre.
2: Ah, no, no, és el blanc.
6: És el blanc.
1: No, és el negre, és el negre.
2: El nostre és el... ser el negre, però si és una barreja de Golden Retriever...
6: Pues és un Golden Retriever negre.
5: Però no saps amb qui.
2: És un dels dos, és el negre.
3: Perquè potser és el fill que sortirà d'aquí.
1: No. És el negre.
6: Està posant la cosa per l'acudir racista, eh? Sí. No, no, que aquestes coses me les conec jo.
2: És en Rem, és el negre, és de Begú i és de la Judit Dalmau.
1: Sí.
2: És un gos que té molta energia, que no té por, ni seny tampoc en té, i li encanta el mar, es passa llargues hores nedant.
4: Uh-huh. Molt bé, a Begú ja pot fer-ho.
1: Sí.
4: L'any del Mau, Judit Dalmau?
1: Judit Dalmau, la coneixes?
4: Què et sona? Sembla que sí.
1: Bueno, doncs
4: ja... Sembla que vam ser nòvios.
1: Ah, sí?
5: Mira, m'he donat que es passa llargues hores nedant i que es diu Rem.
1: Sí, això és curiós. Sí.
5: Bé, l'any 1898...
6: Ara l'he pillat! Jo també. Bravo!
1: Vinga, nois, ara.
5: Sí, aquests nanos són lentíssims.
6: Enginyós que arribes a ser.
1: Jo passo la pàgina 16, ja, però aneu fent.
5: Doncs bé, escolteu-me, si us plau, l'any 1898 Cuba es troba en plena guerra d'independència. Els rebels cubans, farts del domini espanyol, s'han alçat en armes.
6: Molt bé.
5: L'imperi espanyol està a punt de perdre la seva última colònia... El Carib.
1: El Carib, eh?
6: El Carib.
1: Altres puestos encara en tenen.
6: I tant. Ceuta i Melilla.
1: I Catalunya.
3: I d'altres.
1: Avui passegem el gos per l'Havana. Som al febrer de l'any 1898.
4: Tio, pensava que hi hauria una manera, uau.
1: Noi, el nostre passeig amb en Rem comença... El port de l'Havana, guaita'l, que és maco.
4: Sí.
1: El Quiso està encantat d'estar al costat de l'aigua, però no hi ha temps per banyar-se avui. El port està ple de soldats espanyols corrent amunt i avall. La situació és molt delicada. Els independentistes cubans tenen el gran exèrcit espanyol envoltat...
6: Sí, sí, envoltat. Sí,
5: estava envoltat, ja.
3: Com el tenien?
6: Envoltat. T'has quedat aquí, eh?
1: M'he encallat. I a punt de rendir-se. El tenen envoltat.
6: L'exèrcit espanyol, eh?
1: Sí.
6: A punt de rendir-se.
1: És com els independentistes cubans tenen contra les cordes a l'exèrcit espanyol.
6: Hòstia, quina...
1: Sabeu de quina sensació parlo?
6: No.
1: L'Havana és dels pocs territoris on els espanyols encara resisteixen.
6: Va, que gaudirem fort, que ja sabem com acaba això,
1: aviam. Heu de saber que Espanya ha mobilitzat més de 200.000 soldats per sufocar la revolta. Però no hi ha hagut manera. Els cubans són durs de pelar i han presentat batalla.
6: Bueno, jo ja estic amb el paper i el boli, eh?
1: Vinga, aviam.
6: Continua, sisplau.
1: Els rebels cubans han fet servir una guerra de guerrilles, de desgast. Com que estaven en clara inferioritat numèrica, s'han dedicat a sabotejar i a fer petits atacs contra l'exèrcit espanyol.
6: Petits atacs... Sabotejar.
3: Va ràpid, eh? Fa punts. Va ràpid, eh?
6: Bueno, perquè fet taquigrafia. Ja.
1: Les tàctiques dels militars espanyols són efectives contra exèrcits professionals, però no contra la població civil. Apunta't això, Joel, també.
6: Població civil...
3: Apunta sota, Joel, discutible, però...
6: Però bueno.
1: Sí. La clau de tot plegat és aquesta. Els espanyols no saben diferenciar el cubà, que no vol complicar-se la vida, del cubà rebel que lluita contra ells. Qualsevol persona podria ser un enemic potencial.
11: Alto i viva España!
6: Hosti, quin susto.
4: No, és que com surt la cosa, guàrdia civil.
2: Sí,
4: que
2: portes
4: a dins,
2: eh? Molt
4: porto un guàrdia civil a dins.
1: Tots portem un espanyol a dins.
2: Sí.
11: Què porta aquí? A veure... Porta alguna urna amagada?
2: Una urna? Per què la vull, una urna, mi amor? Porto un parell de fusells, munició, dinamita... És per anar a caçar.
11: Dinamita per caçar?
2: Sí, i tant, que no veus que estem al Caribe. Les peres d'aquí a Cuba són molt grandes, mi amorcito.
11: Molt bé. Tot en ordre. Doncs tiri endavant.
3: Ai, que perds els papers, Xuriguera.
2: Ai, que t'estàs fotent... Doncs de què deu guardiar civil? Ben al cap, guardiar civil.
12: Bueno. Ets un xusquero, eh?
4: Bueno, què vol que li digui, doncs? Bueno, si veu algun urna, ens avisi, eh? Sisplau.
2: Jo l'aviso, mi amor, sí.
1: Com podeu veure...
4: Per un beso de la flaca, haría lo que fuera.
1: La majoria de la població cubana està al costat dels rebels. De tota manera, el que realment els hi està fent perdre la guerra són les malalties tropicals i les pèssimes condicions de vida.
4: Malalties tropicals...
6: Ah, perdona.
1: Els soldats espanyols estan llepant de valent. Febres, vòmits, malnutrició...
4: Febres, vòmits...
1: El clima del Carib els hi està passant factura. Es calcula que la majoria de soldats espanyols han mort per les epidèmies i no pas pel combat directe.
6: Una cosa, algú té el telèfon de l'Oriol Mitjà per un tema que la setmana m'ha vingut al cap? Per parlar millor un moment, perquè fa idees.
1: És qüestió de temps que l'exèrcit espanyol sucumbeixi contra els rebels. És l'operació logística i militar més desastrosa d'Espanya. Però enmig de tot aquest conflicte passa una cosa del tot inesperada. El nostre gos, en Rem...
4: Està
6: agonitzant.
1: No,
3: busquem algun altre.
1: Està espantat perquè ens alerta, perquè acaba d'entrar al port un vaixell de guerra. Oh. Un vaixell amb la bandera dels Estats Units. És l'USS Maine.
3: Ah. Aquests americans es foten a tot arreu, eh?
1: Sí.
3: Ah, mare, que els va parir.
1: I normalment quan no els ha cridat ningú. Els Estats Units fa temps que tenen un gran interès cap a Cuba. De fet, han provat de comprar-la als espanyols per 300 milions de dòlars.
6: Bueno.
1: El que passa és que els espanyols s'hi han negat.
3: A veure, estàs perdent la guerra.
1: Sí.
3: T'ofereixen 300 milions per vendre't l'illa i dius que no? Vull dir, és que és de discurs, això.
1: Ja ens haguessin, Catalunya ens l'haguessin vengut 10 vegades, ja.
3: L'illa?
1: L'illa no. Clar, fas aquí la guerra d'independència contra Espanya i tal. Mare, i estàs perdent.
4: I et fan una oferta?
1: I també tenen els francesos amb 100 pessetes a sobre la taula. Ja s'ho creu, creu.
4: Creus-ho tot.
1: Què hi fot aquest vaixell, però, de l'armada dels Estats Units enmig de la guerra de Cuba? La versió oficial dels Estats Units és que l'han enviat per protegir els ciutadans nord-americans durant la insurrecció cubana. El capità de l'USS Maine és un tal Charles Sixby.
13: Ei, hola, bona tarda.
1: Senyor
13: hola,
1: Sixby.
13: Hola, Charles. Com esteu, nois? Com si no hi fóssim, eh? No heu fet la guerra, vosaltres.
1: Ah, sí?
13: Sí, feu tranquils, jo ho vaig fent.
1: La presència del vaixell...
4: Ets un americà?
1: És un...
13: No ho veus, o què?
4: Sí, sí.
13: No foto pinta, americà?
4: Uau.
13: Què foto pinta? Finlandès?
1: No, és americà, és americà.
13: No, foto pinta americà.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: És el capità del vaixell...
13: Xiflix.
1: USS Maine, eh?
4: Xiflix.
1: No, Xiflix no et dius,
6: Sixby.
1: Xiflix.
13: Però em diuen Xiflix.
6: Xiflix.
4: Et diuen Xiflix a casa?
1: Et dius Charles Sixby.
3: Que sí, peio, però com diuen Xiflix.
4: De Charles.
3: Els meus amics et diuen Xiflix.
1: En Xiflix, vale, doncs en Xiflix.
3: Xiflix no, Xiflix.
1: Ah, Xiflix, perdó.
3: Que puta.
1: Deixeu-me avançar.

0: Calor.
1: Calor.
0: Doncs ja està, no et queixis, dropo.
2: El capità és un murri. Ell i la resta d'oficials dormen a l'altre costat del vaixell, ben lluny de les calderes. Una altra dada interessant. Aquesta caldera també està al costat del magatzem on s'hi guarden la pólvora i la munició.
0: Sí, la caldera i la pólvora al costat, eh?
2: De les calderes.
0: Bueno.
1: Això no ho, no. No ho agafis...
0: No, això no, perquè avui en dia ja no es fa servir, això, però...
2: Home.
0: És del gènere tonto, no?
2: Una mica, no.
0: Trobo que sí.
2: El pitjor de tot és que els mariners tenen prohibit baixar del vaixell. Només el capità i els oficials tenen permís per passejar per l'Havana. Agafem en rem... I acompanyem el capità a una missió d'exploració.
1: Què, capità? Capità Xiflex?
3: Sí.
1: A sus ordres.
3: Sí.
1: Què, va espiar els espanyols i veure què fan a l'Havana o què fa?
3: Sí, esclar, aquí vaig. Com vols que vagi?
1: No.
3: A veure un partit de futbol? No, vaig veure els espanyols.
2: Vale. Tot i la paranoia d'un possible atac, el capità s'acaba fent amic dels espanyols.
1: Ah.
2: Resulta que a la plaça major de l'Havana, els espanyols organitzen corrides de toros per distreure's una mica. Que no poden evitar, eh? Qualsevol puesto foten una corrida de toros, eh?
1: La cabra tira el monte.
2: Sí, noi. I han acabat convidant el capità. Han convidat el capità Sixby a la corrida. Oita'l.
4: Ole! Pijo, me cago en Dios! Estava aquí ja!
1: Mira que integrat el tio,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, t'has integrat força.
4: Sí, aquí jo! Què passa?
1: Quan has dit vaquilles, són vaquilles?
4: Quijo!
1: Ah, quijo.
4: No, vaquilla no, quijo.
1: Havia entès vaquilla.
2: No.
4: Quijo.
2: Un cop al vaixell, el capità ordena mantenir les calderes engegades. Ara mateix veuríem les xemeneies de l'USS Maine a ple rendiment si no fos perquè s'està fent de nit. Som el 15 de febrer de 1898.
5: Vale.
2: És de nit.
5: Grills. Hi ha grills, eh?
2: M'agraden els grills.
1: Jo trobo...
2: Vols dir que hi ha grills a Cuba?
5: Hi ha llocs que se'ls mengen, els
1: grills. Grillats.
3: És veritat, fregits.
2: No, la meva xicota diu que el dia aquell que hi va haver aquell eclipsi total a l'estiu, quan es va fer fosc, estava ella pasturant les cabres i els grills van començar desorientats, els grills, van començar a cantar.
5: No en tenien res.
2: I llavors va tornar a sortir el sol i van dir, no.
5: És que els grills són tontos.
2: Els grills són...
6: Calleu tots!
2: Ei, què passa?
5: Què passa?
2: Ah, ets un grill.
6: No, els grills!
2: Ah, vale.
1: Ah, ara estàs fent de grill.
2: Ho has fet tan bé, Mercè, que què li passa a aquesta ara? Deia que som el 15 de febrer de 1898. Els 355 mariners del vaixell ja són al llit, fent voltes al matalàs, xop de suor, dormen al costat de la caldera. Sí. Fa tanta calor que fins i tot alguns han demanat permís per dormir a coberta. De cop, es produeix una gran explosió. El cel s'ha il·luminat i des del port de l'Havana tothom ha quedat amb la boca ben oberta.
6: Que de verdad. Si una cosa tenen els americans és que saben fer el show,
2: Sí, senyora.
6: Sí o no?
2: Aviam, no és un show, no és un castell de focs. És l'USS Maine que acaba de volar pels aires. L'escalfor de la caldera ha traspassat la paret i ha encès el magatzem de pólvora i munició. Dels 355 mariners que hi havia al Maine, en moren 266.
1: Ah, mira.
2: Són uns quants.
1: Ho he trobat que encara.
2: Bueno.
1: Sí, home.
2: Cert, el capità...
1: Si saber restar, et diria quan...
2: Són quasi bé 100. Quasi bé 100, 100 supervivents, gairebé. Deia que el capità...
1: 89.
2: Ara ho has fet? Molt bé. 89. El capità Sixby ha sobreviscut. És d'aquests 89. L'home estava tan tranquil a la seva cabina en el moment de l'explosió, tu.
3: Tu, que ha passat algú? Què ha passat?
2: Home, t'ha explotat el barco, eh?
3: Jo he sentit un boom i dic, hòstia, que hem xocat contra un iceberg, puta.
2: No, a Cuba no n'hi ha gaires d'icebergs.
3: Bueno, no n'hi ha.
2: Què estaves fent? Què estaves fent?
0: Bandido.
3: Jo, bueno...
0: Digues la veritat.
2: No. Que estaves com el capità Schettino, aquell del Costa Concòrdia, una mica.
3: Sí, bueno, hi havia... Estàvem repassant una cosa...
2: Estaves ensenyant el barco amb unes noies.
6: Sí, amor, el cos amb la blagueta. La blagueta que te la cordis, que...
3: És modista.
2: Ah... Curiosament, els primers en socórrer els mariners del Maine són els espanyols. De fet, el governador de l'illa ha obert tots els hospitals de la ciutat per atendre els ferits.
0: Mira que macos.
2: Però mentre els espanyols socorren els supervivents, la premsa nord-americana prepara els titulars del matí següent. Els diaris dels Estats Units donen per fet que Espanya és la responsable de l'atac. El New York Journal obre amb això.
7: L'explosió del Maine ha sigut obra de l'enemic.
2: I continua amb...
7: La responsabilitat és espanyola. Aquest diari ha pogut tenir accés a un diagrama detallat del lloc on els espanyols han col·locat la bomba. Són gent traïdora que ha instal·lat la bomba al magatzem de la pólvora per infligir tot el mal possible.
2: Altres diaris encara van una mica més directes.
7: Espanya culpable!
0: Sí, és directe, sí, és molt directe.
2: Aquest devien ser els de l'avui, aquest.
7: El nostre vaixell ha estat destruït per una mina o per alguna espècie de torpede flotant. Recordeu el Maine, a l'infern amb Espanya.
2: Carai. Malgrat que totes les investigacions apunten que l'explosió ha sigut accidental, el govern dels Estats Units s'aferra als titulars dels diaris. Dos mesos després, els Estats Units entraran en guerra amb Espanya. Ves per on? Els americans ajudaran els cubans a guanyar la guerra, però amb el petit detall que després es quedaran amb el control

0: El de l'Illa.
1: Ah, sí.
0: Les teories de la conspiració apunten que l'explosió del Maine hauria sigut obra del mateix govern dels Estats Units. Un atac de falsa bandera per tenir una excusa per declarar la guerra.
1: Un atac de falsa bandera per tenir una excusa per declarar la guerra als Estats Units?
0: Sí.
1: Per acabar després expoliant el puesto?
0: Sí.
1: Em estàs dient això?
0: Sí.
1: És impossible.
0: No ha passat mai
1: és això. No ha passat mai la història.
0: No ha passat mai això.
1: Va.
0: Anem a veure si ha sobreviscut aquesta història el nostre gosset, en Rem, el gos de Begú. Mercè, de qui depèn la vida del gosset?
2: Doncs del Nino, que no sé d'on vens, Nino.
3: De Vallvé.
0: De Vallvé, de Cerdanya.
3: Sí, hi ha molt mar allà.
0: Hi ha molt mar.
3: Sí.
1: És una broma.
0: Sí. Nino, aviam, si entres a un bar de l'Havana i demanes ropa vieja, què et portaran exactament?
3: M'has ben fotut. No sé, alguna cosa de veure.
1: Un moment. Era, home.
0: Hi ha opcions.
1: Cerdanya, tu com són?
0: Ropa vieja. A, un plat de carn de vedella esparracada amb tomàquet. B, un còctel fet amb coco i vodka. O C, és una contrasenya per saber si el bar és gay-friendly. A, B o C.
2: La primera,
0: és un plat de carn de vedella. Doncs en Rem és... En Rem pot tornar a Begú com si no hagués passat res. El Quiso s'ho ha passat d'allò més bé. En el moment de l'explosió, ell era a l'aigua fent un bany nocturn, com que li agradava banyar-se. Ha trobat molt divertit perseguir barcos, ai, braços i cames amputats dins de l'aigua. Bé, fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Yeah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i encareix les quotes hipotecàries. Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
2: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, això fa que els bancs també estiguin apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals perquè eviten les oscil·lacions de les de tipus variable. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
1: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la prorroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
3: Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers s'han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell.
1: Un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori El Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'Església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. A Lleida denuncien pressions als claustres de mestres perquè facin marxa enrere en la decisió de no fer sortides ni colònies escolars.
3: Recordem que hi ha molts centres arreu de Catalunya que han pres aquesta decisió com a arma negociadora dels mestres en el seu enfrontament amb el govern. La postura dels mestres col·loca moltes empreses que es dediquen al lleure al límit de la supervivència i els sindicats d'ensenyament, d'USTEC, la CGT i la Intersindical asseguren que a Lleida estan rebent pressions del departament i de les direccions dels centres per fer-los canviar d'idea. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC, a Lleida.
4: Reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
3: Els sindicats que han formalitzat la presentació de la denúncia recorden que les direccions i els inspectors tenen l'obligació de respectar els acords dels claustres.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet 2 Graham, 2 més Pina, 1 Payor i l'altre Oladipo en pròpia porta.
3: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant del Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
3: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
0: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia, Fran.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Vostè?
1: Doncs mira, estic molt feliç, perquè moltes vegades els professionals de la ràdio, ja sabeu, ho heu sentit moltes vegades, la ràdio fa companyia, la ràdio entreté, però nosaltres ens estem adonant que som útils i no hi ha res més important que ser útil.
0: Ser útil, i a més, l'altre dia ens ho deia l'Helena Puigguitart, som un espai segur.
1: Efectivament, també.
0: Com ens agrada ser aquest espai.
1: Doncs mira, avui hem rebut un WhatsApp, el rebem molts, però un d'ells, de la Carolina, que diu, gràcies al vostre programa sobre salut ocular, i seguint el doctor Anton Barraquer, ahir vaig anar a visitar-me.
0: No.
1: I el proper dilluns, 5 d'octubre, m'operaré de la vista per eliminar les ulleres.
0: Bravo, bravo, Carolina.
1: Bravo, Carolina. Seguint els consells del consultori de salut ocular, ha decidit operar-se.
0: Per cert, si voleu recuperar qualsevol dels nostres programes, ja sabeu que són atemporals, entreu a l'app de Catalunya Ràdio o al web de Catalunya Ràdio, poseu la solució i allà els teniu tots llistats. A més, estrenem seccions. Podeu buscar per salut, podeu buscar per consultoris psicològics, podeu buscar les diferents reflexions d'en David Balaguer. Tot això a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Com sempre, us enviem material en exclusiva a través del nostre grup, la nostra comunitat de la solució, el 677-38-77-19. Vull formar part de la comunitat. Us enviem un enllaç i allà en exclusiva imatges, enllaços, coses a les que fem referència en directe que no es veuen en lloc més en exclusiu en aquella comunitat.
1: Home, una de les més recents, el mapa amb els millors llocs per menjar arròs a Catalunya.
0: Arròs a Catalunya. Increïble. El mapa, 80 llocs que els teniu tots llistats i pinejats en un mapa, si el voleu. Formeu part del Club de la Solució. El control tècnic, el mestre l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viana Gaza i la Lívia Discipio. I si avui és dimecres, la solució es diu Estel Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com està vostè?
2: Contenta ser aquí i deixeu-me dir que en temps d'inútils està molt bé que sigueu útils.
0: És
2: un acte de rebel·lió.
0: És una mica la tesi del programa, En moments de respostes epidèrmiques nosaltres anem al fons de la qüestió, al quid de la qüestió, i donem solucions en tot el que implica la paraula. Avui, a més, portem una solució molt pràctica. Avui parlem de relacions amb narcisistes. I encara més important, com detectar-los i com fugir-ne. Per què costa tant adonar-se que estem dins d'una relació tòxica amb un narcisista o una narcisista? Com es comporta un narcisista en una relació de parella? Quins senyals ens han de fer estar alerta? Aquelles que diuen en anglès red flags, les banderes vermelles de tota la vida. El narcisisme és una malaltia, tècnicament? I és el mateix tenir trets narcisistes que tenir un trastorn narcisista de la personalitat? Què podem dir-li a algú que viu una relació així? I sobretot sense jutjar-lo. I com es recupera l'autoestima i la confiança després d'una relació en la que ens han manipulat? Com, carai, fugim d'un narcisista? Marxem de cop o ho hem de fer a poc? I necessitem acompanyament d'algun tipus per fugir d'aquesta relació? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes tan senzilletes que he formulat la té la Sílvia Català. Molt bon dia, Sílvia.
3: Bon dia.
0: La Sílvia, psicòloga, és experta en sexualitats i relacions, és professora de la Universitat de Vic i codirectora d'un podcast d'aquí, de casa nostra, conjuntament amb l'Helena Crespi, que es diu Histèria Col·lectiva, el 3CAT, i el podeu estar recuperant, Histèria Col·lectiva. A més, l'hem portada perquè ha escrit un llibre que quan el vam veure vam dir, aquesta senyora ha de venir. Es diu No és culpa teva, com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, qui necessita aquest llibre, Sílvia?
3: Per desgràcia, et diria que el necessita massa gent.
0: Massa
3: gent. Realment, és una constatació d'un fet, i quan vam parlar amb l'editorial, amb meu editorial, i vam parlar de fer el llibre, jo els vaig dir, és que hi ha més persones a les que ens pensem en aquest tipus de vincles i de més, perquè jo m'hi havia trobat.
0: O sigui, que hi ha més narcisistes també dels que ens pensem.
3: Hi ha molts narcisistes que estan molt amagats, perquè hi ha alguns que els detectem, i segurament ara quan entrem en la descripció tothom anirem connectant, amb persones així més conegudes, que ens poden sonar, però realment els més perillosos a nivell individual són aquells que no es veuen venir.
0: Els que van per sota el radar, que diuen que se salten els controls, que no és molt evident. Evident, tots som potencialment víctimes del narcisisme o de les persones narcisistes, Sílvia?
3: Mira, qualsevol persona, i això és importantíssim que ho tinguem al cap, qualsevol persona pot caure en les mans d'una manipulació narcisista, una manipulació emocional, precisament per la mateixa naturalesa del fet narcisista. És a dir, aquestes persones el que fan és disfressar-se absolutament per tal de ser la persona que tu necessites que siguin en aquell moment.
0: Oh, per tant, hem de desconfiar quan diem allò que coneixem una persona i diem, oh, és que m'encaixa, si de veritat és 100% la meva sabata perfecta.
3: O sigui, anem a veure, ara no ens podem
0: ara ens
3: posar...
0: Flipem, eh?
3: No, perquè això és important. És a dir, aquestes persones existeixen i a vegades passa que tu trobes una persona i és, uau, hem connectat, no? Però quan tens aquesta sensació de, és la persona perfecta, està dissenyada per mi, tot el que passa ens encaixa, li agraden exactament les mateixes coses, ha tingut les mateixes vivències. Has de començar a desconfiar una mica perquè tots som diferents, no? I perquè aquestes persones, hi torno, no? El que fan molt és estudiar d'una forma molt, molt acurada, que és el que necessita cadascú. Llavors...
0: També veuen una mica, perdona que t'interrompi, Sílvia, d'allò del mite del príncep blau, no? O de la princesa, de dir, és que quan coneguis algú que ha de ser per tu, serà tot perfecte, perquè les relacions no són així.
3: Totalment.
0: Jo amb el meu senyor no puc ser més diametralment oposada i fa 10 anys que estem casats, no?
3: Bé, és que les relacions... tenen una feina al darrere, és a dir, les coses perfectes no existeixen, són sempre doncs això, falses. I quan et trobes amb una persona que realment és tan perfecta, has de, com a mínim, posar una miqueta el freno. Però no és qüestió d'engegar la pastafang a la primera de canvis.
0: Perquè pot ser que sigui autèntic.
3: Perquè mira, igual s'han alineat els astres, però posa-hi una miqueta d'atenció en això.
2: Bé, jo volia assenyalar, tu desmunta'm i desmanega tota cosa que digui incorrecta, que no sé si avui ens centrem més en les relacions amb narcisistes pel que fa a les parelles.
0: Sí, avui ens centrem en parelles.
2: Però que, lamentablement, les trobem en l'àmbit familiar, laboral i en tots els àmbits, no? Jo, amb els anys, he anat entenent que tenia un perfil, si és que hi ha un perfil robot o que podria haver-hi un perfil que em feia possible víctima d'aquest tipus de persones. Aleshores, arrossego... Diré, per no ser víctima encara d'això, que arrossego molt de aprenentatge fet gràcies a haver pogut detectar aquestes coses, no? Digues.
0: L'Estel deia, jo tinc un perfil que... Però tu ara deies, tots som susceptibles a aquesta manipulació emocional. Hi ha perfils més susceptibles que d'altres?
3: Mira, hi ha un perfil... no és exacte, però sí que és bastant generalitzat, que és el perfil que sol caure en aquest tipus de manipulacions, i no és precisament perquè siguin persones tontes, perquè siguin persones poc formades, és completament al revés.
0: Ah.
3: O sigui, normalment, les persones que cauen en aquest tipus de perfil són persones amb un perfil intel·lectual tirant a mig alt, són persones... i ara diré, sobretot dones molt empàtiques, no vol dir que els homes no hi puguin caure, però és veritat que com que l'empatia és una característica només associada a les dones, en general, no, cauen això.
0: Fins a perill d'empatitzar tant que acabes justificant, no?
3: Clar, al final és això, no? Tu estàs amb una persona que t'està tractant malament, que tu ja veus que alguna cosa no funciona, però com que ets tan empàtica, vas pensant, bueno, deu ser que té un mal dia, deu ser que ha patit molt a la seva vida, deu ser que és...
2: Vas disculpant.
3: Exacte, i com que vas disculpant, al final això fa que estiguis molt ficada en allà. Persones molt intel·lectuals, moltes vegades, perquè necessiten entendre. Les víctimes d'aquest tipus de relacions...
0: Estel, sí que ets una mica perfil, eh?
3: Estan allà perquè necessiten entendre...
2: Molta teràpia.
3: Com pot ser que estic passant això?
2: I no sé si convindràs amb mi, i ara acabo de desenvolupar el que volia dir, però faig un apunt, que quan tu ja has estat víctima d'un narcisista, tens molts més números de ser víctima d'un altre. Quan estàs encara recuperant la teva fortalesa, en aquell moment, jo li dic la postguerra, perquè una cosa és adonar-te que estàs visquent una guerra emocional, sortir-ne, però aleshores ve la postguerra. No? I en aquell moment... fas una olor de víctima destrossada que fa que se't pugui acostar fàcilment un altre narcisista.
0: A tot això,
2: no?
0: Línies obertes, ara de seguida li respon, Sílvia, però deixa'm fer la crida ja per si teniu consultes, preguntes concretes, intentem concreció per la Sílvia Catalán, la nostra experta que ens visita avui, de com detectar i fugir de relacions narcisistes, allò que dius, ostres, hi ha alguna cosa que, o quin és el següent pas que he de fer, o aquest comportament que jo detecto és d'una persona narcisista o pot tenir trets narcisistes, ho puc treballar, m'he de quedar, he de fugir sempre. sempre. Teniu preguntes concretes, línies obertes.
1: Doncs sí, i la veritat és que els oients
0: ja hi són, eh?
1: Estan avasats a fer servir les vies de contacte, ja ho estan fent des de fa estona i de seguida us donarem veu. Però bé, si voleu parlar amb nosaltres, ho teniu bé, ben sabut, el 93207474, que és el telèfon del directe, i si no podeu trucar o no voleu trucar, doncs podeu escriure un WhatsApp, el WhatsApp del programa, el WhatsApp de la solució, al 677-38-77-19, dient-nos això, què és el que voleu saber, què voleu explicar-nos, i us intentarem resoldre aquí en antena.
0: Sílvia, el que deia de la postguerra de l'Estel, no? Aquesta olor a ser una víctima encara més potencial.
3: Mira, més que ser que aquesta olor, que sí que és veritat, que desprenem, no?, una aura, és que els narcisistes són grans artistes d'aprofitar les debilitats dels altres. Llavors, per això dic que tothom és potencial víctima, perquè tots tenim debilitats. Encara que ens sembli que som unes persones superformades, que ens hem treballat moltíssim, que entenem perfectament el que ens passa, tots tenim alguna debilitat o altra per la qual es pot escolar, no?, aquesta. Clar, si sortim d'un vincle molt... que ha sigut com un terratrèmol, que ens ha deixat l'autoestima pel terra, i de més, evidentment, la nostra debilitat és molt visible. I llavors, on ens agafarem? A qualsevol cosa que sembli no?, un flotador, un salvavides.
0: La màscara, de nou, eh?
2: Exacte. De fet, en aquesta línia, no sé si convindràs amb mi, que diguéssim que un comú denominador dels narcisistes podríem dir que és que estan a les antípodes de mostrar-se vulnerables, no?, que és precisament el que els agrada de les seves víctimes. I jo, en aquest sentit, si una cosa pre i a veure si ho compartim també, és t'entabanen, òbviament tot és un joc de manipulació, i en aquesta il·luminació, en aquest desplegament de plomatge que fan quan intenten mostrar-te que són bons amb tu, perquè a més és d'aquella gent que si fa bones accions amb tu t'ho dirà, no? Mira que bo que estic sent, mira que t'he regalat, mira que t'he facilitat.
3: No els agrada res més que posar-se medalles tot el dia.
2: I amb el temps et vas adonant que ells mai perden, que quan estan fent una cosa bona per tu, no queden neutres, ni perdran.
0: Aquesta
2: sempre
0: és
2: perquè hi treuen profit. I d'això jo m'he adonat molt de temps després i em sembla una senyal a tenir en compte.
0: De seguida definim el perfil de narcisista perquè tothom sàpiga del que estem parlant. L'Alexandra, al telèfon, que té una pregunta que em sembla extraordinària, perquè és la que em faig cada dia quan diem narcisisme. Alexandra, Barcelona, bon dia.
4: Hola, bon dia, Irene.
0: Escolta'm, quina pregunta tens?
4: Doncs res, només volia saber, des de l'altra banda, no sé com... Era saber si quan una persona és narcisista, si n'és conscient de que ho és. O sigui, si tot aquest joc de manipulació i de posar-se medalles i de que mai és el responsable d'una acció que no està ben feta o alguna cosa d'aquestes, si ells això ho fan d'una manera natural i totalment inconscient, o si quan manipulen, quan fan totes aquestes estratègies, ho fan de manera meditada, ho fan de manera no premeditada en dos dies, però sí que en el moment pensen, no, jo vaig millor per aquí perquè manipularé millor, o si és una cosa inconscient, a part de natural, inconscient.
0: Alexandra,
4: com una malaltia.
0: Extraordinària. Mira, ho vinculo, tant la pregunta que ha fet l'Alexandra i sumo, és una malaltia. Ara en respon la Sílvia Catalán. Alexandra, gràcies per obrir aquest torn de preguntes i a més amb una pregunta, jo trobo tan justa la fusta. Gràcies, bonica, una abraçada.
4: Moltes gràcies,
0: una abraçada. Adéu. Interessantíssim el que ens diu l'Alexandra. A veure, primer, és una malaltia, i segon, són conscients que ho són, i tercer, que ens deia l'Alexandra, és una cosa meditada o barra premeditada?
3: Mira, rico una mica perquè és veritat que és com la gran pregunta, no?, que es caia al darrere. Llavors, per poder respondre, jo necessito fer una diferenciació. I tu ja l'has començat a fer, Elisenda, al principi, no?, que deies trets narcisistes, personalitat narcisista, i va una miqueta per aquí. Li sumo una altra paraula que està al voltant del tema narcisisme, que és la psicopatia, vale? Els psicòpates. Que els psicòpates, ojo, perquè això és important, no són persones, com hem vist a les pel·lícules, que van matant persones pels puestos.
0: No són els de crims, eh?
3: Que evidentment poden ser psicòpates, vale? No estic parlant d'aquest tipus de psicòpates, sinó ho distingeixo perquè el trastorn de la personalitat narcisista és un trastorn de personalitat igual que n'hi ha d'altres, i per tant no podem dir que és una malaltia, no ho tipifiquem com a malaltia, però sí és una cosa que és inherent a aquesta persona des de que neix.
0: Una patologia.
3: Des de que neix. Sí, el que passa que...
0: No es pot suavitzar ni tractar?
3: Clar, aquí vaig.
0: O sigui, moltes preguntes de Sílvia.
3: Ja, és que és molt complex, eh? De fet, és de les coses que més em va costar com sintetitzant el llibre, perquè corria el risc de caure en un manual de psicologia molt dens. Llavors, L'important que entenguem és, aquestes persones neixen amb una predisposició a desenvolupar aquest trastorn. Llavors, si aquesta persona ha nascut, té la sort que ha nascut en una família superempàtica, superconscient, supersensible, que té actituds solidàries, que té actituds proactives cap a l'altre, és probable que aquest trastorn no es desenvolupi en tota la seva essència. Sempre hi hauran alguns trets, no?, de manipulació de més, però els podrem fer servir com, entre cometes, per al bé. Serà un villano bueno.
0: D'acord, però pot ser algun tipus d'empatia apresa, no?
3: Clar, al final es pot aprendre. Quin és el problema? A vegades no, vull dir, a vegades tot i aquest entorn el trastorn es desenvolupa perquè no només la família afecta, no? Vull dir, tot el tema social i de més, que després entra en el tema social. Si aquesta mateixa persona, en canvi, cau en una família on és habitual aprofitar-se'n dels altres, o no ens importen els sentiments dels altres i de més, doncs aquest
0: trastorn percorre, no?
3: Captarà, camparà les seves ales. Llavors, si és conscient o no, d'acord, el narcisista no gaudeix fent mal. No és una cosa que disfruti.
0: És simplement que li rellisca la mandonguilla.
3: Efectivament. Sí. Li és absolutament igual si et fa mal o no, perquè ell té un objectiu que, com deia l'Estela abans, és treure profit.
0: Per tant, sí que són conscients que exerceixen una estratègia per treure profit.
5: I un control,
3: ell,
5: absolut.
3: No? Exacte, ells van fent com la seva estratègia per treure profit d'allò que tu ets. Per això normalment es vinculen amb gent amb èxit social. Perquè, clar, si jo sóc un mindundi i em vinculo amb una persona amb èxit social, faig profit d'aquest èxit social i automàticament jo pujo en l'escalafó. Per tant, són persones que se n'aprofiten contínuament d'això. No són conscients de fer mal, o sigui, no és un mal...
0: No disfruten, no són sàdics,
3: No, exacte, perquè això seria més la part psicopàtica. Seria el psicòpata, sí que està disfrutant amb allò de dir gaudeixo veient com pateixes, el narcisista simplement li és absolutament igual.
0: Per cert, vam fer un programa dedicat precisament als psicòpates integrats, amb l'Omar Rueda. Ara mateix, els que sigueu part del club, que sapigueu que us enviem l'enllaç, és un programa de la temporada passada La Solució, perquè pugueu recuperar aquest especial amb l'Omar Rueda sobre psicòpates i amb alguns trets narcisistes. Sílvia, per tant, concloem que no volen fer mal, però que hi ha una part d'estratègia conscient o inconscient.
3: És una part, en part conscient, perquè ho han après i ho executen. El que passa és que ells no hi veuen el problema en això. Llavors, quan parlem de malaltia, no, i per això dic que això ens ho hem d'agafar com amb moltes pinces, però quan parlem de malaltia automàticament ens surt la pregunta de, això es pot curar? I la resposta, per desgràcia, és no. Aquestes persones no tenen curació perquè no són conscients de tenir un problema amb això. Ells són exitosos, ells o elles, és igual, també hi ha dones narcisistes. Elles arriben allà on volen, elles aconsegueixen el seu treure profit de tot i, per tant, elles no tenen cap problema.
0: Quina por, de criar fills narcisistes, Estel?
3: Home, aquest és un tema, també, el tema de fills...
5: I altres comuns denominadors que puc, no sé, dir que m'he anat trobant, és una manca general d'autocrítica, d'auto i de la crítica externa, òbviament, no? Com bé dius, no gaudeixen, però tampoc se n'adonen, perquè per ells és un mètode habitual. Pel que jo he pogut detectar també, són gent que es creuen superior als altres. Suposo que amb una anàlisi profunda de la psicologia descobriríem que som realment a les antípodes, és a dir, que hi ha una inseguretat tan gran que et porta a anar-te'n a l'extrem oposat, però que hi ha gent que en general tendeix a pensar que són millors que la resta.
0: Llistem-les. L'Estel n'ha dit tres, manca d'autocrítica, la manipulació que ha sortit abans amb la Sílvia i creure superior. Fem un llistat a les característiques que ha de tenir un narcisista per ser-ho. Aquestes tres les donem per vàlides, Sílvia?
3: Sí, sí, totalment.
0: Què més hi afegim?
3: Hi ha el sentiment de grandesa, que és una mica el que deia l'Estel, el sentir-se important, tenen fantasies d'èxit, jo arribaré molt lluny, soc més important que ningú, aquest projecte és millor del que ha fet ningú mai. Es senten especials i únics, i llavors et fan creure tu que es vinculen amb tu perquè ets especial i única, o únic, i això fa que la teva autoestima, el teu ego, no, li faci pessigolletes. És molt xulo quan et tria una persona tan especial i tan única. Tenen una necessitat brutalíssima d'admiració. Sí. O sigui, tot el seu comportament...
0: S'envolten de minions.
3: Sí, mira, molt bé, els minions, o el que se'n diu en el nostre entorn, en l'entorn del narcisisme, no?, és els micos voladors.
0: Micos voladors, m'agrada més que minions.
3: Sí, perquè és amb allò del McDonald's, la bruixa, saps? Que tenia aquell exèrcit de micos. Sí. Doncs el que fa el narcisista és envoltar-se d'aduladors, que se li diuen els micos voladors, perquè són els que van Anna, convèncet a tu que en realitat no és tan dolent, que fixa't com està patint, que és que perquè els ha convençut.
0: Uau, és llavors, un comportament una mica sectari, no?
3: Sí, és que té molt a veure amb les
0: sectes. Hem de parlar
3: sectes,
0: un dia de sectes. Aquí i de si tots són manipulables.
3: Aquí també tindríem coses. Després, una de les característiques principalíssimes és la manca d'empatia. No són capaços d'empatitzar amb el dolor aliè ni amb l'alegria aliena, absolutament amb res. De fet, les persones que tinc a consulta, no, que han estat o estan en aquest tipus de relacions, és com si estiguessin en un robot. Que de tant en tant pot mostrar alegria, que de tant en tant es pot mostrar trist, però és una cosa com impostada. No és real.
0: No és genuí, eh?
5: Per mi també hi ha un parell de coses, a veure si estem d'acord, que és que tu formes part del seu taulell de joc, ets una peça més dels engranatges que utilitzen per anar cap on volen i arribar.
0: I el dia
5: on...
0: que no, ximpun, eh?
5: Exacte, quan ja no els convenç, fora. El no, són reactius al no, no poden tolerar el no, un control absolutament excessiu i fins i tot diré, almenys en els meus casos, que quan arriben a demanar perdó, no és un perdó real, òbviament que no, i a més és un perdó funcional, perquè a vegades el demanen, o sovint el demanen, només perquè veuen perillar tot l'engranatge de control que tenen, i és, va, et demano perdó perquè no segueixis rascant i perquè no acabis desmuntant-me tot l'entramat de manipulació que tinc aquí aixecat, no?
3: De fet, això passa molt sovint, i és una de les coses que més incapaciten mentalment a la víctima, com està vivint, perquè és com, ostres, ahir m'estaves demanant perdó, i avui tu has repensat, has vist que tens aliats del no sé què, i llavors ja m'estàs dient que estic boig, que estic boja, que no tinc raó. Per què ahir sí i avui no? Forma part d'aquesta manipulació perversa, no?, que estan fent amb tu, perquè tu tampoc no hi toquis massa ni quarts ni hores, perquè una de les característiques és això. O sigui, tu quan estàs en una relació d'aquest tipus, tens el cervell com emboirat.
5: Sí, sí.
3: Absolutament.
0: Quin d'aquestes característiques que hem relatat? Per cert, la gestió del no, coincideixes?
3: Sí, totalment. O sigui, que els hi portis la contrària, evidentment, no entra dintre dels seus plans, a no ser que ho puguin fer servir per tornar-te a manipular. És com, ostres, és veritat, que intel·ligent que ets, quin apunt tan interessant que has fet. Però igual després, si aquest apunt està dintre de l'entorn laboral, se l'adjudicarà ell o ella. I dirà, ai, mira, vaig tenir una idea. Bueno, em van dir alguna coseta per allà, però tal, l'he elaborat millor.
0: Quina ràbia, sí, això, eh? Quantes vegades passa.
3: Molta ràbia.
0: Més s'encarreguen de convèncer els micos voladors, no? I aleshores guanyen el relat, no? Que se'n diu. Quines d'aquests senyals que hem relatat són els que apareixen primer? És a dir, què hem de sospitar, no? Quina és aquella característica que dius, ai, això ja fa olor de cremat?
3: Clar, aquí és difícil, perquè cada persona manipularà d'una manera, pel que deia abans, perquè es mimetitzarà molt bé amb el que tu necessites. Però en general jo diria, jo en general diria, anem a connectar una miqueta amb el sisè sentit aquest, de dir alguna cosa que no concorda entre el que m'està explicant i el que està fent. No?
0: Quan la intuïció se't dispara, de dir, una cosa rara aquí.
3: Posem-nos-hi. Sí. Que és possible que tu tinguis les alarmes elevades, d'acord, però fem-li cas en això. Llavors, jo el que diria és, el primer que veuràs segurament és això, com aquestes incoherències. Són persones que probablement et diguin mentides i en algun moment els pillaràs en les mentides i et giraran la truita. Una de les dels símptomes més clars que sol passar és quan a tu et sap greu alguna cosa que ha fet aquesta persona, li vas a dir, escolta, m'ha sabut greu això, i bàsicament, prim, prim, prim, de sobte li acabes estant demanant tu perdó. I de sobte ets la persona més dolenta del món.
0: Hi ha gent que té màgia, eh?
3: Sí.
0: Per fer aquests girs.
3: Clar, no és màgia, és manipulació. Tot i que en el llibre li he posat els trucs de màgia.
0: Trucs de màgia, per això
3: del narcisista, perquè realment...
5: Jo una vegada vaig sentir un exemple, que no sé si estaràs d'acord, que em va ajudar a veure coses, a obrir els ulls, que és... aquesta persona, en aquest cas si és una parella, no?, del que parlem avui, que et diu, no sé, tu t'estàs traient una carrera, no? I et diu, aquest examen que tens dijous, i tant, jo t'encoratjo a que hi vagis, el facis, que, no?, que jo t'encoratjo amb la teva vida professional, però quan arriba el dia de l'examen, aleshores o s'haurà endut el teu cotxe perquè no li convé que tu tinguis aquesta carrera,
0: boicot,
5: o es posarà malalt i et dirà, ostres, em sembla molt fort que vagis a l'examen i no et quedis cuidant-me. És a dir, les paraules, suposadament seran de jo et dono suport, ets molt bo, molt bona.
0: Que l'acció no acompanya el que diuen, eh?
5: Les accions boicotejaran. Arribat el moment, silenciosament, en petits bombardejos, tot allò que tu suposadament t'estaven donant suport.
0: M'encanta aquesta guia que estem fent per detectar males praxis i relacions tòxiques.
3: De fet, amb això que dius, Estel, m'agrada molt que ho diguis, perquè és una de les coses que quan surts d'aquest tipus de relacions, quan mires enrere, és, ostres, jo cada cop que tenia una bona notícia, de sobte ell o ella, és igual, havia tingut un super mal dia a la feina i acabava consolant-lo. Sí. Quan tenia una... Això, no?
2: M'han proposat un descens. No?
3: És com, ai, que guai que de la gent... Però vols dir que realment t'interessa tant aquesta feina? Mm. I comencen a instal·lar aquest... Per què? Perquè al final no els interessa, perquè qualsevol cosa que tu facis fora d'aquest vincle és un risc per perdre control sobre teu. Exacte. Llavors...
2: Perquè vegis les orelles al llop, no? Clar. De dir, ui, això...
3: Per això, una de les coses que fan és aïllar moltíssim a les víctimes. Les persones que estan en aquest tipus de vincle solen sentir que estan molt soles en el món, que no tenen suport ni familiar ni d'amics, perquè el narcisista s'ha encarregat d'anar dient, ep, aquí no hi siguis, que no ens interessa massa.
0: Deixeu-me obrir torn de preguntes, perquè ens està cremant el WhatsApp, insisteixo, eh? Línies obertes, en Nil ara està rebent les vostres trucades, 93-201-7474, 677-38-77-19, infinitat de preguntes.
1: Sí, perquè sobretot tu al principi del programa parlaves com li hem de fer notar algú que està en una relació així, sobretot sense jutjar-lo, no? En aquest sentit, el Claudi explica que té una companya que està amb una parella, que al principi doncs era perfecta a l'inici de la relació, i ara actualment la té... entre cometes, tancada a casa, no la deixa fer servir les xarxes socials i amb el Claudi li ha dit que no estan bé. Voldria saber, diu el Claudi, com podria ajudar-la.
0: Com podem ajudar? Com li fem notar algú? O com l'ajudem a fer una primera passa? Primer, detectar que està en una relació narcisista o subjugada per un narcisista i després per sortir-ne.
3: Clar, és molt, molt difícil perquè aquesta persona, si està tan tancada, realment el discurs del narcisista el tindrà molt ficat en el cap. Mm-hmm. Per tant, aquí diria, si en Claudi té accés a aquesta persona, pot trobar-se-la de tant en tant, ha dit que era una companya, em sembla.
0: Sí, de feina. Sí.
3: Se la troba pel passadís o tal, no sé què, dir-li, escolta'm, sap greu que estiguis, que no vinguis, tal, jo estic aquí, si necessites qualsevol cosa, tal, estàs bé. Preocupar-nos, el més probable és que aquesta persona digui, sí, sí, cap problema, tot bé, tot correcte, perquè al final una de les coses que fa la víctima és sempre justificar, evidentíssimament, fins que obre els ulls i diu, vale, aquí hi ha alguna cosa.
0: De moment ja els hi ha dit, que la cosa no acaba de rotllar. Clar. Com l'acompanyem al fer la següent passa?
3: Llavors, jo el que diria és, ens hem d'informar bé sobre tot això, i si la cosa no acaba de rotllar és, d'acord, doncs, escolta'm, ens pots explicar el que sigui, trobem-nos un dia, això que t'està passant tal, fins i tot, no? Doncs, potser el llibre a una persona que està tan ficada aquí, no, perquè...
0: Igual... El programa, de moment que li passi la solució.
3: Exacte, sí, no? Que digui, mira, hem estat parlant d'aquest perfil, tu creus que aquesta persona pot tenir-lo... Això no farà automàticament que aquesta persona deixi el narcisista, perquè aquest procés és molt llarg, sol ser molt llarg, no sol ser immediat, però sí que almenys comenci a saber que no està sola. Mm.
0: Perquè sempre s'ha de deixar un narcisista?
3: Sí.
5: Sí, sí. No sé que vulguis acabar mentalment depravada, no? Depravat.
3: O sigui, tenint en compte que el narcisista no canviarà mai, el problema de quedar-te'n allà és que tu, d'alguna manera, estaràs esperant que allò canviï.
0: I no
3: canviarà. Clar, això amb una parella es pot fer, et deixo, val? Després entrem en el drama de si amb la parella ja hem tingut fills i llavors ja seguim maternant.
0: Hi ha preguntes, no? Al respecte, Frank, que et veig fent cares.
3: Sí, és que això és així.
0: Tira aquesta pregunta perquè tinc a l'Anna al telèfon, que té una altra pregunta molt interessant.
1: L'Helena és mare d'un nen d'11 anys, diu, separada d'un narcisista del llibre, pel que esteu explicant, i pregunta com i en quin moment puc fer conscient a la criatura d'aquest comportament tòxic. És bo explicar-li clarament, em recomaneu, o millor de no dir-li res i desitjar que el nen ho vegi per ell mateix? Com el puc protegir en una custòdia compartida?
0: Com es diu? Helena. Ostres, boníssima pregunta. És feina de l'Helena fer-li veure a la criatura que el seu pare és un narcisista?
3: Mira, no cal que li posis el nom, Helena. Jo et diria, no necessàriament li has de dir al teu fill, escolta'm, el teu pare és això, perquè a més això se pot girar en contra, perquè al final la canalla
0: parla.
3: Ho va parlant i de més. Llavors jo no li posaria el títol, però sí que estigues molt atenta a aquestes manipulacions que el pare farà segur, seguríssim, amb el nen, i llavors tu, des de la teva empatia, el que has de fer és parlar amb el teu fill.
0: Posa-hi un exemple pràctic.
3: No sé, per exemple, no? Jo què sé, això m'he trobat en algun cas. Recordo una mare que em deia, és que el meu fill ha vingut de casa del seu pare dient-me que quan era petit jo no l'havia cuidat mai.
0: Epa!
3: Vale. Per què? Pues perquè al seu pare en aquell moment li va semblar fantàstic posar aquesta... Bueno, en fi. La resposta seria, d'acord, primera cosa, amb 11 anys és capaç d'entendre que hi ha versions de les situacions. Llavors, jo el que diria és, d'acord, aquesta és la versió del teu pare, vols sentir la meva versió? La meva versió és aquesta. D'acord? Que primer que vegi que hi ha dues versions. Uh-huh. I després, al dir-li, escolta'm, tu per què creus que el teu pare t'ha explicat això?
5: Clar.
3: Depèn, això també dependrà, evidentment, del grau de maduresa de la criatura. I més endavant es podran tenir converses. Però com anar treballant des d'aquesta empatia, de dir, vale, anem a analitzar.
5: Això implica que ens hem de ser molt estoiques, eh?
3: És molt dolorós copatardar, amb una persona narcisista, perquè ens obliga a estar com molt presents.
5: Per sobre, no? També.
3: I és un desgast brutal. També et diria, Helena, si em permets, permet-et ser... no perfecte.
5: Clar. Home, només ens faltaria. I també rebre ajut, no? Perquè, per exemple, si vas a la consulta de la Sílvia, posant un exemple, no, per portar els casos pràctics, a dir, sí, m'ha passat això, com he de reaccionar, com aquest cas que hem analitzat ara pràcticament, no? Perquè de vegades en el pla teòric tot funciona molt bé, però val, però quan ve la criatura i ja em diu això, no? Com ho he de plasmar?
2: Jo, si ajuda, no només en aquest tema, sinó qualsevol tema en general amb les criatures, intento practicar el no dirigir el seu pensament, no? Sinó jo no dic exactament X d'aquesta persona, però quan passa algú similar, dir, mira, aquesta resposta que acaba de donar aquesta persona, per exemple, és passiu-agressiva, això els hi dic molt, perquè hi és molt de dir, gràcies, gràcies. Dic, això no està bé. Si tu no estàs d'acord, has de dir, no m'agrada això, i si dius gràcies, ha de ser d'acord. Intentant assenyalar a la societat aquelles coses, en aquest cas, doncs, d'un narcisista, perquè el seu cervell intel·ligent, perquè són molt intel·ligents, la canalla, arribi a la conclusió d'un dia de, ostres, doncs resulta que aquesta persona respon a tot allò que la meva mare m'ha anat dient que jo observi que no està bé, no?
5: O sigui, confiar també en les nostres criatures que fan la lectura correcta.
3: En les nostres criatures i en nosaltres, perquè, o sigui, sí, té una altra part de la parentalitat que és narcisista, però segurament tu no ho ets, Helena. Llavors, confia en tu.
5: Confia en les boles que poses al bombo, també, Helena, eh?
3: Exacte.
2: I paciència.
3: Exacte.
5: Anna de Cardedeu, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Quina és la teva pregunta?
6: Tinc dues preguntetes.
5: Vinga, fot-li.
6: Una, és el mateix manipulador que narcisista? I la segona, un narcisista que va al psicòleg acaba manipulant el seu... Pot acabar manipulant el seu psicòleg?
5: Boníssima, per favor, Anna, m'encanta aquesta segona pregunta.
2: Si psicòloga, dic sí.
5: Anna, la recollim, ens les quedem, la posem en una caixeta, te la responc ara mateix per antena, d'acord? Gràcies per trucar, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Que són boníssimes les preguntes dels nostres oients.
1: És que van més enllà, fins i tot, del que havíem previst.
5: Tu, de veritat.
2: Molt ràpid, abans que contestis, eh? Jo diria que una gran por que tenen els narcisistes és que les seves parelles vagin al psicòleg.
5: Perquè
2: un psicòleg
5: et
2: dirà la veritat i tornaràs amb la veritat a casa. I això els hi fot molta por. Sí.
5: Els narcisistes, els manipuladors, és el mateix, perdona'm. Un manipulador que un narcisista o un narcisista sempre és manipulador? Un manipulador pot ser narcisista o no cal?
3: És això. O sigui, un narcisista sempre serà manipulador, però hi ha persones manipuladores que no són narcisistes. De fet, de manipular, això ho explico en el llibre, tots en algun moment o altre ho fem. Vull dir, manipula una persona que és una molt bona comercial. Manipula una persona que vol que, jo què sé, fem una festa sorpresa i vull que no te n'enteris i estic manipulant. Vull dir,
5: manipulo perquè truqueu i pregunteu.
3: Has vist?
5: Sedueixo.
3: Seduïm. No, és que al final és això. Per tant, podem manipular, i evidentment aquesta manipulació pot anar cap a la part dolenta, però no, això no vol dir necessàriament que hi hagi un narcisisme al darrere.
5: I la segona pregunta?
3: I la segona pregunta...
5: La segona pregunta era, un manipulador, perdoneu, un narcisista pot acabar convencent o manipulant el seu psicòleg?
3: Mira, l'Estel deia que sí, i sí, perquè és veritat que la gran por d'un narcisista moltes vegades és que la parella vagi al psicòleg, però hi ha molts narcisistes que estan tan segurs de si mateixos, de la manipulació que estan fent, que t'animen en el psicòleg. I després, quan veuen que la psicòloga t'ha dit certes coses com, no m'acaba de fer el pes aquesta psicòloga, vols dir que...
5: Vols dir que està col·legiada?
3: Exacte, vols dir que va bé, Pot un narcisista manipular una psicòloga? Sí, al final els psicòlegs de consulta treballem amb el que el pacient ens dona. Per tant, si el pacient ens està explicant la seva història, el que passa és que quan estàs format amb això, i per això és important, clar, no tots els psicòlegs podem saber de tot. Llavors, els que estem formats amb el tema narcisisme, tu ja vas veient aquestes incoherències, vas veient aquest discurs que et vol com... portar
2: seduir
3: per un lloc
2: també,
3: que no... Sí, seduir, perquè al final són grans seductors, moltes vegades, els narcisistes. I llavors se seuen davant teu a la butaca i és com, ostres, m'estàs fent anar per un costat que no...
2: I... Tu has de passar llorer per la sala quan se'n van.
3: De fet, això amb el meu equip terapeuta, jo tinc un equip de psicòlogues, i quan quedem i fem, doncs això, no?, supervisions de casos i de més, moltes vegades surt, ostres, tinc aquesta persona a consulta i no acabo de veure el què. I llavors, amb 4 o 5 coses, és com, vale, posem una alerta aquí, anem a investigar una miqueta perquè té un perfil que podria encaixar amb això. També us dic que el problema és que les psicòlogues no podrem detectar mai el 100%, no podem fer un certificat de narcisista, perquè quan comences a captar-los marxen.
0: Ah, amic, perquè es reboten. No els agrada. Ui, ui, m'estan pillant, me'n vaig a un altre, no? Mm-hmm.
5: Pregunta, és un grossa, no sé si la podrem desgranar. Espera. Fins a quin punt, darrere de molts maltractadors, s'amaguen narcisistes? És a dir,
0: és mateix
5: l'home que maltracta psicològicament i potser físicament, en quin percentatge és un narcisista?
0: Obrim porteta, perquè sé que seria un altre programa, eh?
5: Sí, exacte, però me la jugo.
3: O sigui, és una molt bona pregunta. Per desgràcia, no tenim números, perquè és el que et dic, com que no tenim...
5: legislació, no? Tampoc en aquest sentit.
3: No, i a més que no podem diagnosticar aquest narcisisme, és difícil de dir. Evidentment, jo et diria, tots els que maltracten física, psicològicament, de forma reiterada, no?, i d'aquestes formes tan evidents, narcisisme, psicopatia, gairebé assegurat.
5: Per tant, fas un pack. Tot maltractador és narcisista, psicòpata.
0: Sí. El 677-38-77-19. Les vostres consultes sé que són moltes, intentem fer bateria ràpida.
1: Mira, hem agrupat una consulta que en repetien diversos oients, el Dani, l'Anna o el Manel, que té a veure amb el tarannà genètic del narcisisme. Ho és o no ho és, Sílvia?
3: Mira, aquesta predisposició, no, que deia, pel trastorn narcisista de la personalitat, té una base genètica, igual que tots els trastorns de la personalitat. Vol dir això que si el meu pare, la meva mare és narcisista, jo també ho seré? No necessàriament pel que dèiem abans. Hem de parlar aquí d'epigenètica. ¿Vale? L'epigenètica és la interacció entre els teus factors genètics i l'ambient. Uh-huh. Llavors, en funció de com sigui aquest ambient, desenvoluparàs o no. Però hi ha una base genètica. El que sí que hem de tenir clar... perquè
0: no és determinista,
3: cosa...
0: No vol dir ara, no, ma mare és narcisista, jo també.
3: Absolutament no. El que sí que és veritat és que tenim una societat que empeny, en general. Valora
0: i premia
3: molt aquestes actituds, moltes vegades, de triomfar, de posar-te per sobre de l'altre, no? Que de fi justifica els mitjans... I això fa que aquestes conductes siguin molt més validades que en altres moments de la història, que potser no eren tan validades, o que en altres societats, clar, evidentment.
5: Per mi també el comú denominador dels que m'he anat trobant són molt fiscalitzadors d'allò que has dit en públic. I després et vindran a demanar explicacions, a vegades com si fos un control de duanes, de per què has dit això, clar, perquè estàs posant en perill. Per mi també seria un senyal d'alerta, no?
3: Sí, sí.
5: Aquella parella que et demana explicacions de per què has rigut quan no sé què. Uh-huh. I que tot te n'adones que acaba sent perquè ells senten que has posat en perill el seu ego, la seva vanitat, la seva masculinitat. No? Uh-huh.
3: Sí, sí.
0: Més preguntes, perdona'm, Sílvia, el 677-38-77-19. Sou molts, el Fran està intentant agrupar la majoria de les consultes en unes quantes preguntes abans que arribem a les dues del migdia, encara hem de fer la publicitat, eh?
1: Sí, perquè hi ha...
0: Has de tornar, Sílvia.
1: Hi ha preguntes vinculades a les relacions, hi ha preguntes relacionades a la família, també, per exemple, un oient que es demana que no diguem el seu nom i pregunta, què passa quan el narcisista és el sogre i també la sogra, jo sóc la jove, i en fan saber a cada trobada que no sóc de la família, què
0: bé,
1: puc
0: no?
1: fer per no patir i que no em facin plorar cada vegada que ens veiem.
0: Mira, no anar-hi és una opció.
3: Sospiro perquè, evidentment, no anar-hi és una opció. El que passa que segurament no anar-hi implica moltíssimes mogudes amb la teva parella. Llavors, jo el primer que et diria és... on està la teva parella quan la seva família fa això.
5: Correcte.
3: Perquè realment si estimes a una persona, no, encara que sàpigues molt bé d'on són els, com són els teus pares, no voldràs que una persona estimada es sotmeti en allò. Per tant, et diria, parla-ho amb la teva parella si és possible, i si la teva parella no et fa cas, planteja't una mica també si has d'anar en aquestes trobades familiars o quantes t'ho has de dedicar, perquè igual és com mira, faig acte de presència, saludo, bon dia i me'n vaig al teatre perquè tinc entrades.
0: Però això passa amb les persones empàtiques que estan sota la subjugació de les persones narcisistes, que al final sempre hi ho veig, mira, una relació molt a prop que tinc, que la persona sensible i empàtica acaba dient, mira, és igual, és que ja passo jo el mal tràngol, perquè si no, la que em lia després és tan grossa, que és que no em val la pena, no? Clar. No sé si compensa, oi?
3: Clar, però si la que em lia després és tan grossa, igual el que hem de pensar és que aquesta persona no està pensant massa en el teu benestar. Quan parlem de relacions
0: i de vincles... Però de vegades, si és una parella, per exemple...
3: Clar, però quan parlem de relacions i de vincles...
0: Són els teus tiets, els teus avis...
5: Jo en aquests casos, per si l'ajuda a feia la tècnica de la capelina emocional.
0: Que és a veure, vaig anar... Ojo, aquest... la capelina emocional. Quina tècnica
5: no,
0: és
5: llocs...
0: la capelina emocional? L'Albert et posa un tutum.
1: Fixeu-vos, perdona, Estel, que estem parlant de narcisisme, que és un tema amb molta substància, i hem parlat de micos voladors i ara parlarem de capelines emocionals. Em sembla meravellós.
0: Endavant.
5: No, quan realment has de passar pel tubo i has d'anar a aquests llocs que no t'ho pots estalviar, jo m'imaginava que em posava una capelina que era repel·lent de tots aquests comentaris, i literalment quan era allò, que en aquest cas si és un dinar familiar, a la que arribava un comentari jo me l'imaginava relliscant com una gota per la meva capelina i sobrevivint com a mínim aquell dinar.
0: L'Andrea Vilallonga, que ens ha visitat també aquí a La Solució, experta en comunicació, li diu ponerse el traje de trutxa, perquè tot es resbala, no? Ah, boníssima.
3: Sí, això, o bé buscar-te un compinche dintre també de la família, sí. I llavors jo això a vegades ho he recomanat per dinars, àpats, això, no? Nadal i tal.
0: Quin tema.
3: Fes-te un bingo. Tu fas un bingo d'aquelles frases habituals del teu cunyat,
0: de la teva... M'agrada.
3: Sí, sí. I llavors et fas un bingo i cada cop que digui això és com fer un xupito. Pot ser d'aigua, eh? No cal anar a la borratxera, eh?
0: M'encanta.
3: Però sí,
0: convertir-ho en joc, no?
3: És que al final, si tu ja saps on vas i tu ja saps això, evidentment no estic... Anem a veure, aquesta persona ho està passant molt malament perquè, evidentment, està en un lloc on se't diu contínuament que no hi pertanys, que no t'hi volen, que l'anterior parella era millor, o vete tu a saber què li diuen, evidentment fa moltíssim mal.
0: Jo em preguntaria, aquesta oient, què fa la teva parella?
3: Això.
0: A tot això, perquè també potser li podem delegar, no?, que la parella faci una mica d'estòper.
3: És que la parella és qui hauria d'estar fent la feina. O sigui, tu, amb la teva família política, tens poc marge de maniobra. Qui pot salvar-te és la teva parella. Mm. I, evidentment, jo, si m'estimo la meva parella i quan anem a casa meva veig que no fan més que dir-li tal, el que li diré és, mira, no vinguis més. I els diré als meus pares, mira, aquesta persona no vindrà més perquè la maltracteu. Mm. Jo vindré perquè sou els meus pares i no tinc més remei.
0: Però de vegades també hi ha aquestes relacions de poder, no, amb els pares, que tu tornes a sentir un infant, no?, quan has d'aturar els peus d'un pare narcisista o una mare narcisista.
3: Per això deia que hem d'avaluar molt bé, no?, que hi ha aquí al darrere. Jo, aquesta persona que ha fet aquesta... O sigui, a totes les que estan preguntant i tenen aquests neguits i de més, els diria que busquin ajuda, que llegeixin el llibre, que posin paraules en tot això. Però això, sobretot, que si senten que elles soles no poden, que demanin ajuda.
0: Avui, La Solució, combinem, aquest llibre, La Solució us l'estem aportant, però per aprofundir-ho, No és culpa teva, aquest llibre de la Sílvia Catalán, Com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, tirem una pregunta, Fran, anirem a la publicitat i la resoldrem després.
1: Mira...
0: Sé que n'hi ha moltes, ja ho sé.
1: No, hi ha sobretot també molts testimonis, però tenen a veure, en aquest cas, amb la família, encara, que és la Montse, que no ens pot seguir en directe, però ens ha enviat la pregunta a primera hora del matí, ja.
0: Perquè com que fem la crida a xarxes de Catalunya Ràdio, la gent ja la deixa apuntada i molta gent en recupera a les 3 de la matinada, fora d'hores, i senten les respostes.
1: O a la carta mentre preparen el sopar o mentre recullen la cuina. La Montse pregunta com saber si un germà o una germana és narcisista perquè té sospites.
0: Epa, té sospites. Com saber-ho? Primer, la guia que hem elaborat amb la Sílvia Catalán i amb l'Estel Soler, que us la compilarem i us la penjarem a banda també a la nostra app i web de Catalunya Ràdio. En el cas d'un germà o una germana, és diferent, Sílvia, o tot això que hem estat dient funciona de la mateixa manera?
3: En el cas d'un germà o germana, al final tenim les mateixes característiques, vull dir, és una relació, és un vincle emocional en el que es pot donar aquest vincle de poder, no?, aquestes estratègies de manipulació. Llavors, jo el que diria, i no només a la Montse que ens pregunta això, sinó a tothom que s'està preguntant, ostres, aquestes actituds són narcisistes, no? No us quedeu amb la idea de que és important posar-li un títol en això? És a dir, en el llibre ho dic moltes vegades, ens és una mica igual si li podem posar el títol o no. L'important és que tu t'està fent mal. Mm-hmm. Llavors és com, si tu detectes que ja aquestes actituds, aquestes coses que està fent el teu germà, la teva germana, t'estan fent mal, l'ideal és, primer, intentar aturar-ho, parlar-ho amb aquesta persona. Si aquesta persona no és narcisista, entrarà en contacte amb l'empatia i podreu solucionar-ho. Mm-hmm. I si ja veus que aquesta persona no hi ha manera de solucionar-ho i per molt que tu li diguis em fa mal, posa un límit, ens és una mica igual si és narcisista o no. Fuig d'allà. Fuig dintre del que puguis. Evidentment, sent un germà és una mica més complicat a vegades.
0: Ara et tiraré una pregunta, mare dels ous,
3: Vinga.
0: D'acord, hem detectat que tenim un perfil narcisista o, si més no, el mateix que feies ara, No em fa sentir bé. Per tant, vull fugir d'aquesta relació. Quines són les conseqüències d'obrir la porta i intentar fugir d'un narcisista? La cara de la Sílvia no té preu. Anem a la publi i ara m'ho dius.
7: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució. amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Un tema que no ens acabem, eh? Sílvia, hauràs de tornar un dia, precisament, i podem fer un especial de com educar criatures, amb l'avi Sisquella també, que la convidarem, com educar criatures en l'empatia. Que no ens ratllem, mira, fora d'antena, faig un resum. La Sílvia deia, escolta, amb els que sou pares i mares, ara si veieu actituds narcisistes en les criatures, l'empatia no es desenvolupa fins...
3: Fins als 10, 9, 10, 11 anys.
0: Un nen és un narcisista dictador.
3: Bàsicament.
0: Per definició.
3: Bàsicament, perquè estan molt centrats en el seu ego. Al final, ells volen aconseguir, i si ells volen menjar-se una xutxa, doncs faran el que sigui per manipular
0: entre cometes.
3: Per aconseguir això. Llavors hem d'entendre que això és perfectament normal, però clar, si tenim, no, aquest entorn de narcisisme voltant, no tenim aquesta sospita, pot ser que se'ns desperti una angoixa
0: molt
3: gran.
0: La por, aquella.
3: Respireu fondo, treballeu des de l'empatia, poseu límits des de l'empatia, és com, bueno, és que això aquí no es fa així, nosaltres no, doncs això, no supliquem o no ens tirem pel terra per aconseguir una xutxa, perquè no l'aconseguiràs. Llavors és com anar modelant, no, aquesta empatia, però teniu temps.
0: Aprofitem aquests últims 5 minuts que ens queden per la pregunta que et tirava abans de la publicitat, eh? D'acord, hem detectat un perfil narcisista / no ens agrada el tipus de relació que tenim. Ara com marxem? Poc a poc, de cop?
3: Mira, l'ideal, idealíssim, en realitat, seria obrir la porta, tancar i no mirar enrere.
0: Però clar, si hi ha fills, per exemple...
3: Ah, exacte. El problema és que això, un, no és tan fàcil, perquè el narcisista no ho permetrà.
0: Clar.
3: I dos, si hi ha canalla o és un vincle d'un altre tipus, on ens uneix un contracte laboral o una responsabilitat o el que sigui, serà molt difícil. Llavors, el primer de tot és prendre consciència de que aquesta persona t'està fent mal i de que tu no vols viure sota aquesta persona. Un cop ho tens clar, comences a obrir la porta. Aquesta porta jo l'obriria primer sense dir-li res a aquesta persona. Començaria a obrir-la amb les amigues.
0: Buscant l'escapada,
3: eh? Amb una terapeuta que t'escolti, amb una psicòloga que en sàpiga el tema i que pugui fer aquesta companyia. Sí, hi ha temes legals pel mig, és a dir, esteu casats, hi ha canalla, és un contracte laboral, una advocada que estigui especialitzada o que sàpiga del tema i a qui pugueu posar ja les coses sobre la taula. Temes econòmics, és importantíssim, perquè això moltes vegades fa que ens quedem en relacions que no ens agraden, que això és un tema, per això deia que a nivell social també és un,
0: sí,
3: és un tema interessant. Llavors, a partir d'aquí, quan tu ja tinguis tot això més o menys organitzat, has de tenir un cap molt fred, i això no és fàcil, perquè a nivell emocional estàs... feta, exacte, trinxadíssima.
0: Has de buscar contraforts a fora, diguem-ne, eh?
3: Clar, però has de buscar això. I llavors, obrir la porta. I aquí ve el moment en què el narcisista poden passar diverses coses. La primera és que el narcisista ja hagi dit, ah, mira, aquesta persona ja no em serveix per massa res, i et digui, vale, vale, adéu, i aquí tindràs la sort de la teva vida. Serà molt dolorós per tu, perquè seràs conscient de que aquesta persona li importes un pito. Però
0: almenys et deixarà fer.
3: Al final et deixarà fer i això serà positiu. Però ho hauràs de treballar, serà una cosa dolorosa.
0: Jo sé de persones, fins i tot, que han desitjat, entengueu-me, eh? Que agafi un altre cap de turc i que em deixi en pau.
3: Sí, sí. Clar. Bueno, és que moltes vegades és això. Fixa't, fins i tot en les separacions, quan tu li dius a aquesta persona, el primer que farà serà el, vale, d'acord, tens raó, sí, no he sigut bona persona, és veritat, no m'he portat bé amb tu, tens raó, no sé què puc fer per canviar, ja entenc que te n'hagis cansat de mi, entrarà en el victimisme, i si tu et mantens ferm o ferma en allà, de dir, vale, m'és igual, ja no entro en aquesta manipulació, al cap d'un temps, un temps que poden ser 24 hores o poden ser 10 dies, de sobte canviarà el torn i llavors serà, és que ets dolenta, m'has deixat en el meu pitjor moment, ets molt... Començarà una campanya de desprestigi, per això és important.
0: I en l'entorn també.
3: Per això és important que l'entorn, jo ja l'hagi...

0: Hi ha molts que no firmen el conveni també per seguir-te controlant un temps.
1: És un tema,
0: també n'hem de fer un especial, de divorcis de persones narcisistes.
2: Jo vaig molt ràpid, i per tancar, com que són grans oradors i grans dominadors del diàleg, aneu amb respostes curtes, perquè com més tu t'enrotlles a defensar-te, més material tenen per contraatacar. Per tant, no, sí, s'ha acabat.
1: Sí, ok. Jo sempre dic que la resposta ja és... D'acord, molt bé. O ja s'ho mirarà l'advocat.
0: Com la Pantoja, dientes.
1: Sí, exacte. Sí.
0: No és culpa teva, de la Sílvia Catalán, com detectar i fugir de relacions narcisistes si voleu ampliar bastament el que hem comentat avui a La Solució. Sílvia, tornaràs. Moltes gràcies, un plaer.
1: Un plaer.
0: Estel Soler, ens sentim la setmana que ve parlant, ara no recordo, ja ho direm.
2: El que sigui.
0: El que sigui, bonica, gràcies per venir. Senyor Fran Domènech, tot bé, eh?
3: Molt bé, fantàstic.
0: Molts oients per respondre,
3: molts oients i sobretot agraïm que haguem tractat aquest programa. Un racó segur.
0: Demà parlem de jubilacions, no només de les actuals, eh? La nostra generació tindrà dret a jubilar-se, ens podrem jubilar fins quan durà? Va, fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Molta atenció avui perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien arribar localment als 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la d'aquest dimarts.
2: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra la atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
1: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovarà el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona pràcticament per perdut.
3: El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha autoritzat l'execució de Krista Pike. És la primera dona que s'executarà en aquest país des de fa més de 3 anys.
3: Pike, que ara té 50 anys, va ser condemnada a mort pel crim d'una companya d'estudis el 1995, quan en tenia 18. Fa més de 3 dècades que està al corredor de la mort. La defensa havia demanat aturar l'execució, al·legant, entre altres qüestions, els abusos físics i sexuals que Pike hauria patit durant la infància i els seus problemes psicològics. La resolució del Suprem, però, dona via lliure a l'estat de Tennessee perquè procedeixi amb la injecció letal. Si finalment s'executa, Pike serà la primera dona executada als Estats Units des del 2023 i la primera a Tennessee en més de 2 segles. Als Estats Units, des del restabliment de la pena de mort el 1976, han estat executades 18 dones davant de més de 1.600 homes.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga, de la Lliga de Campions femenina. Els gols els han fet Graham, que n'ha fet 2, Pina, que també n'ha fet 2, un de Eva Payor i l'altre Oladipo en pròpia porta.
3: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: En bàsquet, a l'Eurocup masculina, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78. També en bàsquet, l'Uri Girona ha caigut a casa davant del Delma Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
0: Fins aquí les notícies.
4: capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
5: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
6: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
4: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
6: És una promo ni a veres.
7: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
8: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
9: Ja hi tornem a ser.
10: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
13: Què és això?
12: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
14: Posa-hi el porc per aquí al mig.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
16: Bon dia, Catalunya.
17: Bon dia, Catalunya.
7: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
18: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
19: Són les 6 del matí, bon dia.
20: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
21: Bon dia, són les 6.
22: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
23: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
24: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
7: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant.
25: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
7: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
26: Totes les preguntes.
7: Amb Ricard Ostrell.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
28: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
29: No.
28: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
30: It's the moment to believe in the project.
28: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
30: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
31: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
32: Bon dia.
33: Hola, bon dia.
31: Bon dia, matiners.
34: Hola, molt bon dia.
7: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
35: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
36: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
37: Mira, esmorzant una mica.
36: Bé, aquí a la porta de la feina.
38: Treballant ja des de les 4 del matí.
7: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
39: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
7: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
40: Som pura cafeïna.

0: comença...
1: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Juliana Canet, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Avui, sense parlar-ho, hem decidit que el rosa és el color d'aquest programa.
4: És veritat, però tu part de dalt i la Juliana i jo part de baix.
3: Exacte, rosa de baix i blanques totes dues de dalt.
4: Vull dir que l'estampa... que també anem així, als programes, no, als teatres, que també anem amb colors.
3: És veritat.
4: Mm-hmm. Dia massa moviment, eh?
3: Uf.
4: Hi ha molta cosa.
3: Dia molt grisot.
4: Jo estic fins la polla de tot. Així estic, o sigui... Tenen de veritat, o sigui...
3: Però tot, eh?
4: S'ha acabat.
3: Tot en general.
4: Sabem dir que enterrem la Lover Era i entrem a la Enemy Era. Marta, amb una puta destral enterrat la Lover Era. Em tenen fins als collons. Estic farta de tothom. Vigileu. Vigileu perquè avui no estic agradable. Avui només m'ha caigut bé el Jordi, que treballa a la tintoreria de Cardedeu, que m'ha donat una jaqueta neta, que ell és genial. La resta de gent amb qui jo m'he topat avui... Tot gentussa.
3: Uf. Serem al teu costat, Juli.
4: Sí,
3: gràcies, no direm
4: perquè estic
3: res,
4: molt desestabilitzada.
3: Però serem al teu costat acompanyant.
4: Ho necessitarem.
3: Totalment. Mira, va, anem
4: al... Marc Andreu avui es veu que rebrà.
3: Home, home.
4: Ell és l'asa dels cops.
5: No, perquè ahir Marc Andreu, pobret, em va donar molt de suport en moments personalment molt complicats. Perquè, clar, com que allò de la travessa ho van quedar en un lloc sense wifi, en un lloc on fotia una calor de Déu, que després em van explicar que era perquè amb la pluja havien hagut de canviar-ho i posar-ho a dintre. Que després és veritat que quan preguntes moltes coses s'entenen.
4: Ja. Yeah.
5: Però, sí, sí, jo penso... Jo ahir vaig discutir amb gent.
4: És que, clar, tu no vens d'un dia complicat, vens d'un ahir complicat.
5: Jo vinc de... Ja, jo crec que... d'anys complicats, des d'aproximadament al març del 2022, que no m'ho ha aixecat cap.
4: Des de la data de creació de la Corpo, de 3CAT.
5: Ai, Déu meu, va, tot ho farem.
3: Va, anem al WhatsApp, 677-27-1058, que hi ha força oients que ens reclamen un petit moment de Cinefòrum per explicar què ens va semblar la Bola Negra.
6: El preso que custodia se llama...
3: Ens diuen, hola, colla de perfectes, estem esperant la vostra ressenya de la Bola Negra, un petonàs, o aquest altre oient que n'esperava una mica més de la pel·lícula. Escoltant el capítol d'ahir, comenteu al final que l'Alberto m'havia dit que no l'havia commogut la pel·li de la Bola Negra, i just jo opino el mateix. Em va encantar la fotografia, la música i com ho feien els actors, però tot i així no vaig acabar d'emocionar-me en cap moment, i mira que sóc de llàgrima fàcil. Jo faria retuit directament d'aquest missatge que ens ha enviat perquè em va passar exactament el mateix.
4: Clar, però una pel·lícula es mesura per les llàgrimes que et provoca? Tampoc és això, no?
3: No. Pot ser una molt bona pel·lícula.
4: Perquè pots connectar-hi, però des d'una altra emoció.
3: És una mica les expectatives que, almenys parlo per mi, que jo tenia d'emocionar-me molt i tenia ganes de plorar, i em vaig trobar davant d'una molt bona pel·lícula, que a mi em va agradar, però que m'hi va faltar aquesta emoció i aquesta llagrimeta.
5: Però que són dues coses diferents, perquè hi ha anuncis molt i molt dolents que et poden trencar i pots fotre't a plorar, i això no
3: també
5: determina que sigui un anunci
3: també
5: de moltíssima qualitat. Però és veritat que hi ha aquesta expectativa que tu dius, que tu vas, com que tothom ho diu, que és tan i tan emotiva i que tota l'estona estàs amb el nus a la gola. Jo crec que això fins i tot és contraproduent, perquè quan hi vas ja tota l'estona estàs pensant a qui em volen fer emocionar,
4: quan
5: em faran emocionar, quan serà el moment que ploro, és ara. I això també fins i tot genera una distància amb la història que t'estan explicant. I no és culpa dels Javis ni de la platja.
4: Exacte, això t'anava a dir, ells no són els responsables, perquè això és l'expectativa que genera.
5: A tu et va agradar, Marta?
4: A mi em va agradar molt.
3: Quina nota li poses, tu?
4: Jo, sobre 10, 8 i mig. A la meva escola era excel·lent, això.
3: És que per mi és... Sí, sí.
5: A la teva escola, però no el món Marta Montaner.
4: No, sí, és un excel·lent per mi.
3: Un excel·lent baix.
4: Un excel·lent. A mi em va agradar molt.
5: A mi també m'agrada molt.
4: Se'm va fer una mica llarga.
3: 10 minutets, no? Potser
4: sí,
3: li sobra.
4: Sí, potser 20,
3: un quart, sí, uns 20.
4: Però que sí, que em va agradar tothom com ho feia. La música és fantàstica. Tots creïbles, la fotografia, una preciositat molt poètica, que sí, intentem no fer spoilers per la gent que encara no l'hagi vist.
3: Jo m'he tornat enamorada de la Penélope. Feia molts anys que ja no hi pensava gaire, i per mi fantàstica.
5: Jo estic molt d'acord amb tot el que dieu vosaltres. Sí que tinc molt clares algunes escenes que ja hagués retallat d'entrada, perquè efectivament fan que el ritme de la pel·lícula, per mi, es trenqui una mica, quan en realitat la tensió està molt ben construïda i la major part d'estona sí que tot res és sobrer, però hi ha algunes parts on s'agraden massa amb el tema de la fotografia, que per mi
4: doncs allò podria haver estat una publicació preciosa per l'Instagram de Javi Calvo, però no calia que estigués a la pel·lícula. I després hi ha alguns cameos del mosbreig madrileny que jo, i això ja ho ha explicat ella, per tant es pot dir, si em poses la Maria Barrier, que és fantàstica, aquesta noia que fa aquest podcast amb la Samantha,
0: Hudson,
4: de sobte allà al mig, jo és que de veritat em penso que es posarà a fer un episodi de Bimbo Ficades, i a mi això...
0: O la Judeline.
4: O la Judeline. A mi això m'expulsa molt. Jo entenc que
3: no
4: això...
3: No els vaig ni veure, jo, aquests.
4: Clar, en perspectiva Hollywood, clar, o en perspectiva d'algú que no està tan dintre de tots aquests safrejos de nínxols,
3: no
4: controlat el panorama, t'és igual. Però a mi em va treure molt, perquè a mi que em surti la Judeline em penso que es posarà a cantar Trio, saps?
0: A mi això també em fa restar nota a la pel·lícula.
3: Yeah.
4: I després hi ha algun altre, no vull fer spoilers, però hi ha algun personatge que per mi no hauria ni haver hagut d'aparèixer, i hi ha un problema de química també amb aquest personatge.
0: Ah, qui és?
4: És que no ho vull dir, perquè no sé
3: clar,
4: si és
3: que serà bastant spoiler.
0: Vale, després m'ho dic. Ah, vale, sí, ara ja t'entenc.
3: Els colors, també.
4: D'aquí un temps podrem parlar, poder, sense
3: sí,
4: spoilers.
3: D'aquí uns quants dies o d'aquí unes quantes setmanes.
4: I et diré que també, a mesura que passen els dies, és una pel·lícula que per mi... No és que es mulli poc políticament, perquè sí que es mulla prou, però clar, s'entra tant en la repressió de l'orientació sexual, que està genial, que per mi hi ha altres temes de la guerra que són molt importants que queden una mica massa obviats, saps? Perquè després no passa res, però aquesta guerra la van guanyar uns i això ens va portar a 50 anys de dictadura. I per mi això s'entén i plana sobre la pel·lícula, jo crec que s'entén quina és la seva opinió al respecte, però per mi potser haurien hagut de ser una mica més clars, encara que potser fes la pel·lícula després massa evident, saps?
0: És que potser no era una pel·lícula sobre la guerra civil.
4: Clar,
0: vull dir, crec que això ja ho he anat explicant en alguna entrevista, que era una pel·lícula sobre aquests vincles construïts durant en aquella època i aquell moment històric.
4: Però per mi no pots parlar d'aquest moment històric sense
3: només
4: ser molt clar.
3: Només com a context, no? Sinó que t'has de mullar una mica. Bueno,
4: que crec que són bastants, eh? Bastant clar.
0: Vull dir que sí.
4: Que no hi ha molt espai.
0: No estem parlant d'unes persones que siguin molt neutrals en el sentit
4: polític.
3: No,
4: zero,
3: i que tampoc dubtes.
0: Zero. I que no crec que tinguin por en cap moment de fer bandera de res.
4: No, però jo fins i tot hagués volgut que fos una mica més barat en aquest sentit. Ja. Que fos més explícit. No ho sé.
0: Algunes trames molt evidents, també, per mi. Però bé, això ja és també la meva opinió.
4: Últim defecte, tot això tenint en compte que realment ens ha agradat.
0: Som durs, després dius de mi, però aquí som molt durs.
3: Com que t'ho posa massa fàcil com a espectadora,
0: no? Quina nota li poseu, heu de dir.
4: A mi la nota em costa
3: molt. Jo li poso un 7,5, per exemple. 7,5, 7,75.
4: Jo un 7.
0: Ah, doncs molt més durs que jo.
4: Per mi es perden algunes trames paral·leles que fa que perdis l'atenció de les trames principals només perquè s'agraden massa, també.
0: Jo crec que també hauríem de contemplar el fet que no formem part actiu del col·lectiu. És a dir, que aquí parles amb algú que hagi viscut la seva sexualitat d'una altra manera, per ser homosexual, per exemple, i probablement no tindria la mateixa visió que nosaltres, perquè per molt que siguem empàtics, no podem connectar amb aquelles emocions que aquella persona va viure.
4: Absolutament. De fet, nosaltres vam anar a veure la pel·lícula amb tres persones del col·lectiu i ja només sortint a fora vam estar-ho comentant i ja ens havia impactat de maneres diferents d'entrada.
0: Clar, o sigui, que per molt que siguem aliats en aquest sentit... No és el mateix,
4: sí.
3: Bé, mira, ara que estàvem parlant de la Bola Negra, tenim constància que un dels seus protagonistes estaria perdudament il·lusionat.
0: Perdudament il·lusionat,
4: sí. Tu saps quan al Google Maps et proposa una ruta i t'equivoques de sortida, de sobte, i et suma no sé quants minuts, i llavors et tornes a equivocar de sortida, i et suma 20 minuts més, i no s'acaba mai el viatge? Està aquí. Ara mateix aquest noi és aquí.
3: A la ruta de la il·lusió.
4: Perdudíssim. No troba la sortida.
3: No. Està perdut.
0: I no la vol trobar.
4: Sobretot.
3: I tant de bo no la trobi mai, perquè...
4: Perquè no hi ha res millor que estar il·lusionat.
3: Que viure
4: és una meravella.
3: Infinitament il·lusionat. Bé, ell és un actor que coneixem molt bé. Jo diria fins i tot que és un nom històric d'aquest programa, i després d'uns anys complicats, entre cometes, pel que fa a l'amor, jo crec que ara la vida li somriu, tant professionalment com personalment. Família, Miguel Bernardo té nòvia. És una exclusiva de la revista Semana que avui publica una foto de la parella portada i titula Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat. Us he portat la revista que ha anat al quiosc.
0: L'actor de moda perquè és un dels protagonistes de La Bola Negra.
4: I per mi dels que ho fa millor, eh?
3: Sí, ho fa molt bé. Ho fa molt bé a la pel·lícula.
4: No estàs d'acord?
0: A mi em passa una cosa, és que no deixo de veure el seu personatge d'Elite tota l'estona. No. Parla més de mi que d'ell, eh? Perquè jo sé que ell ha fet una gran feinada i sí que el veig en un nou registre, però...
3: I que no l'entenies, també comentaves ahir.
0: Clar, perquè, però és que surt ferit. I vull dir que això és veritat que soc molt...
4: No,
0: és escola Mario Casas. Jo, de vegades, necessito subtítols amb el cinema espanyol.
4: Totalment d'acord. És que jo, tornant amb el cotxe, deia... O sigui,
5: jo necessito un punt entre... O em posa subtítols o un punt entremig, entre el Com si fos ahir, que no pot ser menys genuí perquè és que parlen amb una dicció tan perfecta d'Institut del Teatre que tot és com, passa'm l'oli, sisplau, aviam si... De... Que tampoc és normal, ni és natural, ni és orgànic, versus el cinema espanyol, que és que de veritat, com que tot és murmurar i xiu-xiuejar... No sé què... Però tot eren sons, era una pel·li sense so.
0: En Guitarrí, que l'entenia perfectament.
7: Però clar, que el tema de dicció del...
0: Home, no, sí que parla, tia, no? Parla molt.
5: Tots parlaven, de veritat, per mi em costava entendre tothom. Tothom. I jo no sé si és que també no estic acostumada al castellà.
0: I a la Penélope se l'entén perfectament, també.
7: La Penélope, sí. La millor.
5: La Penélope se l'entén perfectament.
7: I com
5: la...
7: canta, quina sorpresa, també.
5: Creus que canta ella?
0: Estem a punt ja de dir totes les trames fins al final, eh?
5: No, però això surt al tràiler, la Penélope cantant.
0: Sí.
7: I he sentit també entrevistes dels Javis que deien que la Penélope tenia molta por a cantar, que fins i tot van valorar doblar-la i que al final, doncs, a base d'entrenar i practicar, es va sentir còmoda i es va veure en cor de cantar. I...
0: Fa un paperàs, la Penélope.
5: Quan se sabrà si van als Oscars?
0: Uf, queda molt, no?
7: Queda molt.
0: Queda molt. Encara.
7: Però, vaja, que totes les travesses diuen que segurament sí.
0: I que allà encara no s'ha estrenat als Estats Units. Vull dir que tot just comencen la carrera dels Oscars allà. Sí. Ara primer hem fet la campanya més estatal i ara toca fer la travessa, la seva.
7: Bé, tornant a aquesta exclusiva de la setmana, que publica en portada una foto de Miguel Bernardo i la seva nòvia.
0: És que què deu pensar l'Aitana? Creieu que l'Aitana anirà a veure La Bola Negra?
5: No ho tinc clar,
0: perquè recordem, per la gent que no ho sàpiga, les dues últimes persones al planeta que no ho sàpiguen, Aitana Ocaña i Miguel Bernardo, exhistòrics.
7: Absolutament, i ara seré una mica frívol, però serà de les poques persones que sabrà si utilitza pròtesi o no, sí. Miguel Bernardo.
0: Sí, bueno, poques, no ho sabem.
5: Bueno,
0: poques.
5: Se sap.
7: Bueno.
5: Mira, he llegit jo moltíssima gent que diu de dir, hòstia, l'Aitana se'n deu empenedir tant i tant d'haver deixat en Miguel Bernardo, si presumptament va ser ell qui el va deixar.
0: Estic en contra d'aquestes
5: coses.
7: Ja
5: jo estic en contra, no, jo estic en contra també, però entenc que deu ser dolorós. O sigui, jo veig un post d'Instagram d'algun exnòvio meu i també se'm regiren coses. Tu imagina't veure'l en televisió, en pantalla, ha de ser duríssim. I després l'Aitana està en un procés doncs ara... d'intentar esborrar tot això.
0: Ah, sí,
5: literalment, esborrar-se els tatuatges, fent un follow, que jo no sé...
0: Imagina't el que ha hagut de menjar-se en Miguel Bernardo tants anys de tenir Aitana a la sopa. Ai, perquè no et sé. Recordo que la promoció de Metamorfosis, el seu disc, ara la gira, que sí, el Mundial... Ell ha tingut un perfil molt més discret, però és que ell ha hagut de menjar-se Aitana amb patates, eh?
5: I ell ha patit molt i molt, que aquí ho hem comentat al
0: el
5: programa.
0: Ell, moltíssim.
5: Molt. Bé, veurem.
0: No sé si veurà La Bola Negra, l'Aitana.
7: Jo diria
0: no
7: que sí.
5: Jo crec
7: potser
5: que no.
7: No ara, però més endavant.
5: Jo crec que no, perquè també... Mira, et diré una cosa. Si ella no tingués parella, jo crec que la miraria.
0: Jo crec que també. Jo crec que em plec aquí, però això no és informació.
5: Això és l'estómac.
0: És un font, dos punts, estómac. En plec aquí juga un paper que no sé quin és.
5: Però que deu ser important, jo penso.
7: Què vols dir? Que li diu...
0: Jo
7: la mirem
0: no
7: o no la mirem?
0: No estic dient res, perquè l'Aitana ja és prou grandeta per fer, espero, el que ella vulgui. Però que igual per no ferir o perquè no sé què.
5: Clar, i que no té res a veure. O sigui, no estem insinuant. Jo em penso que sigui una relació tòxica i que ell l'estigui imposant.
7: No.
5: Però quan al final tens una nova parella, està clar que ja no només per vetllar pels sentiments de la teva parella, a qui vols protegir també, d'alguna manera, poder mantenir-te distant dels teus exnòvios que poden significar coses per tu, sinó ja gairebé també per tu, perquè tens una nova il·lusió i els teus exnòvios passen a tenir una importància molt més relativa.
0: I en Plex aniria, ell, a veure La Bola Negra?
5: No.
0: Mai de la vida, eh?
5: Ell, tot el que sigui més d'un TikTok d'un minut, suposo que li...
7: Vale, per un altre massa... tema, no perquè fos l'ex de l'Aitana, sinó per un tema de concentració.
5: No ho sé, això tampoc, poder super cinèfil, és que no el conec, aquest noi.
7: Bé, aquesta foto de la revista Setmana se'ls veu a tots dos caminant pel carrer i és molt important que us fixeu que en Miguel porta una bossa de plàstic a la mà. Bé, aviso que aquesta bossa serà molt important perquè ens donarà molta més informació de la que a priori ens pensem. Llavors, anem a pams. Evidentment, ara explicarem qui és ella, perquè a mesura que han anat passant les hores hem anat tinguent més detalls d'aquesta noia, però abans sentirem el director de la revista Semana, que es diu Jorge Borrajo, que ahir avançava ja en aquest programa de Telecinco que es diu El verano se mueve.
0: El verano se queda perquè no l'han cancel·lat.
7: No, jo crec que...
5: I ja no és verano, podrien fer l'otoño se mueve.
7: Sí. Que per ser el presentador, jo no me l'havia mirat, aquest programa, i avui me l'he hagut de mirar una mica. Interromp tant els convidats, que m'ha estat fins i tot difícil agafar els fragments d'en Jorge que pogués parlar tranquil·lament. Vull dir, fins aquí la meva crítica televisiva. Doncs bé, en Jorge explica a quins llocs els van fotografiar.
8: Yo creo que, mira, ilusión la utilizamos sobre todo cuando es algo incipiente. Mañana vamos a ver que no es nada incipiente. De hecho, les hemos podido fotografiar este fin de semana saliendo de la casa de los padres de Miguel Bernardo.
7: Per tant, important.
0: Clar,
7: no és una il·lusió.
0: No, llavors, bojament o perdudament il·lusionant, no?
7: No, perdudament jo, que em pensava que era una il·lusió, i això és una relació que, vaja...
0: Està enamorat.
5: Hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot.
7: Però el moment que coneixes ja els sogres és que aquí...
0: Roger, i és veritat que tenim aquí la revista Setmana en físic i el titular és exclusiva, Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat.
7: Sí.
5: A veure... Ui, aquí hi ha moltes coses a comentar. Lo primer, ja sabem nosaltres que les revistes del cor veuen que en Roger i jo ens mirem així, de nou enamorats, i anant bé, només ens hem mirat. Això per una banda. Per tant, el que posi a la setmana, jo m'ho agafo amb pinces, a no ser que hi hagi fotografies que ho provin. Hi ha aquestes fotografies, hi ha aquesta informació d'haver anat a casa dels seus pares, i per tant, jo crec, efectivament, que en Miguel i aquesta noia són parella. Per altra banda, també penso, i amb aquest temps que fa que fem el programa, ho hem descobert, perquè hi ha gent de tota mena, que hi ha persones que estan prou grillades com per una il·lusió portar-la a dinar amb els seus pares.
0: Ah, sí.
7: De molt ràpidament, no?
5: No. Però,
7: bueno,
5: una il·lusió
7: llavors ja passa d'il·lusió
5: no, a... No, jo crec que ho porten en qualitat d'il·lusió. Jo crec que hi ha gent que té aquesta mena de, primer, de confiança amb els seus pares, de confiança amb ells mateixos i de confiança amb la nova il·lusió.
7: Bueno, gent molt valenta.
0: Gent que només pensa en ella i no en l'altra.
7: Absolutament.
5: I en els pares. Mm. Perquè a mi el que em sabria greu de presentar-li la meva mare, cada il·lusió que conec, és això. Jo
0: justament que s'il·lusioni ella.
5: Clar, però és que també al final, si tu estàs presentant aquesta persona, jo entenc que és perquè passa a formar part de la família. I això per mi només passa si aquella persona és o la teva millor amiga o parella. M'entens?
0: Em recorda quan en Risto Mejide presentava les seves il·lusions als seus fills, és tan que ràpidament.
7: Que aquí és cosa de dos, que l'altre també accepta ser presentat i anar...
0: No, però també has de pensar bé que si allò té bon port. O sigui, em sembla que de vegades és de persona que només es mira el malic.
5: Totalment, i a més en el cas dels infants encara és més complicat perquè com a persona adulta, una mare, un pare, un tiet, un avi, que li presentes una nòvia o una il·lusió i després ho deixes, pot fer-se anar la idea, però un nen petit que està descobrint el món que no només ha passat per a la separació d'uns pares, que pot ser traumàtic en molts casos,
7: sí,
5: o que et descol·loqui molt,
7: no el deu ajudar.
5: Si estàs tot el dia presentant-li parelles, està clar que...
0: Hòstia, avui estem xerraires, ja m'ho noto, eh?
7: No, avui hi ha moltes ganes de debatre, eh? Vull dir que...
5: Avui el vostre programa dura una hora.
7: Avui tenim 60 minuts.
5: Que bé, l'han enviat a l'exclusiu digital.
7: Que en portem 20 ja i estem a la pàgina 3, però anirem fent.
0: Ara
7: anirem fent. A veure, més detalls que ens aporta en Jorge, el director de la revista Setmana, que ens parla que aquesta visita a Can Ana Duato ens va regalar una estampa que ens resol el misteri de la bossa d'en Miguel.
8: Fueron a una comida familiar, de hecho salieron incluso con...
9: Se
8: llevaron el tupper y con plato de comida.
9: Confianza máxima. Que no sabemos lo que llevaban el tupper.
8: No, una era un plato con un film, es decir, podría ser queso o algo así, y lo otro era un tupper en una bolsa.
7: No hi ha res més mundà i bonic que sortir de dinar de casa als sogres i que t'hagin carregat de tàpers fins a les celles. I ara li he passat a la Marta la revista perquè ella porta un plat. És a dir, ja no és un tàper, és un plat amb
0: un
7: paper
0: plat,
7: film.
0: O sigui, un plat de ceràmica, embolicat, i el contingut és que podria ser un pollastre. No t'ho sé dir.
5: Aquí l'Anna Duato s'ha agradat de més a la cuina.
7: I li agrada
5: estan
7: molt.
5: Estan marxant amb una quantitat de menjar ingent.
7: I on se l'emporten, aquest menjar, no?
5: Què vols dir, que poder viure plegats?
7: No, jo no crec que visquin plegats, però que sí que passen temporades juntets.
5: Potser és aquella època que vius plegats, però que tens dos pisos.
0: Sí. Ara toca casa d'on, ara... Això sí, tens sort de tenir casa, clar.
5: Exacte. Efectivament.
7: Ara sí, qui és ella i què en sabem? Sabem que ella no és espanyola.
5: Mira, me n'alegro molt. Saps que això, vull dir que poder no, i és fortuit, i... però jo estic segura que en Miguel sent com és, que a més el veig tan sensible, pobre xaval, li deu haver costat molt i molt lligar sent l'ex de l'Aitana, sobretot aquí.
0: Sí.
5: Tu saps la filla de la Belén Esteban, que just ara està tan de moda, que ella ha hagut de marxar del país...
7: I has de lligar amb gent que no sàpiga d'on
5: vens. És literal una migrant per que... estar a l'exili, aquesta
7: no
5: noia, m'entens? Perquè aquí hi ha una pressió mediàtica tan bèstia sobre seva que no pot relacionar-se de manera normal amb el món.
7: Segons la revista, aquesta noia tampoc resideix a l'estat espanyol i, de fet, així ho explicava el director de la revista i a Telecinco.
8: es una joven, es decir, de 27 años para cumplir 28 en un par de semanas, nacida en Letonia, en su capital, Riga. Lo que no sabemos es todavía cómo se han conocido, porque ya hasta donde sabemos está afincada a mitad de camino entre Montreal, en Canadá, y Nueva York. Entonces, lo que sí está claro es que Miguel está atravesando probablemente el mejor momento de su vida, profesional y personal. Desde Aitana se la había relacionado de manera con rumores con varias parejas, pero ya oficial y con fotografías.
0: Bé, no ho oblidem, se l'havia relacionat amb l'Ester Expósito.
7: Sí. També.
0: Sobretot, perquè després se l'havia relacionat amb la Greta Fernández i altres actrius, però eren tot amigues.
7: La nova nòvia en qüestió és de Letònia, viu entre Nova York i el Canadà, farà 28 anys d'aquí 15 dies, per tant, si és del 98, es porten 2 anys amb en Miguel, que ell és del 96. Llavors, ens queden un parell d'interrogants molt importants. 1. Com es van conèixer? Que això no ho resoldrem avui, perquè encara no se sap, ningú ho ha explicat, però a què es dedica ella sí que ho sabem, i qui ens ho ha resolt ha estat en Javi Hoyos.
10: ¿Quién es ella? Se llama Zana Red, es modelo, vive entre Toronto y Nueva York. Es guapísima, tiene un pelazo, pero además es muy divertida también porque hace vídeos. I present to you my unique one of a kind. Veo, hace este tipo de vídeos graciosos. Es monísima esta chica, me parece muy divertida, muy graciosa y bueno, pues ay, está con el actor, vamos.
7: No sé si la coneixíeu, té uns 300.000 seguidors i es veu que es va fer bastant viral a TikTok amb uns vídeos que feia, però com que no sé ni entrar al TikTok, no ho sé ni mirar.
0: Parlen en anglès.
7: Segurament, jo crec que sí.
0: Que internacional.
7: Per la seva banda, la revista Vanitatis també ha explicat que la parella ha estat passejant aquest cap de setmana pel barri madrileny de la Latina i que van dinar a un dels restaurants de moda de Madrid, que es diu La Toguita, i explica que alguns clients, en veure en Miguel, el van reconèixer i li van demanar fotos, que ell no va tenir cap problema per aixecar-se i fer-se fotos i parlar amb tothom, i Vanitatis també diu que es van passar tot el dinar agafant-se de la mà i fent-se petonets.
0: Ai, i vivint aquest enamorament. Jo també, me n'alegro molt per ell, eh? Ai, molt. Mira, és de les coses que poder serà de les coses que més feliç m'han fet aquest 2026. Avui segur, tal i com estàs. Aquesta setmana segur. És la gran notícia de la setmana per mi.
7: Ara serà molt interessant veure si a partir d'aquesta exclusiva comencen a fer vida plegats, almenys la vida pública, d'anar als actes junts, d'anar alguns compromisos de marques, i ara venen dos compromisos molt importants. Si la Bola Negra va als Oscars, a veure si ella l'acompanya.
0: Bueno, ara venen.
7: Bueno,
0: falten
7: ara venen.
0: Mesos, eh?
7: En els propers
0: abans
7: mesos.
0: Abans falta el primer Nadal junts, eh?
7: Primer Nadal junts, i si ho superen hi haurien els Oscars, però atenció
0: si
7: perquè
0: superen.
7: Ja...
0: Bueno, si ho superen. Una gincama.
7: I llavors hi ha els Goya, que atenció...
0: Ai, sí.
7: Data important. En Miguel té molts números d'anar-hi. Se celebraran el 6 de febrer a Pamplona. I llavors ja hi ha xup-xup a la xarxa.
0: Un 6 de febrer.
7: Es podria trobar guanyant un Goya un 6 de febrer.
0: Que és una cançó que l'Aitana no li va dedicar a ell, no, sinó que és per en Sebastián Yatra. Però, i és casualitat, la vida és així, té aquestes coses. Se'n deu empenedir tant en Miguel d'haver fet tan pública la seva relació amb l'Aitana. I això, per desgràcia, i per sort seva segurament, farà que protegeixi per sempre més, jo em penso, la seva intimitat. Clar que també pensava això de l'Aitana després de la relació amb en Yatra i amb en Plex, una mica més, i ens han convidat a tots els fans a entrar a casa seu.
7: Bé, haurem de seguir. Sobretot l'Instagram d'ella tinc ganes d'anar seguint per veure si el comparteix o penja alguns vídeos. Ella és una mica... com tu, Juli, en el sentit que ella va explicant què fa en el seu dia a dia, fa molts vídeos i, bueno, veurem si el comparteix. Dit això, obrim una carpeta que ens obliga a posar-nos una mica més seriosos.
0: Què
7: que
0: passa?
7: Que demanava torn de paraula a la Juli.
0: Miloma, no, era per fer-te un senyal de que Rosalía no sé jo si entrarà. Però bé, seguim, ja ho veurem, tu ets el director.
7: De com va celebrar l'aniversari la Rosalía? Bueno, escolta'm.
0: Com anem tan tard comentant l'aniversari
7: ja no
0: de la
7: Rosalía. Calcular. Marta, obrim la carpeta...
0: Però és que ho han celebrat fa molt... Bé, ja us ho explicaré.
7: Obrim la carpeta de la crisi que estaria patint l'agència d'influencers de la Dulceida i Management, que fa dies que en parlem, la veritat.
0: Sí, una presumpta crisi que estarien arrossegant des de fa temps amb una gota que hauria fet vessar el got, que és la renúncia d'una peça clau dins l'agència.
11: esta fuente me dice que están pasando cosas muy graves, que la directora, no Ana Pascual, sino como la coordinadora que llevaba 8 años, se ha ido, que era la que manejaba el cotarro, porque Ana Pascual sí es la imagen, igual que Dulceida, pero al final la que estaba ahí era la que llevaba 8 años, que los talents se quedaron bastante como desamparados ante esta ida de esta coordinadora.
0: Això és el que deia la setmana passada la periodista Ana Gurguí al programa El Sótano, on revelava també un dels últims talents que han abandonat In Management, que és Ares Teixidor. Estàvem parlant de 4 baixes en un mes, deia ella, a les quals li hauríem de sumar un nom que s'ha conegut aquesta setmana, que jo no coneixia, que és Edgar Padilla. Primer cop que sento aquest nom, però és un noi que formava part d'In Management i que ara ha dit que es portarà les coses pel seu compte. Un noi, un creador de contingut amb 130.000 seguidors a Instagram i a TikTok. Aleshores, el cas és que la Dulceida ahir va assistir a la gala dels Premis Forbes, que celebraven els millors creadors de contingut del 2026, i per això s'explica que ahir no assistís a la premiere de La Travessa a Barcelona.
7: Ja tenia un altre compromís.
0: Perquè si no, jo imagino que la casa hauria volgut, i de fet li hauria demanat, que hi anés activament. No pots parlar d'aquest tema, oi, Juliana? Perquè estàs de molt mala llet.
5: Després parlem d'aquest tema, no?
7: Avui té la...
0: Dels influencers que han assistit a La Travessa a la premiere? Vale, vale. Doncs clar, la catifa d'aquests Premis Forbes a Madrid, els periodistes van preguntar-li a la Dulceida per aquesta presumpta crisi a In Management.
12: ¿Qué está pasando? Lo que pasa en todas las agencias. La verdad que estoy un poco flipada y sorprendida por, uno, toda la desinformación y ya como bulos, ¿no?, de cosas que se suman y tal. Estoy bastante alucinada. Porque las agencias de toda la vida tienen una rotación. Hay gente, somos la primera agencia de influencers, llevamos 10 años. Somos una empresa muy familiar, nunca hemos pretendido llevar a 300 personas ni nada, nos gusta el mimo. Entonces sí lo entiendo, que es goloso porque hay un nombre ahí detrás, ¿no?
0: Són declaracions per l'Espanyol i ella, com la sentíem, es fa l'ofesa per les informacions que han sortit aquests dies i nega la crisi, nega la major. Diu que això és desinformació, etcètera, etcètera. I explica que la rotació de talents, per tant, que els influencers de l'agència vagin i vinguin, és habitual en una agència de representació.
12: En totes les agències se van, si tu mires tots aquests 10 anys, s'ha ido mucha gente y ha entrado muchísima gente y así seguirá, ¿sabes? Y tú te vas a cualquier otra agencia y pasa lo mismo. Y hay meses de más salidas, de menos, de más de muchas entradas. O sea, este mes nos han entrado 6 personas. De golpe. Eso, hay un mes que no entra nadie, un mes que entra uno, un mes que se van 4.
7: Rotacions, diu que són.
0: A mi, sí. Però a mi això em fan pipar una mica. Ara li exigeixo una transparència com si estiguéssim parlant d'una...
7: Un servei públic
0: de la Generalitat.
5: Sempre hi ha senyora Dulceida.
0: Òrgan governamental. Però és que la Dulceida ho explica com si fos mega evident que han fitxat 6 persones, però li podem recordar que la seva web porta dies sense funcionar amb un comptador que està a 0 dies, 0 minuts, 0 hores, 0 segons, vull dir...
5: Cosa que ella també ha d'entendre que
0: tinguem preguntes.
5: No, i que això agreuja les sospites que es puguin tenir des dels mitjans d'aquesta empresa que poder...
0: És que, a part, ho sento, però no només són sospites, perquè els panots parlen una mica.
7: Fem una pausa i saludem en Marc Andreu perquè hem de recuperar tots els detalls de la presentació de La Travessa VIP ahir a Barcelona.
1: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
2: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
1: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
7: Marc Andreu, bona tarda.
13: Bona tarda, pendons.
7: Espero que estiguis recuperat de la trencada de cara.
13: Home.
7: Que va fer la teva companya,
13: Marta.
7: Per
13: això vull ser ben lluny de la Marta, perquè no vull...
0: A l'altra punta.
13: No vull dir-la a prop. Durant uns dies de descans. Doneu-me... que mi nena reflexioni.
7: Marc Andreu, com esteu? Us esteu mirant amb la Juliana?
13: No,
5: és que... Tantes hores plegats. Tant amor entre nosaltres.
7: Tantes històries, no, també?
13: Hem viscut tantes emocions junts.
5: Tantes i totes dolentes.
13: Amor, no.
7: Les últimes ahir al vespre.
13: També riem molt. Però ahir, precisament, no va ser un dia de riure.
5: Ahir va ser difícil. El Marc Andreu jo mai l'havia vist ensuat.
13: És que feia molta calor.
5: Molta calor.
3: Bé, hi ha molts oients que ens estan demanant, per altra banda, que parlem d'aquest primer capítol de la Travessa VIP i que ens demanen si ho seguirem i tal.
0: Boníssim, eh?
3: Clar, tu, Marta, has començat el primer,
0: sí,
3: ja.
0: Sí, estic a punt d'acabar el primer episodi, molt dins. M'està agradant molt.
3: I tu, Marc Andreu, ja l'has vist, ara repassarem alguns fragments i també li dones bona nota.
13: Molt bona nota. He vist els dos primers, de fet, que ja estan disponibles a la plataforma 3Cat.
5: És que treballen molt bé la gent d'Aguacate, la productora.
3: Bé, abans de sentir alguns fragments d'aquest primer episodi, tornem al Museu Marítim de Barcelona, on ahir al vespre hi havia la...
0: Estrès posttraumàtic.
13: Sí, exacte. Sí, ahir al vespre hi havia el Catifa Vermella a partir de 6:45 de la tarda.
3: Volíem sentir moltes veus protagonistes, en vam poder sentir poques en directe.
13: Bueno,
3: els vau quedar una estona, llavors, a parlar amb ells.
5: Aquí ja no passa absolutament res, perquè jo ja entenc que no som el centre del món, ni el, o sigui, jo ja ho entenc i no ens hem de mirar només al Malic. Però és veritat que muntar un esdeveniment a les 6 de la tarda, quan tens justament un programa de la casa que, amb diferències, el que més bon volia donar en aquest format, a mi em sembla una mica estrany. Perquè condemnes, efectivament, a que dues persones de l'equip no puguin estar en directe aquell dia en el programa, que hagin de fer una cobertura que, a més, no es va poder fer ni amb tècnic, i que no puguis tenir tots els protagonistes. Si ho haguessin fet més tard, avui t'explicaríem tots els protagonistes i quedaria molt millor, no estàs d'acord?
3: O si haguessin arribat puntuals a l'hora de la cita, els haurien tingut tots en directe, cosa que no vam poder fer, i que us vau haver de quedar una estona més, i m'imagino que ara el sentirem, no?
13: Correcte, sentirem alguns dels personatges que també hi havia allà a la Catifa Vermella. Recordem, els tiets ja els vam fer en directe, també vam poder parlar amb el Jair i la Neus. Doncs, una de les persones que ens va sorprendre, que no és cap de les convidades, però que és la primera persona que ens vam trobar a l'entrar a la Catifa Vermella...
5: I que se'ns va abraonar.
13: És aquesta perfecta.
14: Què tal?
15: Soc la mare de la Laura. Ho segueixo molt, eh?
14: Encantada.
3: La mare de la Laura Escanes?
5: Ens va parar la mare de la Laura.
3: M'encanta aquesta senyora.
5: Va ser genial.
3: Sí, és increïble.
5: Ella és, ho és tot a partir d'ara.
13: Va entrar directament a atacar i dient que és oient. Bueno, que ens segueix molt, entenc que també és oient.
5: Sí, sí, ens va fer moltíssima il·lusió, la veritat.
13: I això, clar, ho vam portar... La Juliana li va preguntar a la Laura quan es van trobar a la Catifa.
5: M'ha parat la teva mare.
15: Que mona, és que, clar, la meva mare, vull dir, s'informa de tot el que passa a la meva vida. Llavors, tu, com que també estàs a la meva vida, doncs saps qui ets perfectament.
5: Per la teva mare devia ser bastant dur al principi, no? També tenir tanta informació de sobte de la seva filla allà, no saps què és veritat, no saps què és mentida, deus patir tant, i tu tan petita.
15: Clar, però també et diria que jo patia per si ella estava patint. O sigui, era allà un peix que s'estava mossegant la cua tota l'estona.
5: Però ara entenc que ja s'ha acostumat.
15: Sí, sí, també ara, a més, crec que llegeix les coses i ja ni s'ho creu. I a vegades em ve i em diu, ha passat això...
13: I vam estar parlant això d'una mica de la mare, també de la Travessa, que li fa molta il·lusió una temporada nova, de si feia les campanades o no, bueno, una ja, mica...
5: Que jo crec que ja t'ho puc dir, que hi haurà temporada nova i que més farà les campanades.
0: Temporada sí. Nova de la Travessa anònima o la Travessa VIP?
5: Això
0: VIP
5: no saps, no, clar, no t'ho sé dir, VIP 2 és difícil perquè més famosos a Catalunya no n'hi ha. Clar, sí que és igual perquè els treuen d'Espanya, però bueno, no sé, vull, no sé amb qui es fa.
0: L'Arnau París i la Rais.
3: Clar, no sé si podran...
0: Tu i en Marc Andreu, perquè ja no tindran aquí més trucar.
3: Mm. I l'Escapa i la Diana, és que
0: l'Escapa
3: no...
0: L'Escapa i la Diana...
3: Ja s'acaba, ja.
0: No, sí que hi ha més gent.
13: Es pot rascar.
5: No, ja ho trobarien, ja ho trobarien. No, jo crec que tornaran a fer una anònima, si ho fan.
0: La Vallespí amb algú...
5: Què vols dir?
3: La els Vallespí super...
5: Amb el Camil, no?
3: Estaria bé.
0: No, amb el Camil, no.
3: No, amb l'Andreu Joanola, per exemple, dos amics.
5: Estaria mira, bé. I tu i l'Andreu Joanola?
3: Hòstia,
0: no, no us entendríeu pas.
3: No...
5: Fotria patir, eh?
0: En Joel Díaz amb algú.
5: Sí que seria
0: saps
5: guai.
0: Que sempre hi ha la quota aquesta humorista?
5: Sí. A mi m'agradaria anar-hi amb en Joel Díaz. Però bueno, ara ja diré que no si m'ho proposen, perquè ja és, ja és per orgull. Per amor propi ja hauria de dir que no.
13: Doncs nosaltres estàvem situats en aquesta entrevista davant del fotocall. Per tant, tots els famosos la van passant per darrere i per fer-se les seves fotos de rigor. I a mitja entrevista amb la Laura van començar a fer-se fotos als germans Casas. I evidentment la Laura es va distreure.
15: És que estava mirant que monos els Casas, eh?
5: Són moníssims, tia. Fan un fàstic. Són la família ideal, literal.
15: Són moníssims, la veritat.
5: Bueno, doncs ens quedem amb això, família. Moltes gràcies, Laura.
13: Van venir això a les carcasses per donar suport a la Sheila i el seu germà, i el Christian, i va passejar-se per allà.
3: S'acaba així l'entrevista amb la Laura? Perquè no veig que hi hagi més fragments de Laura Escanes?
0: Oh, no!
7: no teníem com una,
0: no, i si hi havia
7: una missió
0: un
7: molt
0: tema,
7: clara.
0: Hi havia un elefant a l'habitació que l'havíeu de treure.
16: Jo només puc fer una cosa.
0: Espera, no expliquem-ho, la polèmica, perquè les declaracions de la Laura al matí de Catalunya Ràdio de fa un parell de dies van portar molta cua, perquè parlava sobre ser un perfil buit a xarxes, sobre ser una influencer només de lifestyle, que si no s'havia posicionat en la crisi d'habitatge... De fet, ahir vam tenir un debat molt llarg com a prèvia d'aquesta connexió amb la travessa.
7: I perquè... gràcies a la connexió d'avui...
0: D'avui sabrem si la Laura vol matisar les seves paraules i tal.
13: Vist això...
16: Bé. Teniu raó. Jo vaig prometre en antena que li preguntaria això a la Laura. No només això, sinó que jo el matí ja havia previngut la Laura i li vaig dir, escolta, parlarem d'això, si et sembla bé, t'ho preguntaré. Bé,
13: em sembla fantàstic.
16: Us prometo que no va ser que no volgués preguntar-ho, sinó que genuïnament me'n vaig oblidar. Completament. Se me'n va anar completament del cap. Tornant a casa, ja vaig escriure desesperada en Marc Andreu perquè, de sobte, escollint el tall de xarxes, pam, em va venir al cap i dic, ens hem deixat de fer la única pregunta que li anàvem a fer la Laura i he fet les preguntes de sempre de si està contenta amb la puta travessa 4, tio. Demano disculpes amb l'audiència i amb vosaltres, però que sapigueu exacte que no hi ha ningú que estigui més enfadada amb això que jo mateixa. Feines tindré de perdonar-me a mi.
7: La condemna ja és l'enfadament també ella mateixa.
16: No, no, nois, de veritat, no sé, era un dia... O sigui, no és per posar excusa, però sí per explicar-me, era un dia amb moltíssimes emocions, era un dia molt intens, feia molta calor, estàvem ja farts de tot i no vam poder més, i jo, de veritat, se m'ha anat del cap totalment. Se m'ha anat la puta olla.
7: En tot cas, tu saps una mica com ho està vivint la Laura, tot això.
16: Sí, ella les polèmiques ja les viu a molta distància perquè està molt acostumada a estar al centre del debat i a que tothom parli d'ella des de superjoveneta. Però és veritat que va ser bonic perquè ella i jo vam tenir un debat com el que vam tenir aquell programa, com dues amigues que comentàvem el tema amb el dir, no sabem ben bé quina és la resposta correcta d'això, i la Laura també ho especificava, això de dir, jo és que tampoc sé ben bé, vaig dir això perquè em sembla que és això, però estic oberta a canviar d'opinió.
0: Tenim oients que ens critiquen a nosaltres com a programa, dient que per què som tan durs amb la Rosalia, que es posicioni, com fer-li aquesta, no sé, com persecució, en canvi, amb la Laura sembla que siguem més laxes, potser perquè és amiga nostra.
16: Jo crec que són dos casos radicalment diferents. Per començar, amb la Laura no la vam ni perdonar ni no perdonar ni ser... Senzillament vam aprofitar el pretext per tenir un debat
0: sí,
16: en el qual realment encara no tenim una opinió molt... O com a mínim no tenim una opinió conjunta ferma. Cadascú té la seva manera de veure-ho i jo, per exemple, no tinc del tot clar i tinc molts dubtes sobre
0: el tema. I tenim contradiccions.
16: Totalment. Després, la Rosalía és un perfil internacional amb moltíssims seguidors, és un perfil que és una cantant i és una cantant que ja s'ha posicionat en moltes coses, que això també marca la diferència. La Laura és una influencer de lifestyle, sense menysprear-la, però també cadascú fa el que fa i dona pel que dona. Llavors, crec que són casos diferents i, en tot cas, també penso que nosaltres mai hem exigit res a la Rosalía.
0: La Dulceida sí també que... és de lifestyle i a la Forbes diu això.
7: Però aquests dies hem estat amb la lupa, amb Rosalía. Vull dir, de Rosalía encara no ha dit res, que ho hem anat comentant, això. Vull dir, sí,
0: també
7: que
0: és perquè és la famosa
7: pendents.
0: Més important
7: clar,
0: que tenim.
16: I que sobre el tema de l'habitatge, la Rosalía té una immobiliària i la Laura no, per exemple, que també són coses que diferencien els perfils. I jo crec que una influencer de lifestyle es pot posicionar com va fer la Dulceida, però em sembla que també la nostra demanda com a espectadors és diferent davant d'una noia que fa lifestyle que no algú
0: per
16: que
0: mi no.
16: És internacional.
0: Per mi és la mateixa.
16: Que...
0: Però bueno, això és un debat que podríem estar hores i hores,
7: Eterni, que és molt interessant.
0: No el tanquem mai.
7: Està bé que
16: però és que algú que t'explica quin és el seu lip liner, vull dir-te, és molt diferent que algú que té
0: posicionat.
16: Tota una narrativa, algú que té tot un món, que és el cas d'un artista, saps?
0: S'ha posicionat amb altres causes, la Laura, perquè és una persona que també és sensible.
16: Sí.
0: I que les històries li arriben i quan alguna cosa la toca i la commou, la comparteix amb els seus seguidors.
16: I que jo crec que està bé que així sigui. El que passa que no sé si sempre ha de ser-ho, o sigui, si és obligatori que sempre es posicioni, i sobretot en quins temes sí i en quins no, saps? O sigui, quan hi ha sí i quan no, saps?
7: Bueno, és que no hi ha una resposta i d'aquí el debat.
16: Però vull dir, llavors hauríem de decidir de dir, vale, doncs aquests perfils amb més de X seguidors, nosaltres creiem que moralment s'haurien de posicionar sempre que el tema sigui X o Y.
0: Els seguidors del que no ha sortit d'aquí també ens van demanar explicacions quan la Goico va fer aquell comunicat sobre Ceuta. I nosaltres el vam donar.
16: Clar, però això és molt diferent, perquè el nostre és un programa d'opinió. Nosaltres ens dediquem a opinar constantment sobre tot. Saps? No estem explicant quin és el nostre lip liner.
0: Jo, això, o sigui, sobre ser un... jo no et considero que la Laura sigui aquest perfil.
16: No ho sé. No ho tinc clar.
0: És una persona que ha parlat d'entrevistes, de moltes altres coses, de relacions de manipulació...
16: Clar, però perquè ho ha viscut ella.
0: Bueno, clar, és que és el seu perfil personal. Arroba Laura Escanis, és la seva vida privada, justament. Per això també apareix a la premsa i en aquest programa.
16: Clar.
0: Perquè la seva vida privada és notícia.
16: Sí, però fins quin punt això implica que tu hagis de... És que ja, no ho sé, jo penso
0: que... No, és que no l'acabaríem mai.
16: No, i penso que el focus està equivocat de veritat, que el focus està en perquè nosaltres hem de tenir aquestes expectatives, saps? Nosaltres ens hem d'aprendre que, com a espectadors, que ens hem de formar d'una altra banda. Igual que a Merlí o en qualsevol sèrie no ens explicaran depèn de què, doncs depèn de quin perfil, no és la persona que ens ho ha d'explicar.
0: Però aquí tornem al tema d'ahir. Igual no és qui ens ho ha d'explicar, però sí que es pot posicionar i ja està.
16: Ja, tia, però és que després, quan es posicionen, a la Goico li vam dir el contrari.
0: Sí, com i això ets, és el que vam dir ahir,
16: com que ets de lifestyle, millor que callis. Llavors, no sé. Només aquí... Jo dic, millor que calleu totes.
0: I aquí està la meva contradicció, també, perquè només m'agrada que es posicionin quan pensen el mateix que jo.
13: I quan no et decepciones.
0: I quan no penso, més val que callessis.
13: Bueno. Molt bon debat, noies.
16: Tu no dius res perquè no saps què.
13: No, vull dir, jo ho trobo tan simple com si jo fos Laura Escanes, que no ho soc, ni ho seré mai. Si hi ha un tema que no domino, com que no tinc prou informació, no donaria la meva opinió i s'entitllaria de que no em posiciono. Jo diria, doncs no tinc prou informació per posicionar-me. I a mi això també em passa a la meva vida, habitualment.
16: Però això es pot entendre en un cas com el de Ceuta, que és un cas que hi ha mil temes de relacions internacionals entre mig, etc. Quan estem parlant d'una cosa tan bàsica com que han fet fora de casa seva una persona de 87 anys, aquí jo entenc que la gent li demani explicacions amb ella i a qualsevol perfil. Mm-hmm. Però també em sembla tan bàsic que ningú vol que una persona de 87 anys estigui al carrer que penso, d'aquest servei...
0: Només amb el cas de la Mari Carmen, vull dir, tantes altres desgràcies en qüestió de matèria d'habitatge que hi ha actualment. Sí. Vull dir, amb el fet que hi hagi gent que, per exemple, se separi i no pugui anar a viure a un altre lloc per dependència econòmica...
13: Totalment, els preus dels lloguers, la bombolla...
0: És exacte,
13: tot,
0: és que està patant ja.
13: Sí, sí, és una crisi global.
16: Uf, però en canvi, la Goico sí que ho va compartir, perdoneu, eh? Saps? Vull dir, és que no... I vol dir que això... O sigui, això fa que la Goico llavors de sobte sí que és un perfil que...
13: Com a conclusió, el que dèiem l'altre dia, que costa molt dibuixar una línia per decidir en quin moment s'han de posicionar, qui no, amb quins temes sí i amb quins temes no. No tenim la resposta. Si algú la sap, que ens la faci arribar. Marc Andreu, bona tarda.
17: Sí, aquí, sí. No, molt interessant, de veritat, aquest vèrtex. Molt millor que vèrtex, de fet, diria.
16: Què és, vèrtex?
13: El nou programa de Pellicer
16: vale.
13: 3, no?
16: Hosti, Déu-n'hi-do.
17: Va, seguim, tornem a la catifa, si us sembla, perquè vam poder parlar amb molts dels concursants, uns d'ells, els germans Casas, que ens recordaven de la nostra visita al rodatge a principis de maig d'aquest mateix any.
18: Sí. Que guapa, vas?
19: Sí, us vaig venir a veure a Mallorca.
18: Com estàs, guapíssima?
19: Vosaltres, després de tants mesos sense parlar català, avui l'heu hagut de practicar una mica entre vosaltres, de dir, va, parlem-lo.
20: Una mica. A setembre hem tingut que donar una mica de classes, però bé.
21: Oblida ràpidament, això és veritat quan ho practiques, però bueno, aquí anem una altra vegada arrencant el català.
20: És una mica com la bici, també, que sí. Tampoc s'oblida.
13: Estaven còmodes ells, s'ho estaven passant bé.
17: Tenien a tots els mitjans, vull dir que no tenien cap problema.
0: M'estan
17: agradant. I tots els altres concursants.
0: Em declaro culpable.
13: T'agraden, eh?
0: M'estan agradant a la travessa.
17: Ho fan molt bé a la travessa.
13: Els seus favorits gairebé en aquest moment? Encara no, eh?
16: S'han cridat molt i molt, ja.
0: I si s'han escridat entre ells?
17: Encara no al primer episodi, però...
0: Ah, que això passarà, spoiler.
17: Sí, sí, tenen molta actitud. Ella sobretot, però ell també...
16: Ella no està en la seva zen era...
17: No, almenys en aquest rodatge, no? Però, de fet, mira, diuen que ho van donar tot en aquell rodatge.
21: La nostra relació jo crec que serà com marcada pels crits, per l'emoció, pels plorar, tot això. És les relacions d'hermans.
20: Per nosaltres crec que era viure-ho, fer el nostre lloc, i estem molt contents. Al final ho hem viscut com jo hem donat tot, així que més no podíem donar.
21: Això, hem donat tot, llavors era impossible donar més.
13: Hi ha un esforç evident per parlar el català, veig.
17: I en el propi episodi també, perquè entre ells també parlen tota l'estona en català.
0: Sí, sí,
17: tota l'estona.
0: En general tothom parla en català. A veure, que no hauria de ser notícia, això.
17: No, però...
13: No, però ells dos que...
0: No, però clar, tenint en compte els jutjatges que s'han fet, sí que és notícia, sí.
17: Però la Juliana, parlant amb ells, i com a detectiu del cor que és, només li interessava conèixer una resposta.
19: Sí. Per tant, guanyeu?
20: No, no pot dir, però... Ja ho veurem.
19: Esteu contents, que és el que importa.
20: Sí, sí. Per nosaltres, realment, és que guanyar era viure pràcticament tota l'experiència, així que podem dir que hem guanyat d'alguna manera. Hem guanyat totes les parelles l'altra vegada, des del dia 1.
17: Sempre que parlem de l'entrevista ens interessa també saber si es va lligar durant aquell rodatge. Doncs les nostres dues estrelles valencianes, la Nerea Sanfe i la Carolina Ferrer...
16: Les millors topo, eh?
17: Sí, sí, són molt divertides. Ens van donar la resposta.
4: Estic tan orgullosa de nosaltres, sí, perquè ha sigut tan divertit i tan fort, tan dur, i han sigut tan fortes, Juliana, que la gent fliparà.
16: Jo només amb el tràiler ja us he vist les més divertides, segur. Això us endueu a casa de premi seguríssim.
4: Sí, Carolina va lligar en un... de Mallorca.
6: Un tècnic de...
16: Sí, escull. Però vas lligar en plan de que us veu agradar o us veu liar?
6: No, no se va liar. A ell m'agradarà millor, a ell segurament no.
16: Però com no li has d'agradar amb aquests ulls, sí, per favor.
6: Bueno, és que no anava amb aquests ulls.
4: Es pareixien unes croquetes. Però ja ho veuràs.
16: Carolina se'ns va enamorar. I m'encanta que ens ho expliqui.
17: A mi m'agrada el moment en què la Nerea Gallà, com a funció de presentadora, t'agafa el micro.
16: No, em van robar totalment el reportatge.
17: I van començar a presentar elles, però bé. Qui també es va parar a xerrar amb nosaltres va ser la Raquel Sanz.
16: Escolta, diuen

0: fa coses molt diferents a les teves i a mi que m'encanta conèixer la vida de les persones, que per això soc periodista i curiosa, doncs ha sigut meravellós i hem tingut la gran sort que ens hem entès molt bé, molt bé. I de veritat, és un grup d'amics esplèndid, meravellós.
1: I res, així va ser una mica la catifa. Després ja es va projectar el primer episodi en una gran sala que estava mal sonoritzada, per cert, però bé, es pot recuperar tota a la plataforma.
2: Hi havia
1: una
2: Víctor presentació... Navarro, que em va enviar uns àudios dient no se sent gaire bé.
1: No, gaire bé, no.
2: Li vaig dir, jo no sóc el tècnic de so, no.
3: Jo no sé què passa, que no el veig mai, però en canvi tothom el veu.
2: Perquè no para de voltar.
3: No para de voltar i què va? 5 minuts a cada lloc, 5 minuts a la travessa, ara 5 a no sé qui amb el seu amic Martí o no sé què a les mantequeries
4: pirenaiques.
1: Per cert, perdó.
4: No, dic que sap greu perquè és veritat que era un esdeveniment que Trescat venia com el més espectacular que s'havia fet mai. Jo crec que així era, però després sí. Poder no acabava de lluir un cop a dins. Sempre lluirà més un teatre.
1: I també per culpa de la pluja no va lluir fora, vull dir, altres problemes que van tenir. Una presentació, per cert, conduïda per l'Helena García Melero un any més, on ens van regalar un lot de marxandatge, que això sempre ja sabeu que m'agrada, i llavors, un cop vist el primer episodi, doncs res, vam anar uns quants... No, però jo us ho explico així ràpid, per si voleu... Perquè,
3: bueno, vam anar amb els vips...
1: Per si voleu anar acabant, no sé. Vips allà a menjar una mica d'hamburgueses, vam estar tots allà una mica barrejats.
2: Les hamburgueses espero que estiguessin bones, però la pregunta... és si va haver trobada amb la Goico, amb qui la Juliana tenia un intercanvi d'opinions, no sé si pendent, perquè el van fer a través de la ràdio i de missatges, però no sé si es va produir aquest moment.
4: Roger, m'agrada que ho preguntis, sempre atent. La resposta és que aquesta trobada... com no podia ser d'altra manera, per altra banda. Es va produir. No ho tenim gravat, per desgràcia, però la Jess va passar pel meu darrere i jo vaig insistir de saludar-nos i de fer-nos dos petons i ella, com una fletxa, va seguir recta i només em va fer adéu amb la mà. I jo ja li vaig insistir de dir, escolta, Jess, va, vine, tia, fem-nos dos petons. Res, no va haver-hi broma que collés. No tenia ganes de saludar-me i, sincerament, em sembla just. Vull dir, si ella considera que aquestes diferències ideològiques han d'impedir que ens puguem fer dos petons, em sembla correcte i em sembla bé.
3: Un altre bon debat, aquest, eh?
4: Un altre debat, i que estaria guapíssim tenir, és com pot ser que Trescat convidi influencers que parlen en castellà a les seves xarxes i no només això, sinó que fan la promoció pagada, perquè si no, no posarien hashtag publi a les seves xarxes en castellà d'un programa que és en català, no?
2: Doncs és una molt bona pregunta. Marxaré a casa pensant-hi.
4: Tantes preguntes que el senyor Trescat no respon.
2: Marc Andreu, gràcies.
1: De res, mireu la travessa ahir perquè en algun moment la comentem, perquè de veritat el primer episodi...
2: Sí, la comentarem. Donem unes hores.
1: Deures,
2: la miri i la comentarem ben aviat. Demà hi tornem, a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un de Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vesprem hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte, m'ha sonat el despertador... M'he llevat abans que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran, eh?
7: gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. Jo els he preguntat què feien desperts a aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Mira, que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? Van dir que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar? Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. I el Roger està tancant els ulls com...
10: No,
7: reflexionant.
10: Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: I tu, Àlex?
1: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
1: Sí, exactament.
7: Lara?
9: Jo sí, que me'n recordo.
7: On va ser?
9: Al Parc de Vallparadís, de Terrassa.
7: Apa!
9: És un clàssic, eh?
7: Jo allà també hi he anat. Marta?
11: Jo, mira, jo com el major, la veritat és que em quedo l'última, per si de cas. Estic bastant d'acord.
7: Doncs mira, si hi ha algun oient que a aquestes hores del matí està fent el cafè, que esperem que siguin moltíssims, recordeu com va ser la vostra primera cita d'adolescència.
12: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita de
1: l'adolescència.
0: A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarres favorita.
1: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Enderrock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu sotsdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
2: Santificat siguis, Xavi Canalies, bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt bé.
0: Quan vulguis em pots explicar què passarà avui al matí.
2: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio, avui molt pendents.
0: Que estaves pensant a la teva última cita.
2: No, com que t'he dit bon dia, pensava que em diries i avui al matí de Catalunya Ràdio, ok, per això m'estava esperant, donant espai, que és el que no fa la de García. Mira, avui parlem dels decrets d'habitatge. Tindrem la secretària d'Estat d'Habitatge, la Leire Iglesias, perquè ens expliqui els detalls dels decrets que s'han de votar demà. També farem taula d'alcaldes, perquè són, sovint ho diem, la primera barrera de molts problemes, sí. L'habitatge, la seguretat, els serveis socials. Parlarem amb el Marc Eloi de Manresa, l'Antoni Balmont de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, i l'Albert Castells de Vic. Obrirem la taverna, i avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, juntes al matí de Catalunya Ràdio.
0: M'ho deixes perfecte, perquè tal com estava dient el Maiol, casualitats de la vida, i tal com està l'actualitat d'aquestes últimes setmanes, avui 1 d'octubre és aquest Dia Mundial de la Gent Gran.

0: pel·lícula, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I sobretot que ningú se n'oblidi, perquè si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Va ser una primera cita que millor oblidar, a Sant Joan de les Abadesses.
2: Jo també m'hauria deixat. Entens, no, del fracàs?
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
2: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars. Això promet, eh?
0: Caramba.
2: La policia d'aquest país ha interceptat 6,5 quilos de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de totus?
2: No. Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria.
0: Aquesta era la primera petita parada.
2: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6,5 quilos, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant,
0: estem parlant de molts diners, eh?
2: I ara preparat per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta. Matías Prats matiner. A veure, sorprèn-me.
2: En tot cas, segur que els productes capilars que transportava no eren gaire bons, perquè se li caurà el pèl.
0: Molt Matías Prats, eh, avui. Avui bé. Àlex, que tinguis bon dijous.
2: Vaja bé. Vinga, som-hi.
0: 3 minuts, 5:15 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè... Ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
3: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a 5:15 del matí, mentre l'Ara Garcia s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara m'han passat una miqueta, que jo també m'he fet llavis per estar guapos.
4: Ara us deixo. Tots guapos i guapes, de bon matí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
4: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
5: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
0: Com que hi ha molts matiners que aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la recepta del doctor Ott.
4: Doctor Ott m'agrada molt.
0: Doctor Ott m'encanta. Doctor Ott. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
4: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitat en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada, doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
0: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys, clar que sí. I els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: M'encanta aquesta cançó, per favor. És que, vaja, és que això és un tamàs, per favor, un tamàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com avui, 1 d'octubre del 2007, les Spice Girls anunciaven concert de retrobament a London.
1: I atenció, perquè les entrades es van exaurir en només 38 segons. Wow. Més d'un milió de persones al Regne Unit es van registrar per aconseguir una entrada per veure-les totes 5. El primer concert era el 15 de desembre del 2007 a l'Arena de Londres, amb entrades a partir de 55 euros, que això serien uns 64 euros.
0: No són cares, eh?
1: No són cares
0: gens. Per ser Spice Girls, eh?
1: Estem parlant del 2007. Clar. Jo crec que ara no costarien el mateix si tornessin. La demanda, això, es veu que va ser tan, tan alta que es van afegir, evidentment, més dates i el grup va acabar fent 17 concerts a Londres dins d'una gira de retrobament. Era el primer cop que les 5 actuaven juntes des de Kerry Galliwell havia deixat el grup el 1998.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, i a la tele, els Cadis van visitar cara al show de Marc Giró.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Vosotros os ha llamado muchísima gente. Pero claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas, sí, y amigos y familiares. Pero alguna Madonna os ha llamado, por ejemplo.
4: Madonna ya llamó. Hace mucho.
5: O sea, Madonna tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna, tuvimos todo un periplo con Madonna en su día, sí, que fuimos hasta su casa y todo, y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, pero luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: a ver.
5: Es que Madonna... Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar contacto, claro.
3: Y eso se puede contar un poco. ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna...
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp...
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué
4: y
5: tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Ah, eso te voy a decir. ¿Cómo guardas el
4: porque teléfono? Porque se llama Madonna, si fuera Madonna. Como le diga, que se llama Estefanilla Hermanota, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros en el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que yo tengo el móvil aquí, si no te enseñaba.
1: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història que Úrsula Corberó, quan feia La Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els hi va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners, ens envia un missatge, també us ho dic.
1: Potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però Madonna...
2: Però li posem música i et
1: entendrà. Jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna...
2: I no ens ho creiem.
1: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador perquè jo moro. I ja puc dir cara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents, però que a vegades no ho són tant.
6: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: Més.
6: Àrea metropolitana? Més o menys?
7: Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
8: No us flipeu, eh?
9: Estem parlant d'un 50%, o sigui, estem parlant
8: de quasi
9: 4 milions de persones, eh?
10: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
11: És que l'àrea metropolitana és Barcelona i tot.
8: És que arribes a Manresa, eh?
12: Jo soc molt de Palpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no saps el que és, però ho saps. He tingut el Palpit, he tingut el xup Palpit.
13: Tu saps quan sents una cosa?
1: És menys.
13: Tenia forma de fer xup-xup, collons, sí, i no m'heu fet tant. La mare que us ha parit. Què?
1: Menys, menys.
13: Què? No, oita! Qui?
1: Una mica, et dic una cosa, aquesta pregunta està inspirada en Dada Maria,
2: sí, total.
1: Estava Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, eh? Que el Soc i Seré és una meravella, l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Però això és Dada Maria. No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores, en tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
14: Nunca lo había visto, no mienta, Diego.
15: Veo pedacitos, la verdad.
14: ¿Qué habías visto? ¿Qué te suena?
15: Bueno, cuando venía para acá me dijeron, prepárate.
14: ¿Qué has notado? Porque has visto programas antiguos, a lo mejor.
15: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
14: Bueno, voy más o menos. Aquí la gente se les da todas las comodidades. Es un público que es un público de élite. O sea, vienen como...
15: Élite, los dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
1: Deu minuts, 2:45 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Us recordo una vegada més també una emissió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, eh? Perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit. En un psicomano,
2: flipant.
1: Anem a posar una miqueta en context i explicar-los-hi als oients. Marta.
2: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem què l'ha portat a operar-se. Ha dit això.
16: Hace un par de años me cambió el cuerpo de niña a mujer. Es decir, se me ensanchó aún más la espalda, que yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí. Y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa. Me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura.
17: Ja no diré res.
2: No diem res. Posem els talls i avall,
1: tu. Ho escoltem i ja està.
2: Sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació. Apareix ella a l'hospital. Després Súria operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
16: Ha pasado dos semanas desde mi operación y ya piso de otra manera, me siento con una seguridad completamente diferente, ya no equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella, porque así quería ser y así está siendo.
1: Però a veure, si el problema és que... Però si, a veure, jo estic, a veure, estem aquí tots a favor de les operacions d'estètica, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
18: Ara no
1: però
18: cal.
1: El tema és com ho expliques.
18: No cal aquesta intensitat.
1: A mi la frase de niña mujer, de veritat...
18: Pues
1: no.
18: Té 32 anys. I diu que fa 2 anys li ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
1: Bé, escolta'm, en tot cas, el petonet des de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
19: I said, God,
2: 2023,
1: perdó.
19: Anything you want to me, just please make me famous. I got a phone call.
20: Hello.
19: And I instantly knew.
2: El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, de Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
1: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
21: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters? Perquè el decret ja està en vigor. Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret llei ja està en vigor. I, per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues, no segueixi existint.
6: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten.
22: L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat deslliberament.
6: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
23: A mi quan m'arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cul, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
6: Quins noms els has posat, als dragons aquests?
18: Ai,
23: o Paco, o Josep Maria...
2: Maria.
23: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
6: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
23: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso nom.
6: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
23: Sí. A veure si em venen a dinar, que no? Deixa'ls, que faiguin.
6: Que bé, molt bé. Doncs,
23: És que aviam, és que aquí hem de conviure tots.
0: Els matiners.
1: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho expliquen Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
24: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la lluna transitant per Bessons. I Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
1: I Lara, qui li diem en Gians per molts anys?
2: Doncs avui felicitem la cantant Nina.
25: Patudo el ganador.
2: Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, el personatge televisiu Sònia Monroy. Arriba als 54 anys i acabem per la porta gran.

0: Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu. Avui en fa 91, per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
0: Bon dia, matiners.
2: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
0: Autora de Les calces al sol i de Crispetes de matinada.
2: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no us ressusciteixo no us ressuscitarà res. Es diu All for Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entrar directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
2: Els matiners.

0: amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i, per tant, no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, batella els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tiraran endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: Les glaceres suïsses han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
2: Sí, i en només 5 anys gairebé una cinquena part. Les onades de calor i la poca neu caiguda a l'hivern són les causes principals. Aquest estiu han desaparegut 2,2 bilions també de litres d'aigua, més de 3 vegades la capacitat de tots els embassaments de les conques internes de Catalunya.
1: Fas molt bona cara, eh? Sí. Comences el cap de setmana, eh?
2: Ara ja puc anar a dormir i vinga.
1: Bona nit i descansa.
2: Vagi bé.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts, aquestes hores. Com cada dia, fem un cop d'ull a les portades del dia. Saludo, Marc Jurado, bon dia.
0: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Avui, encara amb l'habitatge.
0: Sí, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula Lara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNV i Podem.
9: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia a El País i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
0: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu Lara, l'amistat amb friccions, diu el periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
9: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu el periódico mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
1: L'habitatge, un dia més, continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
9: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
0: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment.
9: Aquí hi ha hagut una fuita.
1: No passa absolutament res. I expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no. Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sí que la tinc per aquí. A veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això. No passa res. Tirem endavant. Sílvia, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs? Tot hauràs d'anar una mica sola, perquè avui, a veure un moment, vaig a buscar els articles...
10: Si vols, t'explico jo,
1: No, no passa res, no passa res. Espera't, que els tinc per aquí. Deixa'm que obri això. Els articles d'opinió, no.
10: El primer va d'ensurs.
1: Primer de va d'ensurs. A veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de les Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més ensurs?
10: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'han anat,
1: Doncs mira, t'ho dic jo, el parc d'atraccions de Califòrnia.
10: Ah, sí.
1: Ho tens o no?
10: Sí, sí que ho tinc.
1: Vinga, va, avancem.
10: Sí, es diu Six Flags Magic Mountains, no sé si hi heu anat mai.
1: No.
10: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava a la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
10: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera, en canvi els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista s'hagués posada a la carretera. Entre les marques que ho han admès, hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
10: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Sibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
1: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica.
10: Jo crec que no hi he estat.
1: No? No. Vés-hi, és molt bonica, val la pena.
10: Doncs si fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche a l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Sainz-Cuthbert's Way, a Escòcia, o safaris aniries a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria tot arreu.
1: Sí, jo també m'escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
10: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé dues setmanes i fins i tot l'han batejat. Li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
1: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs mireu, amb molt bones notícies per a aquells que siguin fans de Thor. Thor, qui t'han mort?
1: Déu-n'hi-do, la notícia, eh? No sé
8: fortíssim.
1: Si ho sabeu, però estigueu alerta, estigueu alerta.
8: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim a Misaki la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
8: Sí, Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en the rock de la música balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a l'Aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
8: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bou Betoia, a veure si ho pronunciat bé, La necessitat d'una illa, amb un repartiment de luxe, amb Mireia Xalam, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricard, Omar Rodríguez. Tot això lliure, mentre que al Coliseum avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo Nunca Visto, i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'Osa, també. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges... A l'Osa s'ha acomiadat d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per
2: l'Àngel
0: Llàcer.
2: Ho he vist,
0: l'he sentit.
2: L'has
0: sentit,
2: sí, o no? Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí, sí que ronca una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1 va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9-N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. I tant sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir, té una veu molt similar a la de l'Eloi.
2: Se sembla.
0: Eloi Cordomé avui també participa a la dada Maria, per tant, tenim.
3: Pam, ha estat una atracament amb armada, m'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la dada Maria, pam.
0: Ja, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta'm, no passa res. Tothom preparat? Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena.
3: Ai, de començar jo. A més, tinc el marron de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià.
2: Hola.
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré... El Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim. Va,
1: jo
0: Lara.
1: Jo dic 1 milió, ajustat.
0: 1 milió.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
1: No sé.
0: Jo va...
1: 1.500.000.
0: 1.500.000, jo dic...
3: Quins derbis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí, eh? Sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, eh? Vull dir que no...
0: No es pot canviar, la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000, per damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara Garcia, 1 milió. Marta Viona, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la dada Maria d'avui?
2: Maiol Roger!
0: A veure, explica-ho.
2: I encara li han faltat mig milió de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9-N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16 anys.
0: És veritat, és veritat. Doncs bé, escolta'm, Maiol, molt bé.
3: Us he esbiaixat a tots, us he esbiaixat a tots.
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh?
0: Aloi,
2: cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, eh? A la de Maria.
2: Sí,
3: per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí. Nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa,
1: sí.
0: La de Maria.
1: Tampoc és que
0: no t'ho pots ni imaginar.
1: Estem gaire bé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Avui us convidem a anar al teatre. Ja podeu començar a prima al 93207474. 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra L'Orques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona. I seran del 7 a l'11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que és la... que vaja, tracta sobre la força femenina contra el destí. La força femenina contra el destí. 93207474. 91-7474. L'Orques Indòmites, d'aquí uns moments comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu el Roger a partir de les 6, d'aquí 13 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. Molt. I avui, què ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores, o més de 24 hores, però demà serà la votació sí. dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè, ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells l'habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmón, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si home, no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui que a més és el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades perquè són fantàstiques i ens... si jo sempre que les escolto penso hem de viure més.
4: I tant,
0: hem de viure més. Gràcies, Maiol. Fins ara.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Com es troba, Rosita?
6: Anem tirant.
5: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
6: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
5: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les
6: home,
5: nits?
6: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard era Ullestrell.
5: Ullestrell, sí. Sí, home, està molt bé, eh?
7: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
6: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
8: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
7: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
10: Sí, a les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, amb només 10 minuts arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
3: No, no, perquè rius, tu n'has dit un milió, eh?
1: No, home, un milió, jo crec que he dit 1.100.000, Pere't.
3: Va, és igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi,
1: Eloi, no et preocupis gens, no et preocupis gens, que
4: així
1: nosaltres...
4: Així s'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents, per això, a Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè, novament, arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també la costa central, correcte?
3: Sí, hi ha molts més llocs.
1: Hi ha molts més llocs.
3: Realment, avui serà tornar a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el Camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al Camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector, i ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest vent, quan giri de mar cap a terra una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir, doncs, la formació de totes aquestes tempestes. Molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant, pluges molt, molt intenses, i que, a més, la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació, doncs, complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat, entre els que caiguin avui i, sobretot, les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i, com sempre, connectats a la Ràdio Pública Nacional, quan anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indomitas al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 a l'11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 207474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan, com va el matí?
5: Molt bé, ara ja estic anant a treballar. I a Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen el mateix to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca aixecar-se, no cap a treballar,
1: és el
6: i agafar-lo davant el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogó, eh?
6: Molta xafogó.
1: La tarda hi va ser horrorós. Roser, cap on vas ara? Te'n vas a treballar, entenc? De què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé, i a quina hora ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.
1: I mestra de primària?
6: Bueno, d'adolescent. Secundària. Sí,
1: quina
6: sí.
1: Paciència, Roser, quina paciència.
6: Ens ho passem molt bé. Estem entretinguts.
1: Avorrir-te no t'avorreixes, eh?
6: No m'avorreixo.
1: Doncs escolta'm, a veure si aconsegueixes aquest val per dues persones. Tens el número 2, Roser.
6: Moltes gràcies.
1: També una abraçada.
6: Molt bon dia a tothom.
1: Gràcies, adéu. Número 3, per la Maria Antònia. Maria Antònia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Ui, Maria Antònia, amb aquesta veu jo t'he de preguntar si tu te'n recordes com va ser la teva primera cita d'adolescent.
7: Bueno, sí, amb el meu nòvio, que posteriorment va ser el meu marit.
1: Home, això m'agrada molt. És a dir, la primera cita es va convertir en l'home de la,

0: Tinc la Susana per aquí. Si no, passem a... Hola, ara sí que la sento. Susana.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
1: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, al cotxe, esperant empenjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
0: Molt bé, de què treballes?
1: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple d'empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
0: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia, Susana?
1: Fins les dues.
0: Fins les dues. Molt bé, perfecte.
1: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
0: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una abraçada, Susana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu.
0: I acabo la ronda matinera saludant l'Enriqueta. Enriqueta, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Enriqueta, tu te'n recordes de la teva primera cita o no, d'adolescent?
2: Sí.
0: Ui, ha sigut un sí molt sec.
2: Sí, que me'n recordo, Me'n recordo bé.
0: Et puc preguntar on va ser?
2: Mira, va ser amb uns campaments.
0: Amb uns campaments?
2: Sí.
0: D'estiu?
2: Amb uns campaments d'estiu... No, amb uns campaments d'estiu o... Sí, d'estiu, serien d'estiu, perquè... Ara no me'n recordo l'època, però era amb els nois, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
0: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc, o què?
2: Sí.
0: Va anar bé?
2: Sí, va ser tota una experiència.
0: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles?
2: La primera experiència de la vida. Però no l'última.
0: No. Home, per sort, per sort.
2: Sí,
0: o però no?
2: Va estar bé, perquè no teníem pressa.
0: Ah, això està molt bé. Xup-xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
2: Perfecte.
0: Una abraçada. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. És moment, per cert, els matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
3: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya a nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places se'n faltaran moltes més els pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne perquè pel que sigui doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat, tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
0: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sent, si està
4: aquí... Hola.
0: Ara, Ricard.
4: No tinc els auriculars posats.
0: Ah, no et preocupis. Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
4: He perdut els auriculars.
0: Ja et veig, a veure.
4: El 4.
0: Doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per cert, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge.
4: Sí.
0: Però què fas?
4: És que no puc parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
0: Ah, doncs avisa. No
4: et sento bé.
0: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.
4: Bueno, tot meu no.
0: Home, sí, si pots començar, sí.
4: Esperem.
0: A veure, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Ara ja et sento.
0: Tornem, que tingueu un bon dijous. Adéu.
4: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
5: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: tenir alerta per intensitat de pluja. Atenció, perquè no hi ha cap comarca en vermell, però sí que hi ha bona part del país que està en avís taronja. I això què vol dir? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs vol dir que tot arreu podem tenir pluges intenses, pluges de 40 litres en mitja hora. La idea és que de moment aquest matí tinguem una mica de treva, una estoneta, però a partir de mig matí, o abans de mig matí, els xàfecs forts ja poden aparèixer entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral i prelitoral de Barcelona. Això a primera hora. I després, durant la tarda, les precipitacions s'estenen a molts llocs de la Catalunya central, al nord del Pla, Lleida, a tot el sector del Prepirineu, i aquí es poden ser especialment intenses també, i a totes les comarques de Tarragona, incloent les Terres de l'Ebre. La problemàtica també la tenim al sud de Catalunya a mesura que vagi passant la pròxima nit, matinada i demà al matí, perquè les pluges podrien quedar estancades allà. Encara no tenim clar on se situarà el màxim, però probablement serà entre les Terres de l'Ebre i Castelló. I aquí les acumulacions entre avui i demà podrien arribar a superar els 200 litres per metre quadrat, segons ens indiquen els models que s'estan actualitzant ara mateix.
0: Això a Catalunya.
1: Fins i tot més.
0: Això a Catalunya, perquè al País Valencià sí que ja s'han aplicat...
1: Entre Terres de l'Ebre i Castelló.
0: Hi ha restriccions al País Valencià, Eloi?
1: En previsió d'aquests aiguats, sí. O sigui, a la zona de Castelló tenen gairebé assegurat aquest màxim de pluja, i aquí a Catalunya aquest màxim que pugui produir-se a partir de la nit... d'això de 100-200 litres per metre quadrat, el podríem tenir a la zona del Montsià o extrem sud de les Terres de l'Ebre, probablement, també.
0: Doncs estarem pendents, ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Com dèiem, al País Valencià hi ha una dotzena de municipis, inclòs València Capital, també, que s'han suspès classes i activitats a l'aire lliure. I novetats també d'aquesta matinada. Avui en parlarem sobre aquest intent de segrest d'un avió que anava cap a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
2: It's too early to say the attacking pilot is being down...
0: De fet, ha dit, com sentíem, que la Fox, que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió i ho hauria impedit l'acció d'alguns passatgers. I el govern espanyol continua en contacte, sobretot amb Podem i Junts, per aprovar demà els decrets d'habitatge.
3: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre Félix Bolaños fa aquesta crida a Junts perquè aprovi com a mínim el primer decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Bon dia. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés. Tot i no tenir els suports garantits, el govern espanyol confia poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret, que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: Avui Podem es reuneix amb el sindicat de llogateres després que els representants del moviment demanessin també als partits votar a favor dels dos decrets. I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. I el Parlament posarà a prova avui l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. Recordem que Junts proposa reprovar per primer cop el president Salvador Illa.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
0: Això, aquest dijous 1 d'octubre, coincidint també amb el 9è aniversari del referèndum, quedarà vist per sentència el judici contra els policies que van buidar un ull a Rússia espanyol. Avui declaren per cert els agents. I compte, atenció amb els conductors de motos, bicicletes i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. Atenció, motoristes, en aquest cas. Els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Els ciclistes desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre el casc. I en patinet també hauran de dur el casc, llums encesos i sempre tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. La repassarem avui a partir de les 9 amb Josep Lluís Merlos. I en esports, el Barça femení continua golejant a Europa.
7: Arapayo i el gol! El sisè del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri.
0: 0-6 contra la Roma, la segona jornada de la Champions. El proper partit de l'equip de Pere Romeu serà diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Junts manté la incògnita del seu vot davant del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà, recordem, a partir de les 11, al Congrés dels Diputats.
2: I tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
1: Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones.
7: Els integrants de l'acampada, repartit en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
8: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com a acció planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte a la qual volem donar suport.
7: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida.
1: Mentrestant, l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
9: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
2: Garriga explica que els bancs també estan apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals.
1: I atenció, perquè des d'avui omplir el dipòsit serà més barat.
7: Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre amb el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. La bonificació es podria mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol vol anar-les retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia es reduirà progressivament el novembre i el desembre.
1: I avui també s'acaba el debat de política general al Parlament de Catalunya. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb Albert Prat.
10: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
11: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
12: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
10: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Aliança, precisament, porta la seva croada contra l'islam a les seves propostes de resolució.
2: Sí, una d'elles reclama que s'elimini del programa de llengua àrab i cultura marroquina dels centres educatius catalans on s'imparteixi.
1: Hi ha una proposta que es titula Resposta a la crisi demogràfica i defensa de la cohesió nacional i les llibertats davant l'islamisme.
7: En aquest cas, vol que es reconegui la situació d'emergència demogràfica i s'elabori un pla de foment de natalitat. natalitat amb ajudes a les famílies. També que s'avaluï l'impacte de fluxos migratoris a l'habitatge, al mercat laboral, als serveis públics i l'ús del català. I el tercer punt reclama que en un termini de 6 mesos s'aprovi un pla de prevenció i resposta davant el que considera les imposicions islamistes que vulneren drets i llibertats. Entre altres coses, busca impedir que es dugui el vel islàmic.
1: Aliança també ha presentat diverses propostes de resolució destinades a una rebaixa generalitzada d'impostos.
2: Sí, d'altres defensen una mobilitat deslligada de la normativa climàtica o la protecció de l'activitat agrària. I, finalment, en destaquem una altra. Reclama obrir una oficina de representació a Israel.
1: D'habitatge veig que no parla Aliança. I a Israel continuen les incògnites sobre l'intent del segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estar allà.
7: L'acció dels passatgers va impedir que passés i el govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
13: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat, sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
3: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units s'incorporarà a les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica.
2: El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat un pla per als pròxims anys que passa per retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
1: Washington, Oriol Serra.
14: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de Defensa nord-americà, autoanomenat secretari de Guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transsexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurus de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
15: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom, OTA WARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
14: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades de la intel·ligència artificial.
7: La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra.
16: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. Aleix Valls, director general de We Artificial.
17: El projecte és que Google encara amb una visió a 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
16: Hi ha més companyies que tenen projectes similars d'intel·ligència artificial, com el Suncatcher de Google, per instal·lar centres de dades a l'espai. Núria Hart, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus a Kaliningrad.
2: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
1: Des de Brussel·les informa Bruno Fortea.
18: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
19: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. Not called for
18: and not helpful. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des del Kremlin, també el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I el govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar.
7: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids sobre la participació de l'Iran en aquest suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
20: There are strong indications that...
15: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the
7: United States of America. Burnham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
1: I encara un parell de punts més. El president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites.
2: Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials.
1: París, Isabel Galí.
21: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
22: Les propos qui ont été rapportés.
13: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins el seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
21: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un últim apunt abans dels esports. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
7: Serà el torn de la declaració dels 4 acusats, 3 dels quals comandaments de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural i Dídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona.
1: Miquel Jarque.
18: Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions, tot i que l'escenari de l'absolució no està descartat. Els Mossos d'Esquadra deien ahir que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol no l'havia apuntat directament. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara sí, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia, golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona ha eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del PAOK, 93-78. I avui a les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça Vespre, amb el Granollers, debuta amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Al matí de Catalunya Ràdio.
23: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no sents l'energia lenta.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Molt bon dia. La primera que sona és Nenes de Ciutat, de l'Osa, perquè s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut amb una sèrie de concerts al novembre, al gener i febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també a Madrid. Les entrades ja estan a la venda.
1: La segona.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en The Rock de la música balear. Colom s'ha endut el guardó, el millor disc per Paradís. Maria Jaume és l'artista de l'any i Maria del Mar Bonet el premi especial del jurat. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala a Palma.
1: I la tercera?
0: Els Amics de les Arts inauguren avui el Festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, Ambauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Caleril, Renaldo i Clara i els Pets.

0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Vega, quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital Mutu a Terrassa, i el Biel amb 3,520 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou parlarem amb el periodista especialitzat en motor Josep Lluís Merlo sobre la nova regulació dels semàfors i les noves normes per conduir motos, que afecten sobretot la indumentària.
3: A partir de les 9 anirem a Badalona per parlar sobre desnonaments amb Carles Segués de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Després analitzarem els decrets d'habitatge del govern espanyol amb l'advocat i expert Pablo Feu i entrevistarem a Leire Iglesias, secretària d'Estat d'Habitatge.
2: A un quart d'11, taula d'alcaldes. Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, el de Cornellà, Antonio Belmont, i el de Vic, Albert Castells.
3: I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, el dia comença sense pluja, però els aiguats no tardaran a aparèixer. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui s'espera un altre dia complex. A més, aquest matí tindrem una estoneta que s'obriran algunes clarianes. Això serà energia per alimentar vaja, les tempestes que creixeran a partir de mig matí. De fet, les primeres tempestes les podem tenir altra vegada entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona. Ja poden ser tempestes fortes, de 50, puntualment poden arribar encara als 100 litres per metre quadrat, i això s'allargarà durant el migdia, la tarda, i s'estendrà més comarques de la Catalunya central, del prelitoral també, per exemple, al voltant del Montseny també veiem pluges fortes. A tota la zona del Prepirineu també s'esperen precipitacions que podrien arribar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat. I després l'episodi s'allarga encara més de cara a vespre, nit i matinada, i de fet demà durant tot el dia al sud de Catalunya. Preveiem un altre màxim de pluja aquí molt contundent, que entre avui i demà podria acumular precipitacions a les Terres de l'Ebre i a Castelló superior als 200 litres per metre quadrat. Alguns models ens marquen quantitats molt superiors, més encara de 300. Llavors, això hem d'acabar de veure on se situa aquest màxim, que el veiem molt clar a Castelló, però és possible que afecti també en algunes zones del Montsià o del sud de les Terres de l'Ebre. Això ja entra de la nit, matinada i demà. Sí.
0: Precaució, i estarem molt pendents d'aquestes properes hores. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs pel que fa al trànsit, ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Poble Nou, en tots dos casos, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Són les 6:24. I aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Priviet, bon dia.
5: Priviet.
0: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs, Guten Morgen.
6: Jawohl, Guten Morgen.
0: A Jerusalem saludem a Jordi Brascó, Sabah Al-Ker.
7: Sabah Al-Nur, qui fa alegre, Ricard.
0: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Rússia, que empresona el politòleg que va denunciar la manipulació massiva a les eleccions, i a més, Cristina, l'han acusat de tràfic de drogues a gran escala.
9: Alexander Kinnit diu que no és culpable d'un delicte que li pot comportar fins a 20 anys de presó, i la seva família denuncia que tot plegat és un muntatge. Agents dels serveis secrets el van detenir poc després de les eleccions, quan estava escrivint sobre la falsificació dels resultats. Un cop tancat en presó preventiva, ha estat brutalment torturat i ha acabat a l'hospital penitenciari amb una cama trencada. Kinnit és el politòleg independent més reputat que des de dins de Rússia ha continuat analitzant els processos electorals malgrat la pressió del Kremlin.
0: Això a Rússia. Pel que fa a Alemanya, ja fa dies que va arrencar la tardor, però Alemanya continua sense ploure. I la manca de pluja té un efecte molt visible, per exemple, en el Rin. El cabal continua a mínims, amb greus conseqüències per les mercaderies. Ara mateix, com està la situació, Jordi?
6: Doncs estan tot plegats una mica desesperats, Ricard. Pel Rin es transporta, quan l'aigua permet, carbó, blat, minerals, a un preu mòdic. Però sense aigua no hi ha altra opció que la carretera, on tot és molt més car. A Düsseldorf, dilluns, van arrencar una barcassa carregada amb furgonetes, i sembla que no se'n mourà. El port de Magúncia ja fa gairebé una setmana que ha aturat tota la càrrega de mercaderies perquè el cabal ja no ho permet. Sectors com el dels productes químics es veuen especialment afectats, i la situació no es revertirà fins que no plogui amb ganes, un escenari que les previsions de moment no contemplen.
0: I a Tel Aviv, d'una de les figures més famoses del cinema internacional en parla tothom, i no precisament amb bones paraules. Qui és Jordi Brascó?
7: Doncs és el director nord-americà Quentin Tarantino, que està casat amb una israeliana i passa part de l'any a Tel Aviv. Segons recull la premsa israeliana, molts veïns de la ciutat estan farts que Tarantino els esguerri l'experiència de veure una pel·lícula al cinema amb les seves rialles exagerades i, segons diuen, totalment aleatòries, que apareixen fins i tot en escenes violentes. Els usuaris avisen que Tarantino riu fins i tot veient les seves pròpies pel·lícules. Els dos cinemes afectats, de moment, s'han negat a fer declaracions al respecte.
0: I parlant de pel·lícules, avui es projecta a València una pel·lícula sobre el franquisme que presenciaran les associacions de fosses de Paterna. Pepa, què té d'especial aquesta pel·lícula i aquesta projecció?
5: Doncs que és en València i que ha estat durant més d'un any seguit en cartellera a la ciutat de València amb més de 60.000 espectadors. Es tracta de la invasió dels bàrbars i avui celebra aquest èxit als ABC Parc de València. Ho celebra amb una projecció a les 8 del vespre i també en la presentació d'un llibre que és un bon document per conèixer com va ser la repressió franquista ací al País Valencià. Només al cementeri de Paterna hi ha més de 100 fosses comunes i més de 2.000 afusellats.
0: 3 minuts seran 6:45 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
8: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
11: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els esports.

0: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Això abans de rebre el Madrid diumenge a les 5 de la tarda. Dos gols de Gray, dos de Pina, un de Payor i Oladipo van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
0: Mentre està en conflicte obert entre Cristiano Ronaldo i la selecció de Portugal.
1: Després de queixar-se per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega, el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip l'endemà, va decidir abandonar la concentració de Portugal a última hora i marxar cap a casa. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal.
3: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: I el Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: Demà s'acaba el termini, està disposat a apel·lar. El City s'exposa a sancions com la pèrdua de punts, de títols i importants multes econòmiques. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet a la pista del PAOK, l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga amb la derrota davant el Konut de Turquia pel resultat de 69-81.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb un sol que sortirà a Torregrossa al Pla d'Urgell a les 7:53.
1: I es pondrà a les 7:39 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:46.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Granollers 20 graus, a Sant Pau de Segúries 13 i a Perafita 14.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un altre episodi complicat de pluja. Pluja forta, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les primeres tempestes fortes apareixeran a mig matí al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran pel prelitoral, la Catalunya central, el Prepirineu, on localment podrien acumular-se 50 o puntualment 100 litres. A la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a la C58 entrada a Barcelona, també a la 2 en direcció al Papiol per un accident. Pel que fa al transport públic, per ara no consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, habitatge.
1: 24 hores abans que es votin al Congrés, Junts per Catalunya manté la incògnita sobre si donarà suport o no als dos decrets d'habitatge. A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: El segon, Israel.
2: Israel investiga com a terrorisme l'intent de segrest d'un avió que volava amb destinació a Tel Aviv. El copilot hauria apunyalat el pilot de la parella amb intenció d'estavellar-lo, però l'hauria aconseguit neutralitzar el passatge i finalment va aterrar a l'Aràbia Saudita.
0: El tercer, debat de política general.
1: Avui s'acaba el Parlament. A la tarda es votaran les conclusions dels partits després que ahir Junts demanés la reprovació del president Illa, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen complir els acords.
0: El quart, carburants.
2: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. I atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre el de vianants estigui en verd.
0: El cinquè és una vella coneguda. És Inuncat.
1: Activat en fase d'alerta per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran ara el matí litoral central i el de les comarques de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del futur de la presidència del Banc Central Europeu, el mandat de Christine Lagarde acaba d'aquí un any, l'octubre del 27, però en una entrevista al diari Le Croix ha explicat que no descarta plegar uns mesos abans. No seria immediatament, però sí que precipitaria la cursa per succeir-la entre els candidats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs amb la primera execució de pena de mort a l'estat de Tennessee, una dona en més de 200 anys i està sent rocambolesca. El Suprem l'ha autoritzat a última hora en aixecar la suspensió que havia dictat el Tribunal d'Apel·lació, però el cas és que a hores d'ara encara no ha acabat, perquè Krista Pike, que portava 30 anys al corredor de la mort per haver matat la seva companya d'estudis, ha sobreviscut a les dues primeres injeccions letals. Els seus advocats estan intentant suspendre el procés.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb la satisfacció per a molts de començar vacances. Avui és festiu a la Xina, també a Hong Kong, perquè comença la Golden Week, la setmana daurada. Això vol dir, entre d'altres, que les principals bolses del país no operaran fins dijous a la setmana que ve.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'habitatge.
6: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets d'habitatge, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla i a l'Ara amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista. Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també en portada, Ricard, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara, amistat amb friccions, llegim El Periódico, tot plegat en relació amb la visita de Manuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
0: A la premsa comarcal hi llegim que les rectories del Moianès tindran potencial per uns, atenció, 70 habitatges socials, Lara García.
7: El 9-9 es fa ressò d'un estudi de la UPC que diu que si els rectorats de la comarca cedissin als espais es podrien aconseguir una setantena de pisos socials. El diari n'ha parlat amb el bisbat de Vic, que assegura que no hi tanca portes. El diari de Tarragona assegura que Reus té una de les densitats comercials més altes, no només de Catalunya, sinó també del panorama internacional. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament, Reus arriba als 2.550 establiments comercials per quilòmetre quadrat, només per darrere de Tòquio i de Barcelona, per davant de ciutats com París i Nova York o Londres. A Manresa, malestar a la carretera, la supressió del carril d'entrada a la ciutat genera cues fins a Pineda. Ho llegim al Regió 7. Els veïns de la urbanització de Sant Fruitós demanen una rectificació immediata a l'Ajuntament de la capital del Bages, un trajecte que abans es feia en 5 minuts, ara en costa més de 20.
0: I en esports, el Barça continua imparable a la Champions femenina de futbol, Robert Prat.
8: De moment, líder, dues jornades, golejada 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou, Ronaldo, que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega, l'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet, amb derrota a la pista del PAOK, i a les 8 avui final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça Vesprem, el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cada dia a aquesta hora a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 33 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. L'administració Trump ha sacsejat la propera trobada de membres de l'OTAN a Polònia amb un pla per excloure de la reunió els països que no s'alineïn amb les tesis del president. Aquest fet ja és noticiable, però encara ho és més que Trump hagi eliminat de la llista de convidats països com ara el Regne Unit o França, és a dir, estats fonamentals en la despesa militar de l'organització. També que el president hagi especificat que hi acollirà Dinamarca, després que s'acollís a les demandes militaristes de Washington. Com és d'esperar, Espanya té tots els números per afegir-se a la llista d'exclosos, que fons del Pentàgon anomenen els entremaliats, després que Pedro Sánchez s'hagi negat a assolir el 5% de despesa exigida per Trump. La mesura pot semblar delirant, i més en temps de campanya, però cal recordar que només el 57% de yanquis tenen avui en dia una opinió favorable a l'OTAN.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més, i tant. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i mig de set del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de saber si tiraran o no endavant les mesures sobre habitatge que ha de votar demà al Congrés.
2: Junts manté la incògnita del seu vot. Míriam Nogueres, portaveu.
15: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Tant Podem com el PNB també s'ho estan rumiant. Vots clau perquè els textos tirin endavant. Podem es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
16: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
1: Això mentre als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona i han passat la nit unes 200 persones.
2: Repartides en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació de demà.
17: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix és a la Puerta del Sol a Madrid.
1: Tot això mentre l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i s'encareixen les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros al mes. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
18: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Però, en canvi, des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Perquè entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures per contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Si res no canvia, però, es començaran a reduir el novembre i el desembre.
1: Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament.
2: Tant l'oposició com els socis d'investidura Junts reclama reprovar el president, mentre que Esquerra i els comuns han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim Mònica Sales de Junts, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Si hi sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
21: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
20: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
22: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
20: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El copilot ha apunyalat el pilot amb intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: I mentrestant, els Estats Units introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial.
2: El secretari de la Guerra Ràpid G7 ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom OTAWORCOM institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
2: Tot plegat també implicarà retallar un 20% als càrrecs militars.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Maria Costa.
24: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a aquesta dada dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys. Només s'han reclamat els costos en 17 casos.
2: Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
1: Montse Poblet.
25: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a la cultura, per començar, teatre. Perquè Josep Maria Miró torna al TNC amb el Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes.
26: L'obra es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita del TNC.
1: Marta Vives.
3: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
4: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
3: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè Carles Porta i els Javis preparen una sèrie sobre els crims de Tor.
24: Sèrie que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat molt a Misaki la Cuesta i està nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui forma part del repartiment ni de quan es començaria a rodar.
1: I música.

0: Maria Coloma, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: La crítica ho ha donat Júlia Coloma amb el Premi al millor disc per Paradís, mentre que Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'any i el Premi Especial del Jurat ha estat per l'àlbum L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, pel que fa el temps a veure. Ara mateix encara no plou, però avui podríem tornar a tenir algunes pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè ens entenguem, l'episodi serà... ens deixarà unes pluges més irregulars, que no pas l'últim episodi, però poden ser localment molt fortes, pluja torrencial, i amb més potencial destructiu, sobretot a l'extrem sud de Catalunya, de cara a les últimes hores del dia i demà, perquè es preveuen grans acumulacions. Anem a pams. De moment, les primeres tempestes les preveiem aquest mig, a partir de mig matí, migdia, entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral de Barcelona. Aquestes tempestes ràpidament anirien entrant cap a l'interior, per exemple, en alguns llocs del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu i especialment també del Prepirineu. En aquestes zones poden acumular-se localment més de 50 litres per metre quadrat, podrien arribar al 100 en alguns punts. I després, de cara a la nit, sembla que aquesta precipitació quedaria estancada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. En tota aquesta zona no tenim gaires dubtes que hi haurà grans acumulacions de pluja de 200, potser 300 litres per metre quadrat. Caldrà veure exactament on se situa aquest centre, aquests màxims de pluja, si més cap a les Terres de l'Ebre o més cap a Castelló. Però tota aquesta franja, aquesta nit, realment la situació és perillosa d'aquesta situació meteorològica de pluges molt abundants.
0: Doncs ho seguirem. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora on hi ha més cues a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, també a la 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció al Papiol, on hi ha un carril tallat per un accident. Retencions també a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i a l'AP-7 a Sant Cugat en sentit sud. Pel que fa al transport públic, hi ha els retards habituals en algunes línies de rodalies i regionals, com per exemple l'R11 i l'R15.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
6: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar. Qui em compensa pels ingressos que estic deixant de percebre com a conseqüència d'una situació que Telefònica continua sense resoldre?
5: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees que han tancat el trimestre amb pèrdues, pressionades pel preu del petroli i els interessos del deute. L'IBEX ha baixat un 0,47% fins als 19.426 punts. Al setembre ha perdut un 2,7%. Tot i això, la inflació als Estats Units, el principal indicador que marca les decisions de la Reserva Federal, ha estat millor del previst. Avui el preu del barril de Brent es manté per sota dels 100 dòlars. En les darreres hores, de fet, ha caigut més d'un 6%. La baixada del preu del cru se celebra a les borses asiàtiques. El Nikkei de Tòquio creix més d'un 2%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 10 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: I a Tarragona tenim el Ricard Buigas. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, avui acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Francesc, que acabi avui 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència, això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 que presentarà el Departament de Salut. A Badalona es presentarà el pla urbanístic de Can Colomer i de nou a la capital. La Pedrera presenta avui nova exposició, aquesta sobre la vida secreta de les plantes.
0: A la ciutat de Lleida avui ens fixem amb l'Hospital Arnau de Vilanova perquè comencen unes obres importants que alteraran l'activitat durant uns quants dies, Júlia.
15: Sí, concretament es trasllada l'activitat operatòria perquè s'està treballant al bloc quirúrgic. Això obligarà a desplaçar les intervencions ortopèdica i traumatologia a la clínica Perpetuo Socorro, concretament les que no necessitin ingrés. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels hospitals públics que es desplaçaran al centre. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
0: A Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, es fa la jornada quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Maria.
16: Sí, estarem pendents, sobretot, de com es concreta la campanya de sensibilització sobre l'edatisme, la discriminació a la gent gran i quines reivindicacions es fan en aquest sentit. La jornada, que es fa a la Casa de Cultura de Girona, també serà l'acte unitari de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran a les comarques gironines i vol contribuir a fer visible l'edatisme, una discriminació sovint normalitzada en la societat, les institucions o l'atenció sanitària, i posar el focus en les seves conseqüències en el tracte i en els drets de les persones grans.
0: I acabem a l'Ebre. Aquest matí es farà l'alliberament d'un centenar d'esturions al riu Ebre, a l'altura de Xerta, al Baix Ebre. Ricard?
13: Sí, el projecte anomenat Life Migrato Ebre va arrencar l'any 2023. L'operació es repeteix cada any. Enguany es fa a Xerta. Els esturions que s'alliberaran han estat criats en captivitat a França. L'objectiu és reintroduir aquesta espècie que va desaparèixer al riu Ebre als anys 70. És un projecte que requereix molta paciència. Penseu que caldrà esperar prop de 20 anys per poder passar a la segona fase del procés. És el temps que necessiten els esturions per fer-se adults i remuntar el riu per reproduir-se. Aquest projecte també vol ser un exemple per poder-lo aplicar en altres rius europeus.
0: Doncs així tenim el país quan fa. Falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
17: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo abandona la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del Pau 93-78. A les 8, final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça-Brespe amb el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
18: El mític ex-coach de San Antonio Spurs, Greg Popovich, medalla d'or de Tokio 2020 i guanyador de 5 anells a la NBA, ha sumat el seu 6è anell a la seva col·lecció als 77 anys. Aquest cop, gràcies al seu matrimoni amb la Mary, exesposa del qui va ser el seu assistent durant 17 temporades i de qui es va separar ja fa una dècada. Doncs després de l'ensurt de salut i el vessament cerebral que el va obligar a deixar la banqueta, el coach Pop demostra que l'edat és només un número per trobar la felicitat. En el bàsquet, els millors vincles es creen fent una bona assistència fins i tot fora de la pista.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
19: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
22: No.
21: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
23: It's the moment to believe in the project.
21: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
23: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten poc més de

0: us recomana la pel·lícula La gran apuesta.
1: Una magnífica lectura de per què els preus dels pisos estan pels núvols, de com es genera una crisi financera, de qui s'ocupa de fer créixer una bombolla i després esclatar-la. La pel·lícula d'Adam McKay, un director molt didàctic, però alhora molt divertit, atrevit, cínic, que s'atreveix amb tot, amb un guió que es va endur l'Oscar i un repartiment que compta amb tres superestrelles, Christian Bale, Steve Carell i Ryan Gosling. Una pel·lícula fascinant que reclama l'atenció constant de l'espectador i que no defuig cap aresta punxeguda del tema. La gran apuesta està disponible a Disney+.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
2: Ahir les pluges no van ser tan intenses a Catalunya, tot i que en algun moment vam haver de parlar de despreniments de terra, també coneguts com a...
3: risc elevat, deslliçaments, ja ho direm bé.
2: També vam tenir algun ensurt a l'hora d'explicar la combinació guanyadora de l'Eurojackpot.
4: La combinació guanyadora va ser...
5: 21...
4: Ara sí, 21...
2: I mentre això passava aquí, al programa de Nacho Abad, els tertulians intercanviaven idees des del respecte i l'admiració.
6: Rojo. Que yo no me parece bien que le llames rojo de mierda y tampoco que le llames fascista. Termina, pero sin insultar. Sin insultar.
7: Puedo acabar. Que no me vuelva a insultar este imbécil.
6: Puedo acabar. No, imbécil no.
2: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Canalies, bon dia.
1: 21, bon dia.
0: Quina cançó ens portes avui?
1: Avui ens despertem amb la música de Rolling Stones i You Got Me Rockin'. I és que tal dia com avui, 1 d'octubre, però de l'any 1967, uns lladres van entrar a robar a casa de Mick Jagger a Londres. Es van endur diversos objectes de valor que pertanyien al líder dels Rolling Stones, però també de la seva xicota de l'època, la cantant i actriu Marianne Faithfull. Aquest incident va tenir lloc precisament en un any que era particularment turbulent per la parella, sobretot per dos motius. Un enorme assetjament mediàtic i els seus problemes amb el sistema judicial britànic a causa de les drogues.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Junts, PNB i Podem mantenen ara mateix la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc d'investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
1: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia i feia aquesta crida implícita a Junts. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant.

0: en els decrets.
1: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
0: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I aquest últim punt que deia ara l'Àngels Lafuente és important. Aquesta reunió entre Podem i el sindicat de llogateres prevista per avui pot ser determinant, de fet, pel sentit de vot dels quatre diputats del Partit Morat. Pol Foradada, bon dia.
4: Bon dia. Podem considerar que dividir les mesures en dos decrets és una trampa, que algunes propostes es queden curtes, però s'ha de veure què fan després de que en les últimes hores el sindicat de llogateres demanés als partits votar a favor dels dos decrets. Per cert, que per acabar de pressionar, també s'ha convocat per les 8 d'aquest vespre cassolades davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
3: I avui el Butlletí Oficial de l'Estat hauria de publicar el segon dels decrets que inclou l'exigència de sumar, de prorrogar automàticament els contractes de lloguer.
4: Un segon decret que és poc probable que s'aprovi, una pròrroga que les dues parts, tant la propietat com l'inquilí, podrien trencar amb un previst, però la novetat és que si és la propietat qui decideix no renovar aquest contracte per motius no justificats, un motiu justificat podria ser anar-hi a viure o que hi vagi a viure un familiar, si el motiu no està justificat, la propietat hauria d'indemnitzar la persona a qui fa fora.
3: Més detalls, Rafael de Ribot.
5: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer. Així es recull en el decret llei que està previst que aparegui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés. En el decret, que ja s'ha publicat, es limita la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Els fons no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic els haurà de pagar el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I pendents de què passi al Congrés, al carrer continuen les protestes. A la plaça Catalunya de Barcelona, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en 70 tendes.
6: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
3: L'Arteco és un dels portaveus de l'acampada de plaça Catalunya i parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
4: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys a qui havien de desnonar d'un local comercial, una sabateria al barri de la Florida, i que sovint feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades avui per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
3: Avui a l'hora del matí, Joan Puigcercós, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, a partir de 8:45 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 1 d'octubre, el dia comença sense pluja i amb temperatures encara suaus, 22 graus a Borrassà, l'Alt Empordà, 24 graus al Masnou i 11 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell. Es preveu que les tempestes avui apareguin primer entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona, després a partir de migdia tarda aniran apareixent a més llocs del prelitoral, també a la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, en tota aquesta zona es poden arribar a s'acumular fins a 50 litres per metre quadrat, localment podrien arribar als 100 amb algunes pluges torrencials, i l'episodi de pluja amb més sever el tindrem de cara a la nit i matinada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Es preveuen acumulacions que poden passar dels 200 litres per metre quadrat en totes aquestes zones.
9: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb dos accidents a la 2 a Sant Joan d'Espí, un d'entrada a Barcelona i l'altre de sortida. Hi ha dos carrils tallats i això provoca cua en els dos sentits. Retencions també al primer tram de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a l'entrada per la C58 i per la Pota Nord.
3: És la previsió del temps d'Eloi Cordomí i la crònica del trànsit de Mireia Sala. Ara són les 7:06. I repassem el que cal saber d'aquest 1 d'octubre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
3: Inuncat.
11: Protecció Civil activat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes que, segons el servei meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4,6 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil.
12: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front d'aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
13: Això aquí al País Valencià, les escoles estan tancades en una desena de municipis, entre els quals València i Torrent.
3: Votar propostes.
4: És el que toca avui al debat de política general al Parlament. Aquesta tarda s'acaba. Tots els partits ja han fixat la seva posició després de la intervenció dimarts del president Illa i aquesta tarda es voten les conclusions de tots els partits.
3: Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
14: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
15: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
14: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
16: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
14: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Incògnita.
11: Davant l'intent de segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar. Feia la ruta Dubai-Tel Aviv. L'acció dels passatgers ho va impedir. L'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. El govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
3: És una de les notícies del dia que ens amplia des de Jerusalem Jordi Brascó.
17: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
18: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi és.
17: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Exèrcit robotitzat.
13: L'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica. El pla suposarà retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
3: Mentrestant, amenaça.
4: Rússia de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad.
11: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
3: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
20: We are defensive alliance.
21: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
20: Not called for and not helpful.
19: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Mentrestant, a casa nostra, atenció, perquè hi ha canvis als semàfors.
13: Des d'avui la norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria de la DGT davant d'aquesta nova regulació del semàfor.
11: Demanen criteris clars i adverteixen que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps.
3: Calçat tancat.
4: L'hauran de portar els motoristes a partir d'avui i fora dels nuclis urbans. També guants. És una de les novetats destacades a la nova normativa que entra en vigor aquest 1 d'octubre. Les multes per incompliment poden pujar fins als 200 euros.
13: També caldrà circular 5 metres com a mínim de les bicicletes en nuclis urbans i en vies interurbanes. S'haurà de circular 20 km per hora, menys del màxim permès per avançar les bicicletes.
11: També caldrà circular a 5 metres, com dèiem, com a mínim de les bicicletes, i els patinets elèctrics es podran utilitzar a partir dels 15 anys d'edat.
3: Reclamar els costos.
4: Us avança Catalunya Ràdio. Dels 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
3: Montse Poblet.
0: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Tractaments per la menopausa.
13: El govern autoritzarà les farmàcies que elaborin tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament. Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar tractaments com l'Enzeto, un cas que ens ha arribat a la bústia de denúncia del programa.
1: Hi ha pocs tractaments alternatius o desconeguts o que no acaben de funcionar i, a més, aquests tractaments són molt cars. Caldria solucionar una mica aquest tema.
11: Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya atribueixen el desabastiment dels darrers mesos a una falta d'oferta diversificada. Jordi Magrinyes, vocal del col·legi.
10: Quan falla un, busquem el substitut i aquest substitut incrementa la seva demanda, la fabricació no està preparada per aquella demanda o l'estoc que hi ha en el mercat no està preparat per aquella demanda.
3: I avui també us expliquem que Thor tindrà sèrie.
4: Carles Porta i els Javis seran els productors de portar la ficció a aquest cas que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà l'Eduard Sola, de Casa en Flames, o el Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante.
13: De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni de quan es començarà a rodar.
3: I en esport, Robert Prat, golegen.
22: Victòria del Barça, Roma 0-6, lideratge a la Champions per l'equip de Pere Romeu abans de rebre el Madrid.
23: Com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar-la aquí a la nostra afició.
3: I plega.
22: Ronaldo abandona la selecció de Portugal molt empipat perquè no va jugar contra Noruega. Jorge Jesús és el seleccionador portuguès.
24: O Ronaldo no é o principal tema de estar aquí. O principal tema de estar aquí é a Dinamarca e o que sou selecionador nacional.
22: L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet amb la derrota contra el Conuc.
3: Obrir serà un quart de vuit del matí. Ara anem cap al quiosc.
25: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i a les portades d'avui hi llegem diversos temes. El País, La Vanguardia o El Mundo expliquen que el vol atacat d'Israel d'ahir gairebé acaba en catàstrofe. En les imatges de portada hi veiem passatgers arribant a l'aeroport i a l'ara du la fotografia de Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, tot ensangonat, perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. L'altre tema que veiem a portades d'avui és la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron. El debat de política general també treu el cap en algunes portades i l'altre tema, evidentment, continua sent els decrets de l'habitatge. L'Ara titula que Junts manté la incògnita sobre el vot de demà i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
27: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Òdena, 21 a Argentona i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
6: Retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí per dos accidents, un d'entrada i un altre de sortida. I cua també a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat des de l'entrada de la B-30 fins passat el túnel de la Floresta.
13: Atenció a la dada, una de cada quatre persones que viu al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida només pel fet d'estar en situació de sensellarisme.
8: Ho diu un informe de la Fundació Arrels amb dades de l'any passat. El text apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys, en part per l'auge dels discursos d'odi.
13: Un exemple és el que va viure José Luis Miralles, que ha estat 18 anys vivint al carrer.
9: Un dia en la guagua, eren 5 chicos, y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras... decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no? Porque simplemente, ¿no? Yo te dice, porque a mí, ¿no?
8: Arrels també explica que el 80% de les persones sense llar han patit robatoris, discriminacions o agressions.
13: Més notícies. El Vallès-Granollers estrena avui la nova línia de bus L7.
8: Entra al Lledoner i Can Bassa. Connecta, doncs, aquest barri per primer cop amb el servei urbà d'autobús. El recorregut passa per punts com el carrer Roger de Flor o l'estació de Granollers Centre i incorpora 9 parades. El servei funciona amb dos autobusos 100% elèctrics amb una freqüència de 30 minuts entre setmana.
13: I més mobilitat a Manresa. La supressió d'un carril d'entrada provoca quasi queixes.
8: Conductors i usuaris expressen el seu malestar pels embussos i exigeixen una rectificació. L'Associació de Veïns de Pineda de Bages a Sant Fruitós lamenta el Regió 7 que ara triguen 20 minuts a fer un trajecte de 5.
13: I cultura. El KBR de Barcelona obre la temporada amb la primera gran retrospectiva de la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg Montse Mas.
12: La mostra reuneix des de retrats de celebritats com el raper assassinat Tupac Shakur fins als veïns d'un barri degradat de Los Angeles que l'autora fotografia des de fa 30 anys. L'objectiu és retratar les persones tal com són, més enllà dels estereotips.
15: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. Intento crear un ambient real tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
12: Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I més cultura. Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. També hi passaran Miqui Núñez, Triquell, en Bauca o la Ludwig Van. Ara passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
16: el 42.048, 42048, de la sèrie 49049.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Els sons del matí.
30: It's too early to say the attacking pilot is being now investigated in Saudi Arabia.
0: situació.
1: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson.
10: Very terrifying.
11: Terrorífic. Ha estat terrorífic.
14: Yo pido a todos los diputados catalanes que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
17: Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés.
18: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
3: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Incògnita.
13: És una cosa que no es coneix, un misteri o una quantitat que cal descobrir en una equació matemàtica. A hores d'ara és una incògnita saber si demà el Congrés validarà els dos decrets d'habitatge, en part per la incògnita del que farà Junts per Catalunya. Es posarà a prova l'aritmètica parlamentària i sabrem si la legislatura ja es troba en temps de descompte.
3: Terceres persones.
13: Es refereix a qualsevol persona física o jurídica que no és l'autor principal d'un delicte ni la víctima directa, però que es veu afectada, implicada o té relació amb les conseqüències d'aquest fet. En el cas de la mort d'Isaac Andic, la jutge investiga la implicació de terceres persones més enllà del seu fill Jonathan. Ara sabem que en la investigació de la mort del seu amic, Josep Juan Pérez, a banda de la seva parella, també s'investiga si va participar una tercera persona. Tres són multitud?
3: Letal.
13: Mortal, capaç de produir la mort. Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee i la primera que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys, ha sobreviscut a dues dosis suposadament letals de pentobarbital durant la seva execució. El 1995, Pike va ser condemnada per l'assassinat d'una companya d'estudis, tenia 20 anys i se n'ha passat 30 tancada.
3: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado. 20.
21: Els cèntims de menys que avui costa el litre de gasolina i dièsel per l'entrada en vigor de la bonificació per contenir l'impacte de la pujada de preus a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà s'aplicarà almenys durant tot el mes.
3: 20.000.
21: Les places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat que el govern vol crear en els pròxims 4 anys. La proposta inclou, concretament, la construcció de 15 noves residències públiques.
3: I
21: 30%, la quota de mercat d'estrenes de taquilla a qui arribarà la fusió entre Paramount i Warner Bros. Ara que la justícia acaba de donar-hi llum verda. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista pel 6 d'octubre.
3: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig les mans de dues persones i una mica davant braç de cadascuna. Una agafa les mans a l'altra i s'intueix que unes mans són d'un home més gran.
30: És una imatge que veiem a La Vanguardia per il·lustrar que Catalunya va registrar 233 eutanàsies el 2025. Això és un 64% més que l'any anterior. També explica una altra realitat, i és que 144 persones van morir mentre esperaven la resolució de la sol·licitud i que qui ho demana són sobretot pacients oncològics o amb patologies neurològiques.
3: A la segona imatge hi veig com una façana recoberta amb material d'obres, tres columnes rodones a mig pujar i a la paret hi ha una part que sembla una vidriera.
30: És un fragment de la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Difícil d'intuir què és aquest temple per aquesta imatge. La veiem a l'ara i l'han triat per explicar que el concurs artístic per la façana de la Glòria haurà d'esperar. La Sagrada Família demana més temps als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín, que van presentar propostes artístiques per prendre una decisió.
3: I la tercera imatge ens porta fins a l'audiència de Lleida, on es veu el tribunal amb la fiscalia i advocats i al centre hi ha una persona gran. Julià Bacar, qui és i què està passant?
31: Doncs, encara que la foto no sembli tan gran, és un home de 93 anys a qui ahir van condemnar 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. També li haurà de pagar 6.000 euros. Durant la vista, que es veu a la foto, va admetre els fets, que van passar el desembre del 2022, quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit els dos en un bar de la localitat. I el condemnat, com no tenia antecedents, probablement no haurà d'entrar en un centre penitenciari.
32: Els embotits General d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
3: Avui a La cara B del temps mirarem d'entendre el perquè d'aquest nou episodi de pluja que començarà d'aquí a poca estona. Eloi Cordomí, bon dia.
33: Bon dia. Si avui tindrem pluges torrencials, segurament seran més irregulars que les de dimarts i possiblement tindrem també un gran episodi d'aiguats entre l'Ebre i Castelló a partir de la nit. De fet, ahir comentàvem una gran borrasca a Islàndia amb un front molt desgastat que ens està creuant, però aquesta configuració el que està fent és injectar molta humitat tots els nivells de l'atmosfera. Llavors aquest seria el denominador comú entre l'episodi d'avui i l'episodi que vam tenir dimarts. Fa dos dies teníem un vent de mar cap a terra, a bona part de Catalunya. Aquest cop el tenim més concentrat. Hi ha tramuntant a l'Empordà i un vent que gira de mar cap a terra més fort, però més concentrat aquest matí a les comarques de Tarragona. I a partir de la nit, aquest vent quedarà molt concentrat entre les Terres de l'Ebre i Castelló. La clau d'aquest episodi és que serà un vent més fort que el de dimarts. I també tenim una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, això afavoreix la inestabilitat. I encara hi ha un altre element que pot semblar inofensiu, però no. Aquest matí farà sol a molts llocs de l'interior i tota aquesta escalfor sobre la terra pot fer que les tempestes fortes arribin a més zones, per exemple, al Pirineu o del Prepirineu, especialment. Llavors, amb tot plegat, tota aquesta configuració farà que avui tinguem aquestes pluges torrencials a diferents llocs de Catalunya, que ara concretarem, i compta la pròxima nit amb aiguats que poden ser molt perillosos entre Castelló i l'Ebre.
32: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
0: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en caix. Avui dijous, 1 d'octubre, un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. De 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La decisió l'ha notificat el ministre de l'Interior del govern ucraïnès. Contempla multes de 3.000 rípnies, uns 60 euros al canvi, a tothom que faci fotografies de les prestatgeries buides dels supermercats. Segons diu la notícia, el govern d'Ucraïna considera que fer i publicar aquest tipus de fotografies són una ajuda a l'enemic. El ministre de l'Interior ha dit en l'anunci que aquesta mesura es pren amb l'objectiu d'evitar que Rússia sigui conscient d'aquest problema i que si no ensenyen el problema és com si no existís, ha dit el ministre. La notícia també afirma que Ucraïna pateix una davallada en el subministrament d'aliments perquè ha perdut el 80% de la seva collita de blat.
3: Això és real o fals?
29: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
2: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats és una notícia falsa. Tampoc és cert, com afirma la notícia, que el país hagi perdut el 80% de les seves collites de blat. Aquesta notícia falsa és una informació difosa des de l'ecosistema de desinformació rus per revifar la preocupació dels ciutadans ucraïnesos davant d'una possible escassetat d'aliments i també incentivar la desconfiança que cap a les seves institucions, insinuant que se'ls amaga informació rellevant.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: I ara sapiguem per què avui podrà ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
4: Avui, 1 d'octubre, és un bon dia per pensar en la gent gran. A Catalunya, els majors de 65 anys representen el 20% de la població, 1,5 milió de persones que són font d'experiència, de vida i que es deixen un llegat molt valuós. Però els tractem com mereixen? En una societat on es premia la joventut, la rapidesa, el consum, molts queden arraconats, víctimes d'una solitud no desitjada, infantilitzats, tractats com si fossin malalts o simplement com si no hi fossin. Com deia Serrat, prescindir dels vells no és només un acte criminal imbècil. És com cremar els llibres, destruir la memòria. I no oblidem que tots aspirem al mateix, arribar a vells.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. I avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Ens despertem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 15 a Os de Balaguer i 21 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:45 del matí la secretària d'Estat d'Habitatge. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Que Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin.
3: Avui el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
2: Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió que volava cap a Israel i que s'investiga com a atac terrorista.
3: Als Estats Units, la primera dona que havia de ser executada per pena de mort en més de 200 anys a l'estat de Tennessee ha sobreviscut a les dues injeccions letals.
2: Krista Pai, que feia 30 anys que era el corredor de la mort, ha estat traslladada a un centre sanitari fora de la presó. El governador denuncia que suspèn totes les execucions previstes per aquest any.
3: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
2: I també s'apliquen des d'aquest 1 d'octubre canvis a la normativa de circulació. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els vianants estiguin en verd.
3: O els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada en vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre casc.
4: En esports, el Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota amb el Pau per 69-81.
0: I qui avui també es torna a complicar el panorama meteorològic. Ho explicàvem des de primera hora del matí, però atenció perquè avui pot haver-hi pluges torrencials i possibles aiguats que són, ara mateix els pronòstics, una mica complicats d'afrontar. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, sobretot pel que espereu també la pròxima nit. De fet, ara mateix tenim tempestes fortes davant del mar, davant de la Costa Brava. No és impossible que toquin terra en algun moment. Ara bé, les tempestes més fortes creiem que apareixeran a partir de mig matí al camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran entre el prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Aquí, localment, podrien acumular-se entre 50 fins a 100 litres per metre quadrat. I a la nit i demà divendres, els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló, on s'esperen acumulacions de més de 200 litres o fins i tot 300 en algunes zones.
0: I la mobilitat a aquesta hora va amb certa tranquil·litat al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs sí, aquest matí, bon dia. Per ara no hi ha incidències destacades al transport públic, més enllà dels retards habituals a Rodalies i regionals. Destaquen els endarreriments a l'R11. El tren que ara mateix està anant de Barcelona a Figueres va 35 minuts tard. A l'R15 també hi ha retards. En els dos primers trens que van de Reus a Barcelona tenen una demora de 10 minuts. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, l'R6 i l'R60 tenen retards de 5 minuts a causa d'una avaria d'instal·lacions.
0: I a les carreteres, retencions a l'A2 per dos accidents. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Sí, cua per un accident d'entrada des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí i un altre accident de sortida provoca retencions de Sant Joan a Cornellà. Aturades a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat passat al túnel de la Floresta i cua també als punts habituals de la B-23, la C-58 i la P-7.
0: Ho rebatem també amb les portades, Marc Jurado.
8: Sí, que van força d'habitatge. Ricard, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i la Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada, però, se les endú el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A la Vanguardia veiem, de fet, els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però s'esliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu el periòdico.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombar. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí. A aquesta hora comencem per les opinions destacades que hi trobem a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui als articles d'opinió dels diaris hi trobem diversos temes sobre economia i un dia més sobre habitatge.
9: L'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al fet que Madrid concentri un 20% del PIB a Espanya, mentre que Catalunya perd pes lleugerament, amb un 18,9%. La Vanguardia, d'una banda, apunta que és bo que la capital de l'Estat creixi, però no ho és que ho faci a costa de la resta de ciutats i autonomies, mentre que l'Ara va més enllà i diu que Catalunya no pot acontentar-se amb evitar ser absorbida o tenir un rol subsidiari respecte a Madrid. L'editorial del País diu que la inflació, que ja arriba al 4,9% a Espanya, És un problema polític, mentre que el Joan Tàpia al periòdic alerta que la inflació complica la situació econòmica en un context de crisi de l'habitatge. El periodista Antonio Lucas, a El Mundo, escriu que el problema de l'habitatge no se solucionarà amb decrets contra rellotge, sinó que calen solucions a llarg termini. Mentre que a La Vanguardia, per cert, hi llegim un article de la Sílvia Colomer en què es refereix a les paraules de Laura Escanes aquí al matí de Catalunya Ràdio, quan va dir fa uns dies que preferia no opinar sobre habitatge. Colomer reivindica que callar no només és un dret, sinó que a vegades és l'opció més sensata.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
1: Antoni Gutiérrez Rubí, a La Vanguardia, parteix de les paraules de l'alcalde de Nova York, que ha reclamat que l'esquerra no deixi a mans de la dreta coses com la qualitat de vida, l'eficiència, la neteja o el manteniment dels carrers. No tot va del debat ideològic, sinó de resoldre els problemes quotidians. Defensa que no cal escollir entre transformació social i bona gestió, que governar és cuidar, i rebla que la confiança democràtica podria començar per petites coses que funcionen. Molt a dient pels temps que corren.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical Funes i uneix-te a la festa de l'any.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
15: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Zofi Muta amb la Filarmònica de Múnich,
16: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
17: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
18: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
19: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
20: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
22: increïble.
21: Platòric.
22: Patata.
21: Eh?
22: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
21: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
0: Són les 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui vol evitar més ensurts?
2: El parc d'atraccions de Califòrnia, Six Flags Magic Mountain, tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat. Es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus. Ho hem vist a la BBC.
0: Què tornarà?
3: Els botons dels cotxes. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar. Entre les marques hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
0: A mi m'agrada això dels botons. I ja, si penseu en un viatge per l'any vinent, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
2: Entre les destinacions imprescindibles europees hi ha el Vènet a Itàlia, Dessau a Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola del Lleó, l'únic lloc de l'estat que apareix a les recomanacions. Fora d'Europa es fixa Nou Mèxic, els Estats Units, Rabat al Marroc, Bariloche, l'Argentina, i en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques de la vall de Guadalupe a Mèxic, senderisme per Sants Cathbert's Way a Escòcia o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània.
0: Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
3: A Corea del Sud, un tauró de gris de 3 metres i mig s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha atret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
0: I atenció a qui canvia de vida.
2: Doncs l'Àngels Lafuente.
0: Què dius ara?
2: Sí, fins ara companya de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, es jubila.
0: Home, no.
2: 30 anys ja ha estat aquí a la casa, o més, 30, uns quants.
3: Res, nou.
2: Doncs es veu que aquest va ser el comiat que va fer ahir el Catalunya Nit.
4: Home, no. I us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
5: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
4: Sí, ja hi era en un altre hemicicle perquè era antic i diferent, però ja hi era. Molts petons, prendes.
2: A perla.
0: Doncs des d'aquí li enviem també molts petons i molta força en aquesta nova etapa, Àngels Lafuente. I pel que fa als destacats en internacional i economia, el repassem amb Pau Forada i Maria Fernández Noguera.
13: Com no podia ser d'una altra manera, la premsa israeliana explica avui abastament l'atac del pilot en un avió que anava cap a Tel Aviv, al Haaretz, i trobem un article de l'analista Yossi Werther que adverteix Netanyahu que hauria d'anar en compte a l'hora d'atribuir-se certa capacitat de previsió davant d'una amenaça que no va saber evitar. Considera preocupant que o bé Israel no va actuar davant d'informació d'intel·ligència creïble o bé està aprofitant un incident aïllat per obtenir rèdit polític. Als Estats Units, l'investigador en ciència política Henry Olsen, que escriu al Washington Post, se suma a la majoria d'analistes que vaticinen que els demòcrates aconseguiran el control a la Cambra de Representants en les eleccions a mig mandat aquest proper 3 de novembre. Assegura que ha estudiat a fons les enquestes i vaticina que els demòcrates obtindrien entre 225 i 232 escons.
6: En plan econòmic, Expansión assegura que fons i promotores alerten de la fuga d'inversions. Explica que les patronals, els portals immobiliaris i els experts del sector denuncien que l'oferta d'habitatges de lloguer caurà si s'aproven els decrets, fet que farà apujar, diu, els preus per sobre dels nivells actuals. Diu també que la inversió en nous projectes podria quedar paralitzada. On Economia també obre amb habitatge i assegura que els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Explica que Catalunya va tancar el 2025 amb el número més baix de contractes de lloguer firmats des del 2009. Al Cinco Días hi trobem una entrevista al conseller delegat d'IKEA Espanya que assegura que la major aportació que pot fer l'empresa sueca a la crisi de l'habitatge és continuar abaixant els preus dels seus mobles.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca el paperot que ha fet Cristiano Ronaldo en Portugal.
23: No va jugar ni un minut contra Noruega, es va empipar, es va reunir amb el seleccionador i el president de la federació i a última hora va decidir abandonar la selecció de Portugal.
24: Yo soy Cristiano Ronaldo.

0: El diari Marca, la germana de Ronaldo, diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. El diari explica que el mateix seleccionador i el president de la federació van fer una cursa per arribar de manera urgent a l'aeroport per frenar el peu d'avió a la marxa de Ronaldo, però no van arribar a temps. El Mundo Deportivo destaca unes declaracions del jugador en què diu que ja explicarà més endavant tota la veritat. El diari també diu que la possible sanció al City podria afectar la marxa d'algunes estrelles, com Cherki, Haaland o Guardiol. L'Esportiu parla de garrotada severa de l'Espart Girona eliminat de l'Euroliga de bàsquet. I el diari Esport diu que el Barça trepitja molt fort a la Champions femenina abans del clàssic de diumenge contra el Madrid. L'Ara adverteix que la recaptació pel clàssic masculí pot arribar als 20 milions d'euros. Es fixen ara preus molt impopulars, però necessaris per la urgència de tenir ingressos immediats abans no estigui acabat el Camp Nou. I el periòdico assegura que durant tota aquesta temporada estarà tancada la tercera graderia.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Una mare abandona els seus 4 fills per anar de creuer a les Bahamas.
3: La dona de 29 anys està acusada de negligència infantil per suposadament haver abandonat els seus 4 fills i enfilar-se en un creuer de 4 dies per anar a les Bahamas. La policia va trobar els menors al seu domicili de North Miami Beach. L'acusada es va defensar dient que havia deixat els nens amb la seva besàvia, però en realitat no ho va fer mai. Ho explica 20 minutos.
1: Backpack es corona com l'os més gras d'Alaska.
4: Tot plegat forma part d'un concurs que es diu Fat Beer Week, la setmana de l'os gras, amb la intenció d'apropar al públic la vida d'aquests animalons. A través d'una pàgina web es publiquen fotografies de diversos ossos i la gent vota. Aquest any Backpack s'ha endut la palma, tot i que de moment no sabem el seu pes exacte, sí que podem avançar que abans de l'hibernació els mascles poden superar els 450 quilos i els més grans assoleixen els 540 quilos. Ho hem vist al País.
1: Carmen denuncia a l'ONCE per no pagar-li el premi de 35.000 euros perquè el seu marit la va apuntar al registre de ludòpates.
3: El Espanyol explica que la Carmen i el seu marit van estar separats un temps i ella va començar en el bingo amb les seves amigues, cosa que no li feia gràcia a l'home. Quan van tornar a estar junts i sense dir-li res, la va inscriure al registre com a ludòpata. Quan la Carmen va anar a cobrar el número premiat, va assabentar-se del que li havia fet el seu marit que, i, per tant, l'Organització Nacional de Sexe no podia abonar-li l'import
1: perquè era ludòpata el patró. Elias, què fa anys avui?
4: Avui felicitem la cantant Nina, que arriba al número rodó, en fa 60, i també celebrem l'aniversari de l'actriu i cantant Julie Andrews, que avui en fa 91.
1: Sant Oral.
4: Algunes treses celebren avui el seu sant, perquè avui és Santa Teresa del Nen Jesús i també Sant Remigi.
1: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys...
6: 1 d'octubre de 1986, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, centra el seu discurs de política general en el finançament. Catalunya està greument discriminada, diu Pujol. Escandalosament discriminada. Afegeix el president que les converses amb el govern socialista i amb Felipe González no estan donant cap resultat. Però avui fa 40 anys Barcelona i Catalunya miraven cap a Suïssa. Quedaven 2 setmanes perquè s'anunciés a Lausana si els Jocs Olímpics es farien a la Vila de Barcelona. Els directius de l'Associació d'Empresaris Barcelona 92 fan balanç de la seva feina de promoció i seducció. 96 empreses catalanes han aportat 10 milions de pessetes cadascuna. El president de l'associació era Carlos Ferrer Salat i el vicepresident Leopoldo Rodés. Havien visitat personalment gairebé tots els 86 membres del Comitè Olímpic que tenien dret a vot. D'aquests, 65 havien vingut a Barcelona per observar des d'un helicòpter instal·lacions esportives de la ciutat, passar-hi uns dies i ser degudament obsequiats.
7: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts. Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els 2 decrets sobre habitatge.
9: A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin. Pedro Sánchez confia tirar endavant el paquet principal.
10: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
1: I el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general.
2: Entre els anuncis, el govern avança la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
11: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
12: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
1: Entren en vigor els canvis a les normes de circulació.
9: Els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada a vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre a casa. I els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els dels vianants estiguin en verd.
1: I també des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
2: Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
1: Benjamin Netanyahu admet que és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió.
9: Per part del copilot volava cap a Israel i s'investiga com a atac terrorista.
1: I atenció, perquè Thor tindrà sèrie.
2: Carles Porta i els Cavi seran els productors de Portar la ficció, aquest cas, que es podrà veure a HBO Max com a guionistes. Hi haurà Eduard Sola i Fran Araujo. De moment no hi ha detalls ni del repartiment ni de dates.
1: Mentre el Barça goleja la Champions femenina.
9: 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussops, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
15: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia.
1: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui s'acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
13: I el calendari ha volgut, Ricard, que acabi avui, 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què a les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut, i a Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer.
1: A Lleida, pendents avui de l'impacte que té en l'activitat quirúrgica les obres que s'estan fent a l'Hospital Arnau de Vilanova, el de referència de la demarcació i també de la Franja. Estela.
14: Sí, a partir d'avui les obres de reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau obliguen a traslladar a una clínica privada, la Perpetua Socorro, part de l'activitat operatòria, en concret les intervencions d'ortopèdia i traumatologia que no necessitin ingrés. Se'n derivaran des de l'Arnau i també des de l'altre hospital públic, el de Santa Maria. Es calcula que seran entre 15 i 20 setmanals. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels centres públics que es desplaçaran a la Perpètua. I aquest matí també tindrem els ulls posats a la seu del govern d'Andorra, perquè s'hi presentaran les noves rutes aèries regulars que tindrà l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. De moment n'hi ha a Madrid i Palma. Sembla que també n'hi haurà a París.
1: Saltem al sud del país, també a Tortosa, al Baix Ebre. Alumnes de l'Institut de l'Ebre, que estudien en torn de tarda, denuncien que no tenen transport públic per poder tornar a casa. Clara.
17: Es tracta d'estudiants que venen cada dia des de municipis de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i un cop acaben les classes per la tarda, no hi ha cap autobús que es porti a casa. Des de la plataforma Trens i Transports Dignes consideren que això és un greuge i que una solució passaria per un bus a demanda. Des del Departament de Territori diuen que s'està treballant per resoldre-ho.
1: I del sud al nord, a Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, avui es fa una jornada de debat sobre la discriminació i fins i tot el maltractament, aquest col·lectiu, Fèlix.
18: Sí, és el que anomenem edatisme, una discriminació sovint normalitzada dels nostres avis en la societat, les institucions on l'atenció sanitària. En parlava just abans de dos quarts també la Sandra Sabatés en el seu comentari. La jornada vol fer visible aquests casos i s'analitzarà com això és una porta oberta al maltractament. I en marxa una campanya per evitar-ho. En donaran detalls en aquesta sessió de treball que es farà aquest matí a la Casa de Cultura de Girona.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix encara no plou, però avui s'esperen pluges torrencials en alguns llocs de Catalunya. Eloi.
19: Bon dia. Sí, seran més irregulars aquestes tempestes, però poden ser fortes a moltes comarques. Segurament començaran a caure pel Camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona a partir de mig matí. No en descartem alguna que pugui arribar puntualment a la Costa Brava, però seria de forma molt aïllada. I després, ràpidament, s'estendran també durant el migdia tarda en altres llocs de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu també, aquí podrien acumular-se de 50 localment fins a 100 litres per metre quadrat, però sempre destaquem el caràcter irregular d'aquestes tempestes. Ara bé, l'episodi més fort de pluges es preveu a partir de la nit i demà durant tot el dia entre l'Ebre i Castelló. Els models ens estan marcant acumulacions superiors als 200 litres per metre quadrat, poden arribar als 300, alguns models ens marquen fins i tot dades força superiors, així que caldrà estar molt atents al que passi aquesta nit en aquest sector extrem sud de Catalunya i del País Valencià.
1: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
15: Un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí fa que hi hagi cua des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De retruc, també hi ha retencions a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. També hi ha problemes entrant des del Vallès, per la C58 per un accident a Montcada, per la C16 a la Floresta i per la P7 a Santa Perpètua.
16: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
22: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar.
21: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
20: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: I ara repassem el preu de les coses. Avui, els esmorzars de Forquilla, pel Forada.
23: Que viuen un gran auge a casa nostra, bàsicament com a alternativa de resistència, podríem dir, davant de la cultura del brunch. El restaurant L'Andreuenc, del barri de Sant Andreu, a Barcelona, acaba de rebre el premi per segon any consecutiu del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. El preu ronda els 16 euros.
24: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de Forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
23: A l'Hostal Nou de Bianya, a la Garrotxa, hi ha Candaners. Fa més de 50 anys que serveixen esmorzars de Forquilla i els preus van dels 6 als 19 euros en funció del plat. El fort és la brasa.
25: La veritat...

0: fer un bon esmorzar, o primer anar a caminar i després fer un esmorzar-dinar. Això es fa molt.
1: I també el celler d'en Miquel a Vic, on fan esmorzars des de fa més de 40 anys, tenen un preu comú, 13 euros amb 90 cèntims. Inclou un plat a escollir entre 20 opcions begudes.

0: De Forquilla, la veritat. Et torna a venir el típic estudiant i et demana un cap i pot, dic, oi, que bé.
1: I més enllà de les despeses corrents del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costen els tractaments d'infertilitat? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. Els preus de l'atenció

0: 3 minuts seran les 8 del matí i a aquesta hora a les xarxes. Quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, les xarxes bullen gràcies a Cristina Camell. Ella és una de les presentadores de Castilla León Televisión, que és la TV3 d'allà. La Cristina presenta el programa de Cristina a les tardes. Això és com si en Gracet, en lloc de presentar La Selva, fes el programa d'en Xavier, eh? A la pobra Cristina no la coneixen més enllà de les muralles d'Àvila, però ella, que és l'Anna Rosa Quintana del Temu, es pensa que és Oprah Winfrey i es comporta així.
2: Però aquí seguimos en directo, por supuesto, mostrándoles todo tipo de contenidos. Así que me diréis, porque el QE no hay ni una sola línea desde que he empezado que coincida con lo que tengo que decir. Ole por el trabajo de todos los compañeros. ¿Dónde nos vamos? No escucho arriba, no leo lo que tengo que decir. ¿Qué me voy a canción directamente con Álvaro Medrano? Pues vosotros decís.
1: Quin desplegament de bon tracte i educació, Ricard. En directe, la posaries a taula el dia de Nadal, aquesta senyora. Cristina Camell porta anys i panys a Castilla León Televisión. És com la nostra Mari Pau, de fet. Només que la nostra Mari Pau li hauria d'administrar algunes classes d'educació, de periodisme i, si s'escau, de xa-xa-xa. Aviam si li passa aquesta gro, pobreta meva.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La dedicatòria va per la nostra gent gran, pels sèniors, per la seva experiència, pels seus consells i pels seus... Jo ja t'ho vaig dir. Molta vida i bon dia a Catalunya.

0: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
0: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

A la vida tot passa pel respecte. Absolutament tot. La convivència al carrer o a les carreteres, les cues per pagar un supermercat, l'ambient a l'oficina, en un tren, per exemple, o el tracte amb els clients o a la vida familiar. I per descomptat també en l'activitat d'un Parlament. Més enllà de la bona educació, el respecte fa que tot plegat rutlli. És un ciment que permet que la societat s'aguanti dreta i que quan falla s'endú moltes coses pel camí. Justament aquests dies arriba a les llibreries Sense respecte, de l'aclamat filòsof Bong Chul Yang. L'avís que llança en aquest assaig és claríssim. Diu que avui aquest ciment invisible estaria amenaçat. L'argument no és nou, ja fa temps que el món de les idees ens posa en alerta, que vivim ofegats per aquesta pressa, obsessionats per ser productius enmig d'una societat que ell anomena la societat del rendiment. I en aquesta maquinària, la persona que tenim davant sovint deixa de ser un igual per convertir-se en un obstacle. Algú que ens fa nosa perquè no va al nostre ritme. És un fet que ens pot semblar innocu quan ens trobem en un embús i quan, per exemple, fem sonar el clàxon. Però que la vida pública causa un dany difícil de curar. Perquè els qui més ho pateixen sempre són els més febles. Els qui no poden seguir aquest ritme d'aquesta societat de producció i de consum. Els qui, per una raó o per una altra, depenen directament dels altres. El llibre subratlla que hem perdut el que els clàssics anomenaven la vergonya moral. Abans, insultar algun públic et feia baixar la mirada.

0: et feia vergonya decebre algú del qual esperaven molt de tu. Avui, en canvi, la falta de respecte surt completament de franc. Costa molt sentir vergonya. I el que és pitjor és que sovint es premia amb aplaudiments o amb rèdits electorals. Per això, enmig d'aquest ambient, el simple acte de seure's a conversar, d'escoltar, per exemple, l'altre, s'ha convertit en una raresa meravellosa. I això és el que farem avui al matí de Catalunya Ràdio. Com ja és tradició, de fet, asseurem juntes, en aquest estudi, dues icones absolutes de la nostra cultura. Roser Capdevila i Pilarín Vallès, dues dones que s'acosten als 90 anys ja i que, a més de ser la memòria visual del país, són una autèntica lliçó de vida. Sentir-les parlar és l'antídot a tot aquest malestar. Tindrem tot el temps del món per escoltar com es validen l'una a l'altra, demostrant els petits detalls que tenen en compte els sentiments de qui tenen al davant. Ens demostren que escoltar algú és la forma més elevada de respecte. És dir-li a l'altre que la seva veu mereix un lloc al món. I avui, que a més és el dia de la gent gran, cal que reflexionem tots plegats sobre els valors que s'han perdut. Fa dies que parlem de política i d'habitatge, de propostes, decrets, i efectivament ho continuarem fent perquè l'emergència social hi és. Però no hi ha llei ni pressupost que aguanti sobre un país sense respecte. Perquè abans de decidir cap on anem, farem bé de recordar com ens tractem. Avui a les 11, Roser Capdevila i Pilarín Vallès.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge que s'han de votar al Congrés demà. Ni Junts, ni tampoc el PNB, ni Podem no aclareixen ara mateix el sentit del seu vot. Perilla especialment el segon decret, el que no s'ha publicat al BOE i que inclou la renovació automàtica. A Plaça Catalunya, Barcelona, 200 persones han passat la segona nit acampades per fer pressió.
0: La segona.
2: Tornem-hi amb les pluges. Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: La tercera.
2: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió que volava cap a Tel Aviv i que s'investiga com a atac terrorista. El copilot va apunyalar el pilot, però el passatge va neutralitzar-lo i l'aparell va acabar aterrant a l'Aràbia Saudita.
0: La quarta.
2: Des de avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel, i atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres, els semàfors ja no podran estar en taronja per als vehicles, mentre el dels vianants estigui en verd.
0: I la cinquena?
2: Tennessee, els Estats Units, suspèn les execucions per tot aquest any, després que aquesta nit la primera condemnada a mort en 200 anys hagi sobreviscut a un doble intent d'executar-la amb injeccions letals. Christa Pai complia condemna per l'assassinat d'una companya d'estudis des de feia 30 anys.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats?
3: Golejada del Barça de Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, Ronaldo que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega, i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, derrota contra el PAOK 69-81.
0: I pel que fa al temps, quin temps ens espera, Eloi Cordomí?
4: Bon dia, doncs inestabilitat. Avui amb aquestes tempestes fortes que preveiem a partir de mig matí. De moment no plou, farà sol fins i tot aquest matí a moltes comarques, però a partir de mig matí apareixeran xàfecs al camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona. S'estendran migdia, tarda, en altres llocs de la Catalunya central, del Pirineu, del Prepirineu. Localment poden ser forts, acumulades 50 fins a 100 litres per metre quadrat, i després hi ha un nou episodi de pluja torrencial, potencialment molt perillosa, a l'extrem sud de Catalunya, entre les Terres de l'Ebre i Castelló, amb acumulacions previstes d'entre 200 i 300 litres per metre quadrat entre aquesta nit i demà.
0: I retencions també aquesta hora a les carreteres, a la C-16, per un vehicle avariat. Mireia Sala.
5: Sí, a cua en sentit Barcelona des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B-23 del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident, a la P-7 a Santa Perpètua i a les dues rondes de Barcelona.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: Iaia, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí, sí que puc.
1: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.

0: vitamines i sa para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 8 i 8. Junts, PNB i Podem mantenen la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc de la investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
3: Raonablement optimista, deia el president espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
3: Ja que comencen a sortir diferents informacions en què diuen que Junts no donarà suport a aquest decret d'habitatge, però el que em confirmen fonts de Junts és que aquesta reunió per decidir el vot encara no s'ha fet. Per tant, Junts ara mateix no sabem què farà, Tània.
5: No, exacte. No diuen què votaran demà. És veritat que hi ha coses que no els agrada, com per exemple com es defineixen els fons voltor, però en una primera valoració, després de llegir aquest primer paquet de mesures en habitatge, m'han expressat preocupació. Míriam Nogueras.
6: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
5: Però la formació no expressa el rebuig frontal que havia mostrat fa temps, on, per exemple, parlava molt d'ocupacions, bàsicament perquè en el text hi ha moltes mesures que volia Junts, com les bonificacions fiscals o el suport de les administracions davant dels impagaments. Des del govern espanyol, Félix Bolaños els demanava pensar en la gent.
7: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda.
5: Per tant, els de Puigdemont mantindran la incògnita fins al darrer moment. Volen mirar-se tots els detalls. És la mateixa línia que manté el PNB, una altra de les formacions clau a la votació de demà al Congrés.
3: A l'altra banda hi ha Podem, que avui es reuneix, per cert, amb el sindicat de llogateres. A través d'un comunicat, el sindicat ja ha demanat als partits que s'aprovin aquests dos decrets. Tània.
5: Demana votar a favor dels dos decrets i això aplana molt el camí. Podem ho havia reconegut obertament, que faria el que li demani el sindicat i, per tant, doncs, tot apunta que la Moncloa podrà comptar amb 4 vots afirmatius que els ajuda i molt a estar tranquils per la votació de demà. Podem, però, critica que les mesures s'han quedat curtes, que són les que ja ells proposaven fa anys, però si el sindicat els ho demana, faran allò que els diuen.
3: Avui, a partir de les 9, parlarem amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. També parlarem amb la plataforma Sant Roc Som Badalona i amb el Pablo Feu, que és jurista, expert en dret administratiu, per entendre com poden canviar aquests decrets dels drets i també els deures dels propietaris i dels inquilins. I avui, el butlletí oficial de l'Estat publica el segon dels decrets, el que inclou l'exigència de sumar de prorrogar automàticament els contractes de lloguer. Pol.
8: És molt més primer, té tot just 8 pàgines. Recordem que és el que té menys números d'aprovar-se, sobretot per Junts. Inclou la pròrroga automàtica i successiva dels contractes de lloguer per 5 anys, 7 si la propietat és una empresa o una entitat jurídica, i la principal novetat és que preveu una indemnització del propietari a l'inquilí si el propietari trenca el contracte de manera no justificada. Una manera justificada podria ser, per exemple, per anar-hi a viure ell mateix o que hi vagi a viure un familiar directe. La indemnització hauria de ser equivalent a 12 mensualitats.
3: La negociació pels decrets han fet aflorar noves disputes internes a Esquerra Republicana. Les van viure, per exemple, ahir en directe, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Eren a 9:15 del matí quan el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, feia aquesta afirmació en el programa del matí de Catalunya Ràdio, l'especial que fèiem des del Parlament.
9: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
8: I pocs minuts després li preguntaven a Gabriel Rufián des dels passadissos del Congrés.
10: Sé que des de Barcelona se dice eso.
11: ¿Quién ha dicho eso hoy a la mañana?
10: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quién contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.

0: I pendents de què passi també al Congrés, al carrer continuen les protestes, perquè a Plaça Catalunya, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en unes 70 tendes.
1: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus d'aquesta acampada a Plaça Catalunya, parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
2: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys que havien desnonat d'un local comercial, una sabateria al barri de la Floresta, que sovint també feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui estarem molt pendents d'aquestes negociacions, a 24 hores que els decrets es votin al Congrés, i també parlarem amb diferents alcaldes a partir de les 10 del matí per saber com afronta l'administració local aquesta crisi de l'habitatge. Els alcaldes són la primera línia de front, el primer contacte amb els ciutadans, i a partir de les 10 en parlarem amb Marc Eloi de Manresa, Antoni Belmont de Cornellà de Llobregat i Albert Castells de Vic. Abans, un primer comentari de Gemma Calvet.
3: Rufián ha tornat a marcar perfil propi amb els decrets d'habitatge, escenificant tensió amb el PSOE i alimentant aquesta imatge de veu que sovint va per lliure. Però el debat de fons no és Rufián, sinó l'estratègia d'Esquerra Republicana. I aquí Junqueras i la direcció plantegen una idea més clara. La política també és avançar amb acords imperfectes. No cal que un pacte agradi al 100% per ser útil si permet guanyar drets, enfortir el dret a l'habitatge, millorar mesures i fer passos endavant cap a una bona direcció. Això el temps ho dirà.
0: Un minut serà un quart de nou del matí. L'escalada de tensió al món continua pujant cada dia que passa. Atenció, perquè ahir va haver-hi un ensurt important. Va passar al cel quan el segrest d'un avió que anava a Israel va estar a punt d'acabar amb tragèdia. Estem parlant d'un avió que feia la ruta entre Dubai i Tel Aviv. Va caure en picat unes 5.300 metres en menys de 2 minuts, i es va aconseguir desviar l'avió a l'Aràbia Saudita. Finalment va acabar aterrant a Israel. Aquesta matinada n'ha parlat el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu.
4: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where
0: he... Ho ha fet a la Fox, on ha assegurat que es tracta d'un atac de terrorisme jihadista, però ha evitat assenyalar l'Iran. Israel investiga l'origen d'aquests fets, que no van acabar en tragèdia gràcies a l'acció del pilot i de diversos passatgers. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
6: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
5: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre Israel investiga si l'Iran està al darrere d'aquest suposat atac, el Regne Unit acusa Teheran de ser el responsable de l'atac frustrat a una base militar. Sílvia Solanes.
7: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
8: There are strong indications that...
9: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
8: With our colleagues in the United States of America.
0: I els països també de l'OTAN estan pendents d'una altra amenaça. En aquest cas, de Rússia, Moscou amenaça els països aliats amb arsenal nuclear si bloquegen l'enclavament rus de Kaliningrad.
7: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'OTAN nega cap hostilitat amb Moscou.
0: Més detalls, Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
11: We are defending defensive alliance.
12: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
11: Not called for and not helpful.
13: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre aquesta amenaça o aquestes amenaces creixents, comentari que afegim ara del corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
14: Europa està sent atacada políticament pels Estats Units, econòmicament per la Xina i militarment per la Rússia de Putin, en guerra amb Ucraïna des de fa 5 anys i amb un increment dels atacs híbrids en sol europeu. L'última amenaça és atacar amb armes nuclears, se suposa que tàctiques, si l'OTAN bloqueja Kaliningrad. L'amenaça és poc creïble. Primer, perquè amb l'arsenal nuclear no s'amenaça, senzillament s'ataca. Segon, perquè ja hi ha hagut amenaces anteriors i mai no ha passat res. I tercer, perquè la resposta de l'OTAN seria brutal. L'apocalipsi gairebé sempre defrauda els seus profetes. Gairebé sempre. Ull, perquè aquest gairebé té tela marinera.
0: La preocupació entre els països europeus és doble, per l'amenaça bèl·lica i també per les seves conseqüències econòmiques, que es noten especialment al preu de l'energia. Avui, per exemple, entren en vigor les noves mesures per abaratir, entre d'altres, la benzina. Ho ha aprovat Alemanya i també Espanya, on omplir el dipòsit avui és 20 cèntims més barat per litre que ahir. Per això anem en directe ara mateix fins a la Jonquera. És un lloc habitual de pelegrinatge per omplir també el dipòsit de ciutadans francesos i catalans del nord. Laia Claret, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Quina és la fotografia a aquesta hora? Hi ha gaires conductors omplint el dipòsit?
15: Doncs mira, podríem dir que és un degoteig que van baixant, no hi ha aglomeracions, no hi ha cues. Ara mateix jo en soc a la gasolinera, n'he vist 3 o 4, però a la d'ara hi ha 8 sortidors, n'hi ha 3 de plens. El que ens diuen, però, és que sí, que baixen per això, perquè és menys car, ens ho expliquen així.
16: Parce que c'est moins cher, c'est ça, hein? J'habite à 60 km d'ici.
17: Ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi, j'habite à quoi, 25 km?
15: Ho diuen, és així, és menys car. El primer, 60 quilòmetres d'aquí, viu el segon a 25 i diu que pot guanyar fins a 40 o 50 cèntims al litre. Aquí ahir la gasolina estava a 1,965, aquí avui a 1,815 i el gasoil a 1,975, avui a 1,93. Com deia, de goteig, no tots els sortidors plens, però sí que van baixant ciutadans de la Catalunya Nord.
0: Gràcies, Laia, doncs. Una abraçada, que vagi bé.
15: Fins ara.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem altres bàsics del matí.
18: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Com dèiem, pel que fa al temps, avui tenim previsió de noves pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, les preveiem de moment aquest matí, que començaran a partir de mig matí aproximadament al Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona. Després s'aniran estenent per la Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, poden arribar també a la zona del Pla de Lleida, i totes aquestes que hem comentat tindran un caràcter bastant irregular. Per tant, hi haurà molts llocs on tindran la percepció que plou menys del que estem dient, però sí que localment poden arribar a acumular 50 fins a 100 litres per metre quadrat en tots aquests sectors que hem comentat.
0: I a partir de la nit, què passarà, Eloi?
19: A partir de la nit, tot aquest episodi es va concentrant cap a l'extrem sud de Catalunya. De fet, a mesura que vagi passant la tarda, ja anirem veient que les Terres de l'Ebre també les pluges van estenent, van guanyant intensitat, i aquesta nit i demà els models meteorològics ens marquen grans acumulacions de pluja entre l'Ebre i Castelló. Estem parlant que hi ha models que, per exemple, models que han marcat molt bé les precipitacions d'aquests últims dies, que ens estan dient que en aquesta zona podrien arribar a caure 200, 300 i 400 litres per metre quadrat. Llavors, hem de posar-los en quarantena, hem de veure quina és la quantitat que acaba caient, però sí que veiem una convergència molt clara de vents humits en aquella zona entre l'Ebre i Castelló durant la pròxima nit, també demà durant tot el dia, amb grans acumulacions previstes de pluja. Així que caldrà extremar la precaució, especialment en totes les zones inundables d'aquest sector de Catalunya i del País Valencià.
0: I a les carreteres, Mireia Sala?
20: Doncs retencions a la C-16 en sentit Barcelona, des de Rubí fins a Valldoreig per un vehicle variat. També hi ha aturades a l'A2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. A la C-58 els vehicles s'aturen a Sant Quirze i a Montcada per un accident, igual que a la P-7 a Santa Perpètua en sentit sud.
21: Sí.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
21: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
22: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
23: Ell va matar la nostra nena.
21: Però els nazis encara tenen poder.
24: El jurat ha emès el seu veredicte.
25: Ha estat absolt.
21: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
26: És un assassí.
27: Em vols matar o què?
21: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
29: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
30: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
31: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
32: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
33: Pluto! Ganímedes!
34: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
35: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa.
9: Ha estat terrorífic.
36: Pido a todos los diputados catalanes que estén con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
37: Junts manté la incògnita del seu vot que s'han de votar demà divendres al Congrés.
38: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
39: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
40: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
41: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 1 d'octubre del 2026. De seguida repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. En Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
42: Bon dia.
0: Però abans, Maiol Roger, explica'm què està passant amb Junts. Què sabem i què no sabem sobre el que pot votar demà?
5: El que no sabem és quin serà el seu sentit del vot, bàsicament perquè el partit no ho ha decidit. El que sí sabem és què no li agrada dels decrets d'habitatge que es porten demà a votació al Congrés. Bàsicament hi troben a faltar protecció pels petits propietaris, diuen que s'endureixen les sancions, que s'endureixen les condicions i que els controls que tenen aquests petits propietaris són equivalents als que tindran els fons voltor. També hi troben a faltar més protecció contra els fons voltor. Diuen que no hi ha la prohibició de comprar pisos al 70% del seu preu i fins i tot parlen d'un decret mal redactat. El partit prendrà presumiblement avui la decisió de què votarà demà.
0: Home, tot això que estàs dient sembla que no estan massa d'acord amb els decrets. Per tant, si després voten que sí, s'haurà de també explicar. En tot cas, aquesta és la fotografia d'ara que pot avançar el matí de Catalunya Ràdio. Junts encara no ha dit què votarà. Més que res, perquè la Razón, per exemple, diu que Junts votarà que no. Doncs no, Junts no sap encara què votarà, però és veritat que té molts entrebancs per acabar votant que sí. I pel que fa al debat de política general del Parlament, que acaba avui amb la votació de les conclusions de tots els partits, també hi ha tensió al Parlament. Albert Prats.
43: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
39: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
43: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
1: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
43: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Del debat d'ahir en van sortir dos anuncis nous del govern. El primer és la creació de 20.000 places residencials noves en els propers 4 anys. Oriol Pujadó.
2: Ara bé, la majoria de les noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades que existeixen ja es convertiran en concertades. Això és el que advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
3: Vindran del sector privat, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
2: Des de la patronal de les residències privades, l'ACRA, la portaveu Cinta Pasqual, també asseguraven declaracions a 3Cat Info que amb aquestes dades no n'hi ha prou.
4: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places.
2: El pla del govern suposa una inversió addicional de 878 milions d'euros. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon, una proposta per lluitar contra l'augment de les armes de foc.
6: El president Illa va plantejar un canvi al Codi Penal per endurir la tinença d'armes de foc. La reforma es portarà al Congrés com a iniciativa legislativa del Parlament. Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc.
0: A partir de les 10 parlem també avui de seguretat al Matí de Catalunya Ràdio. Ho farem amb els alcaldes de Cornellà, el de Manresa i el de Vic. I per cert, notícia del ple municipal de Ripoll. L'Ajuntament, governat per Aliança Catalana, felicita oficialment la parella de l'alcaldessa Sílvia Orriols.
6: Ho llegim al País. La Junta de Govern va aprovar un text destacant la tasca de diferents agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra del municipi. Un d'ells és el marit de Sílvia Orriols. L'alcaldessa es va abstenir, segons ella, per evitar un conflicte d'interessos. Recordem que Antifrau investiga Orriols per la contractació de la seva filla a la policia local de Ripoll.
0: Un minut seran 8:45 del matí. El govern autoritzarà a les farmàcies elaborar tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament.
6: Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar a les farmàcies tractaments hormonals contra la menopausa com l'Enzeto. Si aquesta situació no es reverteix en un mes, les farmàcies tindran aleshores llum verda per crear fórmules magistrals d'estradiol, que és l'hormona principal que porten aquests tractaments, i acabar així amb el desabastiment dels fàrmacs.
0: I us avança al matí. Els bombers només han reclamat el cost de 17 dels 23.000 rescats fets els últims 15 anys. Es tracta de casos innecessaris o d'imprudències flagrants. Montse Poblet.
7: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica judicial d'avui té dues cites destacades. Declara davant del jutge el pare del nadó de Barcelona maltractat.
8: Sí, fa 6 mesos que el pare és a la presó després que el nadó fos ingressat a l'UCI amb senyals clares de maltractaments i d'agressió sexual. Els Mossos volen rastrejar els mòbils del pare i la mare, que segueix en llibertat, tot i estar investigada. La defensa d'ella alega que no podia controlar tot el que feia l'home.
0: I també avui s'acaba el judici contra els agents que van disparar a l'ull Roger Espanyol.
8: Sí, una última sessió amb la declaració dels 4 acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Després el judici quedarà vist per sentència.
0: I atenció si sou fans de la història de Thor. Thor, qui tan mort. Sèrie a HBO Max de Carles Porta i també dels Javis.
10: Seran els productors encarregats de portar el cas a la ficció juntament amb els guionistes Eduard Sola de Casa en Flames i Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni tampoc de quan es començarà a rodar.
0: I llum verda, la fusió entre Paramount i Warner Bros.
10: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista ara per al pròxim 6 d'octubre. unirà dos dels grans estudis de Hollywood. Agruparà plataformes com Paramount Plus i HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les estrenes a taquilla.
0: I no marxem dels Estats Units perquè aquesta història també podria protagonitzar una sèrie.
11: És el cas de Krista Pike, que complia condemna a l'estat nord-americà de Tennessee per l'assassinat d'una companya d'estudis des de feia 30 anys. Doncs bé, aquesta nit hi havia programada la seva execució, la primera d'una dona en 200 anys en aquest estat. I la sorpresa és que ha sobreviscut no a un, sinó a dos intents. Li han administrat dues injeccions, suposadament letals, de penobarbital, i com que seguia en vida, s'ha suspès l'execució i ha estat traslladada a un hospital. El governador ha anunciat una investigació i la suspensió de les execucions pel que queda d'any.
0: Tornant a casa nostra, atenció als conductors i peatons, perquè avui entren en vigor les noves mesures de la DGT.
11: Que afecten especialment els motoristes, hauran de portar calçat tancat i fora dels nuclis urbans guants. La nova llei també habilita els motoristes perquè puguin circular pel voral en cas de congestió, però a Catalunya això no s'aplicarà. En cas de retenció, els cotxes hauran de deixar un carril lliure perquè hi passin els vehicles d'emergència.
0: I pels peatons també hi ha canvis en els semàfors. En té més detalls Maria Costa.
12: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí a uns minuts en parlarem a l'Àgora del Matí amb el periodista especialitzat Josep Lluís Merlos. I una altra previsió també per avui, els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen per tractar la crisi a Ceuta, tot després d'un informe d'Amnistia Internacional que denuncia tortures de militars espanyols a migrants.
11: El Ministeri de Defensa ha ordenat obrir una investigació sobre els fets i també ha demandat Pau Pérez Sala, el relator especial de Nacions Unides, sobre la tortura. És també qui l'ha demanat. En declaracions al País, reclama que sigui efectiva i independent per unes acusacions que considera greus.
0: I al Teatre Nacional de Catalunya, Mercè Arànega comparteix escenari amb Rosa Renom i Marc Tarrida. És en el nou muntatge de Josep Maria Miró. El Cadell, Marta Vives.
13: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, i una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
14: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
13: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més de música?

0: perquè ja coneixem la programació de la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. Marc Ruiz.
1: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat. I els abonats es mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada perquè es farà la primera Bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokofiev. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui arrenca el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès.
3: Els Amics de les Arts inauguren avui el Festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, en Bauca, la Ludwig Van i també la Colla Pirata, el Petit de Cal Aril, Renaldo i Clara i els Pets.
0: I atenció, perquè ja sabem qui serà la nova presentadora de La Turra, el videopodcast de 3CAT.
3: Serà la periodista Ona Falcó, que es posarà al capdavant de La Turra i substituirà Alba Riera. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio va avançar alguna novetat.
4: En tindrem el mateix esperit, doncs volem continuar tractant els debats que ens afecten des d'una mirada jove, amb aquesta vessant cultural, continuarem portant convidats, però sí que és veritat que hi haurà alguns canvis, i de moment només puc anunciar-ne un. La primera novetat és que canviarem el set, però a partir d'aquí no puc dir res més. Afortunadament compto amb un gran equip amb qui estem començant a teixir ja aquesta nova temporada i, per tant, sortiran coses molt xules.
0: S'emetrà al canal EVA de 3CAT. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala?
5: Encara hi ha retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de la P7 al Papiol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P7 de Mollet a Barberà. Al Montsià, un accident a la P7 a Amposta talla un carril en direcció a Tarragona.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 1 d'octubre, que ens deixa tres preguntes. Primera. Que 24 hores de votar els decrets d'habitatge no sapiguem què passarà? És perquè els partits calculen l'efecte de les mesures o el que calculen és l'impacte electoral que tindrà el seu vot?
6: Segona.
0: Que Gabriel Rufián desmenteixi Oriol Junqueras i no garanteixi el suport als decrets demostra la coherència social d'Esquerra o la desharmonia d'un partit que continua parlant amb dues veus, a Madrid i a Barcelona?
6: Tercera.
0: Que Rússia amenaci l'OTAN amb armament nuclear és la prova definitiva que estem enmig d'una nova guerra freda?
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
7: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
0: Catalunya Ràdio. De seguida obrim l'Àgora del Matí, avui amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Però abans...

0: fora dels esports, el Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Tot això abans de rebre el Madrid diumenge a partir de les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Payor, un d'Oladipo en pròpia porteria van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu.
2: Veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible perquè no van tenir una secció.
3: O Ronaldo não é o principal tema desta, de eu estar aqui. O principal tema de eu estar aqui é a Dinamarca e o que sou selecionador nacional.
0: El que sentiu és Cristiano Ronaldo, que ha obert un conflicte ja amb la selecció de Portugal.
1: Sí, sí, hi ha un conflicte molt obert. Es va queixar per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega i el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. Va decidir abandonar la concentració de Portugal, va marxar cap a casa en saber que tampoc jugaria contra Dinamarca. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer.
4: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca que no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: El Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: La Premier considera que es van inflar els ingressos en 1.000 milions durant 9 temporades en operacions fraudulentes a través de contractes ficticis amb els seus patrocinadors. El City s'exposa a sancions com pèrdua de punts, pèrdua de títols i també importants multes econòmiques. Ferran Soriano és el CEO del City.
5: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat. I és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier.
1: Demà s'acaba el termini per apel·lar. Guardiola va emetre un comunicat en què diu que ara més que mai està al costat del City. L'Espar Girona, que queda fora de l'Eurolliga de bàsquet femenina, derrota davant el Konut de Turquia, 69-81. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet, 93-78 a la pista del PAOK. El Barceloneta, nou campió de la Supercopa Europea masculina de waterpolo, va guanyar el Marsella 10-8. Debut en derrota al Granollers a la Lliga Europea d'handbol, 40-31 a la pista del Flensburg. I avui, final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte a partir de les 8, Barça Vesprem.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
8: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Per tu, que tornes a les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Capravo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Capravo.
10: Farem un espectacle que ens hem inventat.
11: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
12: Serà molt xulo!
11: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
10: Sí.
11: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
14: Preso.
15: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Un minut i tres quarts de nou del matí comença l'Agora al matí de Catalunya Ràdio, avui amb el periodista Jofre Llombart, amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb l'expresident d'Esquerra i director de Delfi Joan Puigcercós i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
14: El Pere s'ha saltat l'uniforme oficial de l'agorista del matí de Catalunya Ràdio. I la Marta no ho sabem perquè està a Madrid, però el Jofre i el Joan han vingut amb una camisa de flors.
16: Semblen hawaians.
14: Sí. Bé, i el Pere ha optat per una samarreta que evoca els colors de la bandera republicana.
16: Com a mínim, si la tens al cap, pots pensar-ho.
0: Sí, anava a dir això ara, jo crec que
17: preguntes molta gent. Molt cap, eh?
0: Exacte.
16: Home, ara veies, Joan, groc. Ens falten unes maraques i ja està, tu i a mi.
0: Sí, però veient el temps que ve, no acabo d'entendre la camisa, Joan.
17: De bueno, home, escolta, aprofitem els últims dies de calor, no?
0: Molt bé. No sé si això anava també amb ironia pel govern de Pedro Sánchez o...
16: Em sembla que no, que ha sigut una improvisació, no?
0: Val. Ara en parlarem. Però abans vull parlar de circulació perquè avui entren en vigor unes noves mesures, normes, que han canviat el Reglament General de Circulació i és la modificació més important que s'ha fet en dècades. I hi ha canvis que afecten a molta gent i que no sé si sabrem i coneixem ara en detall. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia, com estàs?
18: Bon dia i bona hora, què tal?
0: Per on comencem, a veure...
18: Doncs hem de començar per la filosofia d'aquest canvi, no? Per què arriba això, no? Sobretot el que es tracta és de prioritzar la baula més feble de tota la cadena de la mobilitat, és a dir, els col·lectius vulnerables. Ciclistes, els motoristes, els usuaris de vehicles de mobilitat personal i, evidentment, els vianants, no? Perquè tots som vianants en un moment o altre del dia, independentment de si ens desplacem o no amb alguna mena de mitjà mecanitzat. Comencem pels ciclistes, per exemple, no? Perquè són els canvis més importants que hi ha. Els ciclistes fins ara a la ciutat ocupaven el lateral dels carrils i els conductors ocupaven el centre, els conductors de cotxes ocupaven el centre dels carrers. Doncs bé, això ha canviat i ara els ciclistes el podran ocupar al centre dels carrils i són els conductors dels cotxes els que s'hauran de moure i mantenir més distància. En carretera, per fer un avançament a un ciclista caldrà reduir almenys 20 km per hora respecte del límit màxim de velocitat d'aquella via i deixar un metre i mig i canviar completament de carril si n'hi ha més d'un, és a dir, més protecció cap al ciclista.
0: I els motoristes...
18: Els motoristes, els grans canvis. Es regula la circulació pel voral dret en casos de congestió amb un màxim de 30 km per hora, però també s'endureixen les obligacions, com per exemple guants homologats, calçat tancat, i això portarà molta polèmica perquè no queda ben definit exactament què vol dir això de calçat tancat.
0: Està una sandàlia, les sandàlies, per exemple?
18: Exacte. Aquest és el problema. Jo he fet la consulta a diversos advocats especialitzats en temes de mobilitat i diuen que com que la llei és una mica imprecisa, doncs clar, queda clar que si, per exemple, vas amb unes xancletes, no, evidentment que no, però... I unes sandàlies? I quina mena de sandàlies?
0: Unes abarques? Unes abarques?
18: Jo crec que això... No. Jo crec que no, però clar, és que no està definit per la llei. I després un altre tema que hauran de dur els motoristes és també la necessitat de portar una armilla reflectant. Permanentment, no. A no ser que siguis un professional que utilitza aquesta moto per la seva feina, és a dir, un rider, no? un repartidor. Però la resta de motoristes també hauran de portar una armilla, no de manera permanent, però sí a l'equipament de la moto, com passa amb el cotxe. Quan se'ns espatlla el cotxe i hem de baixar i ens posem l'armilla, doncs en el cas dels motoristes també hauran de tenir aquesta armilla en el seu equipament.
0: També hi ha canvis amb el cinturó de seguretat.
18: Sí, desapareixen pràcticament totes les excepcions que hi havia. També els taxistes i professors d'autoescola ara hauran de portar sempre el cinturó de seguretat acordat. I només queda l'excepció, una excepció, que és la del personal sanitari en assistència dins d'una ambulància. Però la resta, sempre amb cinturó de seguretat.
0: Clar, tot això estem obligats a conèixer-ho, no? És a dir, estem obligats a consultar-ho i conèixer-ho. Però clar, si...
18: Està clar.
0: Sí, però molta gent això no ho sabrà. Per tant, ara vindrà aquell moment, no?, en què anirem veient com cauen multes perquè molta gent no ho sabia, no?
18: Sí, però és allò que diuen, que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, no? Sí, sí. El que passa és que per fer més gran el desgavell, jo estic bastant a favor de molts d'aquests canvis, sense que serveixi de precedent, però estic a favor de molts, no de tots, però de molts d'aquests canvis que imposa la DGT. El problema és que hi ha dues velocitats. Algunes normes entren en vigor a partir d'avui, però d'altres no entraran en vigor fins l'1 d'octubre del 2027. És a dir, hi haurà tot un any per començar a aplicar això. Per tant, imagino que el que hi haurà és merder garantit, perquè això val ara o valdrà d'aquí un any? Això entra en vigor avui o quan ho farà? És una mica estrany tot això, no? Per exemple, en el cas dels motoristes. En el cas dels motoristes, òbviament, el casc és obligatori en totes les condicions, però els usuaris de ciclomotor, que fins ara poden anar amb un casc no necessàriament homologat, però sí certificat, a partir de l'1 d'octubre hauran d'anar amb un casc homologat, definitivament. I què passa?
0: De l'any vinent, dius. Igual que, per tant, les xancletes també podem anar aquest estiu encara, amb motoxancletes.
18: Això ja entra avui. Escolta, concretament, vaig fer consultes al servei jurídic del RAC, que en saben molt d'això, no? I em van dir, és que no està ben definida. No està ben definida i, per tant, hi haurà problemes d'interpretació. Una xancleta, està clar. Una sandàlia, home, depèn de quina. Què vol dir que els ha tancat ara? També t'he de dir una cosa, Això que ens sembla tan nou, si repasses el reglament de general de circulació, en el seu moment, el codi ja deia que, per exemple, amb el cotxe, tu no pots conduir amb xancletes. O sigui, ja et diu, el reglament ja et diu que has de conduir amb calçat tancat. Ja t'ho deia abans, no? O sigui que, no ho sé... Són canvis que són interessants.
0: Tampoc veig un policia parant-te i mirant-te els peus.
18: Exacte, aquesta és una altra.
0: És l'altra.
18: No, però potser si tu t'han aturat per mirar si portes la ITV o per fer-te un control d'alcoholèmia o el que sigui, i a sobre veuen que vas amb un calçat inadequat per conduir, doncs la multa encara pot ser més greu, no?
0: Sí, sí. Jofre.
16: Hola, ara sí.
18: Aviam. Bon dia, Jofre.
16: Bon dia, què tal, Merlos? Encantat d'escoltar-te. Pensava que anem a comentar el Gran Premi de la setmana passada, el de la que ve, però ja trobarem un altre moment. Aviam, aquí, com sempre passa amb el trànsit, i per cert, felicitats per tractar el tema, perquè quan jo treballava en una ràdio, una de les coses que vaig aprendre és, això també va per tu, Ricard, a la teva audiència... pot ser del Barça, del Madrid, d'esquerres, de dretes, indepe, però tots tenen una cosa en comú, que tard o d'hora són o vianants o conductors, i la ràdio, el cotxe, és aquell element, és a dir, la ràdio és el mitjà de referència pels conductors, és l'únic mitjà en què la ràdio és el número 1, la resta és la tele o el que sigui, no? Per tant, una salutació a tots els conductors que ens estan escoltant en aquest moment. El problema d'aquestes normatives és quan no són clares. Això de la sabata tancada o no sabata tancada, tens molt clar que no és una sabata tancada, una hawaiana d'aquestes, tens molt clar que és una sabata tancada, una bota, un allò, però no tens clar l'intermedi, no? Una cosa que va lligada per damunt del turmell, ho és o no ho és. Segona qüestió, comentari anticunyat. Els ciclistes mereixen tot el respecte i tota la seguretat del món. Són el vulnerable de la calçada, per entendre'ns. Són l'element vulnerable. Entre un cotxe, un camió...
0: Permetre que els ciclistes circulin en sentit contrari pels carrers d'una sola direcció i que tenen velocitat limitada de 30 km per hora, jo no sé si això els fa encara més vulnerables, perquè és que això la gent...
18: Per mi sí.
0: Clar.
18: Per mi sí, per mi és un error. Això és un error. Espera, Ricard, vols una cosa més greu?
0: Sí.
18: La norma diu això. A alguns ajuntaments, atenció, diu, alguns ajuntaments podran permetre que els ciclistes circulin en sentit contrari. Podran permetre.
0: És a dir, a Sabadell sí, a Terrassa no, per exemple.
18: I tu vas tan tranquil conduint i de cop i volta et surt un tio amb una bicicleta de cara que dius, pel bé del ciclista, aquesta ambigüetat per mi és terrorífica. I una altra ambigüetat també. La possibilitat que ara els motoristes puguem circular això pel voral dret en casos de congestió. Aviam, els que anem amb moto i que alguna vegada hem anat pel voral...
0: Com? Això no ho sabia. A veure, pel voral dret...
16: Sí, ho ha dit.
18: regula la circulació pel voral dret en casos de congestió. Per exemple, tu entres a Barcelona i hi ha el clàssic tap a la Diagonal o a la Meridiana, no? Doncs bé, si la circulació està aturada, atenció, no s'hi va lenta. La norma diu que si el trànsit està aturat, podrà circular pel voral dret en casos de congestió a un màxim de 30 km per hora. Però atenció, atenció. A tots els vorals, no, només els que estigui indicat que es pot fer. I quina serà la indicació? Quina és la senyalització? Jo ara mateix no la tinc clara i vaig amb moto cada dia. I de vegades vaig pel voral, ho reconec. Però, per mi, autoritzar això, i en aquest sentit també, i sense que serveixi de precedent una vegada més, estic d'acord amb el Servei Català del Trànsit, això sí que és notícia, estic d'acord amb el Servei Català del Trànsit de no autoritzar-ho a Catalunya. Atenció, a Catalunya això no s'autoritza. Compte, compte amb això. I trobo que fan bé, perquè sabeu com estan de bruts els vorals de les carreteres i de les autopistes? Si ens queixem moltes vegades que la carretera, que la calçada no està ben mantinguda, que hi ha forats, que hi ha esquerdes, que hi ha sots, imagineu-vos com estan els vorals en un país on tenim tendència a ser poc civilitzats. Quantes vegades no veiem la gent que llença coses per la finestra als vorals i així estan, o restes de pneumàtic, o senzillament forats, sots. És molt perillós anar pel voral amb moto. Per què? Perquè els vorals no estan bé i perquè en un moment donat un cotxe pot decidir que també es fa part del voral pel que sigui, perquè doncs, s'ha espatllat o perquè té una necessitat personal que l'obliga a retirar-se. Per tant, per mi aquesta norma és una salvatjada, com la de permetre les bicicletes. És una opinió personal, però és una opinió personal d'una persona que va amb moto i que va amb bicicleta, també. I jo no hi estic d'acord. Considero que si justament la filosofia d'aquests canvis rau a protegir els elements més febles de tota la baula més feble de tota la cadena de la mobilitat, i com bé diu el Jofre, i això comença pel vianant, perquè tots som vianants en un moment o altre del dia, a mi això em sembla un contrasentit. Sí. Però en general estic d'acord, en general, però aquests casos concrets no hi estic d'acord.
0: Ha de ser clar, és que la norma, si no és clara, és un entre tots els dubtes, clar, Jofre.
18: Mira, per exemple, les motos. Ara serà obligatori anar amb guants a vies interurbanes. Escolta'm, i a la ciutat no. Si et fots de cap a la ciutat i et cremes les mans, perquè et cremes les mans és igual de perillós que si vas per una via interurbana, d'acord? Vas a més velocitat a la via interurbana i, per tant, et pots fer més mal. Però casc homologat, no únicament certificat. Però què vol dir això? Què vol dir això? Perquè la gent no... Tu li dones un casc i la gent majoritàriament no et sabrà diferenciar entre un casc homologat i un casc certificat.
0: Sí.
18: Per tant, penso que aquí falta claretat en l'explicació d'això.
0: Jofre, deies...
16: No, només afegir una cosa. És un dels canvis més importants en normatives de trànsit d'ençà de l'entrada del carnet per punts. La diferència està...
18: El més gran en 20 anys, Jofre. El més gran en 20 anys.
16: Doncs ara bé, està pensat en la... perdoneu l'expressió, en la nova mobilitat. És a dir...

0: per exemple, a Barcelona, que han demanat la moratòria d'un any, perquè canviar això d'avui per demà no és tan fàcil. Primer, s'ha d'explicar, i després s'ha de fer. Per tant, com ho regularem, tot això? És una mica ambigu, o molt ambigu, tot plegat, no?
1: Joan?
2: Home, el del semàfor en Bambur no és poca broma, eh? És a dir, perquè...
0: No.
2: Perquè jo he vist un cop, però, que el semàfor està encara fent pampallugues, els cotxes ja comencen a avançar, i sobretot gent amb mobilitat reduïda, gent gran, o va gent de disminució, ho passa malament per poder arribar a l'altra banda, eh?
0: No, Joan, no únicament gent gran. Escolta, determinades regulacions semafòriques, per exemple, a la Diagonal, has de ser Emilzato Peck, per creuar en el verd, perquè no et dona temps.
2: És cert, no? Quan comença a fer pampallugues, si t'agafa al mig, has de córrer. Has de córrer, és cert. Te la passo cada dia. Sí, és cert.
0: Les ciutats no estan pensades pels seus usuaris majoritaris, que són els vianants. Les ciutats estan pensades pels cotxes. I aquest és el canvi més important que hem d'assumir de cara a aquesta nova mobilitat que deia el Jofre.
3: Espera. Sí, precisament això que acabes de dir, Merlos, jo crec que és la mare dels ous i que, per tant, és una cosa positiva. És a dir, després, sempre és enutjós el canvi, sempre és enutjós aquestes zones grises que s'han d'anar polint i que no li vull treure importància i que òbviament, s'haurà d'anar aclarint i espero que hi hagi una campanya d'informació per tots els conductors que sapiguem amb claredat quins canvis hi ha. Però la línia general... em sembla de filosofia molt important i molt positiva. Totalment. És a dir, els cotxes, els conductors han de començar a canviar el xip, de saber que hi ha altres actors, que no només, perquè fins ara el conductor pues, és algú que creu que tot, o sigui, ha de respectar les normes de circulació, òbviament, però que només està tot pensat al seu voltant, no? I que els altres actors són completament secundaris. Sí, això és un canvi de xip espectacular que jo crec que té un suport social important, perquè la mobilitat està canviant la manera de veure-ho, i malgrat que sigui enutjós pels conductors, doncs crec que és una bona cosa. Després hi haurà coses que no estan massa bé o que s'han d'acabar de definir. Però la línia general crec que és totalment...
4: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Molt bon dia, són les 9 del matí. Encetem l'informatiu tot fent el repàs dels titulars. El trànsit per l'N260 al viaducte de Sant Martí dels Castells es manté desviat per inspeccionar l'estructura. El Ministeri de Transports avalua des del mes de maig passat l'abast de les anomalies detectades a les piles i al tauler de la via per determinar si caldrà una intervenció menor o de més envergadura. Els vehicles que van en direcció a la Seu d'Urgell passen ara pel traçat antic d'aquell indret. S'inicien les obres de millora de la carretera LV-5134 entre Taús i Es Castell, a Noves de Segre. L'actuació, amb una inversió de 2,27 milions d'euros, permetrà condicionar un tram de 3 quilòmetres que actualment presenta deficiències i no disposa de paviment asfàltic. Els Mossos d'Esquadra denuncien penalment un conductor per circular a 190 km per hora per la C-14 a Peramola. L'home, de 25 anys, va ser enxampat en un control en un tram limitat a 90 km per hora i està acusat d'un delicte contra la seguretat en el trànsit. La connexió aèria de la Seu amb París a partir del gener amb un vol setmanal. Crida a la col·laboració per definir el nou Pla Local de Joventut de la Seu d'Urgell. L'Ajuntament urgellenc organitza una sessió participativa el 13 d'octubre per recollir propostes sobre emancipació, habitatge, salut mental i equipaments juvenils per al 2027-2031. La llibreria El Refugi i El Refugi Canalla impulsen la Rima Canalla, un projecte de dinamització lingüística a través del rap. La iniciativa, adreçada a joves de 12 a 16 anys, compta amb el suport del Pla de Barris de l'Ajuntament de la Seu. La dinamització de l'activitat anirà a càrrec de la cooperativa Versembrant.

Ramon Besora ha homenatjat a Barcelona amb motiu del seu 80è aniversari. L'escriptor, editor i mestre Pere Molí ha rebut un reconeixement públic que ha inclòs una actuació conjunta del grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la companyia Comedians. A l'acte s'ha presentat el seu llibre Antologia, una formiga ineda. L'Alta Ribagorça edita un joc per fomentar el ribagorçà entre els escolars. Es repartirà a les escoles de la comarca i a les biblioteques entre la Pineu i les Terres de l'Ebre. El projecte dona continuïtat a un diccionari editat l'any 2022. Finalitzen els treballs de conservació i restauració de l'església de Sant Cerni de Nàgol, d'Andorra. L'actuació ha millorat les instal·lacions i ha reforçat la conservació dels elements patrimonials del moment. Les veus de la vall, Tornalles de Cerdanya i Travesseres. El festival celebrarà tres jornades de programació amb música, arts escèniques, literatura i cultura popular. Els actes es duran a terme el 3, 4 i 24 d'octubre amb actuacions de Marta Sitja, Arnau Viols, Sandra Monfort i Lídia Pujol, entre d'altres. I en esports, el Cadí la Seu a punt per l'inici de la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina. L'equip urgillenc començarà la fase regular aquest dissabte a la pista del Mainz Avenida. Les jugadores i el cos tècnic han rebut un homenatge a l'Ajuntament urgillenc per la consecució d'un nou títol de la Lliga Catalana.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: Un dels carrils del viaducte de la carretera nacional 260 a Sant Martí dels Castells, a prop de Martinet, es manté tallat a causa d'unes anomalies que s'han detectat a l'estructura. Així ho ha explicat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, en resposta a la inquietud que ha generat entre els conductors el fet que aquest carril estigui tallat des del mes de maig, ja fa pràcticament 6 mesos. D'acord amb les informacions aportades pel Ministeri de Transports, titular de la via, Crespín ha assegurat que aquesta mesura és provisional, però que de moment s'està allargant perquè es vol garantir la circulació segura dels vehicles en aquell tram. L'escoltem a continuació.
2: Des del mes de maig tenim desviat el trànsit del viaducte de Sant Martí dels Castells cap a l'antiga carretera. Això ens ha obligat a fer un cert manteniment de l'antiga carretera per permetre el pas dels vehicles per aquesta via. I el perquè és que estem portant a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura del viaducte, tant pel que fa a les pilones com el que fa referència al tablero. És cert que en alguna medició va sortir una petita anomalia, vale? I llavors, com en aquest cas hi ha la possibilitat d'un pas alternatiu, vam decidir desviar el trànsit per l'antiga carretera per poder treballar en fer les catis i les medicions pertinents per garantir la màxima seguretat d'aquest viaducte, no? Llavors, un cop completem totes aquestes cates, i és el motiu pel qual no deixem passar els cotxes, vale? I perquè existeix un pas alternatiu, doncs poder portar a terme aquestes millores que han estat detectades a les piles i als tableros d'aquest viaducte. Hem detectat alguna petita anomalia, vale? Llavors, per poder treballar millor i fer les cates millor, com hi ha un pas alternatiu, passem els vehicles per un altre puesto i d'aquesta manera treballem bé en aquest manteniment i en aquesta conservació del viaduc. Certes anomalies en l'estructura, petites anomalies, i que, per tant, per poder treballar amb certa garantia, primer, per poder fer les avaluacions correctament, vale? I després per poder treballar amb plenes garanties, per això desviem el trànsit. Estem en la fase d'avaluació encara. Llavors, amb el resultat d'aquestes medicions, ja determinarem si requeriran petites actuacions poc temps, amb més estructura. A mi caldrà alguna reforma i més àmplia.
1: La decisió de tallar el pas per l'infraestructura es va prendre arran de la detecció d'irregularitats en determinats elements del conjunt, concretament en punts del tauler i de les piles de suport. L'existència de la ruta secundària a l'eix pirinenc actual ha permès als tècnics tancar el viaducte per executar cates d'inspecció i amidaments de diagnòstic amb condicions òptimes de seguretat. Aquestes actuacions es troben actualment en fase d'anàlisi. Els informes resultants dels controls tècnics serviran per determinar el diagnòstic final i concretar si la resolució de les incidències en requerirà treballs puntuals de manteniment o bé una reforma de major complexitat sobre l'estructura. També en l'apartat de carreteres, la Diputació de Lleida, a través de l'àrea de serveis tècnics, ha iniciat les obres de condicionament de la carretera L-5134 entre Taús i els Castells, a Noves de Segre. L'actuació, amb una longitud aproximada de 3 quilòmetres, compta amb un pressupost de 2,27 milions d'euros. El projecte preveu el condicionament de la calçada i la renovació del ferm, així com la millora del drenatge, la construcció de murs d'escullera i la instal·lació de nova senyalització, amb un termini d'execució previst de 12 mesos. Els treballs permetran millorar les condicions de circulació i seguretat d'aquest tram de la xarxa viària local. El vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha visitat aquest dimecres l'inici de les obres, acompanyat del director dels serveis tècnics, Ivan Sabater, l'alcaldessa de les Valls d'Aguilar, Rosa Fàbrega, i la presidenta de l'MD de Taús dels Castells, Montse Martínez. Agustí Jiménez ha destacat que es tracta d'una actuació important perquè s'intervindrà en un tram que actualment presenta un estat molt millorable i que necessita una intervenció integral. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora per la C14 a Peramola, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat poc abans de les 12 del migdia en un tram limitat a 90 km per hora. Els agents el consideren presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El vehicle va quedar a disposició del jutjat de guàrdia i el conductor haurà de compareixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona. El vol entre l'aeroport d'Andorra la Seu i París serà una realitat a partir de l'1 de gener del 2027 i començarà un trajecte setmanal cap a la capital francesa, segons publica el Diari d'Andorra. En paral·lel, també s'estudia l'increment en una freqüència més a Madrid, la primera línia que es va obrir ja l'any 2021. La connexió francesa serà la principal novetat del nou contracte de rutes regulars de l'aeroport, que substituirà l'esquema actual a partir de l'1 de gener. Les bases del concurs, aprovades pel govern d'Andorra, estableixen que la futura adjudicatària haurà de mantenir els seus vols a Madrid i Palma i incorporar París, que s'iniciarà amb un vol setmanal amb destinació a l'aeroport de Charles de Gaulle o Orly. Hi hauria la possibilitat en un futur de valorar un increment de la freqüència. La licitació fixa un mínim de 1.400 hores de vol anuals. El contracte tindrà una durada de 4 anys, prorrogables 2 anys més. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Seu, amb el suport de la cooperativa Doble Via i la col·laboració de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, ha iniciat l'elaboració d'una diagnosi per la definició del nou Pla Local d'Adolescència i Joventut 2027-2031. La iniciativa sorgeix davant la necessitat d'actualitzar l'anterior pla vigent del 2022 al 2026 i per conèixer els canvis produïts en la realitat dels adolescents i joves de la ciutat. El procés de treball combina l'anàlisi de dades amb sessions participatives i entrevistes en profunditat a nois i noies de diferent perfil, professionals del sector i responsables polítics. La finalitat central és que les futures polítiques de joventut de la Seu s'orientin a partir d'una visió àmplia, diversa i directament expressada pels joves urgellencs. Un cop s'ha recollit l'opinió del col·lectiu en diferents espais de la ciutat, especialment en centres educatius i equipaments juvenils, la nova etapa posa el focus de manera especial en la franja d'edat de 16 a 29 anys. Per incloure les seves inquietuds i propostes, es fa una crida oberta a la seva participació tant a nivell particular com d'entitats. Sota els lemes "Tens alguna cosa a dir?" i "La teva veu compta", s'organitza una sessió participativa oberta per recollir les opinions i propostes del jovent de cara a l'elaboració del nou Pla Local de Joventut. La trobada tindrà lloc el dimarts 13 d'octubre a les 7:15 del vespre a la sala gran del Centre Cívic L'Escorxador i s'adreça a joves d'entre 16 i 29 anys i a entitats juvenils. La trobada vol esdevenir un espai per compartir inquietuds, detectar necessitats i plantejar propostes sobre qüestions com què trobes a faltar a la Seu, quines propostes tens, què et preocupa i què necessites. Les persones interessades a participar-hi han de confirmar la seva assistència enviant un correu electrònic a joventut@laseu.cat. La llibreria El Refugi i El Refugi Canalla han organitzat el projecte de dinamització lingüística La Rima Canalla, adreçat a joves de 12 a 16 anys de la Seu d'Urgell. La proposta utilitza el rap i la cultura urbana com a eines d'aprenentatge, expressió artística i socialització en català. Les sessions seran dinamitzades per la cooperativa Versembrant, una escola popular itinerant que treballa per fomentar la consciència crítica entre el jovent mitjançant l'art urbà i la cultura hip-hop. L'objectiu general de l'iniciativa és promoure l'ús habitual del català entre els nois i noies a través de la creació artística, el rap i la participació comunitària. Els tallers estan oberts a tota la ciutadania de la ciutat com presa en aquesta franja d'edat, amb la voluntat de configurar un grup heterogeni que afavoreixi la convivència, la interacció i l'intercanvi d'experiències entre joves amb realitats diverses. Els tallers tindran una periodicitat mensual i una durada aproximada de 120 minuts per trobada. El calendari de sessions programades inclou el 23 d'octubre, el 20 de novembre novembre, el 18 de desembre, el 22 de gener i el 19 de febrer. A més d'aquestes sessions ordinàries, el projecte preveu una sessió extraordinària final adreçada a la realització d'un enregistrament d'àudio amb els participants.

L'escriptor, editor i mestre Pere Molí, Ramon Besora, ha rebut un homenatge a Barcelona a motiu del seu 80è aniversari. L'acte s'ha dut a terme aquest dilluns a la seu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat a l'Avinguda de les Drassanes i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Martí Pol i l'editorial Meraki. L'acte, conduït per Jaume Centelles, va incloure una actuació conjunta entre el grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la reconeguda companyia de teatre Comedians, que van exhibir una mostra escènica i literària de l'obra de Ramon Besora. El reconeixement va comptar amb les intervencions de Montse Carall, directora de la Fundació Miquel Martí Pol, i Maria Àngels Martí, filla del recordat poeta de Roda de Ter, un dels grans noms de la poesia catalana contemporània. També hi va ser present, entre d'altres, l'alcalde d'Organyà i diputat per Junts a la Diputació de Lleida, Celestí Vilà. Paral·lelament, la trobada va servir per presentar el nou llibre Antologia, una formiga ineda, editat per Meraki. Aquest volum aplega una selecció significativa de l'obra literària de l'autor de l'Alt Urgell.

0: El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha editat Qui sóc jo? Endevina la carta del teu front, un joc de cartes per fomentar l'ús del ribagorçà entre els escolars. Està integrat per 30 targetes que contenen paraules del català estàndard que estan traduïdes al ribagorçà i que s'han d'endevinar. Es tracta d'un petit diccionari que incorpora mots com mirall, l'espill, ratpenat, el moixirec, despullat, descurt, espelma, candela o borinot, el bomboló. El president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, ha explicat a la CNE que aquest projecte dona continuïtat al diccionari ribagorçà, que es va editar l'any 2022. L'objectiu de la iniciativa és donar visibilitat a la parla del ribagorçà i que els més petits, d'una manera divertida, se la facin seva. De moment, el joc no es vendrà i solament està disponible a escoles i biblioteques. Escoltem Albert Palacín.
1: Sí, estem molt satisfets i satisfetes de poder presentar avui aquest joc. Realment és una iniciativa que ja s'hi va començar l'any 2022, que des del Consell Comarcal es va crear el primer diccionari ribagorçà. L'any passat s'hi va crear la segona edició d'aquest diccionari ribagorçà i enguany el que fem és aquest joc en un àmbit més didàctic, perquè creiem que és una iniciativa també oportuna per donar-li visibilitat i per posar-li en pràctica aquestes paraules ribagorçanes.
0: El director de la SER de l'Alta Ribagorça, Carles Margalida, ha assenyalat que serà una eina útil per als centres educatius, ja que a través del joc podran reforçar la parla de la comarca als més petits. Es podrà trobar a totes les aules de les escoles i també es farà arribar a totes les biblioteques de l'Alt Pirineu i Aran i de les Terres de l'Ebre.
2: Doncs un ús directe, perquè les escoles de l'ASER, per exemple, estem dins d'una metodologia que és l'aprenentatge basat en el joc i, per tant, podem utilitzar aquest joc com s'ha presentat i, a més, estem molt contents perquè va també per reforçar el nostre dialecte ribagorçà i pensem que és molt important donar-li veu i, si ho podem fer des de ben petits, millor que millor.
0: A l'embossament del joc hi ha col·laborat l'Associació de Discapacitats d'Aran, ADA, un centre i taller ocupacional situat a Viella que acompanya les persones amb discapacitat en el seu projecte de vida i inclusió social. L'associació Escuns, dedicada a promoure l'ús, el coneixement i la difusió de la varietat ribagorçana del català, també ha estat una part activa en la confecció del joc. I també en l'apartat de Pirineu, el Departament de Patrimoni Cultural d'Andorra ja ha finalitzat la restauració de l'església de Sant Cerni de Nagol. Els treballs han tingut com a objectiu garantir la conservació dels elements històrics de l'edifici i millorar-ne les condicions d'ús i manteniment. Una de les actuacions més destacades ha estat la recuperació del paviment de pissarra del temple, amb la retirada del parquet que s'hi havia instal·lat l'any 2017. Aquesta actuació s'ha dut a terme sense afectar el sòl històric que hi havia a sota. També s'han dut a terme tasques de conservació del paviment original, amb la col·laboració d'una empresa especialitzada en rehabilitació de pedra i morters. L'acció ha consistit en la consolidació del sòl amb morter de calç hidràulica. D'altra banda, s'han reomplert els forats més grans amb morter de calç tenyit. Finalment, a la zona del presbiteri i de l'absis s'han fet treballs de fixació del terra de lloses. Cal destacar que en el marc de la intervenció s'han refet íntegrament la instal·lació elèctrica amb la incorporació d'un nou quadre elèctric i d'un sistema d'il·luminació més acurat i discret, destinat a posar en valor tant els diferents elements patrimonials com les característiques arquitectòniques de l'església. El festival Les Veus de la Vall 2026 tornarà aquest mes d'octubre a Lles de Cerdanya i Travesseres, amb una programació que inclourà música, arts escèniques, literatura i cultura popular. Les activitats es donaran a terme els dies 3, 4 i 24 d'octubre. La primera jornada serà dissabte, dia 3, a Lles de Cerdanya. A les 6 de la tarda, Marta Sitjà presentarà Morir, un espectacle de karaoke clown. A les 8 del vespre serà el torn d'Arnau Viols, que hi portarà Ocell Tambor, una proposta musical que parteix de la tradició oral i la reivindicació s'interpreta a través de l'experimentació. La programació continuarà a les 10 de la nit amb Sandra Montfort i Terra de Guapes, una actuació d'arrel valenciana que combina tradició i contemporaneïtat. L'endemà, diumenge dia 4, Lles de Cerdanya acollirà dues noves activitats. A les 5, Lídia Pujol, acompanyada de la guitarra per Dario Barroso, oferirà Lídia Pujol canta la nova cançó. Una hora més tard, a les 6, es representarà Entre mans, dones pageses, dones dempeus. Es tracta d'una proposta escènica centrada en la memòria i el territori. El festival es traslladarà a Travesseres el dissabte dia 24 amb la celebració del tercer certamen literari Les Veus de la Vall, entre les 10 i les 2. La jornada inclourà tallers literaris, activitats vinculades al certamen i un taller de ball amb Ivan Caro, a més de l'entrega de premis i una parada de llibres. El programa es tancarà a la 1 amb un vermut musical de l'Urrètic.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I en l'apartat d'agenda, a www.reso.cat/agenda, entre altres, pot trobar informació de les festes majors, aplecs, fires i mercats de l'Urgell encara aquest any 2026. També el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, Estamariu i Bescaran, de la mà de la Fundació Planes Corts. Les activitats al Casal Cívic Comunitari al llarg d'aquest darrer trimestre de l'any, fins al 4 de desembre. També informació de l'exposició Brunzits i Anels, de Pablo Volumar, Iris Ham i León Vinitru, a la sala La Cuina de la Seu, i l'exposició temporal Els Boscos de Pinegre, a Tuixent, al Museu de les Trementinaires. També, en aquest cas, a l'agenda hi podeu consultar la informació que té a veure amb les beques d'estudis tecnològics que impulsa la Fundació PEUSA, les inscripcions a l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell i també al curs Emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals, en aquest cas a Organyà. També inscripcions a l'Escola de Ciclisme Tupedala, a la proposta a partir dels 4 anys, dimarts, dimecres i dijous. També de les sortides Camina amb el Cap, impulsades pel Centre d'Atenció Primària, cada divendres a partir de les 9 de matí fins a 10:45, tot just a partir d'aquest 18 de setembre passat. També podeu consultar les bases de la tercera edició del concurs de microrelats que impulsa la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d'Urgell. La data màxima per presentar les obres és el 8 de novembre. I pel que fa a les propostes més immediates, aquest divendres, dia 2 d'octubre, a les 7 del vespre, sessió del cicle de recitals a cegues Foscúria, a la llibreria El Refugi, carrer Canonges, número 9. Destaquem el festival Les Veus de la Vall, ho han fet els informatius, a Lles de Cerdanya i Travesseres, els dies 3, 4 i 24 d'octubre. Dissabte 3, a les 6 de la tarda, presentació llibre Els Parlars de l'Alt Urgell, de Joan Aixàs, a la llibreria Casa Rocher, de Peramola. Dissabte 3, a les 8 del vespre, a l'Espai Ermengol, Museu de la Ciutat, tast dels guanyadors de la medalla d'or de la Fira de Formatge Artesans del Pirineu de l'edició 2025, a càrrec del sommelier Ramon Roset. Diumenge 4, a partir de les 9, matinal d'anellament científic d'ocells a la riba del riu Segre, a tocar de la Seu, concretament a l'estació d'anellament, la gravera del Domenjó, a partir de les 9 fins a les 12, de la mà d'Auberria. Diumenge 4, cursa de muntanya a la Foranca, a l'As, al marc del Cadí Circuit Fe. També diumenge 4, a partir de les 12, festa major i homenatge a Artur Blasco, a Solanell. Són les propostes més properes, tota la informació a www.radioso.cat/agenda.
3: Els esports d'aquí.

0: El Cadi la Seu ja és a punt per començar la que serà la seva 20a temporada consecutiva a la Lliga Femenina Endesa. El debut serà aquest dissabte, dia 3, a la tarda, a les 6, a fora de casa, a la pista del Mainz Avenida, nova denominació del Perfumeries Avenida de Salamanca. I el primer partit com a locals el jugaran dijous vinent, dia 8, al Palau d'Esports, i contra l'Innova TSN Leganés. Abans d'afrontar el desplaçament a Salamanca, el Cedis Bàsquet ha organitzat el Media Day, en què s'ha fet la presentació de la plantilla i del cos tècnic als mitjans de comunicació locals. La capitana del Cadí la Seu, la leusillenca Anna Palma, ha explicat que per la nova temporada s'ha aconseguit conformar un equip molt estable i equilibrat, en què totes les jugadores que han arribat saben a què venen. Palma ha valorat com a molt important de cara a l'estat d'ànim de l'equip la victòria de la setmana passada contra l'Espart Girona a la final de la Lliga Catalana, perquè consideren que l'Uni com un rival que està força per damunt quan al pressupost i el potencial de les seves jugadores. Escoltem a continuació la capitana del Cadí la Seu, l'urgellenca Anna Palma.
1: Bueno, crec que al final han fet, des de dalt han fet un equip molt estable, molt equilibrat, que al final totes les que han vingut saben a què venen, saben a qui representen, que també és important, i crec que també s'ha vist durant els partits de pretemporada i la Lliga Catalana, que inclús jugant contra l'Uni Girona, que realment és un equip que està molt per dalt nostre, vam estar allà, vam competir, vam guanyar, no? Crec que tothom sabia el que havia de fer, el paper que tenia a l'equip, i realment el més important és saber a qui representem, perquè al final hi ha molta gent que ve aquí els dissabtes a animar-nos i no deixem de ser un poble petit que porta molts anys lluitant i que encara estem aquí. Llavors, crec que això també és important per tots.
0: Anna Palma ens parla d'aquest primer partit de la Lliga.
1: Bueno, si és el primer partit i és una pista complicada. Al final la pista de Salamanca és de les més històriques que hi ha i potser de les més difícils, perquè hi ha molta gent, la gent apreta molt i realment ells saben també el canvi de cicle que estan tenint. I res, llavors crec que nosaltres a fer una mica el que hem estat fent i el que hem estat entrenant i realment lluitar fins al final i creure que podem aconseguir aquesta victòria fora de casa i tenir la primera a la primera jornada.
0: Pepe Vázquez continua com a entrenador del Cadí després que es va incorporar al final de la temporada passada i va aconseguir la salvació a la penúltima jornada. Vázquez s'ha mostrat molt content per la feina de la pretemporada i per la plantilla que s'ha conformat, perquè treballen molt bé i a més són un grup de bones persones, cosa que també és molt important. Per això afirma que arriben a l'escena de la Lliga Femenina amb bones sensacions. Pepe Vázquez ens parla d'aquest inici de la Lliga i dels objectius de la temporada.
2: Bueno, muy contento, ¿no? Creo que hemos un grupo de jugadoras muy interesante, creo que tenemos un equipo muy joven, con mucha ilusión, con mucho margen de mejora, creo que seremos un equipo que vaya de menos a más en la competición, y la verdad que estoy muy contento de cómo ha ido la pretemporada, ¿no? Creo que el día a día es muy bueno, las chicas trabajan muy bien, creo que tenemos un grupo también de buenas personas, que esto es muy, muy importante, sobre todo de donde venimos la temporada pasada con espantadas, ¿no?, de las americanas y demás, creo que de mucha calidad. Estoy muy contento de cómo ha ido la pretemporada. Creo que no solo por los resultados, que es verdad que sobre todo un poco culminado, ¿no?, pues con esta Liga Catalana el otro día con Girona, sino por las sensaciones, ¿no? Creo que llegamos al inicio de la temporada con preparadas, que llegamos con buenas sensaciones. Evidentemente sabemos que tenemos un inicio de temporada duro en cuanto a rivales y desplazamientos, pero vamos con mucha ilusión y con ganas de intentar ya rascar alguna victoria en estos primeros partidos, y el objetivo pues es muy claro, ¿no? Yo creo que la base de nuestra casa tiene que ser la salvación. Con el nivel que hay ahora mismo en la Liga Femenina, creo que esto tiene que ser, pues eso, la base de nuestra, que sustente toda nuestra edificación, y luego pues el día a día y el buen trabajo, si nos permite ir mirando hacia arriba, pues evidentemente intentar soñar, ¿por qué no?, e intentar quedar lo más arriba posible, pero sin perder la perspectiva de que estamos en una liga muy complicada, que el año pasado la salvación fue carísima, que va a volver a ser muy cara, que a lo mejor hay una victoria o dos entre jugar playoff y bajar de categoría. Por lo tanto, cuanto antes aseguremos esa permanencia, bienvenido sea, y a partir de ahí, si estamos cerca de otros objetivos, iremos a por ellos.
0: El president del Cedis Bàsquet, Pep Ribes, hi ha afegit que estan contents perquè s'ha creat una bona atmosfera de treball, que és la primera condició per fer un equip potser més ràpid del que esperàvem de cara als rols i la cohesió.
3: I s'ha creat, almenys d'entrada, una bona atmosfera de treball a nivell personal, que això és la primera base perquè intenta que l'equip sigui un equip, i després això ha fluït en que l'equip pues, ja vagi sent potser una mica més equip del que ens pensàvem que seríem en aquests moments, vull dir, com a rols i com a cohesió. A partir d'aquí, partit a partit, començarà la Lliga aquest dissabte, anirem a Salamanca, moltes situacions canviants a la Lliga, sobretot envers el que fins ara estava una mica com preestablert, allò els prototipos d'aquells, deia aquest és el favorit, aquest és l'altre gran, i a partir d'aquí és una mica incògnita aquest any, sobretot per la situació que s'han donat en el mercat aquest any del bàsquet femení general europeu, per les condicionants del bàsquet americà o de les lligues americanes, i per tant és una mica incògnita, que a veure com se situarà una miqueta el nivell real de tots els equips, i no només en funció del que fins ara valorava una mica, que era el tema pressupost, i conèixer bastant a priori potencials de plantilles en funció de noms, no? Ha variat una mica això, i per tant hem de veure com tot això encaixa, i per la nostra part, doncs, en aquest cas, estic contents per l'evolució, amb l'estímul positiu perfecte, i a veure què ens dona de si la Lliga. Esperem disfrutar-la, gaudir-la i patir una mica menys que els darrers anys, si pot ser.
0: A més del Media Day, aquest dimarts, les jugadores, el cos tècnic i la junta directiva també han participat en la recepció a l'Ajuntament de la Seu, on el consistori ha homenatjat el Cadí i la Seu per la consecució de la seva 8a Lliga Nacional Catalana Femenina. L'equip ha estat rebut per l'alcalde urgent Joan Barrera i per d'altres regidors i regidores de la Corporació Municipal. Més enllà d'aquest nou èxit esportiu, Barrera valora que el Cadí i la Seu representa la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu, i també tot Catalunya, perquè de fet tampoc no hi ha tants clubs catalans a l'elit del bàsquet femení. L'escoltem també a continuació.
4: De fet, representa la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell, el Pirineu i també tot Catalunya, perquè de fet no hi ha tants clubs catalans, sí que hi ha el Girona, que evidentment és molt punter, però la Seu sempre representa la feina ben feta, la feina d'un club modest, però la feina d'un club que fa molts anys que hi és a la Lliga, des del seu origen, i que s'ha mantingut a base de feina ben feta, no a base de patrocinadors que no arriben per desgràcia, sinó això, d'una feina ben feta per part d'una junta directiva, d'unes jugadores joves, com aquest any, que es formen aquí i després, per desgràcia, van marxant. Però, insisteixo, una feina ben feta que dona els seus fruits, i el que dona és que el primer títol en joc, un altre cop, per cinquena vegada en 6 anys, doncs arriba aquesta Lliga Femenina. Per tant, molt satisfets de rebre'ls a la casa de la ciutat, a la casa de tothom. Aquest club que ens representa com a ciutat, ens representa com a club esportiu, com els valors que defensem des de l'Ajuntament.
0: El Cadí i la Seu va debutar a la Lliga Femenina l'any 2001, després que aquell any va aconseguir per primer cop l'ascens a la màxima categoria. En aquesta primera etapa s'hi va mantenir fins al 2004, quan va tornar a la Lliga Femenina 2, l'actual Lliga Challenge, i tot seguit va encadenar un altre ascens al 2005 i un nou descens al 2006, i un altre cop el retorn a l'elit, que es va aconseguir en una final a 8 que es va dur a terme al Palau d'Esports l'any 2007. Aquell mateix any el Cedis va guanyar per primer cop la Lliga Catalana, i des d'aquella temporada, al 2007-2008, el club ha aconseguit mantenir-se ininterrompudament a l'actual Lliga Femenina Endesa. En tot plegat, aquesta nova campanya ja serà la 20a consecutiva a l'èlit i la 24a en total. A més, en tot aquest temps, el club ha aconseguit diverses classificacions per als play-offs, pel títol i per la Copa, i ha participat durant 4 temporades en la competició europea, a l'Eurocup.

Fins a mig matí, el cel romandrà entre mig i molt ennuvolat en general, amb intervals de cobert al nord-est, excepte a Ponent, on els núvols seran menys abundants. A partir de llavors, augmentarà la nuvolositat tant per creixement de nuvolades, per una banda, com també per l'arribada de bandes de núvols alts per l'altra. També pel que fa a precipitacions, fins a mig matí s'esperen ruixats al sector central i sud del litoral i prelitoral i al Pirineu i Prepirineu occidental. A partir de llavors s'esperen nous ruixats i xàfecs entorn del Camp de Tarragona i posteriorment també al Pirineu i Prepirineu. La temperatura màxima baixarà lleugerament, el descens podrà ser moderat al nord-est amb tot, a les Terres de l'Ebre es tornaran a assolir els 30 graus. La visibilitat serà bona en general, si bé empitjorarà en moments de xàfec. Hi haurà bancs de boirina matinals a punts de la Vall de l'Ebre, del prelitoral i interior nord-est.

0: La temperatura a l'estació de Bellestar a aquesta hora és de 13,8 graus. 14,6 a Organyà, 17,3 a Oliana, 14,2 a Tremp, 13,8 a la Pobla Segur, 11,6 al Pont de Suert, 15,1 a Sort, 12,4 a Viella, això perquè fa les capitals de comarca, temperatures més fresques, lògicament, als cims del Pirineu. La temperatura a aquesta hora a Certascan, a 2.400 metres, és de 8,8 graus, 9,6 a la Bonaigua, 2.200, 9,3 al Racredon, també a 2.300, 8,4 a Sasseua, també a 2.226 metres. La temperatura més fresca a aquesta hora, 7,7 graus, a Espot, a 2.500 metres, si més no, l'han registrat per les estacions automàtiques. I a tocar, en aquest cas, a tocar del Baridà, a la cara nord del Cadí, a Prat d'Aguiló, 2.145 metres, la temperatura a aquesta hora és de 10,9 graus. Passen 7 minuts de 9:45 del matí. Fins aquí el primer informatiu del dia. Tota la informació a radioseu.cat.
1: Mobles al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Batàrrec, també un altre accident afecta a mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
0: Notícies en xarxa.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Batàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament, el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça a Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamar. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. Professionals, representants institucionals i estudiants de l'Alt Urgell figuren entre els ponents de les Jornades per a l'Excel·lència 2026, que es duran a terme aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu. El lema d'enguany és Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Entre d'altres activitats, dissabte, a 11:45 del migdia, tindrà lloc la sessió El paper dels centres educatius. Un dels participants serà Marcus Urban, veí del GES i creador, entre d'altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI, el primer assistent en català per a gent gran. A la mateixa sessió també hi parlaran Joan Vilanova i Aleix Pujantell com a representants de l'equip Patufets.cat, que enguany representarà l'Escola Albert Vives de la Seu d'Urgell a la World Robot Olimpíada. Tots dos estaran acompanyats per Mireia Alba, professora i coordinadora del projecte de robòtica d'aquest centre educatiu urgellenc, que al llarg dels anys ha aconseguit diversos èxits a escala nacional. Prèviament, a les 10 del matí, el comissionat per a les relacions interpirinenques de la Generalitat de Catalunya, Joan Ganyet, participarà al diàleg i col·loqui la necessària col·laboració transfronterera. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, a través de l'àrea de promoció econòmica, organitza dimecres, dia 7 d'octubre, dimecres vinent, al setup de la Seu d'Urgell, una trobada sectorial adreçada a hotels, allotjaments i professionals del sector turístic. L'objectiu

0: generar un espai de reflexió i treball al voltant dels reptes i les oportunitats que hi haurà a la comarca per l'arribada de grans esdeveniments i per millorar la competitivitat al llarg de tot l'any. Un dels punts de partida serà, precisament, la celebració dels campionats del món de piragüisme d'aigües braves, que portarà a l'Alt Urgell nombrosos esportistes, equips, acompanyants i visitants. El programa, que compta amb la intervenció de Martí Batalla, director tècnic dels campionats, abordarà què suposarà aquesta cita esportiva per als allotjaments i com es pot començar a preparar el sector. Així mateix, durant la jornada es parlarà d'activitats plenament consolidades com la Fira de Sant Ermengol i recursos turístics com el Camina Pirineus. Una jornada que, a més, tindrà dues sessions de xerrades, una sobre noves eines que tenen a l'abast els establiments turístics a través de la IA amb Albert Pérez Llanos i una altra sobre Smart Data, la intel·ligència turística com a palanca de competitivitat i sostenibilitat d'empreses i territoris, que serà a càrrec, en aquest cas, de Rafael González. I dimecres, però 14 d'octubre, l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat acollirà la taula rodona Dones formatgeres entre la passió i el repte, una activitat que s'emmarca en les activitats de la Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre a la Seu d'Urgell. La lletera de la Fira d'enguany té com a protagonista precisament una dona formatgera i és per això que es proposa un espai de conversa i reflexió amb quatre dones vinculades al sector de la ramaderia: Judit Carreira, de la formatgeria de l'Abadesa; Sara Gutiérrez, de la formatgeria 30 Cabres; Marcela Grava, de la formatgeria Serrat Gros; i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural. El debat el moderarà Eva Delgado, tècnica del Consell Comarcal. En acabar la conversa, les persones assistents podran gaudir d'una degustació de formatges. L'activitat, que és oberta a tothom i gratuïta, l'organitzen conjuntament l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal i l'Espai Ermengol. I encara una altra formació, perquè l'Ajuntament de la Seu organitza aquest mes d'octubre el taller Reinventa la teva aventura laboral. És un curs gratuït dissenyat per acompanyar i orientar persones que es troben en procés de reflexió, canvi o transició professional, amb una metodologia basada en el pensament visual. La formació tindrà lloc els dies 19 i 26 d'octubre. Es durà a terme a la sala polivalent de 9:45 del matí a 2:45. Una activitat gratuïta, cal inscriure-s'hi prèviament a través d'un formulari que es pot trobar a l'enllaç inclòs a la notícia publicada a radioseu.cat. Dit d'altra banda que la cooperativa Taller Tartera de la Seu i l'associació Lobaga d'Alp han guanyat els premis Tossal Cooperatiu 2026. La segona edició dels reconeixements també ha atorgat un accèssit a la cooperativa Huerguaira de Puigcerdà. Els guardons els promouen el programa Ocell de Foc al Pirineu i Aran i la CAPA. La Diputació de Lleida, a través de l'àrea de serveis tècnics, ha iniciat ja les obres de condicionament de la carretera LV-5134 entre Taús i els Castells, a Noves de Segre. L'actuació, amb una longitud aproximada de 3 quilòmetres, compta amb un pressupost de 2.270.000 euros. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C14 a Peramola, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat poc abans de les 12 en un tram limitat a 90 km per hora. Per tant, superava la velocitat en 100 km. Els agents el consideren presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El vehicle va quedar a disposició del jutjat de guàrdia i el conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Solsona. I Ramon Besora, que ha estat homenatjat a Barcelona aquest dilluns amb motiu del seu 80è aniversari, l'escriptor, editor i mestre Pere Molí ha rebut un reconeixement públic que ha inclòs una actuació conjunta del grup de lectura Terra, escrita d'Organyà, i l'escenògraf Joan Font, fundador de la companyia Comedians. A l'acte es va presentar el seu llibre Antologia, una formiga inèdita. I l'Alta Ribagorça, que ha editat un joc per fomentar el ribagorçà entre els escolars. Es repartirà a les escoles de la comarca i a les biblioteques de l'Alt Pirineu i les Terres de l'Ebre. El projecte dona continuïtat a un diccionari editat l'any 2022. Fins aquí la informació general. Parlem ara del temps.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: De del temps ens en parle l'home del temps de Ràdio Sant Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Temps avui encapçalada per les precipitacions i atenció aquesta tarda amb els ruixats, les tempestes que poden ser intenses a casa nostra. Un matí que encara es presenta tranquil, amb ambient fins i tot en alguns casos assolellat, però aquestes, els núvols començaran a créixer a partir dels vols del migdia i ja a primera hora de tarda ja tindrem les primeres pluges sobre les muntanyes que ens envolten, però al llarg de la tarda arribaran aquestes pluges a qualsevol punt de la comarca. S'esperen pluges intenses, d'aquelles que localment podrien ser fins i tot torrencials, és a dir, més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora. S'espera que sobretot descarregui a punts del Berguedà, Solsonès, aquí a la comarca, preferentment cap al sud, i destaquem també les comarques veïna dels Pallars i de la Noguera. Una situació de forta inestabilitat que només estarà restringida a la tarda, perquè de cara al vespre aquesta situació ja tendiria a marxar cap al sud del país, on la situació es mantindrà una miqueta més complicada fins pràcticament demà al matí. Aquí a casa nostra, com dèiem, tarda complicada i a partir del vespre tendirà clarament a millorar per donar pas a una nit i matinada força més tranquil·la, força més serena. Molta precaució amb rieres, torrents i rius, perquè, com dèiem, podrien tenir crescuda fins i tot força sobtada. I tot això amb un ambient en el qual les mantindrem les temperatures similars a aquests darrers dies, màximes que rondaran la xifra dels 22 als 24 graus. Demà, temps més tranquil, tot i que tant demà com demà passat, el que seria divendres i dissabte, els ruixats tornaran a visitar-nos durant les tardes, però ja de caràcter més feble o moderat.
0: Aquesta és la predicció meteorològica de Néstor Gómez. Recordem també la farmàcia de guàrdia és la Guilanyà, l'avinguda Guillem Craell número 16, telèfon 973-3558-91. A les 8 hi haurà canvi de guàrdia amb la farmàcia Barrios, al carrer Sant Josep de Calassanç número 3, telèfon 973-350-88. Tornem amb més notícies a les 12. Bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. Professionals, representants institucionals i estudiants de l'Alt Urgell figuren entre els ponents de jornades per a l'excel·lència 2026, que es duran a terme aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu. El lema d'enguany és Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. En parlem un any més amb Jesús Monteliu, president de les jornades per a l'excel·lència. Molt bon dia, benvingut, Jesús.
2: Molt bon dia i moltíssimes gràcies de nou per rebre'ns a aquesta IA, que és la nostra com a Ràdio Seu.
1: Entre d'altres activitats, dissabte dia 3 al matí tindrà lloc la sessió El paper dels centres educatius i un dels participants serà Marcus Urban, veí del GES, d'aquí de Alàs i Cerc, creador, entre d'altres, de l'aplicació Student Connect i de la CAT, el primer assistent en català per la gent gran. També a la mateixa sessió hi participen Joan Vilanova i Aleix Pujantell com a representants de l'equip Atufets.cat, que enguany representaran l'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell a la World Robot Olympiad. Per tant, protagonista Jesús d'aquí a casa nostra, també de l'Alt Urgell, en aquest cas aquesta edició, la 13a de les jornades.
2: La veritat és que estem contents, no? Molt contents de poder donar visibilitat a dos col·lectius, no? Del talent d'aquí de l'Urgell. Primer, els nois de Patufet.cat, que han estat finalistes d'aquest World Robot a les Olimpiades i que el rebrem amb una enorme il·lusió, perquè quan ens explicaven tot el que han fet, tot el que han treballat per arribar on han arribat, no? I que siguem capaços de poder-los acollir i poder-los rebre com crec que es mereixen, per nosaltres serà un orgull, un plaer immens, i que espero que d'allí surtin amb l'escalfor de tota una gent que estem segurs que els aplaudirem d'una manera immensa, i que a la vegada una part d'una mica solitud que ens explicaven quan treuen un premi, no?, que és el reconeixement al seu esforç, i que després han d'anar cap allà i estan una miqueta sols, no? Doncs que no vagin sols, que vagin amb el reconeixement de tota la gent que estarem allà, i que segur que aquest viatge serà una miqueta més curt. Per nosaltres, insisteixo, és un plaer immens reconèixer i estar al costat del talent d'aquesta gent, i després del Marcus, no?, que ens sembla diverses coses de les seves diferents opcions, perquè em sembla que té diverses startups i que em sembla que alguna, si més no, ens la portarà a les jornades. I si és la meitat de la passió del talent que ens ha mostrat quan hem estat parlant amb ell per preparar les jornades, crec que el que és de bé pot ser algo extraordinari i d'una marcada excel·lència com el títol de les jornades.
1: Són tres dels protagonistes d'aquesta 13a edició de les Jornades per l'Excel·lència. Recordem, es faran aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu. La nòmina de ponents d'aquesta edició, dedicada especialment a les comunicacions físiques i tecnològiques, inclou noms com el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, l'investigador de disseny urbà a la prestigiosa Universitat de Harvard, Ramon Gras, el gerent de l'Elèctrica FEDA, Ivan Mora, l'enginyer de camins i exconseller de la Generalitat, Pere Macias, el president del RAC, Josep Mateu, el secretari de Territori i Urbanisme de la Generalitat, Víctor Puga, el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del Govern d'Andorra, David Forner, la delegada del Govern català a l'Alpineu i Aran, Sílvia Romero, i el CEO d'Andorra Telecom, entre d'altres, César Marquina. Són 13 edicions, Jesús, per les Jornades de l'Excel·lència. Què significa arribar fins aquí i mantenir viu aquest projecte?
2: La veritat és que és, en primer lloc, un humil orgull, no? Un orgull de que aquest projecte, que va néixer com la voluntat de crear un humil espai de reflexió i de debat, s'hagi consolidat com el que volíem que fos, i que, a més, hagi acabat esdevinguent també un espai que no només és de reflexió i de debat, sinó que construeix accions concretes que milloren, insisteixo en la humilitat que crec que ho ha de fer, accions concretes que milloren la realitat d'aspectes socials que afecten el dia a dia dels ciutadans de l'Alt Pirineu, Aran i ara també Andorra, perquè aquesta visió transfronterera, transpirinenca, les jornades ha portat, jo crec, aquesta necessitat de veure els problemes més enllà de les fronteres, més enllà de les muntanyes.
1: Bé, són 13 edicions de les Jornades per l'Excel·lència. Tota la informació, com sempre, doncs a través de la pàgina web aquí al programa, tot el que cal saber de les jornades i també, lògicament, a les xarxes socials d'aquesta proposta única, proposta ja més que consolidada, jornadesperalexcel·lencia.cat. Tornant, doncs, al que és el programa, aquest any parleu de Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Per què heu considerat que aquest havia de ser el gran tema d'aquest any 2020?
2: Perquè, molt humilment, el que creio més que, i creiem, que el Pirineu en realitat és un territori amb identitat pròpia, no? Un lloc amb un valor natural, cultural i també amb un enorme potencial econòmic, però que ve condicionat per una orografia. Som un territori amb una enorme dispersió de la població, una gran estacionalitat i una, ens agradi o no, una gran distància respecte als centres urbans, no? I això ens condiciona perquè ens redueix les oportunitats d'estudiar, de treballar, d'emprendre i d'establir-se al nostre territori. Si volem construir un país amb justícia social, creiem que això s'ha d'abordar i s'ha d'abordar des d'aquesta mirada global, neta i justa. Creiem que parlar d'un país que mire el futur des d'aquesta mirada d'igualtat i d'equitat i de justícia ho ha de fer parlant no des d'una mirada només en el que els ràtios són els que defineixen les definicions que jo faré a l'hora de definir on faré una carretera o on col·locaré un centre educatiu, sinó que ho he de fer des de la definició de que tots, absolutament tots, hem de tindre els mateixos drets, però a la vegada les mateixes oportunitats, no? Per tant, si un jove vol formar-se i ha de marxar, o una empresa vol créixer, ho ha de fer exactament amb les mateixes condicions i amb les mateixes oportunitats, no? Si un vol anar al metge i em feia molta, una certa pena, no?, escoltar l'altre dia un metge parlar de Barcelona i parlar dels 20 minuts en el que hauria d'estar qualsevol persona des d'una gran ciutat per anar al primer centre assistencial, no? Desgraciadament, si això li dius a una persona dels petits nuclis urbans que hi ha al Pirineu i Aran, doncs em sembla que no seria molt content escoltant amb aquestes ràtios. Per tant, hauríem de treballar perquè aquesta realitat fos una realitat comuna que ens permetés a tots tindre aquest nivell de mobilitat i connectivitat que ens permetés treballar tots i caminar cap a aquesta justícia social.
1: Bé, com explicar més la temàtica en aquesta 13a edició de les Jornades per l'Excel·lència que se celebren aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu. De nou, recordar que el programa complet, avui hem fet una pinzellada conversant amb Jesús Montoliu, president de Jornades, la podeu trobar a la pàgina web jornadesperalexcel·lencia.cat. Per qui no conegui les Jornades, demanar-te, Jesús, si ens pots explicar com s'estructuren. Hem fet una pinzellada d'alguns dels protagonistes, per això convidem a tothom, doncs, a visitar la pàgina web per veure el programa, però l'ordre és, lògicament, després del que serà l'acte inaugural, un seguit de blocs.
2: Exacte. Primer, convidar tothom que vulgui assistir-hi, perquè serà molt benvingut. És la manera també de conèixer les valls, de conèixer les valls d'Àneu, de conèixer un territori fantàstic, meravellós, ple de bona gent, ple de bona cuina i ple d'una fantàstica i meravellosa cultura. Com ho hem organitzat? És el divendres des de les 4 de la tarda fins a les 9 de la nit. i un dissabte des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda. I ho hem fet en diferents blocs. Bàsicament alternem diàlegs, és a dir, unes xerrades d'uns 50 minuts i ponències, diàlegs i ponències. I el que hem fet és aquestes diàlegs i ponències tenen un fil conductor que són aquests quatre grans blocs que el que intenten és fer un camí, un viatge, des de el primer bloc que intenta dir on ens trobem, és a dir, una espècie de diagnòstic d'on estem, des de la perspectiva de mobilitat i connectivitat. Un segon bloc que intentaria donar resposta a què tenim i què ens falta, no? Una mica una espècie de balança d'actius i de passius. Passaríem a un tercer bloc, no? Que seria què podem fer, com millorar aquest model cooperatiu per un territori que, com deia abans, és un territori dispers, és el que tenim, som el que som, no? I entremig d'aquest tercer bloc i el quart bloc és d'on entra un espai que per nosaltres és molt important, que és el paper dels centres educatius. Des de la segona edició vam col·locar les escoles perquè creiem que són el futur del Pirineu i allí les escoles cada any fan una presentació de com veuen el tema en qüestió, i aquest any tenim l'immens plaer de que la seu estarà representada aquí, com dèiem a l'inici de l'entrevista. I l'últim bloc és el bloc de què ens hi juguem, no? I farem una pinzellada al talent, l'empresa i el repoblament. I després acabem amb una petita reflexió d'aquests dos dies que ens han donat i una petita pinzellada que és l'entrada a algo que per nosaltres és important i que ho mencionava abans, que són de la reflexió cap a l'acció. I és que aquestes dos dies de jornades acaben concretant-se tres mesos després amb un informe tècnic que intentem reflectir en una sèrie d'accions concretes que els portem a les institucions corresponents, des de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i els consells comarcals pertinents, perquè és la nostra humil contribució a intentar millorar el tema en qüestió. Aquest any intentem que hi hagi una sèrie d'accions concretes que podrien millorar la connectivitat i la mobilitat del territori. Esperem que siguin profitoses i que puguin aportar a les entitats corresponents alguna idea, alguna pista sobre com millorar aquestes dues accions.
1: Connectar el Pirineu és, sens dubte, garantir-ne el futur. Per tant, és important també el debat en aquestes jornades, 13 edició, jornades per l'excel·lència. De nou, recordar que la informació, el detall, tot el que té a veure amb jornades, el pot trobar doncs, a la pàgina web, a les xarxes socials també, d'aquest esdeveniment que acull Esterri d'Àneu aquest divendres i dissabte. Jesús Monteliu, moltes gràcies de nou per l'estona que ens dediques, que ens dediqueu. Salutacions a la resta de l'equip, que sabem que són moltes persones que estan treballant aquests dies per fer-ho possible, i encantats també de nou de formar-ne part.
2: Moltíssimes gràcies. No voldria acabar sense donar les gràcies a Ràdio Seu i especialment a tu per la immensa amabilitat i generositat que teniu envers les jornades, de trucar-nos cada any, d'acompanyar-nos cada any i de fer-nos acostat. De veritat, moltíssimes, moltíssimes gràcies de tot cor.
1: Encantats de fer-ne altaveu per molts més anys, que no falti doncs, a aquest contacte i el fet de poder fer difusió d'aquestes jornades. 13a edició, aquest cap de setmana, divendres dissabte, a Esterri d'Àneu. No us ho perdeu. Lluís Monteliu, moltes gràcies, una abraçada.
2: Una fortíssima abraçada.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: L'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara a les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
1: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc... expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé. I podem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa. Perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta. Dient la veritat, això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses...
0: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona, que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 12 i 3 minuts. Ponents de l'Alt Urgell participen a les jornades per l'excel·lència dedicades a la mobilitat. Aquest dissabte, Marcus Urban, Joan Vilanova, Aleix Pujantell i Mireia Alba parlaran del paper dels centres educatius en el foment de la tecnologia. El mateix dia, Joan Ganyet participarà en un col·loqui sobre col·laboració transfronterera. L'Alt Urgell reuneix el sector de l'allotjament en una jornada al setup. El programa inclou xerrades sobre IA i Smart Data i vol generar un espai de reflexió al voltant dels reptes i les oportunitats que ofereix l'arribada de grans esdeveniments, com els Campionats del Món de Piragüisme. La jornada tindrà lloc dimecres, dia 7 d'octubre. L'Espai Armengol acollirà una taula rodona amb el títol Dones formatgeres entre la passió i el repte. L'activitat organitzada en el marc de la Fira de Sant Armengol inclourà una degustació de formatges i serà oberta a tothom sense inscripció prèvia. La Seu d'Urgell acull el taller gratuït Reinventa la teva aventura laboral per orientar persones i comerços en transició. La formació, organitzada per l'Ajuntament urgellenc, tindrà lloc el 19 i 26 d'octubre i utilitzarà una metodologia basada en el pensament visual. La cooperativa Taller Tartera i l'associació Lobaga guanyen els Premis Tossal Cooperatiu 2026. La segona edició dels reconeixements també ha atorgat un accèssit a la cooperativa Huer Huira. Els guardons els promouen el programa Ocell de Foc, el Pirineu i Aran i la Capa. S'inicien les obres de millora de la carretera LV-5134 entre Taús i Els Castells, a Noves de Segre. L'actuació, amb una inversió de 2,27 milions d'euros, permetrà condicionar un tram

de 3 quilòmetres que actualment presenta deficiències i no disposa de paviment asfàltic. Els Mossos d'Esquadra denuncien penalment un conductor per circular a 190 km per hora per la C14 a Peramola. L'home, de 25 anys, va ser enxampat en un control en un tram limitat a 90 km per hora i està acusat d'un delicte contra la seguretat en el trànsit. La connexió aèria de la Seu amb París a partir del gener amb un vol setmanal. El vol entre l'aeroport Andorra-La Seu i París serà una realitat a partir de l'1 de gener i començarà amb un trajecte setmanal cap a la capital francesa. Ramon Besora, homenatjat a Barcelona amb motiu del seu 80è aniversari. L'escriptor, editor i mestre Pere Molí ha rebut un reconeixement públic que ha inclòs una actuació conjunta del grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la companyia Comedians. A l'acte s'ha presentat el seu llibre Antologia, una formiga i neda. I també l'apartat de Pirineu, l'Alta Ribagorça, dita un joc per fomentar el ribagorçà entre els escolars. Es repartirà a les escoles de la comarca i a les biblioteques de l'Alt Pirineu i les Terres de l'Ebre. El projecte dona continuïtat a un diccionari editat l'any 2022.

0: les 12 i 7 minuts. Fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a partir de la 1.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Allotjament en una jornada al setup. El programa inclou xerrades sobre IA i Smart Data i vol generar un espai de reflexió al voltant dels reptes i les oportunitats que ofereix l'arribada de grans esdeveniments com els campionats del món de piragüisme. La jornada tindrà lloc dimecres 7 d'octubre. L'Espai Armengol acollirà la taula rodona Dones formatgeres entre la passió i el repte. L'activitat organitzada en el marc de la Fira de Sant Armengol inclourà una degustació de formatges i serà oberta a tothom sense inscripció prèvia. La Seu d'Urgell acull el taller gratuït Reinventa la teva aventura laboral per orientar persones i comerços en transició. La formació organitzada per l'Ajuntament urgellenc tindrà lloc el 19 i 26 d'octubre i utilitzarà una metodologia basada en el pensament visual. Ramon Mesor ha homenatjat a Barcelona amb motiu del seu 80è aniversari. L'escriptor, editor i mestre Pere Molí ha rebut un reconeixement públic, inclòs una actuació conjunta del grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i de l'escenògraf Joan Font, fundador de la companyia Comedians. A l'acte s'ha presentat el seu llibre Antologia, una formiga ineda. La cooperativa Taller Tartera i l'associació Lobaga guanyen els Premis Tossal Cooperatiu 2026. La segona edició dels reconeixements també ha atorgat un accèssit a la cooperativa Uarwira. Els guardons els promouen el programa Ocell de Foc a l'Il Pirineu i Aran i la CAPA. S'inicien les obres de millora de la carretera LV-5134 entre Taús i els Castells, a Noves de Segre. L'actuació, amb una inversió de 2,27 milions d'euros, permetrà condicionar un tram de 3 quilòmetres que actualment presenta deficiències i no disposa de paviment asfàltic. Els Mossos d'Esquadra denuncien penalment un conductor per circular a 190 km per hora per la C-14 a Peramola. L'home, de 25 anys, va ser enxampat en un control en un tram limitat a 90 km per hora i està acusat d'un delicte contra la seguretat en el trànsit. El vol entre l'aeroport d'Andorra la Seu i París serà una realitat a partir de l'1 de gener del 2027 i començarà un trajecte setmanal de un viatge cap a la capital francesa, segons publica el diari Andorra. Al paral·lel, també s'estudia l'increment en una freqüència més a Madrid, la primera línia que es va obrir ja l'any 2021. L'Alta Ribagorça edita un joc per fomentar el ribagorçà entre els escolars. Es repartirà a les escoles de la comarca i a les biblioteques de la Pineu i les Terres de l'Ebre. El projecte dona continuïtat a un diccionari editat l'any 2022. Mor Josep Moliner, exalcalde de Puigcerdà i únic diputat cerdà al Parlament en l'actual era democràtica. En l'etapa parlamentària va ser representant de Catalunya al Consell d'Europa i president del patronat del Parc d'Aigüestortes. A nivell social, entre altres accions, va impulsar la creació del Club Poliesportiu i del Club Esquí Puigcerdà. Ramaders que recullen les ovelles a les muntanyes del Pallars constaten amb preocupació la sequera i la falta d'herba. Uns 3.000 caps de bestiar tornen cap a casa des de Seurí després d'un estiu en què s'han batut rècords de calor.
1: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: Professionals, representants institucionals i estudiants de l'Urgell figuren entre els ponents de jornades per l'excel·lència 2026 que es duran a terme aquest divendres i dissabtes a Terri d'Àneu. El lema d'enguany és Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Entre d'altres activitats, dissabte dia 3 al matí tindrà lloc la sessió El paper dels centres educatius i un dels participants serà Marcus Urban, veí del GES, al municipi de Las Isern, creador, entre d'altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI, el primer assistent en català per a gent gran. Urban, que actualment estudia a la Universitat Politècnica de Catalunya, parlarà d'aquests i d'altres projectes que ja tenen actiu a data d'avui en l'àmbit tecnològic. De la participació de Marcus Urban ens en parla Jesús Montelliu, és president de les Jornades per l'Excel·lència.
3: Per nosaltres, insisteixo, és un plaer immens reconèixer i estar al costat del talent d'aquesta gent i després del Marcus, no? Que ens sembla diverses coses de les seves diferents opcions, perquè em sembla que

0: diverses startups i que em sembla que alguna, si més no, ens la portarà a les jornades. I si és la meitat de la passió del talent que ens ha mostrat quan hem estat parlant amb ell per preparar les jornades, crec que el que és de bé pot ser algo extraordinari i d'una marcada excel·lència com el títol de la jornada.
1: A la mateixa sessió també hi parlaran Joan Vilanova i Aleix Pujantell com a representants de l'equip Patufets.cat, que enguany representarà la Seu d'Urgell a la World Robot Olympiad. Tots dos estan acompanyats de Mireia Alba, la seva entrenadora, que al llarg dels darrers anys ha aconseguit diversos èxits a escala nacional i internacional i ha participat en diverses finals de la World Robot. La d'enguany es farà a Puerto Rico. De la participació dels Patufets.cat també ens en parla Jesús Montoliu.
0: La veritat és que estem contents, no? Molt contents de poder donar visibilitat a dos col·lectius, no? Del talent d'aquí de l'Urgell. Primer, els nois de Patufet.cat, que han estat finalistes d'aquest World Robot a les Olimpiades i que el rebrem amb una enorme il·lusió perquè quan ens explicaven tot el que han fet, tot el que han treballat per arribar on han arribat, no? I que siguem capaços de poder-los acollir i poder-los rebre com crec que es mereixen, per nosaltres serà un orgull, un plaer immens.
1: Prèviament, a les del matí, el comissionat per a les relacions interpirinenques de la Generalitat de Catalunya, Joan Ganyet, participarà al diàleg i col·loqui amb el títol La necessària col·laboració transfronterera. El també exalcalde de la Seu conversarà amb Noelia Souqué, ambaixadora per a la cooperació transfronterera del govern d'Andorra, i Rafael Jiménez, president de la Societat Catalana de Geografia. El debat serà moderat per la periodista Gemma Rial, directora general de Ràdio i Televisió d'Andorra. La nòmina de ponents d'aquesta edició dedicada especialment a les comunicacions físiques i tecnològiques inclou noms com el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, l'investigador de disseny urbà a la prestigiosa Universitat de Harvard, Ramon Gras, el gerent de l'elèctrica FEDA, Ivan Mora, l'enginyer de camins i exconseller de la Generalitat, Pere Macías, el president del RAC, Josep Mateu, el secretari de Territori i Urbanisme de la Generalitat, Víctor Puga, el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del Govern d'Andorra, David Forner, la delegada del govern català a l'Alpineu i Aran, Sílvia Romero, i el CEO d'Andorra Telecom, César Marquina. D'altra banda, la moderació del darrer bloc, dedicat a talent, empresa i repoblament, serà a càrrec de la corresponsal de TV3 Alpineu, Rosa Talamàs. El programa complet es pot consultar al web de les Jornades per a l'Excel·lència.
2: Les notícies de la Seu.
1: El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica, organitza dimecres vinent, dia 7 d'octubre, al setup de la Seu, una trobada sectorial adreçada a hotels, allotjaments i professionals del sector turístic. L'objectiu és generar un espai de reflexió i treball al voltant dels reptes i les oportunitats que hi haurà a la comarca per l'arribada de grans esdeveniments i per millorar la competitivitat al llarg de tot l'any. Un dels punts de partida serà la celebració dels Campionats del Món de Piragüisme d'Aigües Braves 2027, que portarà a l'Alt Urgell nombrosos esportistes, equips, acompanyants i visitants. El programa, que compta amb la intervenció de Martí Batalla, director tècnic dels campionats, abordarà què suposa aquesta cita esportiva per als allotjaments i com es pot començar a preparar el sector. Així mateix, durant la jornada, es parlarà d'activitats plenament consolidades, com la Fira de Sant Ermengol de la Seu, i recursos turístics com el Camí a Pirineus, a més d'una àmplia oferta vinculada a la natura, l'esport, la cultura i la gastronomia. La trobada plantejarà com aprofitar millor aquests actius per generar activitat econòmica i fluxos de visitants durant tot l'any. La jornada sota el títol A l'Urgell 2027 està que està preparat el sector d'allotjament tindrà també un component especialment pràctic centrat en les noves eines que tenen a l'abast dels establiments turístics. Albert Pérez Llanos, cofundador d'Hospitalitat Emprenedora, oferirà la sessió i aplicada al sector hoteler eines i oportunitats per millorar la competitivitat. A continuació, Rafael González, soci director de Viventia al Balú, impartirà la ponència Smart Data, intel·ligència turística com a palanca de competitivitat i sostenibilitat d'empreses i territoris. Més enllà de les ponències, la trobada vol tenir un caràcter participatiu. La part final servirà per recollir les inquietuds i necessitats dels establiments de la comarca i identificar possibles línies de treball conjuntes.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: L'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, acollirà dimecres dia 14 a les 7 de la tarda la taula rodona amb el títol Dones formatgeres, entre la passió i el repte. L'activitat s'emmarca en les activitats de la Fira de Sant Armengol que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre a la Seu d'Urgell. La lletera de la Fira d'enguany té com a protagonista precisament una dona formatgera i és per això que es proposa un espai de conversa i reflexió amb quatre dones vinculades al sector de la ramaderia i l'elaboració de formatgera, amb Judit Carreira, de la formatgeria de l'Abadesa, Sara Gutiérrez, de la formatgeria 30 Cabres, Mercè Lagrava, de la formatgeria Serrat Gros i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural. El debat el moderarà Eva Delgado, tècnica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, de suport al sector agroalimentari. En acabar la conversa, les persones assistents podran gaudir d'una degustació de formatges. L'activitat, que és oberta a tothom i gratuïta, l'organitzen conjuntament l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal i l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: L'Ajuntament de la Seu organitza aquest mes d'octubre el taller Reinventa la teva aventura laboral, un curs gratuït dissenyat per acompanyar i orientar persones que es troben en un procés de reflexió, canvi o transició professional, així com comerços que busquen explorar noves idees de negoci. La formació tindrà lloc els dies 19 i 26 i es durà a terme a la sala polivalent del Centre Cívic al Passeig a partir dels quarts de 10 del matí. Les persones formadores impartiran la metodologia d'orientació laboral ZON, la Visual Map, un sistema basat en el pensament visual. A través de la confecció de dos mapes, els i les participants podran analitzar la seva situació actual i definir cap on volen orientar el seu futur professional. Les jornades estan especialment pensades per donar resposta a qui sent que té un embolic d'idees, a qui vol fer un gir laboral però no sap per on començar, o a perfils emprenedors que necessiten posar ordre al seu projecte.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: L'escriptor, editor i mestre per a Molí, Ramon Besora, ha rebut un homenatge a Barcelona a motiu del seu 80è aniversari. L'acte s'ha dut a terme aquest dilluns a la seu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat a l'Avinguda de les Drassanes i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Martí Pol i l'editorial Meraki. L'acte, conduït per Jaume Centelles, va incloure una actuació conjunta entre el grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la reconeguda companyia de teatre Comedians, que van exhibir una mostra escènica i literària de l'obra de Ramon Besora. El reconeixement va comptar amb les intervencions de Montse Carall, directora de la Fundació Miquel Martí Pol, i Maria Àngels Martí, filla del recordat poeta de Roda de Ter, un dels grans noms de la poesia catalana contemporània. També va ser present, entre d'altres, l'alcalde d'Organyà i diputat per Junts a la Diputació de Lleida, Celestí Vilà. Paral·lelament, la trobada va servir per presentar el nou llibre Antologia, Una formiga ineda, editat per Meraki. Aquest volum aplega una selecció significativa de l'obra literària de l'autor de l'Alt Urgell.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. MAC, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Pirineu.
1: Ocell de foc al Pirineu i Aran i l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran, la CAPA, han impulsat la segona edició dels Premis Tossal Cooperatiu per fomentar la creació d'iniciatives de llarg recorregut en el marc de les economies transformadores i facilitar-los les primeres passes. Els reconeixements han estat per a tres projectes de la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Alp. El Premi a millor iniciativa de creació d'una cooperativa l'ha guanyat Taller Tartera, un espai de creació artística i dinamització cultural situat al carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell, que va néixer com una associació impulsada per tres dones artistes amb la voluntat de professionalitzar la seva activitat en un entorn rural i contribuir així a la construcció d'un teixit cultural ric, de qualitat i descentralitzat. El projecte, que està en procés de transformació a la cooperativa amb l'acompanyament de la CAPA, ha rebut un premi de 3.000 euros pel seu especial compromís amb els valors de l'economia social i solidària, l'arrelament al territori i l'impuls d'un projecte en el sector cultural. En aquesta mateixa categoria, el jurat ha decidit atorgar un accessi de 1.500 euros a Werwira, una cooperativa situada a la Cerdanya dedicada a la camperització de les furgonetes i la creació de complements a mida. En la categoria de millor iniciativa juvenil d'economia social i solidària, s'ha premiat a 1.000 euros a l'Associació Cultural L'Obaga d'Alp, una entitat nascuda amb la voluntat de contribuir activament a la dinamització social, cultural i comunitària del municipi. Els Premis Tossal Cooperatiu s'adrecen a iniciatives cooperatives o d'associacionisme juvenil en fase inicial. Impliquen l'acompanyament per part de l'equip tècnic dels programes ACAPA i Ocell de Foc.
2: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: La Diputació de Lleida, a través de l'àrea de serveis tècnics, ha iniciat les obres de condicionament de la carretera LV-5134 entre Taús i els Castells, a Noves de Segre. L'actuació, amb una longitud aproximada de 3 quilòmetres, compta amb un pressupost de 2,27 milions d'euros. El projecte preveu condicionament de la calçada i la renovació del ferm, així com la millora del drenatge, la construcció de murs d'escullera i la instal·lació de nova senyalització, amb un termini d'execució previst de 12 mesos. Els treballs permetran millorar les condicions de circulació i seguretat d'aquest tram de la xarxa viària local. El vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha visitat aquest dimecres l'inici de les obres, acompanyat del director de serveis tècnics, Ivan Sabater, l'alcaldessa de les Valls d'Aguilar, Rosa Fàbrega, i la presidenta de l'MD de Taús, els Castells, Montse Martínez.

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora per la C-14 a Peramola, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat poc abans de les 12 del migdia en un tram limitat a 90 km per hora. Els agents el consideren presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El vehicle va quedar a disposició del jutjat de guàrdia i el conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona. El vol entre l'aeroport d'Andorra la Seu i París serà una realitat a partir de l'1 de gener del 2027 i començarà amb un trajecte setmanal cap a la capital francesa, segons publica el diari d'Andorra. En paral·lel, també s'estudia l'increment en una freqüència més a Madrid, la primera línia que es va obrir el 2021. La connexió francesa serà la principal novetat del nou contracte de rutes regulars de l'aeroport, que substituirà l'esquema actual a partir de l'1 de gener. Les bases del concurs aprovades pel govern andorrà estableixen que la futura adjudicatària haurà de mantenir els seus vols amb Madrid i Palma i incorporar París, que s'iniciarà amb un vol setmanal amb destinació a l'aeroport de Charles de Gaulle o Orly. Hi hauria la possibilitat en un futur de valorar un increment de la freqüència. La licitació fixa un mínim de 1.400 hores de vols anuals. El contracte tindrà una durada de 4 anys, prorrogables a 2 anys més.

0: El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha editat Qui sóc jo? Endevina la carta del teu front. Un joc de cartes per fomentar l'ús del ribagorçà dels escolars. Està integrat per 30 targetes que contenen paraules del català estàndard que estan traduïdes al ribagorçà i que s'han d'endevinar. Es tracta d'un petit diccionari que incorpora mots com mirall, l'espill, ratpenat, el moixirec, despullat, descurt, espelma, candela o borinot, el bomboló. El president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, ha explicat a l'ACN que aquest projecte dona continuïtat al diccionari ribagorçà que es va editar l'any 2022. L'escoltem a continuació.
1: Sí, estem molt satisfets i satisfetes de poder presentar avui a aquest joc. Realment és una iniciativa que ja s'hi va començar l'any 2022, que des del Consell Comarcal es va crear el primer diccionari ribagorçà. L'any passat s'hi va crear la segona edició d'aquest diccionari ribagorçà i enguany el que fem és aquest joc en un àmbit més didàctic, perquè creiem que és una iniciativa també oportuna per donar-li visibilitat i per posar-li en pràctica aquestes paraules ribagorçanes.
0: El director de la SER de l'Alta Ribagorça, Carles Margalida, ha assenyalat que serà una eina útil per als centres educatius, ja que a través del joc podran reforçar la parla de la comarca als més petits.
2: Doncs un ús directe, perquè les escoles de l'ASER, per exemple, estem dins d'una metodologia que és l'aprenentatge basat en el joc i, per tant, podem utilitzar aquest joc com s'ha presentat i, a més, estem molt contents perquè va també per reforçar el nostre dialecte ribagorçà i pensem que és molt important donar-li veu i si ho podem fer des de ben petits, millor que millor.
0: Josep Moliner i Florença, alcalde de Puigcerdà entre 1974 i 1979 i diputat al Parlament de Catalunya entre 1984 i 1995, ha mort aquest dimecres, dia 30 de setembre, als 90 anys. Moliner ha estat l'únic diputat cerdà a la Cambra Catalana en l'actual era democràtica. També va ser president del patronat del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici entre 1991 i 1996. Nascut a Puigcerdà el 4 de març de 1936, Josep Moliner va iniciar la seva trajectòria política al febrer de 1974, quan va ser nomenat alcalde de la capital cerdana, càrrec que compaginava amb la seva feina. Va dirigir l'Ajuntament Puigcerdanès durant la transició fins al 1979 i entre els canvis que va impulsar en destaca la creació o projecció de nous accessos viaris al nucli urbà, com l'avinguda de Schwierg i la ronda dels Torreons, i la construcció de la piscina coberta i climatitzada, una obra que va comportar la creació l'any 1977 del Club Poliesportiu Puigcerdà, entitat que actualment compta amb uns 6.000 socis d'arreu de la Cerdanya. En aquells anys també va ser diputat a la Diputació de Girona i president de la Mancomunitat de Municipis de la Cerdanya. L'any 1983 reprengué l'activitat política, tot ingressant a Convergència Democràtica de Catalunya, i l'any 1984 va ser escollit diputat al Parlament, esdevenint així el primer parlamentari cerdà des de la Segona República. Va revalidar l'escó a les eleccions catalanes de 1988 i 1992, de manera que el va mantenir fins al 1995. Com a diputat va exercir de vicepresident de la Comissió d'Agricultura i secretari de la Comissió per al Seguiment de l'Ingrés de l'Estat Espanyol a la Comunitat Europea. A més, entre 1998 i 1994 va ser delegat de Catalunya al Consell d'Europa, dins la Conferència Permanent dels Poders Locals i Regionals. Finalment, entre 1998 i 1996 va presidir el patronat del Parc Nacional d'Aigües Tortes, en una etapa de promoció i ordenament d'aquest espai protegit, en què, entre altres accions, es va establir l'encara vigent accés al parc des d'Espot amb taxis 4x4 gestionats per xofers locals. A nivell social, entre d'altres, Josep Moliner havia estat cofundador i president del Club Esquí Puigcerdà i també va formar part de les juntes de la Societat de Caça i Pesca de Cerdanya, el Centre d'Iniciatives i Turisme de Puigcerdà, la Federació de Pesca de Girona i l'Associació de Pares de l'Institut de Batxillerat de Puigcerdà, entre d'altres. A més, era el soci número 1 del Club Poliesportiu Puigcerdà, del qual va estar a la Junta entre 1977 i 1988.

0: Pels vols de Sant Miquel, els ramats d'ovelles baixen de les muntanyes on ha passat l'estiu. El d'aquest any és el més calorós que recorden els ramaders. No havia vist mai una muntanya tan seca i amb tan poca herba, o molt poques vegades havien vist un estiu així. Són afirmacions que fan els pastors amb animals a la muntanya de Seurí, al Pallars Sobirà. Diuen que han sobreviscut perquè és una muntanya amb moltes hectàrees de pastura i aigua garantida. Els ramats han estat 3 mesos a la muntanya, 3.000 ovelles, i dilluns va iniciar el camí de retorn cap a casa. A Peramé, a Sant Joan de Vila, Frescal, Toralla, Puigverd o Cors Castell. Si no plou, encara en un hivern amb preocupació per la manca de pastures. Ara, quan els ramaders tornen cap a casa amb els animals, el problema no se solucionarà. El ramader David Molí ha dit que els pronòstics són molt dolents per manca de pluja i manca de pastures a les granges i als camps de conreu. L'escoltem a continuació.
1: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per la herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, com vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. El que passa és que, mira, que truca de tantes hectàrees i de temps, alguna tormenta ha passat, però s'han pogut fer aguantar els animals, però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
0: El ramader Xavier Rivera, amb ovelles a la muntanya de Seurí, s'ha expressat en la mateixa línia i ha sentenciat: no recordo haver passat tot un estiu sense cap tempesta important, amb temperatures elevadíssimes i amb molta falta de pastura per la manca de pluges al juny.
2: Oh, un estiu ben singular, una calor i un sol que poques vegades havíem vist. Jo no recordo haver passat tot un estiu sense cap tormenta considerable, temperatures elevadíssimes i molta falta de pastura per la falta de pluges el mes de juny. Això ha anat així, hem sobreviscut així.
0: Tampoc ha plogut al fons de les valls i les pastures que han recollit durant l'estiu han estat molt poques. Aquest fet comporta que durant l'hivern hauran de comprar farratge a preus elevats, ha explicat Rivera. Per tot, demanen al govern solucions. Els ramaders diuen que s'enfronten a reptes administratius relacionats amb les obligacions de pasturatge en finques declarades a la DUN, que actualment no tenen herba. Davant d'aquesta problemàtica, demanen al govern trobar solucions i quedar exempts de pasturar en camps que no hi ha herba. No tindria cap sentit haver-ho de fer, han sentenciat.

0: I a l'agenda, entre altres, destaquem el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis a Estamariu i Bescaran de la mà de la Fundació per als Cors. També la guia de festes majors a plecs, fires i mercats a l'Alt Urgell, encara aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També ens fem ressò de les activitats al Casal Cívic Comunitari de la Seu fins a aquest mes de desembre, d'exposicions Els Boscos de Pinegre a Tuixent, al Museu de les Trementinaires. També donau a conèixer les beques d'estudi tecnològic de la Fundació Peusa, les inscripcions a l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell i també inscripcions a l'Escola de Ciclisme Tu Pedal, així també les sortides Camina amb el Cap de la mà del Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell, la tercera edició del concurs de microrelats que impulsa la Germandat de Sant Sebastià i les sessions del cicle de recitals a Cegues Foscúria que tornen aquest divendres dia 2, tot just demà a les 7 al refugi al carrer Canonges número 9. I més enllà, els dies 3, 4 i 24 d'octubre, Festival Les Veus de la Vall 2026 a Lles de Cerdanya i Travesseres. Dissabte 3 a les 6, a la llibreria Casa Roche de Peramola, presentació del llibre Els Parlars de l'Alt Urgell, de Joan Aixàs. També dissabte dia 3, a les 8 del vespre, a l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, al carrer Major número 8, tast dels guanyadors de la medalla d'or de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, l'edició 2025, una proposta dirigida pel sommelier Ramon Roset. I diumenge 4, a partir de les 9, matinal d'anellament científic d'ocells a la riba del riu Segre, concretament a l'estació d'anellament a Gravera del Domenjó, de les 9 a les 12 del migdia. I diumenge 4, torna la cursa de muntanya a la Foranca, a la mar del Cadí Circuit Fe. També diumenge 4, a partir de les 12, festa major i homenatge a Artur Blasco a Solanell. Tota la informació a www.radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: A continuació, la previsió del temps de la mà del meteoròleg, l'home del temps de Radio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. Temps avui encapçalada per les precipitacions i atenció aquesta tarda amb els ruixats, les tempestes que poden ser intenses a casa nostra. Un matí que encara es presenta tranquil, amb ambient fins i tot en alguns casos assolellat, però aquestes, els núvols començaran a créixer a partir dels vols del migdia i ja a primera hora de tarda ja tindrem les primeres pluges sobre les muntanyes que ens envolten, però al llarg de la tarda arribaran aquestes pluges a qualsevol punt de la comarca. S'esperen pluges intenses, d'aquelles que localment podrien ser fins i tot torrencials, és a dir, més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora. S'espera que sobretot descarregui a punts del Berguedà, Solsonès, aquí a la comarca, preferentment cap al sud, i destaquem també les comarques veïnes dels Pallars i de la Noguera. Una situació de forta inestabilitat que només estarà restringida a la tarda, perquè de cara al vespre aquesta situació ja tendiria a marxar cap al sud del país, on la situació es mantindrà una miqueta més complicada fins pràcticament demà al matí. Aquí a casa nostra, com dèiem, tarda complicada i a partir del vespre tendirà clarament a millorar per donar pas a una nit i matinada força més tranquil·la, força més serena. Molta precaució amb rieres, torrents i rius perquè, com dèiem, podrien tenir crescuda fins i tot força sobtada. I tot això amb un ambient en el qual es mantindrem les temperatures similars a aquests darrers dies màximes que rondaran la xifra dels 22 als 24 graus. Demà, temps més tranquil, tot i que tant demà com demà passat, el que seria divendres i dissabte, els ruixats tornaran a visitar-nos durant les tardes, però ja de caràcter més feble o moderat.
0: Inestabilitat és el que preveu l'home del temps de Radio Seu, Néstor Gómez. Passen 3 minuts de 2 quarts de 2 del migdia, la 1 i 33 minuts d'aquest dijous, dia 1 d'octubre. Fins aquí l'informatiu migdia de Radio Seu. Tota la informació a radioseu.cat, també a les xarxes socials, els perfils de Radio Seu a X, Facebook i Instagram.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Alerta màxima per pluges torrencials del Penedès i el Garraf fins a les Terres de l'Ebre i bona part del litoral valencià. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Protecció Civil ha enviat ja missatges és alert als telèfons mòbils de diferents comarques del litoral i el prelitoral sud i s'ha fet el mateix País Valencià per l'alerta per pluges torrencials durant aquesta tarda, vespre i nit, Joan Botà.
2: El que més preocupa és el que pugui passar precisament a la nit i també de matinada a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però l'alerta a aquesta hora ja està activa i inclou, a part de pluja, temps violent, fins i tot amb possibilitat de tornados.
0: Connectem amb la seu de Protecció Civil i amb el País Valencià, Montse Poblet i Marta García.
3: El perill ja és molt alt al Tarragonès i el Penedès, on ja s'ha superat el llindar dels 40 litres en 30 minuts, i serà molt alt a les Terres de l'Ebre, on a les pròximes hores poden caure fins a 200 litres per metre quadrat. En aquestes comarques les pluges es poden estancar sobre zones de barrancs i provocar torrentades, i per això

0: número 2, situació de tarda diferent a la que tindrem a la nit, que serà nova respecte a dies i setmanes anteriors, perquè el que tenim i tindrem, tenim ara mateix, però tindrem aquesta tarda, doncs són aiguats en alguns punts de la Costa Daurada, del sud de la costa Barcelona, del prelitoral i també de la Catalunya central. Queda molt al marge la Costa Brava i, de moment, aquesta tarda el Pirineu. De moment ja es freguen els 70 litres en una zona crítica del país, que és el Baix Penedès, la Bisbal del Penedès, amb aquests gairebé 70 litres. Ja sabem que la Riera de la Bisbal històricament ens ha donat episodis importants i fins i tot tràgics amb aiguats. Doncs bé, aquesta tarda tindrem aquesta tònica de ruixats localment torrencials en algunes d'aquestes comarques, una mica semblant a la situació que hem tingut els últims dies i setmanes. Però la novetat més important és el tipus d'aiguats que arriben aquesta nit i demà. Baix Ebre, Montsià, l'entorn, Matarranya, comarques de Castelló. Registres que poden superar els 200 litres per metre quadrat. A punts de muntanya no seria estrany algun registre proper a 400. Precaució, seny i, sobretot, destacar que és una situació potencialment perillosa pels vents i per les persones.
1: Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Però, aiguats a banda, en crònica política, la direcció executiva de Junts per Catalunya decidirà aquest vespre, en una reunió extraordinària, si avalen o si tomben el primer decret d'habitatge del govern espanyol, que avui ja ha permès aturar, per cert, un desnonament a Barcelona.
3: Els seus vots, igual que els del PNB, són fonamentals. Un cop Podem ha anunciat el seu sí, en canvi es dona per fet que el segon decret, el que preveu que els propietaris que no justifiquin per què no renoven un contracte, hagin d'indemnitzar els llogaters, decaurà demà, el mateix dia que haurà entrat, doncs, en vigor.
1: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: El no està sobre la taula. La direcció de Junts ha de decidir aquest vespre què fa, si tomba o permet que s'aprovi demà el decret a mesures contra desnonaments i per prorrogar, entre d'altres, 2 anys els lloguers sense pujar-los. Podem ha confirmat que votarà que sí i ara totes les mirades estan posades en Junts i el PNB. Avui Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
5: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
1: Això avui, que és dia 1 d'octubre, per tant, fa 9 anys del referèndum del 2017.
3: El president del Tribunal Constitucional avisa als jutges del Suprem que no podran allargar més l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers encausats o condemnats per malversació el dia que Barcelona s'ha hagut d'interrompre durant unes hores el judici pel cas de Roger Espanyol perquè un dels policies acusats ha marxat al metge.
1: Barcelona, Miquel Jarque.
6: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment, el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió s'ha reprès, en aquests moments en marxa, amb la declaració del sotsinspector, que aquell dia era el cap de grup, que va fer les càrregues al carrer Sardenya, on hi havia 11 escopeters i es van disparar 17 bales de goma. Ha justificat l'ús d'aquests projectils per l'extrema gravetat de la situació.
1: I a la crònica internacional, situació esperpèntica als Estats Units després que una condemnada a mort hagi sobreviscut a 2 injeccions letals aquesta nit, Oriol Serra.
7: Esperpèntica i esgarrifosa, perquè segons els testimonis, la persona que havia de ser executada ha mostrat dolor i agonia durant un procés que s'ha hagut d'aturar. La dona ha estat traslladada a l'hospital i ha sobreviscut.
1: Minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Barça goleja la Champions i ja pensa en el clàssic del diumenge.
8: Les blaugranes van guanyar 0-6 la Roma, són líders de grup i ara se centren en el partit contra el Madrid de Lliga diumenge al Camp Nou. A les seleccions masculines, polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha abandonat la concentració enfadat perquè no juga. El Barça espera l'arribada de Rafinha per fer-li demà més proves mèdiques i sentirem Omar, el jugador de l'Espanyol, mostrant confiança plena en el tècnic i avui l'entrevista sencera al Tot Costa.
1: Sàpiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha una llarga cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Fòrum en sentit Besòs perquè hi ha un accident. També retencions a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca i també a l'altura de la Vall d'Hebron, també direcció al Nus de la Trinitat. I també, d'altra banda, les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies. Els trens tenen retards de més de 20 minuts per una incidència. La infraestructura ja resolta.
1: Les 2:07. 48 hores després d'un episodi important.

0: Portant d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per les pluges molt intenses, que de fet ja cauen des d'aquest migdia i que poden caure de fet fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos S-Alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre a partir d'aquest vespre, que no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les pluges més intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
1: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt. Poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
2: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
1: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
3: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
1: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis, ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
0: I al País Valencià, de fet, ja hi ha alerta vermella per forts aiguats entre avui i demà també. Emergències ha enviat allà un S-Alert a les comarques de València i de Castelló després que l'AEMET ha decretat el nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis valencians han suspès avui les classes. València, Marta García.
4: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
5: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia, y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado AEMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente també a lo que és el prelitoral.
4: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'AEMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
5: Estamos hablando de una situació d'inestabilitat atmosfèrica important. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de la habitual de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 horas.
4: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un S-Alert a les 10 del matí en els primers casos. I la suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquestes alertes que tenim a pràcticament tot el sud del país i, de fet, durant tota la tarda, la nit i la matinada a Catalunya Ràdio i el 3Cat Info estarem molt pendents de la situació perillosa per aquestes tempestes que poden ser molt fortes, molt violentes en algunes zones del país. Ara, però, reprenem el fil de les informacions d'aquests últims dies. Junts per Catalunya decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés dels Diputats. Els vots de Junts són determinants després que Podem hagi anunciat avui que votarà a favor de les mesures. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i sobre el PNB i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o al costat dels especuladors. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, Junts. doncs, es reunirà aquest vespre de manera telemàtica a la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota divendres. El partit no el convenç el text final, n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins al darrer moment. Els vots de Junts són claus i més després que Podem hagi anunciat que sí, que votarà a favor del paquet principal i també del segon, el dels lloguers indefinits, que surt avui al BOE, però aquest en concret no té opcions de prosperar. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
7: Yo desde luego Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
6: Si el PNB vota a favor, encara no ho ha dit, una abstenció de Junts seria suficient per aprovar les mesures. Per això Pedro Sánchez els demana triar estar entre el costat de les famílies o dels especuladors.
8: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho, estamos del lado de la gente de a pie.
6: Pressió que els arriba també des de Sumar. Pablo Bustindo i ministra.
9: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
6: El PP ha deixat ja clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i farà caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si els de Puigdemont votaran al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjat d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
0: I pel que fa al segon decret, el que s'ha publicat avui al BOE i que inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, el jurista Pablo Feu ha avisat avui al Matí de Catalunya Ràdio que la norma pot tenir arestes d'inconstitucionalitat.
10: Soc partidari de que s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè cada cop que algú regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional.
0: En tot cas, passi el que passi demà al Congrés dels Diputats, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge, el que es va publicar ahir, ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona, Núria Jarr.
11: Sí, el sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot decaure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits perquè demà hi donin llum verda i això eviti més casos com el d'aquest matí.
12: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
11: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
0: Mentrestant, aquesta tarda acaba el debat de política general al Parlament amb la votació de les propostes que han presentat els diferents grups parlamentaris. L'habitatge, no podia ser d'una altra manera, centra la majoria d'iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra Republicana ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
13: Hola, bon dia. El PSC portarà a votació els anuncis que el president Illa va fer dimarts, com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar mitges un habitatge amb aquelles persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Esquerra volia que es rebaixés l'impost de transmissions patrimonials quan es compra un pis per viure-hi, però finalment aquesta proposta ha quedat descafeïnada després de pactar amb el PSC que es crearà un grup d'experts per avaluar-ho. Els comuns demanen que els contractes de lloguer siguin indefinits i Junts ha posat per escrit les mesures que ja defensa Madrid, com suspendre amb caràcter excepcional i temporal els desnonaments de persones vulnerables. La CUP demana que Catalunya assumeixi les competències completes en habitatge. El Partit Popular vol que s'acabi amb les ocupacions. Vox defensa la prioritat nacional en l'accés a l'habitatge protegit i Aliança Catalana proposa suprimir l'impost de transmissions patrimonials per als joves. Coincidint avui amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes també portaran a votació diferents propostes sobre la defensa del dret a l'autodeterminació i sobre l'aplicació de l'amnistia.
0: Avui és 1 d'octubre, és el 9è aniversari del referèndum d'independència, coincidint amb un possible desenllaç de l'amnistia. Precisament avui, el president del Constitucional ha advertit al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
14: Sí, què tal? Bon dia. La setmana que ve serà clau. El Constitucional avalarà dimarts l'amnistia per a Jordi Turull i per a Dolors Bassa. Seran dues sentències diferents. diferents, però la de Bassa, com a mínim, serà clara i precisa i obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. Ho diu qui l'ha redactat, que és el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
15: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
14: La decisió del Constitucional es comunicarà immediatament al Suprem, però Pumpido no s'atreveix a posar data sobre quan es retirarà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
15: Los plazos de la decisión o les corresponden tomarlos al propio Tribunal Suprem.
14: El Constitucional defensarà que és de sentit comú aplicar la malversació i culpa als jutges del Suprem de fer interpretacions rocambolesques per haver-se negat fins ara a aplicar l'amnistia.
0: I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
16: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
17: Catalunya Migdia.
18: Sabies que cada vegada més persones decideixen que el seu llegat vagi més enllà del seu entorn més proper? Quan fas testament, decideixes què perdura. Quan fas un testament solidari, decideixes que perdurin la salut i la justícia. Si inclous Medicus Mundi al teu testament, aconsegueixes deixar un llegat que contribuirà a garantir atenció sanitària i condicions de vida dignes en comunitats vulnerables. No es tracta només de repartir béns, sinó de repartir oportunitats i protegir la vida en un futur més just per totes les persones. Informa-te'n a www.attestamentosolidario.org i converteix la teva herència en un compromís que continua. El testament solidari fa per mi.
19: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
20: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
19: I amb productes del territori.
20: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, comencem!
21: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
22: Grans batutes. Grans emocions.
23: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
22: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
23: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
22: Entradesauditori.cat.
24: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
26: Segur que no n'hi ha per tant.
27: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
29: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
28: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
29: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
28: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
29: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
30: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2 quarts... Coincidint amb els 9 anys dels fets de l'1 d'octubre, se celebra a aquesta hora l'última jornada del judici pel cas de Roger Espanyol. Aquest matí el tribunal ha decidit ajornar-lo perquè un dels policies acusats no s'hi ha presentat. Avui declaren els 4 policies que han justificat l'ús de pilotes de goma. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, en aquests moments s'està declarant precisament el policia que ha demanat, ha arribat tard avui aquí a l'Audiència de Barcelona per una indisposició. Abans ho ha fet Grandioso Requena, sotsinspector de la Policia Nacional, ha explicat com es va fer la transmissió de l'ordre de disparar pilotes de goma i ha justificat que s'utilitzés aquest tipus de dispositiu i de càrrega policial.
2: Teníamos ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos, la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía que se encontraba en el lugar.
1: Ara hi ha hagut, just abans de començar el judici, hi ha hagut una concentració d'entitats en suport a Roger Espanyol que ha volgut subratllar que aquest és l'únic judici que es fa contra la violència policial.
3: I no només per fer memòria d'allò que l'Estat espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
1: Els policies continuaran declarant aquesta tarda, previsiblement, i de moment estan fent donant resposta a totes les parts, també a les acusacions.
0: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat només un 15%. 11.000 euros, Manel Laborda.
4: Sí, els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 són per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat pel qual es reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE, un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
5: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
0: Si avui heu anat a la benzinera, heu notat que els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins a 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil, es manté un descompte també de 20 cèntims quan, en principi, s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 és d'un euro 83 cèntims per litre a Catalunya i el del dièsel d'un euro amb 90 cèntims. Malgrat la rebaixa, són els preus més elevats des de la segona meitat de l'any 2021. És una situació que es repeteix, però, en altres països de l'entorn. A Alemanya, per exemple, aquest matí ha entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda a Alemanya, la del 95, val avui de mitjana 2 euros amb 10. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller alemany havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals de fa 11 dies. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir 2 dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Sharan i Benjamin.
7: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
8: Arriba
7: tard.
8: haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé, podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
9: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renan i Palatinat.
10: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
9: Quan la rebaixa actual expiri, el 31 de desembre, Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
0: I a França, el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Aquestes protestes a Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics francesos. París, Isabel Galí, bon dia.
11: Bon dia. Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
12: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir i les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua, ni paper de vàter. No és higiènic.
11: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
0: Esperpent a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador de Tennessee ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Hola, bon dia. Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. Aleshores, la condemnada tenia 18 anys. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN.
14: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
13: Krista Pike és la primera dona executada a Tennessee en més de 200 anys. De fet, les execucions de dones només representen l'1% d'entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social perquè tenia connotacions satàniques.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid a Catalunya. Com cada any, es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. Mònica Mas, bon dia.
15: Bon dia.
0: Sabem com serà el virus de la grip que vindrà aquest hivern?
15: Amb tota la prudència, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, sí que ha explicat que s'espera que es comporti com l'any passat, en afectació, però que els tempos serà com fa 2 anys, és a dir, arribarà més tard que l'any passat perquè l'any passat es va avançar.
16: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior,
17: i sobre la virulència del virus sabem que és un clado K, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
15: Per això aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les tres soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud, i també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. Com cada any, els primers a vacunar-se seran les persones que viuen en residències, la gent més gran de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre.
0: L'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama doblar la inversió en dependència i, a més de les residències, potenciar també l'atenció domiciliària i els centres de dia. Segons un informe propi de la patronal, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut i que estan pendents de rebre una prestació, una llista d'espera que triplica, per exemple, la que té Andalusia amb Riera.
18: La presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual, reclama destinar el 2% del PIB a dependència, lluny del 0,88% que hi destina Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Ara una persona triga més de 9 mesos de mitjana a aconseguir la resolució del grau de dependència, i per obtenir una plaça a una residència, com per exemple, cal sumar-hi uns mesos més. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa, i reclama un canvi de model més enllà de les residències.
19: Aquesta ha de fer un canvi de legislació, som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
18: Andalusia destina més recursos justament a l'atenció domiciliària, mentre que altres comunitats com Madrid prioritzen els centres de dia i paguen el transport per arribar a aquests serveis.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia, va patir un intent de segrest quan anava cap a Israel. El govern israelià primer va abonar la tesi d'una acció jihadista, però a les últimes hores ha parlat amb més cura. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
20: Bon dia. Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? El ministre de Defensa, Israel Katz, va aventurar-se parlant de jihadisme. Més tard, Netanyahu va rebaixar el to.
21: És massa aviat per dir-ho. El pilot agressor l'està investigant ara a l'Aràbia Saudita. Crec que el traslladaran als Emirats, d'on prové, o almenys d'on va sortir, d'on va enlairar-se. I seguirem aquesta investigació i possiblement hi participarem. Així doncs, ho esbrinarem.
20: FlyDubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que a bord hi viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com el Yavin amb gustos televisius particulars.
21: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
22: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
20: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull patri aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
0: Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
23: Catalunya migdia.
24: Aigua que raja de l'aixeta, busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals, un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
25: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10x10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
26: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura.
25: Dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
1: Lectures per a tots els gustos.
25: Catalunya migdia. 2:45.
0: L'escriptor francès Éric Guillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poble nord-americà, Montse Pujol.
2: Éric Guillard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, on va viure a Nova York, la mort de la mare i els seus primers robatoris. L'autor ha dit que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va donar-se, diu, que la història dels Estats Units es podria explicar a través d'un petit rodamont.
3: L'un d'entre ells és advocat a Santa Fe.
4: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamont.
3: Travers l'âme d'un petit vagabond.
2: I l'autor ha explicat que l'origen d'aquest darrer llibre parteix d'una fotografia.
3: Cette fotografia aussi
4: aquesta fotografia aporta informació indirecta però reveladora sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes. Mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables. Un tarannà irreverent.
2: I l'escriptor ha afegit que relaciona, diu, la violència de l'AIS amb els orígens de la policia nord-americana.
0: Un escriptor francès parlant dels Estats Units, seguim parlant precisament dels Estats Units. La fusió entre les grans companyies Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant al món del cinema, Òscar Callau.
5: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis del Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys.
0: I una cosa més abans dels esports. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que el mes de setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla.
5: Concretament, TV3 ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. I han contribuït també les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i de la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres, perquè també per als canals temàtics de 3CAT. Esport3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, i el Super3 també ha fet la millor quota mensual des del 2012. Finalment, a la plataforma 3CAT i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio. I a les xarxes socials, els perfils de 3CAT Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen.
25: Catalunya migdia.
0: De seguida els esports, però ja sabeu que estem pendents de quin posicionament tenen els diferents grups parlamentaris demà amb els decrets d'habitatge. Bé, doncs un dels que encara no havia dit que hi votaria acaba d'anunciar un sí crític. És el PNB. El PNB diu que farà un sí crític perquè considera que és un pagat però que encara té moltes carències. Tot i això, i les seves reserves respecte a l'impacte real d'aquesta norma, acabarà votant a favor. Per tant, només queda la decisió de Junts per Catalunya, que, insistim, prendrà la decisió aquest vespre, aquesta nit, en una executiva extraordinària que s'ha convocat. Veurem si vota a favor o si s'absté, cosa que podria permetre tirar endavant els decrets, o si vota en contra, cosa que faria decaure la norma. Dit això, ara sí, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb la victòria del Barça a la Champions i l'empipada de Cristiano Ronaldo amb el seleccionador de Portugal.
6: Ronaldo no juga en Portugal, s'enfada i abandona la concentració portuguesa.

0: Arapayo, i el gol. El sisè del Barça, el gol de Bapayor, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carla Julià amb el cap fa l'assistència cap a Bapayor, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma 0, Barça 6.
1: Doncs golejada del Barça a la Champions, que la situa líders de grup i que les permet centrar-se en el partit de diumenge al Camp Nou, partit de Lliga amb el Madrid. L'equip i el tècnic tornen satisfets de Roma, sobretot per com van jugar, i també ha tornat de Roma el Ramon Salmurri.
2: Què tal? Bona tarda. Una victòria del Barça que va ser molt contundent, tot i un inici de partit complicat. El Barça no es va trobar del tot còmode, però a la que Graham Hansen va obrir la llauna, l'equip de Pere Romeu va treure la seva millor versió de la temporada. De fet, estava especialment satisfet el tècnic en acabar el partit a la roda de premsa, perquè va ser un partit on el Barça va fer 6 gols, 11 gols en dues jornades de Champions pel conjunt blaugrana, i a més on va poder rotar perquè havia recuperat totes les futbolistes que van disputar el Campionat del Món sub-20.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: A partir d'aquí, tres qüestions. La primera, el rendiment de Graham Hansen, autor ahir de 2 gols. El primer, un gran gol, i Pere Romeu va destacar el nivell que està oferint l'extrem dret a blaugrana. A tot això, el Barça ara mateix és líder de la Champions, amb 6 punts, ple de victòries, i la resta de resultats, sobretot l'empat entre l'Olímpic de Lió i el Chelsea, l'han deixat líder en solitari. Ara només l'Inter és el conjunt que el pot igualar si guanya aquesta jornada el seu partit. I a partir d'aquí, enfocats cap a diumenge, dia de clàssic al Camp Nou, de moment, fins al dia d'avui, s'han venut 30.000 entrades.
1: Això, el Barça femení i el masculí. Salmo, avui el club espera l'arribada de Rafinha.
2: Pendents de Rafinha, que ha d'arribar aquesta mateixa tarda. Ara bé, tots els missatges que arriben, explicaves tu els de l'entorn del jugador, també els del propi club blaugrana, són de bones notícies, perquè avui Rafinha arriba a Barcelona i avui el Barça no li farà proves. No li farà proves tenint en compte que no hi ha lesió. Els primers diagnòstics que li han fet des de la Confederació Brasilera de Futbol expliquen que no hi ha lesió i que, a més, és un viatge llarg. Per tant, no hi ha pressa, i demà se'l miraran i el revisaran per confirmar que tot estigui en ordre. Però vaja, és un senyal prou significatiu que arribi avui i no passi revisió mèdica Rafinha, que recordem va haver d'abandonar el segon partit del Brasil contra la selecció d'Austràlia amb aquest edema, i que en principi no té major gravetat.
1: La pau entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès Jorge Jesus no ha estat vigent ni 5 hores.
4: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
1: Ahir a aquesta hora explicàvem que havien mirat de reconduir la relació entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès en una trobada, però a les últimes hores, com sentiu, el seleccionador doncs ha tirat una mica el foc, i Cristiano el que ha passat és que ha deixat la concentració de Portugal, David Ubach.
5: Recordem que Cristiano no va jugar ni un minut contra Noruega diumenge i s'esperava jugar a mitja horeta aleshores, i d'aquí ja tot cap avall. Ahir al vespre, roda de premsa de Jorge Jesús, que com sentíem demanava treure el focus del davanter, i admetia que va dir a Cristiano que, a banda de no jugar contra Noruega, tampoc no jugaria avui contra Dinamarca.
4: I disse al Cris que ho jugo.
6: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament, el Cris jugava.
5: Després, piulada de Cristiano a les xarxes dient que amb aquestes explicacions a Jorge Jesús havia de deixar la convocatòria, que més endavant ja explicarà els motius d'aquesta sortida. La germana de Cristiano també a les xarxes diu que els portuguesos són envejosos, ignorants. Avui a 3:15, Dinamarca-Portugal.
1: Doncs el Dinamarca-Portugal és un dels partits d'aquesta nova jornada de la Nations League, però també hi ha un altre partit, el Grècia-Països Baixos, com un dels partits destacats, Montserrat.
7: L'equip de Xavi Hernández s'enfronta al líder del grup B, Grècia, Salònica, també a 8:45 del vespre, l'equip neerlandès, i a la baixa de Jean-Paul Fanec, que va patir un cop contra Sèrbia i ha hagut de marxar de la concentració. Del mateix grup, a la mateixa hora, jugarà l'Alemanya-Sèrbia. Del grup de Portugal, el D, jugarà el Gales-Noruega.
1: I encara en les seleccions, Catalunya té nova samarreta. La Federació Catalana de Futbol l'ha presentat aquest migdia i la novetat, o la principal novetat, és que recupera les quatre barres. Marcos García.
8: Doncs sí, hi haurà partits de les seleccions absolutes catalanes, masculina, femenina, també de les de futbol sala, així ho diu la federació. Encara no hi ha confirmades dates ni rivals, perquè admeten que costa molt treballar-les, costa molt trobar rivals, especialment per la masculina absoluta de futbol. Joan Soteras, president, diu que tant de bo veure algun dia la Minya Mal amb Catalunya.
9: És que poder guanyaríem nosaltres el campionat del món. Crec que tenim tot el que està jugant amb la selecció espanyola de futbol, més tot el que no juga allà, el que tenim, que està jugant a primera divisió i per tot el món, crec que Catalunya és un viver de grans jugadors i, per tant, nosaltres tindríem una gran selecció mundial.
8: La que té més números per disputar-se aviat és el partit de la catalana absoluta femenina. Apunten a la catalana, que podria ser el novembre, però com diem, a hores d'ara no hi ha rival, ni tampoc hi ha data. I el que seria una mica més endavant, febrer-març, són les eleccions a la Federació Catalana, a la seva presidència. Joan Soteras fa un temps deia una vegada i una altra que no s'hi presentaria, ara potser ha canviat d'idea.
9: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull donar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
8: Dos apunts per acabar. Molta satisfacció a la seu de la Catalana de Futbol per recuperar les quatre barres a la samarreta principal i un objectiu per aquesta temporada, reduir els incidents en matèria de seguretat que hi ha als partits del futbol català.
1: Manchester City es troba immers en un bon enrenou financer i a les últimes hores Pep Guardiola s'hi ha pronunciat, David.
5: Qui ha ocupat la banqueta del City sense precisament les últimes 10 temporades ha sortit al pas de la declaració de culpabilitat que recau ara per ara sobre el City per irregularitats financeres. Guardiola a les seves xarxes socials ha publicat que vol que cada seguidor del conjunt anglès sàpiga que ell hi és més que mai i que sempre ha estat i estarà fent costat al que considera el seu club. Guardiola afegeix que ho superaran plegats. Recordem que aquest dilluns passat, com dèiem, la Premier League va declarar culpable al City d'irregularitats financeres per haver firmat contractes adulterats per inflar els seus ingressos. Al seu torn, el que és director general del Manchester City, Ferran Soriano, ja va avançar que hi presentaran recurs.
10: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier. Premier League's
5: conspiracy theory. El termini per presentar aquest recurs s'esgota demà divendres.
1: Espanyol, Sergi Andreu, aquesta tarda passa pel tot costa un dels jugadors importants a l'equip.
6: En efecte, Omar El Hilali, el lateral dret de l'Hospitalet, és dels que parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. La situació de l'equip, el paper dels jugadors, el seu futur a l'Espanyol i a la selecció marroquina o la pilota d'or són alguns dels temes que abordem amb Omar. El jugador, per cert, ha explicat que el vestidor té confiança cega en Manolo i que ni els passa pel cap que el tècnic se la jugui en els propers partits.
11: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. Com t'he dit abans, és el líder del projecte, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga, guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Una mica més de 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
5: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar, final molt patida.
1: Tindrem en vol, bàsquet i també el que sentiu, l'Atlètic Barceloneta que engreixa el seu palmarès europeu. Catalunya migdia.
12: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
13: Grans batutes, grans emocions.
14: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
13: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
14: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
13: Entrades a auditori.cat.
15: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
16: Kurt Gogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
17: Ell va matar la nostra nena.
15: Però els nazis encara tenen poder.
18: El jurat ha emès el seu veredicte.
19: Ha estat absolt.
15: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
20: És un assassí.
17: Em vols matar o què?
15: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El Barça d'handbol juga avui la final del Mundial de Clubs. S'enfronta al Veszprém de Xavi Pascual i Nielsen i és la mateixa final que l'any passat i que van guanyar els blaugranes, Montse.
3: Aleshores va ser un partidàs i els blaugranes es van imposar per la mínima 30-31 després de 80 minuts, dues pròrrogues i un gol en l'última jugada. El jugador del Barça, Tim Enguessan, preveu per avui un altre cop una final llarga.
4: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual, partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
3: A més del porter Nielsen i el tècnic Xavi Pascual, a l'equip hongarès, quatre jugadors més tenen passat blaugrana: Tiagos Petrus, Luka Cindric, Ali Zane i Yanis Len. El partit és a les 8, hora catalana, al Caire, en directe per Esport 3.
2: I el Granollers ahir, que es va estrenar amb derrota a la Lliga Europea, a la pista del potent Flensburg alemany.
3: Per 40-31, amb un equip vallesà que va aguantar molt bé en la primera part, però va cedir en la segona, ho explica el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
5: A segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tanta qualitat, et poden donar la volta ràpid amb el partit.
3: Per cert, que la Lliga sobre el d'handbol, el Conca ha demanat l'ajornament de partit que han de jugar precisament dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la jornada 4. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons expliquen en un comunicat.
2: Bàsquet a l'Eurocup, el Manresa es va estrenar amb derrota després d'un viatge cap a Grècia que va acabar sent tota una odissea, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia. No sé si aquest viatge va arribar a influir en el partit, Ernest Macià.
6: No, el Manresa va tenir realment opcions fins l'últim quart, va fer un molt bon partit davant d'un equipàs, un equip que té jugadors que l'any passat estaven a l'Eurolliga com Osnan o com per exemple Nick Calates, que el recordareu del seu pas pel Barça, és a dir, és un equip que vol tornar a Eurolliga i és, com et deia, el gran favorit o un dels dos, tres grans favorits per guanyar. El que passa és que el partit es va aturar quan el Manresa estava pràcticament empatat, es va aturar perquè va haver uns problemes amb la cistella. Vam estar 40 minuts aturats i això doncs no necessàriament va anar a favor, va trencar el ritme del partit i finalment doncs el Pauk de Tessalònica va guanyar 93-78. Aquest és Diego Campo.
7: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el Pauk de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
6: Bé, el Manresa jugarà el seu proper partit a casa el 7 d'octubre, la setmana que ve, contra el Ràdio Farum, que ahir va guanyar.
2: Doncs, i el Barça, després de perdre dimarts a la pista del Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, demà, tercera jornada de l'Eurolliga, la pista del nouvingut Besiktas.
6: Exactament, si ara deies que el Manresa va tenir una odissea de viatge, bé, el Barça ahir també, perquè va anar des de Dubai fins a Turquia, però fent volta pels problemes doncs, a l'estret d'Hormuz i també per evitar passar per sobre de la zona d'Israel doncs, i Gaza, i això va fer que el viatge del Barça fos de 5 hores i mitja, quan en circumstàncies normals en dura 3, tenint a compte que ja portem 6 hores de vol de Barcelona fins a Dubai. Tot plegat doncs, farà que el partit de demà vingui marcat per això i compte que el rival, en teoria, és dels que ha pujat aquest any a l'Eurolliga, però ahir va guanyar a la pista del Maccabi de Tel Aviv i, a més, va guanyar molt bé, 93-109. Una victòria i una derrota pels dos.
2: Seguim amb bàsquet. L'Uni Girona es queda sense Eurolliga. Ahir derrota dura a Fontejau. Xavi Soler.
8: Sí, és un cop molt dur pel club que esperava i confiava poder jugar a aquesta competició. La derrota sense cap mena d'excusa contra l'Emblat Konuk de Turquia, que va ser superior a les gironines en tot moment. Fins i tot el tècnic gironí Roberto Íñiguez al final del partit parlava de falta de qualitat física de la seva plantilla.
9: Creo que jugadores que ahora mismo no les podemos pedir que compitan a ese nivel porque no pueden. Creo que lo vamos a pasar mal ahora, un mes o un mes y medio. Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. Les queremos poner en este punto, estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero es difícil.
8: Així les coses, l'Unicaja Girona jugarà l'Eurocup, la segona competició, on ja debutarà d'aquí 15 dies contra un rival amb molt, molt menys glamour, l'Ostrava de la República Txeca.
2: I bones notícies de l'Atlètic Barceloneta, que ja té la segona Supercopa d'Europa, amb més patiments dels previstos, segurament, David, però finalment va poder guanyar a casa contra el Marsella.
7: Un penal transformat, de fet, per Bernat Sanahuja, quan quedava un minut de joc, va segellar el 10-8 definitiu que donava el títol d'aquesta Supercopa Europea als mariners, que són els actuals campions d'Europa. Una tranquil·litat que només havia arribat prèviament amb el 8-4, que hi havia el marcador al descans, enfront d'un Marsella, que és el vigent campió de l'Eurocup, per això disputava aquesta competició, i que, si bé sempre va anar remolcant el marcador, i va vendre ben cara la seva pell a la piscina de Sant Sebastià. A la banqueta de l'Atlètic Barceloneta hi havia dirigint l'equip Víctor González, el nou segon tècnic mariner, per la sanció que pesava sobre Fran Fernández.
0: Un títol és un títol. Costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Ho sabíem, que era un equip molt dur, físicament molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
7: Aquest és el segon títol de la temporada per als barcelonins després de la Copa Catalunya de fa 10 dies.
2: Falta el circuit de Motegi, al Japó rep la caravana MotoGP aquest cap de setmana. Jorge Martín lidera amb 12 punts més que Marc Márquez, Damià Aguilar.
1: Motegi és l'escenari on l'any passat Marc Márquez es va alliberar amb el seu nou títol mundial. El Tro de Cervera diu que l'objectiu és guanyar dissabte i diumenge. El Gran Premi del Japó es reincorpora després de 4 caps de setmana de baixa amb Maverick Viñales. L'empordanès ha dit dues coses interessants avui quan ha fet la seva roda de premsa. La primera, que no perd l'esperança de seguir el 2027 com a pilot provador o reserva d'alguna marca. I després, que arriba a tenir la sensació que no tornaria mai més.
10: El meu cap pensava que no tornaria mai més, tenia aquest sentiment. Estic content de poder tornar, sobretot per l'equip. Pensava que no em cridarien més.
1: I és que Viñales diu que no acaba d'entendre com raonen els que li paguen la nòmina. En fi, d'aquí a final de temporada mirarà de recuperar-se totalment per seguir en actiu si se li obre alguna porta. Dissabte, cursa sprint a les 8 del matí i diumenge, cursa llarga a les 7, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya a Ràdio i a 3CAT.
2: Doncs amb aquesta informació de motor tanquem el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: m'agrada que està d'acord amb la gent que en sap. Com el Marc Artigau. A les 6, a les 6 que no surti, a les 5 bolletines és Montse.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ara venim.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. El nou episodi de pluges intenses ja ha començat a descarregar en alguns punts del litoral de les comarques de Barcelona i de Tarragona, però el nivell màxim de preocupació serà les pròximes hores. El Meteocat ha activat un avís vermell per pluja torrencial aquesta tarda al Baix Penedès, però també al Camp de Tarragona i al Garraf, i a partir de la nit i demà al matí es concentrarà a les Terres de l'Ebre, on es pot donar la situació més complexa i perillosa. En alguns casos es poden superar els 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció del Servei Meteorològic.
4: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
3: Per aquesta raó han sonat els avisos desalerta als mòbils de 9 comarques. Protecció Civil demana que s'extremi la prudència en la mobilitat. Algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat aquesta tarda. Més notícies, Anna Alfonso.
5: Les noves propostes de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge no han convençut els seus socis habituals. Els comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que el president va anunciar dimarts al debat de política general. Que un particular pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. Parlament, Albert Prat, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Per segon any consecutiu, la majoria del Parlament rebutja l'anunci sobre habitatge que el president es guarda pel debat més important de l'any. Els comuns s'han abstingut i només Esquerra ha donat llum verda a la compra compartida. Ara bé, aquest revés parlamentari no implica que la idea quedi en paper mullat, perquè el govern igualment la pot tirar pel dret. El diputat dels comuns, David Cid, ha advertit a Illa que primer ha d'acabar els deures.
7: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge aquest país.
6: El govern, en canvi, té l'aval del Parlament per reconèixer els professors com a autoritats públiques, una proposta del president que ha obtingut els vots d'Esquerra, Vox i Aliança. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
3: Mentrestant, el PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el dels lloguers indefinits. Amb aquest sí crític i l'aval de Podem, els vots de Junts seran decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre.
5: Els policies acusats en el judici de Roger Espanyol sostenen que van disparar pilotes de goma per la perillositat de la situació. Aquesta última vista s'allargarà tota la tarda perquè un dels policies nacionals no s'hi ha presentat a primera hora per motius de salut. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bona tarda.
8: Bona tarda. Finalment, la sessió s'ha reprès aquest matí amb l'aportació d'un justificant mèdic per part del policia. El cap de grup que va donar l'ordre per disparar ha assegurat que de pilotes de goma se n'haurien pogut disparar moltes més.
9: El principio de menor lesividad posible y de mínima intervención. Yo solamente en ese tramo efectué 17 disparos. Podían haber habido 60 disparos.
8: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.

0: Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. Florentino Pérez havia avançat al maig que preparaven un dossier de 500 pàgines. El davanter blaugrana Rafinha torna avui després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta, de fer-se proves per descartar si hi ha una lesió. Avui hi ha partits de la tercera jornada de la Nations League. Destaquen, per exemple, l'Alemanya de Ter Stegen contra Sèrbia, els Països Baixos de Xavi Hernández que juguen a Grècia o la Portugal de Cancelo que juga a Dinamarca. Marca els tres partits a partir de 3:15. Portugal sense Cristiano perquè ha abandonat la concentració de la seva selecció perquè no juga. Aquest cap de setmana encara no hi ha Lliga de Primera. El Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista avui el jugador de l'Espanyol Omar El Hilali. Mentrestant, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Convocaria eleccions cap al febrer. El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Vespre Mongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte. La fa l'Esport 3. El Conca ha demanat per cert ajornar el partit que ha de jugar dissabte a Granollers perquè té molts jugadors malalts. Edgar Canet passa a encapçalar la General de Motos del Rally del Marroc després de la tercera etapa, demà quarta i penúltima etapa. Mireia Benito és baixa per un virus per l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia que comença demà. Paula Blasi encara és dubte. Les grans novetats entre els catalans són el Joel Nicolau, el Pau Miquel i la Naia Torrent.
1: Fins aquí les notícies.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. El govern d'Andorra ha anunciat que fa un pas endavant en la seva estratègia de connectivitat aèria amb un nou model per a l'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell que permetrà ampliar progressivament la xarxa de destinacions i reforçar la connexió amb França. El servei ha estat adjudicat provisionalment a la companyia francesa Chalair Aviació, que incorporarà per primera vegada una aeronau basada de manera permanent al camp de vol de l'Alt Urgell. El projecte manté les connexions amb Madrid i Palma i incorpora París-Orly com a nova ruta regular. A més, està prevista ampliar la xarxa fins a 6 destinacions amb la incorporació de Niça i Lió durant l'estiu de 2027 i Nantes durant la temporada d'hivern 2027-2028. La proposta presentada per l'adjudicatària preveu així reforçar especialment la connexió, com dèiem, amb el mercat francès. L'operativa començarà el gener de l'any vinent amb connexions amb Madrid, Palma i París-Orly. Les freqüències s'incrementaran progressivament fins a arribar a 3 vols setmanals a Madrid i entre 2 i 3 amb Palma, mentre que París-Orly disposarà de 2 operatives setmanals. Les rutes estacionals amb Nantes, Niça i Lió es podran ajustar en funció de l'evolució de la demanda. Un dels principals canvis del nou model és el fet que una aeronau ATR 42 de 48 places estarà amb la base a l'aeroport, fet que ha de permetre reforçar la fiabilitat del servei. La companyia també disposarà d'un avió de recanvi en un termini de 2 hores per respondre a possibles incidències i reforçarà amb avions més grans la demanda. Les tarifes, els preus de sortida anunciats per la companyia, són de 55 euros per trajecte a Palma, 67 euros a Madrid i 79 euros a París-Orly. Professionals, representants institucionals i estudiants de l'Alt Urgell figuren entre els ponents de les Jornades per a l'Excel·lència 2026, que es duran a terme aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu. El lema d'enguany és Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Entre d'altres activitats, dissabte tindrà lloc la sessió El paper dels centres educatius. Un dels participants serà Marcus Urban, veí del GES, al municipi de la Sicerc i creador, entre d'altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI. A la mateixa sessió també hi parlaran Joan Vilanova i Aleix Pujantell, com a representants de l'equip Patufets.cat, que enguany representarà la Seu d'Urgell a la World Robot Olimpíada. Tots dos estaran acompanyats per Mireia Alba, la seva entrenadora. Prèviament a les 10 del matí, el comissionat per a les relacions interpirinenques de la Generalitat de Catalunya, Joan Ganyet, participarà al diàleg i col·loqui la necessària col·laboració transfronterera. D'altra banda, la moderació del darrer bloc dedicat a talent, empresa i repoblament serà càrrec de la corresponsal de TV3 al Pirineu, Rosa Talamàs. El programa complet es pot consultar a la web de les Jornades per a l'Excel·lència. I el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica, organitza dimecres vinent, 7 d'octubre...

0: Al CETAP de la Seu d'Urgell, una trobada sectorial adreçada a hotels, allotjaments i professionals del sector turístic. L'objectiu és generar un espai de reflexió i treball al voltant dels reptes i les oportunitats que hi haurà a la comarca per l'arribada de grans esdeveniments i per millorar la competitivitat al llarg de tot l'any. Un dels punts de partida serà la celebració dels campionats del món de piragüisme d'aigües braves, tot i que també es parlarà d'activitats plenament consolidades com la Fira de Sant Ermengol o recursos turístics com el Camina Pirineus. Una jornada sota el títol a l'Urgell 2027. Està preparat el sector de l'allotjament, que tindrà també un component especialment pràctic. Hi haurà dues xerrades, una sobre noves eines que tenen a l'abast dels establiments turístics amb la intel·ligència artificial a càrrec d'Albert Pérez Llanos i una altra sobre Smart Data amb Rafael González. I l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat acollirà dimecres 14 d'octubre a les 7 de la tarda a la taula rodona Dones formatgeres entre la passió i el repte, una activitat que s'emmarca en les activitats de la Fira de Sant Ermengol que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre a la nostra ciutat. La lletera de la Fira d'enguany té com a protagonista precisament una dona formatgera i és per això que es proposa un espai de conversa i reflexió amb quatre dones vinculades al sector de la ramaderia i l'elaboració formatgera. Judit Carreira, de la formatgeria de l'Abadesa, Sara Gutiérrez, de la formatgeria 30 Cabres, Marcela Grava, de la formatgeria Serrat Gros i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural. En acabar la conversa, les persones assistents podran gaudir d'una degustació de formatges. L'activitat és oberta a tothom i gratuïta. I dir que Ocell de Foc al Pirineu i Aran i l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran han impulsat la segona edició dels Premis Tossal Cooperatiu per fomentar la creació d'iniciatives de llarg recorregut en el marc de les economies transformadores i facilitar-los les primeres passes. Els reconeixements han estat per a tres projectes de la Seu, Puigcerdà i Alp. El premi a la millor iniciativa de creació d'una cooperativa l'ha guanyat Tallet Artera, un espai de creació artística i dinamització cultural situat al carrer dels Canonges, que va néixer com una associació impulsada per tres dones artistes amb la voluntat de professionalitzar la seva activitat en un entorn rural. En aquesta mateixa categoria, el jurat ha decidit atorgar un accèssit de 1.500 euros a Huer Huira, una cooperativa situada a la Cerdanya dedicada a la camperització de furgonetes. En la categoria de millor iniciativa juvenil d'economia social i solidària, s'ha premiat amb 1.000 euros l'associació cultural L'Obaga d'Alp. I dic que ja han començat les obres de millora de la carretera LV-5134 entre Taús i els Castells a Noves de Segre. L'actuació amb una inversió de 2.270.000 euros permetrà condicionar un tram de 3 quilòmetres que actualment presenta deficiències i no disposa de paviment asfàltic. En més Pirineu fem referència a l'Alta Ribagorça, que ha editat un joc per fomentar el ribagorçà entre els escolars. Es repartirà a les escoles de la comarca i a les biblioteques de l'Alt Pirineu i les Terres de l'Ebre, un projecte que dona continuïtat a un diccionari editat l'any 2022. I ha mort Josep Moliner, exalcalde de Puigcerdà i únic diputat cerdà al Parlament en l'actual era democràtica. En l'etapa parlamentària va ser representant de Catalunya al Consell d'Europa i el president del patronat del Parc d'Aigües Tortes. A nivell social, entre d'altres accions, va impulsar la creació del Club Poliesportiu i del Club Esquí Puigcerdà. Fins aquí aquest butlletí de les 5 de la tarda a Ràdio Seu. Tornarem amb més informació ja al butlletí vespre, a les 7 de la tarda. Fins aleshores, Radio Fórmula Musical. Bona tarda.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

Fa 2 anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

0: acaba.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bona vesprada, són les 7 i un minut. El govern d'Andorra ha anunciat que fa un pas endavant en la seva estratègia de connectivitat aèria amb un nou model per a l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell de titularitat de la Generalitat de Catalunya que permetrà ampliar progressivament la xarxa de destinacions i reforçar la connexió amb França. El servei ha estat adjudicat provisionalment a la companyia francesa Chalair Aviation, que incorporarà per primera vegada una aeronau amb base permanent al camp de vol de l'Alt Urgell. El projecte manté les connexions amb Madrid i Palma i incorpora París-Orly com a nova ruta regular. A més, està previst ampliar les xarxes fins a 6 destinacions amb la incorporació de Niça i Lió durant l'estiu del 2027 i Nantes durant la temporada d'hivern 2027-2028. La proposta presentada per l'adjudicatària preveu així reforçar especialment la connexió amb el mercat francès. L'operativa començarà el gener de l'any vinent amb connexions a Madrid, Palma i París-Orly. Les freqüències s'incrementaran progressivament fins a arribar a 3 vols setmanals a Madrid i 3 i entre 2 i 3 en Palma, mentre que París-Orly disposarà de 2 operatives setmanals. Les rutes estacionals amb Nantes, Niça i Lió es podran ajustar en funció de l'evolució de la demanda. Un dels principals canvis del nou model és el fet que una aeronau ATR-42 de 48 places tindrà la seva base fixa a l'aeroport, fet que ha de permetre reforçar la fiabilitat del servei. La companyia també disposarà d'un avió de recanvi en un termini de 2 hores per respondre a possibles incidències i podrà utilitzar un ATR-72 de fins a 70 places durant els períodes de més demanda. L'aposta per a l'ampliació de les connexions arriba després de 5 anys d'evolució de l'activitat comercial de l'aeroport a l'Urgellenc. Des de l'obertura de la primera ruta, el desembre del 2021, s'hi han transportat 52.278 passatgers, dels quals 35.938 corresponen a Madrid i 16.340 a Palma, ruta que opera des del 2024. Les dades del 2026 també apunten a un increment de l'activitat. Fins al 13 de setembre s'havien registrat 11.107 passatgers, un 14% més que en el mateix període del 2025, quan se'n van comptabilitzar 9.752. L'ocupació mitjana dels vols ha estat del 55,8% a Madrid i del 50% a Palma. En el cas de Palma, l'ocupació mitjana va arribar al 78% al febrer, amb alguns vols plens, mentre que a l'agost es va situar en el 55%.

0: Professionals, representants institucionals i estudiants de l'Alt Urgell figuren entre els ponents de les Jornades per l'Excel·lència 2026 que es durarà a terme aquest divendres i dissabte a Esterri d'Àneu. El lema d'enguany és Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Entre d'altres activitats, dissabte dia 3 al matí tindrà lloc la sessió amb el títol El paper dels centres educatius. I un dels participants serà Marcus Urban, veí del GES, al municipi de Les Isern, creador, entre d'altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI, el primer assistent en català per a gent gran. Ens en parla en aquest cas de la proposta. Jesús Montoliu és el president de les Jornades per l'Excel·lència.
1: Per nosaltres, insisteixo, és un plaer immens reconèixer i estar al costat del talent d'aquesta gent i després del Marcus, no? Que ens sembla diverses coses de les seves diferents opcions, perquè em sembla que té diverses startups i que

per les relacions interpirinenques de la Generalitat de Catalunya, l'urgellenc Joan Ganyet participarà al diàleg i col·loqui amb el títol La necessària col·laboració transfronterera. El també exalcalde de la Seu conversarà amb Noelia Souque, ambaixadora per la cooperació transfronterera del govern d'Andorra, i Rafael Jiménez, president de la Societat Catalana de Geografia. La nòmina de ponents d'aquesta edició, dedicada especialment a les comunicacions físiques i tecnològiques, inclou noms com el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, investigador de disseny urbà a la prestigiosa Universitat de Harvard, Ramon Gras, el gerent de l'Elèctrica FEDA, Ivan Mora, l'enginyer de camins exconseller de la Generalitat, Pere Macias, el president del RAC, Josep Mateu, o bé, entre d'altres, el secretari de Territori i Urbanisme de la Generalitat, Víctor Puga. D'altra banda, la moderació del darrer bloc, dedicat al talent, empresa i repoblament, serà a càrrec de la corresponsal de TV3 al Pirineu, Rosa Talamàs. El programa complet es pot consultar al web de Jornades per a l'Excel·lència. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica, organitza dimecres vinent, dia 7, al CETAT de la Seu, una trobada sectorial adreçada a hotels, allotjaments i professionals del sector turístic. L'objectiu és generar un espai de reflexió i treball al voltant dels reptes i les oportunitats que hi haurà a la comarca per l'arribada de grans esdeveniments i per millorar la competitivitat al llarg de tot l'any. Un dels punts de partida serà la celebració dels Campionats del Món de Piragüisme d'Aigües Braves 2027, que portarà a l'Alt Urgell nombrosos esportistes, equips, acompanyants i visitants. El programa, que compta amb la intervenció de Martí Batalla, director tècnic dels campionats, abordarà què suposarà aquesta cita esportiva per als allotjaments i com es pot començar a preparar el sector. Així mateix, durant la jornada es parlarà d'activitats plenament consolidades com la Fira de Sant Ermengol de la Seu i recursos turístics com el Camino a Pirineus, a més d'una àmplia oferta vinculada a la natura, l'esport, la cultura i la gastronomia. La jornada, sota el títol A l'Urgell 2027, està preparat el sector de l'allotjament, tindrà també un component especialment pràctic centrat en les noves eines que tenen l'abast a l'abast els establiments turístics. La Seu d'Urgell ha arribat aquest dijous, dia 1 d'octubre, a l'equador de la Festa a les Persones Grans, que enguany s'ha celebrat coincidint amb el Dia Internacional del Col·lectiu. L'activitat principal ha estat una excursió cultural a la Cripta Gaudí i la Colònia Güell, que ha comptat amb l'acompanyament de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i de la regidora de Persones Grans, Paqui Gómez. La programació continuarà aquest divendres, dia 2, amb la visita guiada amb el títol Ruta els convents, a càrrec de l'Espai Ermengol. A les 5, a l'Esplai de la Gent Gran, acollirà un cinefòrum amb la projecció del film El doctor de la felicitat. Així mateix, dissabte 3 d'octubre al Passes Monges serà l'escenari a les 12 del Vall Cerdà intergeneracional. A la tarda, a les 7, la Sala d'Immaculada acollirà un concert de la Coral Signum, mentre que paral·lelament tindrà lloc una xerrada sobre la importància de la figura dels cuidadors en les malalties cròniques. La jornada de cloenda, diumenge 4, començarà amb una actuació del trio Pirineus a la Llar de Sant Josep. Posteriorment es farà la salutació institucional i l'actuació de Cafè Trio a la Sala de Sant Domènec. El programa continuarà a les 2 amb el tradicional dinar popular a la pista Polivalent, que finalitzarà amb un ball de fi de festa a càrrec del grup Bugatti. L'Espai Ermengol, Museu de la Ciutat, acollirà dimecres, dia 14 d'octubre, a les 7 de la tarda, la taula rodona Dones formatgeres entre la passió i el repte. L'activitat s'emmarca en les activitats de la Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre a la Seu d'Urgell. La lletera de la Fira d'enguany té com a protagonista precisament una dona formatgera, i és per això que es proposa un espai de conversa i reflexió amb quatre dones vinculades al sector de la ramaderia i l'elaboració formatgera, amb Judit Carreira, de la formatgeria de l'Abadesa, Sara Gutiérrez, de la formatgeria Trenta Cabres, Mercè Lagrava, de la formatgeria Serrat Gros, i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural. El debat el moderarà Eva Delgado, tècnica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. En acabar la conversa, les persones assistents poden gaudir d'una degustació de formatges. L'Ajuntament de la Seu organitza aquest mes d'octubre el taller amb el títol Reinventa la teva aventura laboral, un curs gratuït dissenyat per acompanyar a orientar persones que es troben en un procés de reflexió, canvi o transició professional, així com comerços que busquen explorar noves idees de negoci. La formació tindrà lloc els dies 19 i 26 i es durà a terme a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig de 9:45 a 14:45. Les persones formadores impartiran la metodologia d'orientació laboral Visual Map, un sistema basat
En el pensament visual, a través de la confecció de dos mapes, els i les participants podran

0: analitzar la seva situació actual i definir cap a on volen orientar el seu futur professional. L'activitat és totalment gratuïta, tot i que requereix inscripció prèvia obligatòria. Les persones interessades a participar-hi poden formalitzar la sol·licitud telemàticament emplenant un formulari a internet. L'escriptor, editor i mestre Pere Molí, Ramon Besora, ha rebut un homenatge a Barcelona amb motiu del seu 80è aniversari. L'acte s'ha dut a terme aquest dilluns a la seu de l'Associació de Mestres en Rosa Sensat a l'Avinguda de les Drassanes i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Miquel Martí Pol i l'editorial Meraki. L'acte conduït per Jaume Centelles va incloure una actuació conjunta entre el grup de lectura Terra Escrita d'Organyà i l'escenògraf Joan Font, fundador de la reconeguda companyia de teatre Comedians, que van exhibir una mostra escènica i literària de l'obra de Ramon Besora. El reconeixement va comptar amb les intervencions de Montse Carall, directora de la Fundació Miquel Martí Pol, i Maria Àngels Martí, filla del recordat poeta de Roda de Ter. També hi va ser present, entre d'altres, l'alcalde d'Organyà i diputat per Junts a la Diputació de Lleida, Celestí Vilà. Paral·lelament, la trobada va servir per presentar el nou llibre amb el títol Antologia, una formiga ineda, editat per Meraki. Aquest volum aplega una selecció significativa de l'obra literària de l'autor de l'Alt Urgell. Ocell de Foc al Pirineu i Aran i l'Ateneu Cooperatiu de la Pirineu i Aran, la CAPA, han impulsat la segona edició dels Premis Tossal Cooperatiu per fomentar la creació d'iniciatives de llarg recorregut en el marc de les economies transformadores i facilitar-los les primeres passes. Els reconeixements han estat per a tres projectes de la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Alp. El premi a la millor iniciativa de creació d'una cooperativa l'ha guanyat el Taller Tartera, un espai de creació artística i dinamització cultural situat al carrer Els Canonges de la Seu d'Urgell, que va néixer com una associació impulsada per tres dones artistes amb la voluntat de professionalitzar la seva activitat en un entorn rural i contribuir a la construcció d'un teixit cultural ric, de qualitat i descentralitzat. El projecte, que ha estat en procés de transformació, en aquest cas a cooperativa, amb l'acompanyament de la CAPA, ha rebut un premi de 3.000 euros. En aquesta mateixa categoria, el jurat ha decidit atorgar un excèssit de 1.500 euros a Warwira, una cooperativa situada a la Cerdanya dedicada a la camperització de furgonetes i la creació de complements a mida. En la categoria de millor iniciativa juvenil d'economia social i solidària, s'ha premiat amb 1.000 euros l'Associació Cultural Lovaga d'Alp, una entitat nascuda amb la voluntat de contribuir activament a la dinamització social, cultural i comunitària del municipi. La Diputació de Lleida, a través de l'àrea de serveis tècnics, ha iniciat les obres de condicionament de la carretera LV-5134 entre Taús i els Castells, a Noves de Segre. L'actuació, amb una longitud aproximada de 3 quilòmetres, compta amb un pressupost de 2,27 milions d'euros. El projecte preveu el condicionament de la calçada i la renovació del ferm, així com la millora del drenatge, la construcció de murs d'escullera i la instal·lació de nova senyalització amb un termini d'execució previst de 12 mesos. Els treballs permetran millorar les condicions de circulació i seguretat d'aquest tram de la xarxa viària local. El vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha visitat aquest dimecres l'inici de les obres, acompanyat del director de Serveis Tècnics, Ivan Sabater, l'alcaldessa de les Valls d'Aguilar, Rosa Fàbrega, i la presidenta de l'MD de Taús els Castells, Montse Martínez. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora per la C14 a Peramola, on van ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat poc abans de les 12 del migdia en un tram limitat a 90 km per hora. Els agents el consideren presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha editat Qui sóc jo? Endevina la carta del teu front, un joc de cartes per fomentar l'ús del ribagorçà entre els escolars. Està integrat per 30 targetes que contenen paraules del català estàndard que estan traduïdes al ribagorçà i que s'han d'endevinar. El president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, ha explicat a la CN que és un projecte que dona continuïtat al diccionari ribagorçà que es va editar l'any 2022. Escoltem a continuació Albert Palacín.
1: Sí, estem molt satisfets i satisfetes de poder presentar avui aquest xoc. Realment és una iniciativa que ja s'hi va començar l'any 2022, que des del Consell Comarcal es va crear el primer diccionari ribagorçà. L'any passat s'hi va crear la segona edició d'aquest diccionari ribagorçà i enguany el que fem és aquest xoc amb un àmbit més didàctic, perquè creiem que és una iniciativa també oportuna per donar-li visibilitat i per posar-li en pràctica aquestes paraules ribagorçanes.
0: El director de la SER de l'Alta Ribagorça, Carles Margalida, ha assenyalat que serà una eina útil per als centres educatius, ja que a través del joc podran reforçar la parla de la comarca als més petits.
2: Doncs un ús directe, perquè les escoles de l'ASER, per exemple, estem dintre d'una metodologia que és l'aprenentatge basat en el joc, i per tant podem utilitzar aquest joc com s'ha presentat, i a més estem molt contents perquè va també per reforçar el nostre dialecte ribagorçà, i pensem que és molt important donar-li veu, i si ho podem fer des de ben petits, millor que millor.
0: El joc es podrà trobar a totes les aules de les escoles i també es farà arribar a totes les biblioteques de la Pirineu i Aran i de les Terres de l'Ebre. I també l'apartat de Pirineu. Josep Moliner i Florenç, alcalde de Puigcerdà entre 1974 i 1979 i diputat al Parlament de Catalunya entre 1984 i 1995, ha mort aquest dimecres, dia 30 de setembre, als 90 anys. Moliner ha estat l'únic diputat cerdà a la Cambra Catalana en l'actual era democràtica. També va ser president del patronat del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici entre 1991 i 1996. Nascut a Puigcerdà el 4 de març de 1936, Josep Moliner va iniciar la seva trajectòria política al febrer de 1974, quan va ser nomenat alcalde de la capital cerdana, càrrec que compaginava amb la seva feina. Va dirigir l'Ajuntament de Puigcerdà durant la transició fins al 1979, i entre els canvis que va impulsar destaca la creació o projecció de nous accessos viaris al nucli urbà, com l'avinguda de Schierbeck i la rotonda dels Torreons. En aquest cas també la construcció de la piscina coberta climatitzada, una obra que va comportar la creació l'any 77 del Club Poliesportiu Puigcerdà, entitat que actualment compta amb uns 6.000 socis d'arreu de la Cerdanya. En aquells anys també va ser diputat a la Diputació de Girona i president de la Mancomunitat de Municipis de la Cerdanya. L'any 1983 reprengué l'activitat política, tot ingressant a Convergència Democràtica de Catalunya, i l'any 1984 va ser escollit diputat al Parlament, esdevenint així el primer parlamentari cerdà des de la Segona República. Com a diputat va exercir de vicepresident de la Comissió d'Agricultura i secretari de la Comissió per al Seguiment de l'Ingrés de l'Estat espanyol a la Comunitat Europea. A més, entre 1988 i 1994 va ser delegat de Catalunya al Consell d'Europa, fins dins de la Conferència Permanent dels Poders Locals i Regionals. Finalment, entre 1998 i 1996 va presidir el Patronat del Parc Nacional d'Aigüestortes. I encara un apartat de Pirineu. Pels vols de Sant Miquel, els ramats d'ovelles baixen de les muntanyes on han passat l'estiu. El d'aquest any és el més calorós que recorden els ramaders. No havia vist mai una muntanya tan seca i amb tan poca herba, o molt poques vegades havien vist un estiu així. Són afirmacions que fan els pastors amb animals a la muntanya de Seurí, al Pallars Sobirà. Diuen que han sobreviscut perquè és una muntanya amb moltes hectàrees de pastura i aigua garantida. Els ramats han estat 3 mesos a la muntanya, en aquest cas 3.000 ovelles, i dilluns van iniciar el camí de retorn cap a casa, a Peramea, a Sant Joan de Vinyafrescal, a Toralla, a Puigvert o Cors Castell. Si no plou, encara en un hivern amb preocupació per la manca de pastures. Ara, quan els ramaders tornen cap a casa amb els animals, el problema no se solucionarà. El ramader David Moli ha dit que els pronòstics són molt dolents per manca de pluja i manca de pastures a les granges i als camps de conreu.
3: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per la herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, quan vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. El que passa és que, mira, que truca de tantes hectàrees i de temps, alguna tormenta ha passat, s'han pogut fer aguantar els animals, però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
0: El ramader Xavier Rivera, amb ovelles a la muntanya de Seurim, s'ha expressat en la mateixa línia i ha sentenciat, no recordo haver passat un estiu sense cap tempesta important, amb temperatures elevadíssimes i amb molta falta de pastura per la manca de pluges ja al mes de juny.
4: Un estiu ben singular, una calor i un sol que poques vegades havíem vist. Jo no recordo haver passat tot un estiu sense cap tormenta considerable, temperatures elevadíssimes i molta falta de pastura per la falta de pluges el mes de juny. Això ha anat així, hem sobreviscut així.
0: Tampoc ha plogut als fons de les valls i les pastures que han recollit durant l'estiu han estat molt poques. Aquest fet comporta que pastures que han recollit durant l'estiu han estat molt poques. Aquest fet comporta que durant l'hivern hauran de comprar farratge a preus elevats, ha explicat Rivera. Per tot, demanen al govern solucions. Els ramaders diuen que s'enfronten a reptes administratius relacionats amb les obligacions de pasturatge en finques declarades a la DUN, que actualment no tenen herba. Davant d'aquesta problemàtica, demanen al govern trobar solucions i quedar exempts de pasturar en camps que no hi ha herba. No tindria cap sentit haver-ho de fer, han sentenciat. El dia de la tria és aquell dia que els ramaders han de separar els animals per tornar cada ramat a casa seva. Cada pastor tria els seus animals i la marca que porten a l'esquena les ovelles fa la feina més fàcil. Aquest any, el dia de la tria ha estat marcat pel núvol de pols que les ovelles aixecaven al caminar per dins de la pleta, fet que ha complicat a estones la feina dels ramaders. Un quart i mig de vuit, les 7:22. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu aquest dijous, dia 1 d'octubre. Tota la informació, com sempre, a la nostra web, que és la vostra, radioseu.cat, també els perfils de Ràdio Seu a Facebook, X i Instagram.
5: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

bèstia d'illes de mar. Pots estar satisfeta amb les flors, dels fruits i dels troncs, estimat. Pots estar satisfeta.

Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades

0: per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponés. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: marí. Ha sortit per aquella porta.
1: Por lo que he hecho por nos y nos cuesta mucho que termine así. Vamos a ver si termina así o no.
2: Sergio, en las últimas horas, aparte del comunicado bastante ambiguo de Cristiano Ronaldo anunciando que en su día ya contará lo que corresponda de esta salida de la selección portuguesa, algunos periodistas próximos a Cristiano han explicado que Cristiano no quería volver a la selección ya después del Mundial y que lo convencieron tanto Jorge Jesús como Proença. ¿A ti esto te consta? ¿Que Cristiano tuviera intención de no volver y que es por eso que se siente traicionado?
1: Bueno, lo que yo sé, he escuchado de las mismas fuentes que vosotros, uh-huh. de personas próximas de ustedes, de fuentes más próximas de Provenza o de Jesús, esta noticia no ha sido tan divulgada. Uh-huh. Yo no sé si la traición y del sentimiento de la traición ha sido por causa de eso o más por lo que pasó con Noruega. Uh-huh. El calentamiento de no hubiera sido utilizado con Noruega después de calentar, cuando había un trato de que no sería utilizado contra Noruega ni contra Dinamarca, pero Jesús le ha pedido para estar disponible para Noruega, incluso lo puso a calentar porque cuando él salta del banquillo estaba 1-1. Uh-huh. y podría ser necesario porque Cristiano todavía es un elemento muy válido para un equipo como Portugal, pero Portugal hace el 2-1 y luego el juego cambia y quién es sincero y quién gusta de ver a fútbol, sea portugués, español, que lo que sea. Si tú viese el partido no estaba pidiendo Cristiano en ese momento.
2: Claro, claro, por eso te lo pregunto.
1: Pero él estaba calentando y se quedó frustrado y triste. Pero creo que la gota de agua, como se dice en Portugal, ha sido la prensa, la conferencia de prensa. Uh-huh. Y las palabras que quizás fueran muy duras, muy duras.
2: Doncs així s'escriu aquest final abrupte de Cristiano Ronaldo com a internacional portuguès. Veurem quin és el pròxim capítol. Els capítols que s'han escrit en les últimes hores ens els ha explicat el company de zona, el Sergio Oliveira. Sergio, obrigado.
1: Obrigado, un abrazo, gracias, un abrazo.
2: Són les 8 tocades. De seguida l'Agnès Marquès ens actualitza l'estat climatològic, sobretot el que afecta al sud del país, que no fa bona pinta de cara aquesta nit matinada, però abans, sobretot això que ens explicava el company Sergio Oliveira, jo us confesso que la temptació de considerar que Cristiano és un ególatra dels més grans de la història i que aquesta ambició desmesurada se li ha escapat de les mans i ha acabat fent aquest paperot d'estrassa, surt sola, és evident.
3: Òbviament.
2: Jo em frena pensar que ha fet un paper tan lamentable marxant així a la francesa o a la portuguesa, en aquest cas, que ha d'haver passat alguna cosa que ho expliqui. Si no, és increïble que un tio d'aquest nivell marxi així de la seva selecció. Ho deia el company, és el millor jugador de la història de Portugal.
3: Sí, sí, és una gestió que, a més, si la compares amb la gestió de la deuda de Messi, torna a marcar-se una diferència abismal. Aquí jo crec que hi ha una mala solució a un final que està cantat. Jo crec que Cristiano està obsessionat amb ell mateix, amb marcar 1.000 gols, reconeixent-li tot el que tu deies.
2: Els gols els pot fer a l'Aràbia Saudita, no?
3: Però ell necessita, això seria qüestió de que parlés amb el seu terapeuta, amb la seva dona, amb qui fos, allò d'explicar-li que està bé, però que a un equip del nivell de la selecció de Portugal no té lloc. No té un lloc. Després resulta que crec que Portugal vol treure's de sobre a Cristiano Ronaldo
2: i no sap com
3: fer-ho, i potser han confiat en un tio bastant maldestre com Jorge Jesús, que és bastant brut.
2: No sabíem com fins que ha arribat aquest suïcida.
3: Que quan el sents parlar a les conferències, ja des de fa temps el coneixem, que diguem-ne, no seria el tio més mesurat de tots. No.
2: Mira, ja com ho veus.
4: Jo amb la sensació que no ha sabut tancar el capítol quan calia, no? Al final, després del Mundial, crec que hagués estat una molt bona manera, I a mi em sap greu que una llegenda,
2: tot,
4: no?
2: Fins i tot abans.
4: Sí, i una llegenda com ell a Portugal marxi d'aquesta manera, per la porta del darrere, amb un conflicte, un conflicte que sense voler acaba afectant a l'equip, a la selecció, que avui té
3: ja
4: un partit.
3: Jo crec que ja l'equip.
4: Digues?
3: Jo crec que ja afectava l'equip.
4: Sí, ja va haver-hi al Mundial alguna declaració d'algun futbolista, no? El ritme és molt diferent.
5: Pregunteu-li a Bon Martínez. No?
6: Sí, però és que ara parlàveu en referència a la diferència amb Messi al final d'un i al final de l'altre, i Cristiano és i ha estat una figura importantíssima a Portugal, però no m'imagino cap company de la selecció argentina dient de Messi, Messi és uno más. I això és el que va dir Joao Neves respecte a Cristiano al Mundial. És a dir, ha arribat un moment que Cristiano...
2: Ni cap entrenador deixant-lo a la banqueta o 30 minuts escalfant, tampoc no ha nascut.
6: Però és que probablement Cristiano no va saber detectar el moment de la marxa. I el moment de la sortida...
5: Li va sobre el Mundial.
6: Clar, absolutament. I segurament, havent marxat, no sé, m'imagino, després de l'Eurocopa...
5: Després de guanyar la Nations.
6: O després de guanyar la Nations...
5: Ho tenia perfecte.
6: Els companys... l'haurien respectat per tot el que ha estat, però ell ha arribat un moment que és que els destorba,

0: i si se'm carreguen, que se'm carreguin.
1: Segurament, segurament ja va arribar amb aquest encàrrec.
0: Clar, eh? Per, sí, això, per això que segurament l'elecció ja és aquesta. I per cert, a mi sí em sembla molt important el Portugal-Dinamarca d'avui. Perquè és que el fet de que Portugal continuï guanyant i si a més ho fa amb gols de Gonçalo Ramos, carregarà de raons a Jorge Jesús.
2: Tinc curiositat per una qüestió que he sentit aquest matí. Sí, sí, mira, ara està buscant l'alineació. Leao surt amb el 7.
0: Sí, sí, sí, sí, han col·locat el 7 ja, i ràpid. Sí, sí, sí, sí.
2: Com diria la...
3: Una mica de respecte, no?
2: Jo crec que...
0: No, no, perdona, i massa, gran, no? Grandiós Leao, de voler-lo. Grandiós.
3: Sí,
0: grandiós.
1: Leao també basura, de sí,
0: tal qual. Otro que tal.
2: D'ego i de cerraduras.
0: Sí, sí, sí.
2: Va, a veure com va aquest Dinamarca-Portugal. Avui amb un retard intolerable, tenint en compte que avui hi ha coses importants. Hola de nou, Agnès Marquès.
4: Hola, bona tarda.
2: Amb aquest Catalunya Nit Extended, de nou, sí, fins a la mitjanit, pendents de la situació climatològica al sud del país.
4: Sí, de moment el Servei Meteorològic de Catalunya, ara a dos quarts Protecció Civil, farà una nova actualització de la qüestió, però d'entrada el Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat el nivell de risc per pluja forta a les Terres de l'Ebre per aquest vespre. Si aquesta tarda el perill era molt alt i de 5 en una escala de 6, ara el situen en un nivell alt de 4 sobre 6. Malgrat això, sí que l'alerta torna a ser de color vermell per aquesta nit i matinada. Especialment parlen d'aquesta matinada. Protecció Civil demana, per tant, mantenir les precaucions. Estarem molt pendents del que expliquin ara a dos quarts. A les 9 al Catalunya Nit serà el primer que recollirem. També el nord del País Valencià està en alerta vermella per pluja molt intensa en aquest cas i continuarà així fins demà. En algunes poblacions hi han caigut ja més de 100 litres, però de moment no hi ha incidències destacades. Sí que explicarem també que hi ha algunes afectacions en el servei de Rodalies i que en el cas de les Terres de l'Ebre, doncs, alguns municipis han pres la decisió de suspendre les classes demà. I també estem molt pendents encara a aquesta hora de l'executiva extraordinària que està fent Junts, que ha de decidir si tomba o avala el paquet principal de mesures de protecció a l'habitatge, aquests decrets que va aprovar el govern espanyol i que demà es debaten en un congrés convocat d'urgència. El partit no el convenç el text final, hem de recordar que és un decret i, per tant, aquest text, doncs, ja està publicat al BOE i ja no es pot canviar. Hi ha una certa sensació que doncs el text no reflecteix del tot les converses que havien tingut amb els partits de govern, amb el PSOE, i tot i que ha negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a última hora, doncs tenen aquesta sensació que no els acaba de gravar. També recela del text el PNV, però en aquest cas fins i tot així sí que ja han anunciat que demà votaran a favor d'aquests decrets. Per tant, és important veure què és el que decideix Junts. Ho explicarem en directe, ho està seguint el nostre company de política, en Jordi Corbalán, perquè si Junts votés en contra, doncs aquí l'escenari és que això no prospera i hem de veure com queda tot plegat, fins i tot la legislatura.
2: Caram, hores intenses, sí. Avui...
4: A més, molta mobilització al carrer. Pensa que a aquesta hora, doncs, hi ha cassolades convocades arreu, hi ha les acampades també de Plaça Catalunya, que també hi serem, i parlarem amb la gent del Sindicat d'Habitatge perquè de llogateres, disculpa, perquè s'han apuntat a l'acampada de Plaça Catalunya, que va agafant a poc a poc, doncs, cada vegada també més protagonisme. No?
2: Molt bé, doncs el que deia, hores intenses, climatològicament i políticament parlant, tot plegat al Catalunya Nit, a partir de les 9 i avui fins les 12 amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
4: Gràcies.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
6: Amb Sònia Gelmà.
7: Mira, tenim esport en joc. Ha començat la final del Mundial de Clubs. El Barça, de moment, amb mal peu, perquè perd de 5. Barça 3, Vesprem 8, quan tot just es porten jugats
1: estem,
7: 9 minuts i mig de partit.
1: Estem comprovant el que juga contra Nielsen.
7: Exacte. Bé, queda molt partit, eh? Però, en tot cas, de moment, perdem de 5 al Barça. A més, la pilota és pel Vesprem, que fa gol, i 3-9, no perd de 6.
2: No pinta bé, això.
7: No pinta bé.
1: Però ara, ho para tot el
2: ara,
1: tio, eh?
2: Ara estic veient revisitant que Capità Tsubasa, que és el que a la nostra època era Campeones, que la teniu al 3CAT en català, i és com jugar contra Ed Warner, que ho para tot.
3: Es torna a veure Oliver Benji, també es pot dir, o Capità Tsubasa.
2: El 3CAT es diu Capità Tsubasa.
3: Sí, ara els nens ja ho coneixen,
2: és
3: així,
2: no
3: com Capità.
2: No es deia Oliver Benji, no, es deia Campeones.
0: Campeones.
3: Sí, el que passa que era més Oliver Benji.
7: Jo, ara, quan aparta la de

0: No, això no sabia de què em parlava.
1: És que els personatges, naturalment, en japonès no es diuen Oliver i Benji, es diuen Tsubasa i...
2: No, però el tema és que estàs mirant aquesta sèrie ara.
3: El resum de l'actualitat esportiva que estava fent la...
0: Sí, no, perquè ara, no, ara té una estona... Després dirà...
2: Anem molt tard i parlem molt ràpid.
4: I
2: feu les coses
4: ràpid,
2: sisplau,
4: que us
2: entreteniu
1: molt.
4: No, però és interessant, això, eh?
1: Clar.
2: Molt.
1: No, sí, a més, estem en moment de promoció de productes audiovisuals de la casa.
0: M'ha anat bé perquè s'ha acabat de resoldre el partit de l'Eurolliga entre el Hapoel Tel Aviv-Madrid. Estava una mica inquiet, ara ja queden 15 segons i el Madrid perd de 8.
1: Ara ja ho tenim.
0: Per tant, el Hapoel de Tel Aviv, que s'endurà aquest partit d'Eurolliga de bàsquet que hi ha en joc ara mateix. I al marge d'això, recupereu la primera hora si voleu que us posem el cas de l'intercanvi de comunicats que hi ha hagut avui entre la UEFA, el Madrid i el Barça respecte al cas Negreira. La conclusió és que sí, que el Madrid ha comunicat que l'expedient que el Madrid, la UEFA ha comunicat que l'expedient que el Madrid va enviar el 17 de juny passat els hi ha arribat, que poden estar tranquils perquè l'incorporen al cas que s'està en curs investigant sobre el cas Negreira.
1: Això la primera hora del Tot Costa. La segona arrencarà i aquí, abans vas obligat a escoltar l'organet més famós de Catalunya. Ja disponible l'edició d'aquesta setmana del Barça Reservat. Sí. Laia, amb quin contingut premium?
2: Mira, hi ha un rànquing que fem de samarretes més venudes dels jugadors del Barça, que aquest rànquing, de fet, no us farà la feina, si voleu saber.
1: Escolteu,
2: que us podeu... Home,
1: clar,
2: us dic, el primer és la Lamine Yamal, no hi ha cap sorpresa.
0: Sempre és curiós.
3: Diguem-ne amb bastanta diferència, eh?
2: Sí, clar, la Lamine Yamal va sobradíssim en tot, jugant i també venent samarretes. Bé, doncs la resta del rànquing ja escolteu el Reservat i així sabreu quins són els jugadors que venen més samarretes. I jo us explico una altra de les coses que explica amb el Reservat, que té a veure amb aquest vestidor que és tan català i que es parla tan català, ja ho sabeu. Llavors, clar, què passa? Que els jugadors que venen de fora, evidentment, doncs això fa que alguns s'interessin pel català. Hi ha casos com Gordon, no?, que com a mínim aquest inici de temporada ell ha dit que ha començat a fer classes de català, veurem si segueix fent classes durant tota la temporada. Però llavors el club també anima els jugadors que arriben a que aprenguin català. I com ho fa? Doncs el club el que fa és, tots els jugadors que arriben nous, els entrega un dossier. Una mica un dossier que és com sobreviure una mica a Barcelona els primers dies, perquè allà els deixen informació d'aquestes de servei, no? Hi ha tot de transport, hotel, restaurants, em diràs tu, els jugadors del Barça, però vaja, suposo que fan recomanacions.
1: Compta l'autobús amb la cartera.
4: La T-Casual. Com aconseguir la T-Casual?
1: Demaneu la T-16 si teniu fills d'entre 4.
4: Una zona, dues zones. Si vas agafar dues zones.
2: Encara que sigui gratuïta, primer, no et deixen passar un nen sense T-16, i segon, com la perdis, pobre de tu, per demanar...
1: Aquests moments de denúncia social m'agraden.
2: Sí?
4: Són tràmits fàcils. No intoxiquis, Daya. Tràmits fàcils.
1: Només el procés de demanar la T-16 fa perdre anys de vida.
4: No, fàcil.
2: Estic d'acord.
4: No, que el crio ja n'ha fet 18.
1: Aquí hi ha una abraçada a l'Ajuntament de Barcelona i a Transports Metropolitans.
2: Bé, en fi, però no sé si parlem de la T-16 en aquest moment. Però vaja... El que anàvem, hi ha un apartat que el club ha introduït des d'aquesta temporada, que és expliquen la història i la identitat del club, del Barça, els expliquen en fotografies Gampers, Cruyff, la primera Champions a Wembley, Sametier, els valors del club, i després hi ha un altre que és els animen a aprendre català i els ofereixen que ells recomanen que aprenguin aquesta llengua, tots els jugadors, i que si volen el club doncs els facilita 2 hores a la setmana de classes particulars amb professors de la Masia perquè aprenguin català. I llavors aquí és per ells, pels jugadors i per les famílies. Llavors aquí és on Gordon, per exemple, doncs ha agafat aquest servei i ha dit jo vull aprendre català, i hi ha d'altres que ja veurem si ho fan. I llavors al Reservat expliquem que hi ha jugadors que han començat a fer reforç de català. No, jugadors que ja hi eren al vestidor, que, ja hi són, que no és que vinguin nous.
1: Molt bé. Doncs qualsevol iniciativa en favor de la nostra llengua és bona, i si la promou una de les principals institucions del país, encara més. T'haig de dir que que l'únic que no està en línia, i no perquè no l'utilitzi ell, és Flick, perquè ara no recordo si va ser Gordon o Adeyemi, que li van preguntar, no, vaig arribar al vestidor i vaig preguntar quina llengua em convenia parlar, i que li, Flick li va treure del cap al català. Que
0: diria que aquesta història jo te l'he sentida amb Gordon.
1: Gordon. És que em faig gran, Sònia, gràcies.
2: Però no, no li va fer gran cas perquè està aprenent, està estudiant. Bé, ja. Està fent català i castellà. Ja, ja, sí,
1: però,
2: és cert.
1: Però el consell de l'entrenador, que l'entenc, perquè m'imagino que l'entrenador va pensar a mi m'aniria bé parlar castellà i no en sóc capaç, doncs...
4: Segur?
3: Ja.
0: però en aquest cas, Gordon i Flick poden parlar anglès perfectament, sí. Si Gordon vol aprendre el català.
1: Però que jo crec que Gordon li va preguntar, com volem dir, aquí quin és l'idioma,
2: no?
1: Del vestidor,
2: sí.
1: I l'altre li va dir castellà, tio. En fi, segur que el gran Hansi també l'alinearem en aquesta
2: trobada.
1: I un
2: altre pati reservat ràpid. Les meves fonts m'han informat que aquí hi ha una persona, avui al Tot Costa, que fa anys. L'hem felicitat o no? Crec que és el Jordi Grau.
0: Just que no hi és.
1: Què em dius?
2: És així? Estic ben informada o no?
4: Sí, sí.
1: Home,
4: el peu del canó, eh? El peu del canó.
1: Aquests detalls l'honoren, per davant de l'adversari. Podria estar com un Mbappé i està aquí.
4: Exacte, ja m'agradaria.
1: Formant-ne, es pot saber quants o...?
4: 55.
1: Sí, molt bé.
0: Aquest número bastant rodó. Fas festeta, Grau?
4: No, què va. Bueno, he portat merendola aquí a la redacció, eh? Sí, emberenat.
0: Hem tingut mala sort que no ha vingut.
4: Quan fotut tot, tu, no recordo un dijous a la tarda amb tanta gent. Hòstia, igual hi havia 50 persones avui, tu.
1: Molt bé.
4: Una mica més i tiro curt.
1: Doncs escolta...
0: Bé, no pateixis, nosaltres aquí dijous vinent ja t'esperem, i el que tu puguis portar ja estarà bé.
4: Ja ho sabeu.
1: Una informació que desconeixíem i que ha sorgit, com no...
4: Esteu, no s'escapa res, aquí. Exclusiva.
1: El Barça reservat ho saben pràcticament tot.
4: Sí, sí, sí.
1: Laia, gràcies.
2: Adéu.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
1: Costa. Ara és el Barça que ataca, ho fa a través de Graham. Graham és dins l'àrea, continua Graham. Tot sol, el xut, i el gol! Gol! Fines a la frontal de l'àrea, obre la pilota a la dreta cap a Graham, li torna la rematada i el gol! Ara sí, el segon del Barça, tot i que és en pròpia porteria de la Roma. Roma 0, Barça 2. Retalla cap a dins, Pina, gol! Ara compta la passa en profunditat cap a Graham, dins l'àrea, retalla Graham i el quart. Compta el xut i el gol. Golàs del Barça, golàs de Clàudia Pina. No sé si ha tocat en alguna futbolista a la Roma, perquè ha estat una paràbola que ha acabat sorprenent també a Raquel Evaldi. El gol del Barça, el 5è, 0-5, un quart d'hora pel final. Ara Payor i el gol. El 6è del Barça, el gol de Payor, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carla Julià amb el cap fa l'assistència cap a Payor, que amb la canya a punt fa el 6è del Barça. Roma 0. Fins a 6 cops, Ramon Salmurri... Bé, algun més, però van pujar al marcador 6. El Ramon Salmurri va dir el xut i el gol ahir a la TDG en aquest Roma 0, Barça 6. És un partit més que convincent de l'equip de Pere Romeu.
0: Les sensacions que vam tenir des de fora és que sí, és que el partit va ser bo, però mira, t'ho confirmarà Graham Hansen.
6: Bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No perdían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles, muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
0: Això és el mig important, perquè és veritat que contra el París també és golejada per 5-2, però encaixes dos gols. I ahir... com a mínim millora sensacions. Jo no sé si va ser una exhibició realment, perquè la Roma, hi ha un moment del partit que baixa els braços, que això ja acostuma a passar.
1: No, quan... seria la defensa més ferma.
0: No, de fet, hi ha un gol de Graham, que clarament Graham ho fa molt bé, però no troba gaire oposició al primer.
1: És una exhibició de Graham, però estàs tota la jugada esperant a veure en quin moment l'entren, i no.
7: Sí, jo estic completament d'acord. A veure, només mesurem el partit contra el París, però també hi ha un partit de Lliga entre setmana molt dur, on el Barça no està bé, i llavors, si comparem amb aquest partit de Lliga, ahir les sensacions són molt millors. Crec que la Roma va resistir molt poc, és cert que el Barça et va empenyent, et va tirant endarrere, perquè et domina moltíssim, i al final és un equip superior a l'equip italià. Però bé, jo crec que és important, estem només al mes d'octubre, que hi ha molt marge de millora, que ahir va recuperar futbolistes, va sortir Van Aasten, que havia estat lesionada, va tornar a tenir minuts a Aitana, va debutar Rosalía, van tornar a Aixa Càmara i Carla Julià, és a dir, que crec que el Barça, no?, les sensacions van millorar, i a més, recuperes gran part de l'equip. Van veure també una Ismay Brook jugar molt pel carril central, una Caroline, no?, una mica més participativa, del que s'espera d'ella.
1: Encara li falta moltíssim.
7: Però entenc que és complicat adaptar-se a aquesta idea, a aquesta identitat que té el Barça, i és molt complicat, moltes jugadores movent-se, ocupant espais, i ella això no ho ha viscut. Per tant, crec que aquests tres punts molt importants, i al cap ja segurament pensant en el clàssic de dissabte.
0: I la garantia, la garantia d'aquest clàssic, d'aquest Barça davant el clàssic, és el bon moment de forma de Graham, de Payor, de Patri. Hi ha jugadores que continuen sostenint l'equip malgrat que tingui baixes, i veurem si el Madrid hi pot posar oposició això el diumenge, tant de bo que no, i tant de bo que es mantingui la bona ratxa del Barça davant el Madrid.
3: Aquest cop sou optimistes respecte al clàssic.
0: Sí.
1: Només aquest.
0: En general ho som.
3: Evidentment, des que estava Mireia, dient que el partit contra la Roma, complicat, ja veurem què passarà...
7: No, em dic que era senzill.
0: No, sí.
3: I sempre que ve el Madrid favorit... diuen, aquest Madrid ha millorat molt...
0: Jo s'ha de dir, per ser justos amb els nostres pronòstics, que el primer partit de Lliga F de l'any passat, el resultat crec que és un 4-0 pel Barça, i és un resultat absolutament enganyós. I el Madrid aquell dia va estar al partit fins al minut 88, amb opcions. I crec que a 10 minuts o a 15 del final fins i tot tenen un penal que fallen, o que atura Catacoll, i que és la clau de la victòria del Barça. Però...
1: El diumenge tornem a firmar un 4-0 en la circumstància que...
0: No, exacte, que en qualsevol circumstància. I cal dir que a mi el que em grinyola del Madrid és que cada any és un projecte nou i que tornen a ser moltes futbolistes noves de molta qualitat, però que clar, allò s'ha de... És molt difícil fer un equip cada any.
1: Com el Barça de
0: bàsquet.
1: Veus, porten la mateixa samarreta però no coneixes a ningú.
0: I compte que han incorporat jugadores molt bones, com és Kreder, que la veurem diumenge i que fan respecte.
1: Demà ens abocarem a aquesta prèvia del clàssic, però si voleu anar, atenció.
0: Tenim una entrada doble per aquest clàssic femení de diumenge al Camp Nou a les 5 de la tarda. Les entrades no són econòmiques, per tant, si podeu aprofitar, aprofiteu. El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquesta entrada doble pel Barça-Madrid de diumenge.
1: Santi Jiménez, Mireia Vera, Jordi Grau, moltes gràcies.
4: Hola, a vosaltres. Bona tarda.
5: A Catalunya Ràdio, tot costa.
1: Diumenge a les 5, aquest Barça-Madrid de la Lliga F. Diumenge a les 9, un altre gran partit, en aquest cas a la segona divisió, Girona-Mallorca. Un partit que fa un any era primera divisió, ara ho és de la segona, per analitzar aquesta arrencada de Lliga de l'equip gironí, de l'equip de Montilivi. Tinc en línia el seu entrenador, el Quique Álvarez. Quique, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Què tal, com estem?
8: Bé, tot bé.
1: Tot en ordre, ja amb la temporada arrencada. Escolta, vau tenir un inici, un parell de partits un punt complicat, però ara van 4 victòries en 5 partits. Si vols, parlem després del joc, però d'entrada és important agafar una bona dinàmica perquè no hi hagi nervis, perquè hi hagi tranquil·litat.
8: Sí, sí, sí, és veritat que bueno, que tot s'ha de posar en context i que la segona és molt llarga i que tothom ho sap i que, bueno, no és com comença, però sí que és veritat que després dels dos primers partits, tot i que el primer a casa jo crec que vam fer un bon partit, bueno, no havíem guanyat, ara hem aconseguit aquesta ratxa, una suma de punts, jo crec que important. És una bona base per lo que dius, per seguir millorant i perquè no hi hagin aquests nervis, no? Però, bueno, s'ha de mirar el partit com diuen aquells, el partit següent només, i treballar i intentar, pues cada cop apropar-nos a lo que volem.
1: Com sempre que parlem del Girona al tot costa, Eduard Solà, bona tarda.
9: Hola, què tal? Molt bona tarda.
1: T'escolta el Quique.
9: Hola, Quique, què tal?
8: Hola, què tal?
9: Ara ja és història, però és veritat que hem parlat moltes vegades de la situació que es va crear amb el mercat obert, jugadors que volien marxar, alguns que entrenaven i jugaven, d'altres que no. Sigui sincer, què vas arribar a pensar en aquells moments? On m'he fotut? No me'n sortiré?
8: No, he sigut sincer. Jo crec que va haver un moment que inclús, bueno, va superar una mica, no? Vaig haver de parar i vaig dir, bueno, tranquil, que això és una situació que és veritat que ho sabíem que passaria, però crec que va ser inclús massa per tothom, amb diversos casos així una mica especials, que ara no recordarem, i bueno, va haver un moment que sí que em va sobrepassar una mica, de dir, hòstia, no aconsegueixo que la gent estigui una mica enxufada, no? Perquè veies molta gent desenxufada entrenant, no? És veritat que, bueno, vaig parar una mica i el Quique des del primer moment m'ho va dir, va ser així, va ser igual, i bueno, vam tenir la tranquil·litat d'assumir-ho amb certa tranquil·litat, que era important, i bueno, deixar passar aquests dies. Està clar que no és la millor opció, però bueno, quan hi ha un descens, pues a vegades passen aquestes coses i a nosaltres va passant.
1: Quan el Quique Álvarez diu el Quique, es refereix a Quique Càrcel. Tots són Quiques ara.
8: Està duplicat.
1: Tots són Quiques ara al Girona.
0: Els Quiques del Girona. Escolta'm una cosa, Quique. Clar, tu tens una plantilla que hi ha diversos jugadors que venen de l'any passat i d'altres anys i que, per tant, es consideren jugadors de primera. Això com es gestiona en un any a segona divisió?
8: Bueno, és una mica temps, jo crec, que es posi una mica a lloc. Una mica, pues, treball de parlar molt amb ells i també, pues, al final, el rendiment. Jo es poden considerar el que vulguin, però jo el que necessito com a entrenador i el que necessita el club és que aquells jugadors donin rendiment, no? I si realment són un pensa que és d'una categoria superior i s'ha quedat el motiu que sigui, pues ho ha de demostrar, no? I és el que volem. Jo crec que tenim bons jugadors, però amb aquesta categoria jo crec que has de posar alguna cosa més perquè es noti aquesta diferència, no? Si és només de paraula és difícil que es noti, perquè bueno, ja s'està veient el que ens està costant guanyar i el que costa, no? I llavors, bueno, en aquest camí estem. Jo crec que al principi era més difícil, jo crec que ara cada cop la gent que s'ha quedat s'està ja assumit que està aquí, que vol ajudar a l'equip, i bueno, en aquest sentit tenim un molt bon ambient i moltes ganes de fer-ho bé, no?
1: Ja que parlem de la plantilla i que està tot a lloc, tal com ha quedat després d'aquestes anades i vingudes, la poses a l'altura de les més competitives? Bé, no et dic la que més per no forçar la màquina, però entre les que més, sí?
8: Bueno, jo crec que a nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Està clar. El que passa és que és el que et dic. Al final això ho hem de demostrar. I jo d'això no m'amago. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I sí que és veritat que és una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I per això hem de treballar molt i hem de ser conscients on estem, i també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, amb bons jugadors, pues, possiblement és més fàcil guanyar partits.
9: Després de la victòria a Cádiz, vas destacar la capacitat de l'equip de patir, però avisaves que no es pot estar cada dia traient aigua de la barca. Vas també parlar de les dificultats que tenia l'equip en rebre gols després de començar la segona meitat. Entenem tots plegats que encara veus molt marge de millora en aquest equip, no?
8: Sí, jo crec que sí. És veritat que quan va acabar Cádiz, pues, bueno, vam parlar d'això, però just... van arribar al parón de seleccions i se'n van anar 6 jugadors, no? I, bueno, un vol fer equip, però està costant amb certes coses pues, poder treballar amb normalitat. La setmana passada teníem 10 baixes, però està clar, jo estic convençut. Ho deia aquell dia, ho vaig dir el dia de l'Albacete, que és un equip que ens van quedar 2-0, però ens van crear moltes situacions i ens van poder marcar en diverses ocasions bastant clares. En Gata va estar bé, pues bueno, que és millor, per suposat, créixer guanyant per l'ànim de l'equip, que jo estic molt content com la gent està responent i entrenant, però que crec que tenim marge de millora, no? I hem de ser un equip més sòlid en tots els aspectes, no? I bueno, en aquest camí estem treballant i el que veig sí que m'agrada. Jo crec que la gent el dia a dia està treballant molt bé i hi ha ganes de millora i ja, pues ara hem de recuperar tothom, que hi hagi competència i que això ens doni, pues, bueno, una mica més nivell per afrontar els partits.
1: Diumenge rebeu el Mallorca, en teoria un altre equip cridat a tornar a Bages, que és un partit de primera, ho era la temporada passada. Aprofito per preguntar-te qui veus com a rivals directes en aquesta lluita.
8: Està clar que és molt d'hora, però és veritat que hi ha equips que s'han posicionat i si es posiciona és per alguna cosa, no? Jo crec que a nivell de plantilles, pues, Almeria, Mallorca... són dos plantilles que crec que fetes per pujar i amb dos molt bons entrenadors i ara mateix pues, bueno, és veritat que el Castellón i l'Eibar pues, estan un punt per sobre a nivell competitiu, no? Perquè porta una manera d'entrenar, una manera de jugar de fa temps, un bloc que ja l'any passat van demostrar que podien competir, van acabar molt bé la Lliga i bueno, que estan seguint la mateixa línia, no? Però ho penso de veritat, jo crec que és una categoria on quan la gent fa les coses bé et pot donar per estar dalt, no? I no que sé, el mateix Sabadell, per exemple, que ha començat molt bé, no? I està fent les coses molt bé. Jo no crec que sigui impossible que el Sabadell es foti de la segona, no? Igual la primera, un equip que acaba de pujar, veus que és impossible que pugui estar en llocs europeus o lluitant coses, no? Però a segona sí que pot passar, perquè és una categoria que bueno, que és més igualada, que premia els equips que ho fa bé i igual de a priori poden ser aquests equips, però després hi ha molts equips que es poden ficar i a l'Oviedo mateix i altres equips que em deixo que tenen plantilles per poder estar a dalt.
0: Tenint en compte aquesta igualtat, qui que donaries per bo entrar a play-off? O tot el que no
8: bueno,
0: sigui entrar...
8: Jo he tingut una experiència molt dolenta a play-off i molt dura amb el Llevant, que va a un minut de pujar per un penal i bueno, és un play-off és molt dur. I, bueno, i no parlar, l'Edu sabrà, es pot parlar
0: sí.
8: De moltes situacions amb el Girona, no? Bueno, jo no vull pensar molt en d'allò, jo sé l'objectiu que té el club i hem d'anar pas a pas i bueno, si després aconsegueixes l'objectiu per la via llarga, pues collonut, tots estarem supercontents, però el payoff és dur i el que hem de fer és pensar en el dia a dia i amb tranquil·litat.
9: La tria de l'entrenador després de l'etapa post-Mitchell era complicada, tot i que fos després del descens, i evidentment no era una decisió fàcil pels que l'havien de prendre, ni tampoc pel tècnic que havia de substituir Mitchell, després d'haver-lo situat, per exemple, a la Lliga de Campions. Com ha estat aquesta transició, i si creus que us assembleu una mica a l'hora d'entendre el joc, perquè ja viu, estant en contacte les dues últimes temporades, ell com a entrenador del primer equip i tu al filial?
8: Bueno, jo no em vull comparar amb Mitchell, jo per mi... Ja et dic, per mi, jo què sé, no és una pressió extra ni molt menys, per mi és una il·lusió molt gran el que
10: m'agafessin a mi com a substitut d'ell, i a nivell personal, pues, bueno, em semblava un gran tipus, i que quan tenia els 2 anys que jo vaig estar baix em va respectar sempre, i bueno, no parlaré d'ho, el que ha fet, no? Jo simplement vull fer el meu camí, a mi m'agraden certes coses, segurament a ell és un altre tipus d'entrenador en moltes coses, i amb altres sí que estarem més a prop. Jo ho veia des de fora, tampoc he vist molts entrenos, perquè entrenàvem en un altre lloc, he tingut contacte amb ell i tinc un bon d'allò, però no em vull ni molt menys comparar amb ell, simplement, pues, bueno, jo crec que ell és història i jo vull ajudar l'equip a que pugui tornar a primera i ja està.
1: Que acabo amb una qüestió ambiental que li sento dir tot sovint al Xavi Soler, que té a veure amb les assistències i l'actitud del públic que va a Montilivi. En alguns moments ens ha semblat que l'afició del Girona era fins i tot massa exigent amb la realitat de l'equip. Podia haver-hi el perill que l'ascens a segona punxés una mica el globus, el descens a segona punxés una mica el globus, però la realitat està sent el contrari. Jo fins i tot, i no sé si coincideixes, hi ha un ambient força positiu.
10: Sí, coincideixo totalment. A mi, jo estic contentíssim, ho he dit a la roda de premsa diversos cops, ens estan ajudant molt, jo crec que l'ambient, bueno, no sé si és inesperat, però sí que igual podries pensar que després de l'estiu que hem tingut i de baixar, pues que estigués una mica enrarit, i ha estat al revés. Ve molta gent, ens anima, ens està ajudant molt els partits de casa, i jo només puc estar agraït, no? Perquè jo crec que ajuda molt el jugador que tinguin un públic que estigui amb ell, que no li recordi lo de l'any passat, que al revés, que estigui animant, inclús no fent un superpartit, estiguin allà amb l'equip. Així que jo en aquest sentit estic, la veritat, molt content, i espero que el diumenge pugui ser, ja estic segur, perquè no em falla cap dia, pues sigui igual.
1: Doncs diumenge, ho diu el Quique Álvarez, aquest Girona-Mallorca amb regust de primera divisió, tot i que circumstancialment serà segona. Quique, moltíssima sort, gràcies, i a veure si podem parlar aviat amb l'ascens del Girona primera.
10: Molt bé, gràcies a vosaltres.
11: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
12: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
13: Quan vulgui.
12: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
13: Tot el temps que vulgui.
12: I totes les bombolles que vulgui?
13: Totes les bombolles que vulgui.
12: I tot el relax que vulgui?
13: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: Com et dius?
18: Josep.
17: On vius?
18: A Blanes.
17: 2+2?
18: 4.
17: Capital de França?
18: París.
17: Qui sóc?
18: En Peyu, no?
17: Amb qui tens el mòbil?
18: El mòbil...
17: La fibra?
18: La fibra.
17: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
18: Això.
17: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
11: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
19: Bon dia, Catalunya.
11: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
20: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
21: Són les 6 del matí, bon dia.
22: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
23: Bon dia, són les 6.
24: On les Bárcenas ja s'havia escapat de les mans del Partit Popular.
25: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
26: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
11: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
27: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
11: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
27: Totes les preguntes.
11: Amb Ricard Ostrell.
27: El matí de Catalunya Ràdio.

0: cinquè quart.
1: 20 minuts i les 9, temps pel bàsquet avui, carregadíssim, no perdré ni un segon. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I començarem pel fet més recent i impactant. Derrota del Madrid, una altra, en aquest cas a la pista del Hapoel de Tel Aviv. És veritat que el Madrid perdia de 20 al descans i que ha jugat el desavantatge en un molt bon tercer quart, o molt dolent del Hapoel, com vulgueu, però ha acabat perdent, i a més perdent clarament. Tres partits, tres derrotes de l'equip de Pedro Martínez a Europa, i em diu el Joan Fitó que el Madrid mai havia començat a Europa palmant els tres primers partits, per tant és un registre històric negatiu. Ernest, què et sembla?
3: D'entrada em sembla que les xifres són molt cridaneres, però em sembla menys important que abans, perquè també és veritat que mai l'Eurolliga havia sigut tan competitiva amb tants diners, que el Madrid ve de ser supercampió i això també et relaxa, i que aquest equip, clar, és nou, i molts dels jugadors doncs no han tingut mai un entrenador com el Pedro Martínez, i per tant doncs, en fi, a mi això em diu relativament poc, veient que els últims anys equips han guanyat l'Eurolliga doncs venint de darrere, fent una gran segona volta.
1: Tota la raó, Ernest, perquè això només ha començat, i que el Madrid té plantilla i entrenador pel que vulguis, però tan cert com que aquests jugadors no han tingut mai un entrenador com Pedro Martínez, com que els projectes en equips grans a Pedro Martínez no li han anat tan bé com en equips més modestos, però vaja, té evidentment temps de sobre per arreglar-ho. Laura, com ho veus?
4: Sí, sí, aquí teníem el gran dubte, no?, quan parlàvem del tema del Pedro amb el Madrid. Al final s'està veient. És evident que té una manera de portar els equips que costa arrencar, que tots els jugadors s'han de posar al seu lloc, que està en un club en el qual ha de guanyar sí o sí, que la doble competició és molt exigent, etc, etc, però els tres resultats el que posen és un estat d'alerta evident, i jo estic amb l'Ernest. Jo sóc de les que segueixo creient en els projectes de Pedro Martínez, segueixo creient que això, si se li dona tranquil·litat i se li dona aquest marge, això tirarà endavant. Però sí que és veritat que la pressió del club com un Real Madrid aquí és on les coses poden trontollar.
1: Valles.
2: Bueno, jo posaria en context, de les tres derrotes, les tres han estat fora de casa. Les tres han estat fora de casa.
1: És cert.
2: Sobretot, jo poso l'accent a que venia de guanyar de 40 a Baskonia, de 30 a l'Unicaja en pretemporada, i per tant ens pensàvem ja que l'efecte Pedro Martínez era immediat.
1: Ah, i de guanyar la Supercopa d'Europa.
2: A Dubai, a la pròrroga, sí. Però ja com a mínim va estar més ajustat, no? Jo crec que hi ha un problema que també hem d'acceptar, que hi ha jugadors que es fan grans i que Campazzo avui, per exemple, 3 punts, però sense dominar l'escenari com havia fet insultantment els últims anys. I després l'única cosa que també vull treure importància relativa és que la temporada passada van haver-hi molts equips amb moltes derrotes en aquesta lluita, perquè hi havia molta igualtat, i fins ara, cert que el Madrid ha perdut els 3 partits, però també és cert que els ha perdut avui de 4, a Dubai de 1, i al camp de l'Efes jo crec que de poquet també, no? Per tant, bueno, no hi ha hagut cap partit d'escàndol.
1: Molt bé, doncs veurem com evoluciona aquest Madrid de Pedro Martínez. Salto al femení. Avui jo sincerament pensava que estaríem parlant de la classificació de l'Uni Girona per la seva setena Eurolliga, però no. Ahir jugava a Fontajau contra el Conut, caixa o faixa, qui guanyava passava a l'Eurolliga, i va palmar clarament de 12 l'equip gironí, tan clarament que Roberto Íñiguez deia això.
5: Esto es realmente jodido. Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Digerirlo y pasar el mal trago, y como es el deporte, mejores ellas y ya está. Sobre todo en el aspecto atlético, en el aspecto físico, en el aspecto de competir el partido, otro nivel. Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. Si no ganamos en casa a Enla, que estar en Euroliga. O sea, que es justo que no estemos.
1: Pel vista del partit, té raó Íñiguez, i pues, veient el marcador no cal donar-hi gaire més voltes. Laura, la pregunta és Sí, era previsible que el Conut fos millor que l'Uni. Vaja, si és una gran petardada o no, o té sentit basquetbolístic aquesta derrota.
4: Home, Conut té un cinquet important, un cinquet de nivell, val? Un cinc inicial que diries, home, no és fàcil, però estem partint de que Girona juga a casa, això ja per començar, i que el més normal és que tota aquesta plantilla, que és veritat que és nova i és veritat que s'ha de cohesionar, tingui suficient nivell com per plantar cara al partit. El partit no va tenir ni cara. És a dir, aquí ve, suposo, la reflexió i per què Roberto Íñiguez està com està, no? És a dir, s'ha vist molt lluny de lo que és el nivell Eurolliga.
1: Veu, va arribar a dir ens falta qualitat, això. Gairebé el primer partit de la temporada és fotut.
4: Això és fotut i fa mal a tots, els de dalt i els de baix. És a dir, aquí hi ha repartit a tot arreu, no? Però també et diré una cosa, de les quatre eliminatòries, els quatre equips de casa que eren els favorits han perdut.
1: Caram.
4: Això també diu molt, no? És a dir, que no estem parlant d'unes eliminatòries senzilles, però, vaja, és una patacada grossa per Girona, s'haurà de refer, i sobretot per tot el que és el projecte de que Íñiguez porti equips d'Eurolliga, porti títols, etcètera, etcètera, no? Llavors aquí estem parlant d'un... Bueno, s'haurà de treballar molt.
2: I jo volia afegir dues coses. Una, amb tot el que està passant en el bàsquet femení, que evidentment tot està creixent, però veiem que Mariona Ortiz, la de Calella, ha deixat el cas de Montserosa aquesta setmana, no? Abans de començar la Lliga, per anar-se'n al Project B, que és un projecte de partits amb diners al darrere, amb jugadors que se'n van a l'NBA quan està la Lliga en joc, amb les finestres FIBA que arriben tard i que arriben de l'NBA. Jo vaig patir ahir, sincerament, ja sé que Iana Martínez és molt diferent, però és una jugadora que ha vingut aquí per créixer amb el Roberto Íñiguez i amb Eurolliga, no? I quan vaig veure la patacada, ostres, vaig pensar que aquí no hi hagi cap situació incòmoda,
4: home,
2: no?
4: És que no seria estrany. És a dir, si tu fas un contracte en el qual ho poses com a una de les teves prioritats, vés a saber què hi ha en aquest contracte i vés a saber què et pot arribar de fora quan tu no jugaràs a Eurolliga, no? Clar. I amb el Mundial que ha fet aquesta noia, estem parlant d'una estrella a nivell europeu, ja.
2: Que també he dit, Laura, que tu li pots agafar i dir, no, Iana, però doncs ara carrega't l'equip a l'esquena per ser campions d'Eurocup. Sí, però ella tenia un objectiu molt clar, no?
4: Per sí, això clar, tu has de fer, clar, tu faràs la feina de mimar-la, de cuidar-la, de donar-li motivació, inclús no sé si hi haurà algun fitxatge més per reforçar l'equip, perquè puguis classificar-te per la segona volta de l'Eurolliga, però el que és cert és que aquí hi haurà temptació externa segur.
1: Bé, doncs ens han fotut la por al cos entre el Valles i la Laura, amb una dels grans atractius de la plantilla de l'Uni Girona aquesta temporada. El que és segur és que a l'Uni li tocarà continuar la temporada europea via Eurocup. També juga a l'Eurocup, en aquest cas la masculina, al Manresa, que va perdre a la pista del Pau Salònica ahir. Vaja, i encara bo, perquè el viatge va ser per llogar-hi cadires. I demà, a les 7, com sempre, a la sintonia digital de Catalunya Ràdio, tot gira Eurolliga, Besiktas-Barça. El Barça, Ernest, s'hi presenta una victòria, una derrota. Què hem d'esperar d'aquest partit de demà?
3: Bé, d'entrada, sobre el paper, el Besiktas ja és un equip més de la Lliga del Barça. Vull dir, és un equip que pot lluitar per play-in, veient com ha començat la temporada. No estava previst, però veig que després de guanyar la pista al Maccabi, després d'haver fet un partit a punt de guanyar contra el València, jo crec que és competitiu, veient noms que tenen, que els hem vist a l'Eurolliga doncs, els últims anys, com per exemple Wilbekin, Korkmaz, tenen Zizic, no? Tenen una plantilla que jo crec que la jornada 3 i amb tot per jugar encara, diguem-ne, que és competitiva, i a pista contrària crec que el Barça, amb aquest, que és aquest Barça, diguem-ne, que està en creixement, en formació, segueix sent un rival. És que ara ja pràcticament et diria que qualsevol rival és un rival a tema, però aquest Besiktas, a més, és que no el veus a venir. Aleshores, no sabem encara què serà, però pinta que no està malament.
1: Això us ho aniré preguntant gairebé setmana a setmana. Laura, Xavi, què us està semblant aquest incipient Barça de Sekulić?
2: Bé, jo bàsicament el que veig és que té els ingredients com per ser un equip que si realment encaixa, pot ser un equip que físicament a l'ACB, estic parlant de l'ACB, pugui treure rivals de pista, però també estem veient que a l'Eurolliga és que molts equips tenen aquest tipus de jugador físic, no? Molts. I veiem l'exemple des del de Dubai. No perquè perdessin, no perquè hi hagués Xavi Pascual, no perquè hi hagués Xenguella, sinó que van a un nivell físic, a igualtat deia nivell físic, hòstia, hi ha equips que tenen més talent. Llavors aquí és on em preocupa en l'Eurolliga, no?
1: Laura?
4: Sí, talent, i al final el que dèiem de la cohesió. Jo veig un equip, és dèbil ara mateix, aquest equip té moltes fissures de que jugadors vagin per lliure, i si físicament vas per sobre, com és el cas de CB, com ara bé deia el Xavi, doncs acabaràs guanyant i l'acabaràs tirant endavant aquell partit. A Eurolliga doncs hi ha aquests dubtes, però sí que és cert que va guanyar el primer partit contra Efes, per tant són capaços. I aquí és on ens tenen una mica enganxats com a equip, no? Jo veig un equip que és com té una xispa de cop i volta que et desmunta i et remunta i no es deixa perdre partits, però alhora és dèbil.
3: No vull... Sí, hi ha moments que fan autèntica basarda. En el partit hi ha moments que fan autèntica basarda. I després, doncs, mira, perquè doncs, tenen energia, n'hi ha tres o quatre que sí que doncs, tenen molts punts a les mans, com Panther, per exemple, Joel Parra, doncs, Justin Anderson, doncs ho aixequen. Però hi ha moments que dius, ostres, aquí hi ha nivell realment per competir per playoff. Bé, acaba de començar, és un projecte nou.
1: Veurem. No vull acabar, i ara vaig enrere del tot... sense passar per la primera jornada de l'ACB, extraordinària victòria del Lleida a la pista del València, però vull acabar preguntant al Valles per la derrota de la penya a Lugo, a la pista del Breogán, una penya que venia de celebrar com es mereixia el triomf a la Supercopa. Com interpretes aquesta derrota? Com una mica de ressaca, o que ens hem d'acostumar que la penya pot ser una mica això, capaç del millor i del pitjor?
2: No, el que ens hem d'acostumar és que la radiografia d'aquest equip és que tothom sap que en quant a talent és difícil trobar un equip amb jugadors amb tant talent com Ricky, com Lapro, com Tomic, però que físicament són un equip que evidentment no és al nivell, ja no parlo del Barça, per estar rendint a un nivell molt alt, que és el que li va passar contra un equip com el Breogán de Lugo, un Breogán que va començar un mes abans la pretemporada perquè va disputar la fase prèvia de classificació de la FIBA Champions League, i que li va clavar 110 punts sense pròrroga, no? Clar, si tu no defenses, Jordi, en aquesta Lliga ACB, escolta, els equips saben a què juguen, hi ha molt de talent, per tant, gaudirem molt i disfrutarem molt al davant, però els partits s'han de guanyar al darrere, també.
1: Doncs la penya, que precisament enceta la segona jornada de Lliga, dissabte a les 6 a casa contra l'Andorra, del Xavi Mujal. Cor dividit en aquest cas el que tindrem. Senyors i senyora, ho deixarem a... Bueno, el Valles i l'Antoja no, però jo sí que m'estimo...
2: Sí, sí, són molt de Mujal.
1: Jo m'estimo el Mujal i també m'estimo el Joventut. Antoja, Ballesteros, Macià, abraçada, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre, tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
7: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
8: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Recta final del Tot Costa, obrim pàgina de motor. Aquest cap de setmana tenim MotoGP al Japó, Fórmula 1 a Malàisia i encara dura el Rally del Marroc amb 22 catalans. Damià Aguilar, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Al circuit de Motegi, torna Maverick Viñales després d'una llarga lesió i torna amb força.
9: Sí, amb la força de les seves declaracions. Viñales, que té l'espina clavada de l'acord que tenia amb KTM per renovar, que després la marca va obviar. Viñales s'ha perdut 4 caps de setmana per lesió i fa 15 dies el van cridar per fer un test a Àustria. Diu que no entén com pensen.
10: Yo realmente pensaba que no iba a correr más este año. Pero me ha sorprendido que me llamaran, sí, porque al final un test, luego la moto del año que viene, no sé, es todo muy, no sé, no lo entiendo, no les pillo por qué piensan, no lo sé. Es que no lo sé. Muchas veces he intentado encontrar una lógica a todo lo que me ha sucedido en estos 4 o 5 meses y no encuentro ninguna.
9: Semblen les declaracions d'algú que no té res a perdre.
1: I que està cremat.
9: Sí, però avui sí que ha dit que aspira a seguir lligat a MotoGP l'any que ve com a reserva o provador. El cert és que estadísticament sempre hi ha pilots de baixa per caigudes.
1: Això és cert. Motegi és el circuit on l'any passat Marc Márquez es va proclamar campió del món i, a més, és territori Ducati.
9: I Ducati s'ha apuntat les darreres 3 sprints i les darreres 4 curses de gran premi. Márquez diu a DAZN que vol els 37 punts.
11: Sabes que circuitos vas a sufrir más o otros menos, circuitos que lo van a salvar mejor, otros peor, pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno, y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos, y nuestra faena es sacar el máximo puntos. Esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
9: El Tro de Cervera té bones sensacions, però a partir de demà començarà a tastar el nou asfalt i entendre si li anirà bé o no. El que sí que ha aclarit és que els problemes de frens d'Àustria no s'han de repetir. Jorge Martín és el líder, amb més 12 sobre Márquez i més 42 sobre Bezzecchi. Els horaris del Gran Premi del Japó, 16a de 22 curses, són dissabte esprint a les 8 del matí i diumenge cursa llarga a les 7, sempre a hora catalana, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: Tocarà matinar aquest cap de setmana. També és cap de setmana de Fórmula 1 a Malàisia.
9: Sí, és la cursa corresponent a Bahrein, que l'han passat a ser Sepang per la guerra del Golf Pèrsic, que es diu oficialment Gran Premi de Bahrein a Malàisia. 16a de 24, Kimi Antonelli és el líder, té més 66 sobre George Russell i més 103 sobre Lewis Hamilton. La cursa de Sepang és a les 9 del matí de diumenge, hora nostra.
1: Gran premi de Bahrein a Malàisia. Quins equilibris que fem en nom de la geopolítica. I fem actualització de com va el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids, amb 22 catalans en competició.
9: Edgar Canet passa a encapçalar la general de motos d'aquest Rally del Marroc. Després de la tercera etapa han estat 300 quilòmetres cronometrats al voltant de la ciutat de Zagora. El pilot de la Garriga ha estat quart a l'etapa, a 2 minuts 45 segons del guanyador, el seu company de KTM, Luciano Benavides. Els cotxes, Carlos Sainz i Dani Olivera són els nous líders. Ara amb més de 3 minuts sobre el nord-americà Seth Quintero i 6 minuts sobre Nani Roma i Alex Zaro. L'etapa la guanyada Sebastián Loeb. Demà quarta i penúltima etapa, també als voltants de Zagora, però seran 320 quilòmetres cronometrats.
1: Gràcies, Damià.
9: Adéu.
1: Minut i mig i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
12: Deixem la final del Mundial de Clubs d'handbol amb el Barça perdent de 6-20-26. Mira, ara en fan un altre els alemanys. De 7 amb el Veszprém, 20-27, quan ja és el partit a la segona meitat. Tenim en joc partits de la Nations League. L'Alemanya Sèrbia, de moment empat a 0. Ter Stegen no és titular. El Grècia a Països Baixos de Xavi Hernández, de moment també amb empat a 0, i el Dinamarca-Portugal sense gols també. Aquí Cancelo és titular, per cert.
1: Però t'has jugat tots, Cancelo.
12: Doncs, sí que tornarà amb minuts, ja li convé una mica, perquè el Barça tampoc no és que hagi jugat molt en aquest inici de temporada. I deixa'm dir que la Maria Àngels Daura s'ha endut l'entrada doble per presenciar diumenge al Camp Nou el Clàssic Femení. Els que no heu tingut sort, estigueu atents demà perquè potser en tenim una altra.
1: Gràcies, Sònia.
12: Fins demà.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Xavi Vall i el Manel Gil al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7. Ara, Catalunya nit, llarga durada, pendent de l'amenaça d'aiguats al sud de Catalunya. El president, què li ha semblat això de la UEFA?
13: Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons. Alerta i ben lluny.
12: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal. Diversos ajuntaments del sud de Catalunya ja es preparen per un episodi de pluja que podria deixar, en alguns punts, fins a 220 litres fins demà al migdia. El que preocupa és que hi pugui haver una important acumulació d'aigua. Bona nit, són les 9.
13: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
12: El vespre ha estat més tranquil del que es preveia i la tensió ara està posada en la matinada i la primera hora del matí de demà. Comencem fent una primera connexió amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
14: Bona nit, doncs, molt pendents aquesta matinada que reactivaran les pluges cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. Molta precaució, molta prudència, perquè estem parlant de pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora des del Montsià i s'aniran extenent cap al Camp de Tarragona ben bé fins al migdia i, a més, en aquest sector entre el Baix Ebre i el Montsià es poden acumular en aquest episodi més de 200 litres per metre quadrat.
12: Pendents de tot això, aquest informatiu avui s'allarga una hora fins a la mitjanit.
3: I en aquest Catalunya Nit també segurament sabrem quin serà el sentit del vot de Junts respecte als decrets d'habitatge. A aquesta hora els de Puigdemont celebren una executiva extraordinària per decidir si donen llum verda al primer dels decrets. Totes les formacions ja s'han pronunciat, també Coalició Canària, que ho ha fet fa poca estona. Així que totes les mirades se centren ara en Junts. Si s'absté o hi vota a favor, el decret prospera. Si no, el podria fer caure. Mentrestant, al carrer, la pressió va en augment. Són les cassolades que hi ha hagut a les 8 al vespre en moltes places de Catalunya i el sindicat de llogateres ha anunciat que s'afegeix a l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya a Barcelona. Ho està seguint la Clàudia Sierra. Bona nit, Clàudia.
15: Bona nit. Doncs fa ben pocs minuts que ha acabat aquesta concentració aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona, però fins fa ben poca estona la plaça ha quedat pràcticament plena en aquesta cacerolada convocada pel sindicat de llogateres per fer-se sentir i posar pressió als partits, especialment a Junts, perquè demà votin sí als decrets.
3: Doncs sabrem segurament si serà així o no al llarg d'aquest informatiu. De seguida entrevistarem també a Carme Arcarazo, que és portaveu del sindicat de llogateres.
12: I al Parlament, el debat de política general acaba amb el rebuig de tots els partits, excepte d'Esquerra, a la proposta estrella de Salvador Illa sobre l'habitatge, la compra de pisos a mitges entre particulars i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat, però el govern afirma que ho tiraran endavant igualment.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
12: On sí que els comuns han fet costat a Illa és a l'hora de rebutjar la reprovació que havia demanat Junts.
3: Avui fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre i aquest vespre hi ha hagut mobilització independentista al centre de Barcelona, centenars de persones que no volen que giri full.
18: Cosa que vulguin fer, que això ja ha passat, i passar pantalla, i passar pàgina... No! Qui ho ha viscut de dintre? Això no ho pot oblidar.
12: I l'escopeter que va ferir Roger Espanyol afirma que no tenia intenció de ferir-lo. Els quatre policies acusats han afirmat davant del jutge que l'ús de pilotes de goma estava justificat.
19: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
12: El cas quedarà vist per sentència demà.
3: I de nou avui hem tornat a sentir Vladimir Putin amagant amb utilitzar armes nuclears si Occident s'ho busca, diu.
20: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita, si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'inactació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
12: I en l'apartat cultural anirem de concert. I Evanescence actua a aquesta hora a Badalona. Ens ho explicarà el Marc Ruiz, que ho està seguint en directe.
3: I la Marta Vives ens portarà al Lliure. Recupera una obra que només es va poder veure en una sola funció. Va ser el 2020 i tot seguit va arribar la pandèmia. L'obra que ara rescata és Bubetoyà, la necessitat d'un illa.
12: I els esports, Sergi Andreu, bona nit.
5: Bona nit.
12: Què destaquem?
5: Doncs mira, tenim en joc la final del Mundial de Clubs d'handbol, que es disputa a Egipte, la juga el Barça contra el Veszprém. Som al minut 10 de la segona part i el Barça perd de 8, 21-29. Molt han de canviar les coses si el Barça vol endur-se aquest títol. D'altra banda, la UEFA ha afirmat avui en un comunicat que ja han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte per la seva investigació. El Barça recorda, en un altre comunicat fet a posteriori, que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. I també expliquem que el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. Demà passarà proves mèdiques per saber si hi ha lesió o no darrere d'aquestes molèsties que arrossega la cuixa dreta.
3: Doncs tot això i més coses des d'ara i fins a la mitjanit, quan entregarem la paraula a Vicenç Altaió, el poeta i editor que tancarà avui aquest Catalunya Nit, que allarguem una hora més de l'habitual.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: litres en menys de 24 hores.
1: Mantenim nivells molt elevats dels avisos de situació meteorològica de risc, nivells de color vermell, els que veiem de 5 sobre 6, sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
0: De moment, el telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar de trucades. Els bombers han fet una cinquantena de serveis, cap però de gravetat. Com a mesura preventiva, alguns ajuntaments han tancat escoles i equipaments municipals aquesta tarda. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i demana molta responsabilitat als ciutadans, sobretot evitar desplaçaments innecessaris. Imma Soler, la sotsdirectora.
2: Demanar-li a la gent que sigui prudent, que abans de fer algun desplaçament, abans d'anar amunt i avall, que mirin com està el radar meteorològic, no sigui que estigui plovent en la seva zona. Si és aquest el cas, doncs que s'esperin a que passi aquesta intensitat. Si volen sortir i veuen que en aquell moment està caient molt fort, doncs, evidentment, no sortir del lloc on estiguin.
0: Tot i que el risc molt elevat s'allarga, com dèiem, fins demà cap a les 2 del migdia, el cap de setmana també es preveu que continuï sent molt inestable.
3: El cert és que fins ara les Terres de l'Ebre no s'han registrat incidències destacades. Tot i això, sí que ajuntaments i veïns es preparen per si durant la nit, la matinada i el matí de demà, a primera hora, doncs la pluja torna amb força. Amposta, Jordi Barranca, bona nit.
4: Hola, Agnès. Sí, bona nit. Com dèieu, fins a 9 ajuntaments, penseu, tant del Baix Ebre com del Montsià, han suspès aquest migdia ja les classes i fins i tot també alguns ja ho han fet fa hores, diguem-ne, per demà divendres. En qualsevol cas, tothom es manté a l'expectativa del que pot passar, sobretot a partir d'aquesta matinada i demà al matí. Hem parlat amb diversos alcaldes dels municipis que solen ser els més afectats durant aquests últims anys amb els successius temporals que hi ha hagut, i això és el que ens han comentat. Hem parlat, per exemple, amb Xavier Reverter, que és l'alcalde de la Ràpita, aquí al Montsià, però també Lluís Soler, alcalde de Deltebre, i això és el que ens deien.
5: Hem tancat les escoles, els equipaments municipals, el pas alternatiu de vianants del pont de Sant Josep, hem restringit l'estacionament en alguns carrers i hem preparat el tancament de les zones potencialment inundables.
6: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat dels equipaments municipals.
4: Això des del punt de vista institucional. Pel que fa als veïns, en els punts més crítics, com pot ser, per exemple, la franja litoral d'aquesta comarca, és a dir, municipis com la Ràpita, però també Alcanar, amb zones molt concretes com Alcanar Platja, els veïns han fet murs de contenció amb sacs de sorra o bé han fet directament barreres amb fustes per evitar que quan arribin les pluges l'aigua entri als seus habitatges. D'altres fins i tot s'han autoevacuat. És el cas de les persones que viuen al tram final del Barranc del Llop, o dit d'una altra forma, les persones que viuen a les 10 cases que s'han d'enderrocar perquè pel perill d'inundació. Hem parlat amb un dels veïns, que és el Didac Pla.
7: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
4: De fet, el mateix ajuntament els havia ofert preventivament passar la nit fora en un hotel. I pel que fa a les infraestructures, un altre punt clau, el que s'ha fet durant aquests últims dies també i setmanes, també de forma preventiva, és netejar tot el que són lleres de rieres i barrancs, que normalment baixen molt secs, però que quan plou arrosseguen tot el que poden, i també s'ha netejat el que són els embornals per mirar de contenir al màxim aquesta aigua que es preveu que pugui arribar.
8: Doncs gràcies, Jordi. Més avançada la nit tornarem a connectar amb tu. Una abraçada.
4: Igualment.
8: On ja ha començat a ploure amb ganes és a Castelló. En alguns punts s'han registrat més de 100 litres per metre quadrat, però tampoc hi ha, de moment, incidències destacades. Sí que s'han suspès les classes en més d'un centenar de municipis i s'han cancel·lat els trens de mitja i llarga distància que uneixen València amb Catalunya. L'avís vermell de perill es mantindrà fins demà. Anem cap a València. Marta García, bona nit.
9: Què tal? Bona nit. Les previsions diuen que la situació més delicada es viurà en les comarques de Castelló entre les 2 de la matinada i les 8 del matí. Són pluges irregulars i torrencials relativament curtes, d'una hora a hora i mitja, més o menys, que fins ara han deixat eslida la Plana Baixa com a localitat on més ha plogut, 130 litres per metre quadrat. Xodos o Aín també han superat els 100 litres i ara pareix que està descarregant també en força sobre la Safor i la Vall d'Albaida. Situació estable, això sí, també en rius i embassaments. aparcaments. De moment hi ha tranquil·litat i ni bombers de Castelló ni tampoc els de València han hagut de fer eixides. De fet, el centre d'emergències només ha informat d'11 incidents menors, 11 només. A hores d'ara segueix en marxa una nova reunió del centre de coordinació d'emergències, valorant la situació, però sobretot també establir les pròximes actuacions, ja que, com vos dèiem, les previsions diuen que sí que la

0: La matinada pot ser més complicada. És per això també que no es descarta ampliar ixe nivell roig a l'interior de les comarques centrals de València. A les 6 de la vesprada, Renfe ha suspès el servei de Rodalies, com ara dèieu, també la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya. I això sí que ha generat malestar entre els usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. De fet, encara hi ha gent afectada per aquestes cancel·lacions. Empreses, com per exemple Ford, Almussafes o els supermercats Consum, en les zones amb avís roig, han enviat els treballadors a casa. Un centenar de localitats han suspès les classes tant avui com demà i això afecta gairebé 360.000 estudiants. I avui sí, els ES Alert han arribat en molta anticipació. Els primers, per exemple, els de la zona de Castelló, s'han enviat a les 10 del matí.
1: Gràcies, Marta. Fins després.
0: Fins després.
2: Dos minuts i arribarem a un quart de 10 de la nit. És una hora en la que estem molt pendents també de l'executiva telemàtica de Junts per Catalunya, que ha arrencat ara fa pocs minuts. La cúpula del partit està definint si facilita demà al Congrés la convalidació del decret d'habitatge de la Moncloa, que inclou el veto als desnonaments de persones vulnerables i també la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer. Després del sí confirmat de la resta de forces de la investidura de Pedro Sánchez, amb l'últim sí de Coalició Canària que ha arribat ara fa ben poca estona, els juntaires tenen la clau de la votació. Jordi Corbalán, bona nit.
3: Bona nit.
2: Què sabem a aquesta hora? Quin és l'ambient d'aquesta reunió, que és telemàtica, per cert?
3: Sí, sabem que la reunió ha començat poc després de les 9 de la nit per debatre i, en principi, decidir si faciliten o no l'aprovació del primer reial decret que es votarà demà al Congrés, el reial decret antidesnonaments. El segon ja es dona per fet que no rebrà el suport de Junts. És, com deies, una reunió telemàtica, per bé que a la seu del partit hi ha el secretari general Jordi Turull, arribat poc abans de 8:45 del vespre. Un any després de trencar relacions amb el PSOE, els de Puigdemont tornen a tenir la clau de l'esdevenir de la legislatura espanyola, tota la pressió sobre els 7 diputats juntaires al Congrés. El sí crític al decret antidesnonaments anunciat pel PNB aquesta tarda, un partit amb el qual Junts manté relacions fluides, podria aplanar el camí perquè aquest decret tirés endavant, perquè, de fet, amb una abstenció juntaire n'hi hauria prou perquè s'aprovés. Però fonts de Junts admeten que hi ha una forta pressió social en aquests moments que complica també justificar que es tombin les mesures antidesnonaments. Amb tot, ahir a aquesta hora, tot just fa 24 hores, en un acte amb la Pimec, els empresaris de la petita i mitjana empresa amb qui Junts també manté bones relacions, Míriam Nogueras feia aquest avís.
4: Nosaltres no tenim cap por a cremar-nos per seguir defensant els interessos de les famílies de Catalunya i també del teixit empresarial i productiu del nostre país.
3: I és que després de l'acostament al PSOE de començaments de setmana, la mateixa Nogueras admetia ahir, després d'analitzar, de llegir el text del Reial Decret, deia que estava decebuda i preocupada perquè no protegia prou els petits propietaris, que era un dels objectius de Junts per Catalunya. El vot en contra, doncs, també és ara mateix una opció que hi ha sobre la taula. No seria la primera vegada que els de Puigdemont fan descarrilar un decret d'habitatge i fa un any, recordem-ho també, van fer caure la reducció de la jornada laboral de Yolanda Díaz. Si no hi ha cap gir de guió, el sentit del vot l'hauríem de saber aquesta nit a través d'un comunicat de premsa. No hi haurà declaracions. Hi haurà un comunicat de premsa quan s'acabi l'executiva, que ens diuen que pot ser llarga.
2: Doncs aquí, com que estem fins les 12, Jordi, qualsevol novetat antena oberta i ens ho expliques. Gràcies.
3: Així ho farem. Bona nit.
2: Bona nit.
1: I mentrestant fem un salt cap a Madrid perquè la Moncloa confia a salvar aquesta votació. Junts té les seves mans donar aire a Pedro Sánchez o bé pràcticament sentenciar la legislatura. En Madrid, Paula Brujats, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
1: A veure, com respira aquesta hora el govern espanyol?
5: Doncs amb cert optimisme, però contingut. A la Moncloa confien que Junts no s'acabarà despenjant del gran paquet de mesures. No s'entendria, diuen algunes fonts, perquè el text recull bona part de les seves reclamacions, de les seves aportacions. Recorden que la negociació d'aquests últims dies va ser profitosa i el govern espanyol recorda Junts també que totes les parts han hagut de fer alguna renúncia en aquesta negociació. No és el primer cop, com ara explicava en Jordi, que a poques hores d'una votació al Congrés tot està en mans de Junts per Catalunya, tot està obert, i per això avui Pedro Sánchez els ha enviat dos clars missatges. El primer, que aparquin els interessos partidistes.
6: Pido que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas, y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
5: I el segon missatge cap a Junts, que els petits propietaris queden protegits.
6: ¿Y cuál es nuestra propuesta? Prórrogas de alquiler, frenar la especulación de los fondos buitre, pero también dar seguridad a los pequeños propietarios.
5: La Moncloa, però, ja sap molt bé que Junts no li tremola el pols en les votacions. En pocs mesos han tombat dues vegades el paquet d'habitatge. Aquest cop, però, diuen, hi ha una diferència. És la pressió social als carrers, i la Moncloa confia que això decanti la balança al seu favor. El PNB, que fins avui també dubtava, ja ha confirmat el seu suport.
7: Un sí crítico por la forma de proceder. Nos traen un decreto ley que genera muchas dudas en su aplicación y en los efectos que pueda tener.
5: Un sí crític dels nacionalistes bascos i el sí de Coalició Canària de fa ben poca estona obre aquesta tercera via per a Junts, que és la de l'abstenció. El que ja sabem segur a aquesta hora, Manel, és que demà el que caurà és el segon decret, és el que va forçar a sumar amb els contractes de lloguer indefinits. Tant PNB com Coalició Canària ja han dit que hi votaran en contra, i recordeu que aquesta mesura és justament la que reclama el sindicat de llogaters i que per això es mobilitzen.
1: Gràcies, Paula. Doncs anem cap a les mobilitzacions. Bona nit.
2: Però això és el que ha passat a les 8 en diverses places del país, aquestes cassolades convocades, en aquest cas és el so que ens arriba de la plaça del Vi a Girona, unes cassolades per l'habitatge amb desenes de persones, la més multitudinària ha estat a Barcelona. Ha estat a la plaça Sant Jaume i tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb Xavier Cussó i Clàudia Serra. Bona nit, Clàudia.
8: Bona nit. Doncs això ha passat ja fa una estona, cap a les 8 de la tarda. Ara en aquests moments molta més tranquil·litat aquí a la plaça Sant Jaume. Ja s'ha acabat aquesta concentració i el que està passant en aquests moments és que molta de la gent que estava aquí concentrada està començant a desplaçar-se cap a la plaça Catalunya, perquè la convocatòria segueix allà. El sindicat de llogateres anima a tothom a unir-se a l'acampada de plaça Catalunya, que va sorgir de forma esporàdica fa un parell de dies. De fet, aquesta serà la tercera nit. A les 8 de la tarda, què ha passat aquí? Doncs que la plaça ha quedat pràcticament plena. Persones acompanyades amb cassoles, hem vist tota mena d'estris, per fer soroll, per fer-se sentir, per posar pressió als partits que demà voten aquests dos decrets, volíem dir, d'habitatge al Congrés. Hem parlat amb algunes d'aquestes persones, moltes joves, que volen emancipar-se i diuen que no poden, com la Nàdia i la Gisela, que es veuen obligades a viure amb els pares.
9: Jo he vist amb els meus pares perquè, bueno, no em puc permetre ara un lloguer. M'agradaria poder tenir un lloguer en condicions.
10: Porto treballant des de que tinc 19 anys, però no puc ni somiar amb un habitatge. Jo visc amb els meus pares.
8: En el moment dels parlaments hi ha hagut missatges directes als partits polítics, especialment a Junts, que té la clau per aprovar el primer decret. El segon ja està previst que no prosperi. De tot plegat, en podem parlar ara precisament en directe amb la portaveu del sindicat de llogateres, amb la Carme Arcarazo, que ens acompanya en directe. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
1: Hola, Carme, et saludem des de l'estudi. Soc el Manel Elias. D'entrada, quina valoració feu del que està passant aquests últims dies a partir d'aquella imatge de la Mari Carmen i que demà hi hagi la possibilitat que es votin aquests decrets? Com ho esteu vivint?
11: Bé, doncs, aquests decrets contemplen mesures que portaven, de fet, gairebé 4 anys en un calaix, mesures que havíem escrit i que estaven bloquejades pel mateix Partit Socialista, i bàsicament el que s'ha demostrat és que només en 6 dies, quan la gent surt al carrer, centenars de milers de persones arreu de l'Estat, les coses poden canviar molt ràpid, no? Hi ha anys on no passa res i hi ha setmanes que ho canvien tot. Llavors, primer de tot, És una gran notícia que el decret Mare Carmen s'hagi aprovat al Consell de Ministres i demà veurem què passa al Congrés. Jo crec que sí que és important dir que es tracta d'un decret de mínims, és a dir, no estem parlant d'un gran decret superambiciós, sinó d'un decret que el que diu és s'han de prohibir els desnonaments sense alternatives, s'han de congelar els preus dels lloguers durant els contractes, tenint en compte que els salaris no pugen de manera automàtica. Els contractes han de ser indefinits com a la resta d'Europa, no? El que passa aquí de que se'ns acaba el contracte de lloguer i et poden fer fora sense cap causa, sense cap excusa, és una anomalia europea. I per tant, bueno, pensem que és de mínims i és de sentit comú aprovar-los.
1: Demà ja sabem que el segon, vaja, no prosperarà, o això sembla, pel que han anat dient els partits polítics, i el primer depèn ara de com a mínim una abstenció de Junts. Si finalment Junts votés que no i que hi és aquest decret, com reaccionaríeu?
11: Bé, per aquest cap de setmana ja hi ha 47 convocatòries de manifestacions arreu de l'Estat i la propera passa que faríem és una vaga general imminent. Crec que... No sé si som conscients de l'espurna que han encès el cas de la Mari Carmen. O sigui, alguna cosa està canviant, la gent està farta i ha dit prou. Això va d'habitatge, però va de molt més. És a dir, no té cap mena de sentit que treballem 40 hores i amb prou feines arribem a final de mes, que ens gastem la meitat del sou al lloguer i el que falta ens ho gastem en anar al súper i en pagar els rebuts. Això no podem seguir així. I crec que això està desbordant. O sigui, feia molts anys que no veiem un moment com aquest. Estem en un punt d'inflexió brutal i si demà la classe política no reacciona, anem cap a la vaga general, no només al sindicat de llogateres, estem ja parlant amb els grans sindicats, amb els sindicats majoritaris, i tothom veu que si decauen els dos decrets s'ha d'anar cap a una vaga general imminent, perquè no té cap sentit que la vida cada cop costi més diners i que sigui tan difícil arribar a final de mes i cada cop treballem més i visquem més empobrits.
1: Hem viscut aquests dies un cas que és poc habitual en el món de la política, i és el de Podem, que havia parlat molt malament d'aquests dos decrets, tot indicava que hi votarien en contra, però després de sentir-vos a vosaltres, el sindicat de llogateres demanant el vot a favor, el canviaran i votaran a favor dels dos decrets. Què us sembla aquest moviment?
11: Bé, nosaltres compartim que són decrets de mínims, o sigui, no són decrets que vagin a capgirar la situació de l'habitatge, sinó que són decrets que el que fan és temporalment intentar aturar una sagnia. Evidentment, nosaltres creiem que s'ha de ser molt més ambiciós, o sigui que si el que es vol és realment solucionar la qüestió de l'habitatge, hem d'adreçar baixades dràstiques del preu del lloguer, hem d'adreçar un impost a la riquesa per adquirir habitatge públic de manera massiva, prohibir les compres especulatives, evidentment els contractes indefinits, però també som conscients que hi ha gent que ho passa molt malament, no? Vull dir, ahir mateix sentíem com una altra persona, el Jorge, l'Hospitalet, es treia la vida després de l'amenaça del desnonament. La setmana passada l'Olga se suïcidava després de mesos d'haver estat desnonada. Llavors, encara que sigui de mínims, pensem que és important recollir les victòries de la mobilització d'aquestes setmanes, no? Això no hagués passat. Ens poden sembrar engrunes, però tot això no hagués passat si centenars de milers de persones no haguessin sortit al carrer. Costa molt fer moure aquest govern, costa molt fer moure el Congrés, i pensem que cada vida que se salvi, que cada contracte de lloguer que es prorrogui 10 anys, que cada pujada que no es produirà gràcies a aquest decret, és una victòria i les hem de recollir. I, evidentment, hem d'anar més. Crec que la lliçó és que demà comença tot. És a dir, que demà es demostra que quan la gent es mou, la història avança. I que per això cal seguir mobilitzats. I per això anem cap a una vaga general. Precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer. Cada una d'aquestes engrunes se'ls ha hagut d'arrencar. Ells no volien acceptar aquestes mesures. Llavors, seguirem fins que tot canviï, perquè no tenim cap altra alternativa.
1: De moment, ara, per acabar, us sumeu a la acampada que hi ha a plaça Catalunya?
11: Sí, ens hi sumem. L'altre dia vam convocar davant del Palau de Congressos perquè hi era Pedro Sánchez i pensàvem que era crucial que ens escoltés, que ens hagués de mirar la cara i entregar-li el decreto Mari Carmen, que de fet ho va fer la Maia directament quan ell li va entregar el premi. Però avui, tenint en compte que ja hi havia una assemblea a Barcelona i sobretot que demà es vota aquest decret, pensàvem que era crucial sumar-nos-hi i pressionar perquè aquest decret, que és de mínims, pugui tirar endavant. I demà, depenent de la votació, veurem quines són les següents passes.
1: Doncs és Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Gràcies per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
11: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Doncs bé, el president de la CEBE, Antonio Gramendi, se situa en una posició totalment contrària, carregat avui contra el govern espanyol, el qual ha criticat per eludir la seva responsabilitat en matèria d'habitatge i aprovar uns decrets que assegura dinamiten la propietat privada.
12: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda, que es real y que hay que resolver, es de la administración y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
2: Doncs això és el que deia Antonio Garamendi, que seguirà presidint la patronal COE després que ha estat reelegit per un tercer mandat per aclamació, perquè era l'únic candidat que optava al càrrec.
1: Doncs encara relacionat amb l'habitatge, el Parlament ha rebutjat la proposta estrella que havia fet Salvador Illa per fer front a la crisi. Però, això sí, s'ha salvat de la reprovació a mig mandat. Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així, el govern ja ha deixat clar que tirarà igualment endavant. Parlem al Parlament i tenim l'Albert Prat. Bona nit.
13: Què tal? Bona nit. Sí, un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
14: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
13: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ja ha dit que no es faran enrere.
15: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
13: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat d'Esquerra han evitat que sortís reprovat del Parlament, tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea dels republicans per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han comprat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
16: Catalunya Nit.
2: Doncs bé, avui que és 1 d'octubre, aquesta tarda s'ha convocat una manifestació per commemorar els 9 anys del referèndum d'aquell dia del 2017. I aquesta hora el que hi ha són aldarulls al voltant de la plaça Catalunya de Barcelona després de la mobilització que s'ha organitzat. La manifestació l'han convocat l'ANC i els CDRs i com, en fi, sembla com ja va passar el dia de la diada, doncs ha derivat en una protesta més brusca amb corredisses i alguna crema de contenidors. En tot cas, l'última hora, des de la plaça Catalunya, Alba Barbosa, Ricard Luque. Bona nit, Alba. Què està passant?
17: Bona nit. Doncs som a plaça Urquinaona. Ara ho deies, ha estat després d'aquesta manifestació quan grups de joves s'han dispersat pels carrers del voltant de plaça Urquinaona, també via Laietana i de l'Eixample barceloní. Han anat muntant barricades amb contenidors. N'hem vist al carrer Trafalgar, a la Ronda Sant Pere i a la Cruïlla de Pau Clarís amb Consell de Cent. Ara encara hi queden flames i al de la Ronda Sant Pere, doncs els bombers ja hi estan actuant. Hi ha molt desplegament de furgonetes dels Mossos. Intenten dispersar aquests grups. No hem vist càrregues importants. Sí que en algun moment han baixat de les furgonetes i ha avisat per megafonia que intervindrien i segons un comunicat de Mossos d'Esquadra han intervingut sense fer ús de les defenses per dispersar els manifestants perquè els bombers poguessin entrar. I després de llançaments contra els agents. Llançaments que hem vist doncs d'objectes tipus pals i també alguns objectes de vidre. Aquests aldarulls però han estat després d'aquesta manifestació. Ha començat a plaça Urquinaona, ha acabat a la comissaria de la policia espanyola, ha estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, també pels CDRs, per reivindicar i recordar la jornada de votació de l'1 d'octubre. El Joaquim i l'Elisenda hi eren per denunciar la violència policial i per continuar defensant el dret a decidir.
18: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fem res de mal.
19: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
17: I també entre els manifestants, gent molt jove, el Martí i Frank no arriben a la vintena i aquell dia recorden sobretot la violència de la policia als col·legis electorals.
16: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i per tant doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
20: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
17: La manifestació ha acabat amb una lectura d'un manifest, un manifest que ha recordat la jornada de defensa de drets de la societat civil, la mobilització que va suposar aquell 1 d'octubre per part de la societat i també ha denunciat la violència policial i la repressió. Ara fa 9 anys, després d'aquell 1 d'octubre, continua vigent, segons el manifest que ha llegit l'Assemblea Nacional Catalana, el conflicte polític.
2: Gràcies, Alba. Doncs si hi ha qualsevol nova incidència, en tot cas, demana'ns pas i ens ho expliques. Que vagi bé. Bona nit.
17: Perfecte, bona nit.
1: Els partits independentistes també han aprofitat els 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017 per recordar que el conflicte continua a l'exili al Robert.
3: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que va ser un exemple de democràcia i civisme. El president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha volgut deixar clar que l'amnistia no és el punt final de res.
21: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
3: I des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reconegut errors i ha cridat novament a ampliar la base per guanyar el pols a l'Estat.
22: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
3: La CUP també hi ha dit la seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
23: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
2: Doncs bé, finalment serà demà quan quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no tenia intenció de ferir-lo. En Alfonso, bona nit.
24: Bona nit. Ni la fiscalia ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Segons el relat dels policies nacionals, l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya de Barcelona una violència extrema i l'ús de bales de goma era necessari. Així ho explicava l'escopeter acusat.
25: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
24: L'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podien acreditar no s'han trobat.
26: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
24: Demà la Fiscalia i les defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
1: I afegim un apunt i és que avui el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha advertit al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar sense més dilacions Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers.
27: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
1: Fem ara una pausa per la publicitat. Passen 5 minuts de 9:45 i tornem de seguida per explicar com arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya.
28: Catalunya nit.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
30: Com et dius?
31: Josep.
30: On vius?
31: A Blanes.
30: 2+2?
31: 4.
30: Capital de França?
31: París.
30: Qui sóc?
31: En Peyu, no?
30: Amb qui tens el mòbil?
31: El mòbil...
30: La fibra?
31: La fibra...
30: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
31: Això.
30: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
32: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
29: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
4: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
5: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
6: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
4: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Laia Dotres és primatòloga i una de les poques persones que pot dir amb convenciment que té amics ximpancers, fins i tot que alguns li cauen millor que uns altres. Ens ho explica aquest dijous a Les dones i els dies. La nostra Jane Goodall, i és clar que sí.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Avui dijous a partir de les 11 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
28: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
28: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya, Ana Alfonso.
24: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, espera que aquest any la grip arribarà més tard, perquè l'any passat es va avançar.
9: Una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
24: Com cada any, els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius, amb cita prèvia, i el 16 de novembre començarà la vacunació sense cita.
1: Gràcies, Anna.
24: Fins ara.
28: Avui també és notícia. Marc Güell.
10: La gent gran de Girona denuncia que l'edatisme, és a dir, les discriminacions per motius d'edat, és una situació que està normalitzada a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit avui en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans. Des de Girona, Pau Bertrulli.
11: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
12: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
11: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
14: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
11: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
15: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment.
11: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
10: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Són aquells que es fan per imprudències flagrants o si no eren necessaris, Anna.
24: 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim, el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers.
31: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències.
24: Insisteix que és important no esperar-se a alertar si s'està en perill.
10: El director de la DGT, Pere Navarro, admet que faran algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments com el de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info Navarro ha dit que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
33: Avui mateix he signat ja una
2: instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
10: I el pare del nadó maltractat a Barcelona ha declarat avui davant del jutge que no és conscient d'haver-li fet mal.
24: Es tracta del nadó de 6 setmanes que al març va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron amb greus lesions. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. La mare, infermera també de Vall d'Hebron, va sortir de la presó i va quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que el pare està en presó provisional. El nadó viu amb una família d'acollida.
10: La crònica del món ara ens porta a Rússia. El president d'aquest país, Vladimir Putin, ha alertat que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Des de Moscou, Cristina Solies, bona nit.
3: Bona nit. El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de fer ús.
13: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
3: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
10: A França... les protestes dels estudiants en una nova jornada de mobilitzacions que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. Reclamen més recursos, precisament coincidint amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa una retallada milionària. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
16: Bona nit. 900 incidents davant els instituts de França. Una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
17: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar-los gasos lacrimògens, és trist.
18: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
16: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros. Un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
10: I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent de segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit aquest vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Bresco.
19: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
20: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
19: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
28: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobeto i la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció l'any 2020 perquè tot just va esclatar la pandèmia. És un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món. Marta Vives.
1: 6 anys després, la peça retorna amb un nou significat i amb més força, tanta que ja ha exhaurit les entrades per totes les funcions. Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui, la necessitat d'una esperança és més necessària que mai. I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos, la bellesa en ve baixa i la bellesa. Ells són veritat i són amics. Julio Manrique, que també dirigeix el muntatge i és un dels autors, juntament amb Sergi Pumpermayer, Cristina Genevat i Ivan Benet. Aquests dos últims també pugen a l'escenari. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat. Al Catalunya Nit hem pogut parlar amb Sergi Pumpermayer i Ivan Benet.
2: Hola, bona nit.
3: Bona nit.
1: A veure, comencem pel principi, pel títol. Com ho hem de pronunciar, això?
2: Bobeto.
1: Bobeto? Així ho hem de dir?
2: Sí, però no ho hem de dir així. No, perquè és que, a més, aquí és una mini broma que tenim a la dintre de l'obra, que apareix aquesta pronunciació exacta, però en realitat, clar, és l'illa Bobé, perquè Oa, o sigui, Oia vol dir illa en noruec, és l'illa Bobé.
1: No et preguntaré com és que saps noruec, ni saps fer aquesta pronúncia, però per què aquesta illa?
2: És una illa que és l'illa més remota del món, o sigui, geogràficament és la que està més allunyada del planeta, i ve a ser una metàfora de alguna cosa que a la gent o als estaments els importa poc, no? Que és la cultura, és com un lloc molt remot que no li importa a ningú, perquè a més en aquesta illa no hi ha res, hi ha gel i pingüins, foques, i és una illa que no té cap interès estratègic de cap mena, no? Una metàfora i també un punt de partida per parlar una mica de la nostra illa, no? Del nostre refugi, que és el teatre.
1: És un text, Sergi, que veu escriure fa temps, que veu fer una funció 2020, inaugurant el Temporada Alta. Tornar-hi ara, 6 anys més tard, què suposa?
4: D'entrada suposa fer un viatge al passat, no? De dir això d'on va sortir i mirar en perspectiva des d'on la vam escriure i en quin punt ens trobem ara a nivell de societat, no? Com estem vivint, quines són les pors i les preocupacions i també els desitjos i les esperances que tenim ara, que són diferents de les que teníem quan vam sortir tot just de la pandèmia, no?
1: Quins temes heu escrit ara que no hi eren escrits fa 6 anys?
4: Ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: Quines illes necessitem? Suposo que la llibertat, com deia en Sergi, però quines illes necessitem? Perquè també parleu d'amistat.
2: L'amistat és... o sigui, les relacions interpersonals són una illa, són un refugi per les persones en totes les circumstàncies. En moments de celebració ens necessitem i en moments de manca de llibertats també ens necessitem. No? També és una obra sobre l'amistat i sobre el teatre, perquè som un grup d'amics que portem ja molts anys fent teatre junts, no som una companyia perquè som una mica la generació freelance, però en realitat ho som perquè hem treballat molt junts, en formes diverses. En realitat, clar, l'obra és un acte de celebració del teatre, de l'amistat i de la lleialtat també entre amics, no?
1: Els personatges sou vosaltres?
2: Sí, però hem jugat amb aquesta cosa tan divertida que és com una picada d'ullet del món de l'autoficció, però evidentment l'espectacle és una aposta per la ficció, és a dir, tot el que expliquem, evidentment no ens ha passat, o sí.
1: Moltíssimes gràcies. Bona nit.
4: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: I així sona Evanescence presentant aquest vespre el disc Sanctuari a l'Olímpic Arena de Badalona. La banda de metal arriba a Catalunya amb una gira que recull elogis a tot arreu. Marc Ruiz està...
5: Sanctuari és un disc potent que va conquerint les ciutats per on passa i a Badalona està passant el mateix. El públic ha començat a cridar només veure Amy Lee a l'escenari. De cop i volta, el terra s'ha il·luminat de blanc i han començat a tocar la cançó que dona títol al disc. El directe d'aquesta nit està basat en els temes precisament del nou àlbum. Gairebé els toquen tots. De fet, les primeres cançons són totes del nou disc, tot i que hi ha qui defensa que és més electrònic que els anteriors, no perd ni un gram de força. Potser guanya fins i tot en amplitud i es torna un punt cinematogràfic. De fet, la cançó Afterlife apareix en la sèrie de Netflix basada en el videojoc Devil May Cry. I aquesta ha estat la tercera cançó del concert i el primer moment èpic de la nit. La veu d'Amy Lee és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzosoprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes. I la gent l'adora quan ho fa. T'arrossega un pou d'emocions. Abans que Evanescence sortissin a l'escenari, la també nord-americana Poppy els ha fet de talonera amb un metal ràpid i sofisticat que esgarrapa quan cal. I això vol dir que la tornarem a veure pujar a l'escenari d'aquí una estona per cantar la cançó que comparteixen, End of You.
0: I dilluns de la setmana vinent començarà a Madrid el rodatge de la nova pel·lícula de Woody Allen, que serà una comèdia diplomàtica, han dit avui. El cineasta nord-americà ha presentat el projecte envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i també de la Comunitat de Madrid, que han pagat 3 milions d'euros perquè el director posi el nom de la ciutat al títol de la cinta. Montse Camps.
6: Un Woody Allen de 90 anys que ha envoltat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicat que la ciutat encaixa amb aquesta història romàntica, amb intriga i infidelitats.
7: No vaig pensar en Madrid, en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per aquesta història.
6: Allen, que ha confirmat que es vol retirar molt aviat, es declara enamorat d'una ciutat idíl·lica de grans avingudes arbrades, que contrasta amb el Madrid que campa per l'habitatge, que reconeix que ignora.
7: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi dova un problema del qual no m'he assabentat.
6: Seran 6 setmanes de rodatge amb el català Peter Vives com a protagonista.
3: Sis minuts per arribar a les 10 de la nit. Ara és el torn de David Guzmán, que celebra l'aniversari del Tibidabo i ens convida a caminar.
8: El Tibidabo fa 125 anys i per celebrar-ho organitza aquest diumenge una caminada. Els participants sortiran de bon matí des dels Jardinets de Gràcia fins a l'estació del funicular i allà decidiran com continuar fins al parc. Per qui no pugui anar-hi diumenge, hi ha una alternativa singular que publicita literalment així: 4 d'octubre, caminada presencial, del 5 al 18 d'octubre, caminada virtual. Per caminada virtual no hem d'entendre que visitem el Tibidabo des de casa i amb l'ordinador, sinó que durant 15 dies el circuit per anar-hi a peu no estarà marcat i cadascú serà lliure de fer el recorregut sense el grup i quan li plagui. Per tant, la pregunta inevitable és: per què es diu virtual? De totes les rareses que ens va regalar el confinament, l'absurditat lingüística ocupa encara un lloc de privilegi. Només cal recordar l'expressió nova normalitat en el vocabulari polític de l'any 20. Gràcies a aquell virus vam aprendre a fer trobades online i que ara puguem participar en reunions presencials o virtuals és una herència pandèmica. Molt abans del Covid ja havíem integrat que hi ha una realitat tangible i una realitat virtual, una dimensió física i una dimensió entelèquica, un món empíric i un món digital. I en aquest context, la noció de caminada virtual només funciona si juguem als Sims, on tampoc es camina gaire, o l'univers pixelat de Minecraft. A l'Evangeli de Mateu, Jesús no camina virtualment sobre l'aigua, sinó de forma real, perquè hi ha situacions que la virtualitat justament desvirtua. Podem intentar dormir, menjar, riure, fer l'amor de manera virtual, però no hi ha res comparable a l'experiència física. Per tant, si algun dia camines amunt fins al Tibidabo, encara que no sigui diumenge amb tot el ramat, prega que el camí sigui llarg, però sobretot recorda que les teves passes no seran virtuals, sinó genuïnes i meravellosament certes. Per molts anys a la muntanya màgica.

0: sabeu que sempre la Gemma Puig ens posa una pista musical per parlar del pronòstic del temps, però és que avui ja n'hem parlat del temps que ens espera les pròximes hores, Gemma, i aigua, no? Caurà aigua.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. És una cançó de John Party que es diu Rain Night Song, per tant, aquesta nit de pluja, perquè sí, tot i que aquesta tarda doncs les pluges han sigut locals en alguns punts intenses, però no molt importants, no hem de baixar la guàrdia perquè aquesta matinada i fins demà al migdia les pluges seran intenses, poden ser torrencials i a més afectaran fins i tot una miqueta més de comarques. Per tant, matinada amb els ulls posats en aquestes pluges de les Terres de l'Ebre, poden descarregar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, s'estendran també cap al Camp de Tarragona i s'allargarà una miqueta més ben bé fins les dues del migdia. I a més en aquest sector de l'Ebre, doncs com que anirà plovent, no només serà per intensitat, sinó també per acumulació, i entre el Baix Ebre i el Montsià, en alguns llocs es poden acumular més de 200 litres en aquestes 24 hores. Per tant, molta, molta precaució i molta prudència.
0: Gràcies, Gemma. Ara de seguida en continuarem parlant.
1: Fins ara.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta segona hora del programa tornarem a parlar de l'anomenat cas Negreira. La UEFA ha confirmat que ha rebut nous documents enviats pel Real Madrid i, de fet, diu que els tindrà en compte en la investigació del cas. Ara bé, el Barça recorda que aquesta investigació es manté en suspens des de fa 3 anys. En Sergi i Andreu ens ho explicarà ara de seguida.
1: També connectarem en directe amb els Estats Units, on s'han viscut uns fets inaudits. Una condemnada a mort ha sobreviscut a 2 intents d'execució per injecció letal. Es tracta de Krista Pike, condemnada fa 30 anys després d'assassinar una companya d'estudis, i que la matinada d'ahir estava previst que es convertís en la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Doncs bé, el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, ens donarà l'última hora, perquè en veure que sobrevivia, les autoritats l'han traslladat a l'hospital i encara no s'ha explicat quin és el seu estat de salut actual.
0: I farem una radiografia del despoblament a Catalunya. Hi ha fins a 200 nuclis totalment deshabitats, més de la meitat, per cert, són a les comarques de Lleida, i uns 700 amb menys de 30 veïns. És una investigació que el que vol és entendre justament les claus del despoblament per mirar de revertir-lo.
1: És dijous, dijous de cinema, amb Àlex Gorina, que es fixa, si ja heu vist La bola negra ho entendreu més, en pel·lícules que documenten sofisticats sistemes d'admissió en clubs selectes. No direm res més, heu d'esperar a escoltar l'Àlex, que és sempre un espectacle, això.
0: I el poeta Vicenç Altaió tindrà avui l'última paraula del programa i del dia, de fet, perquè avui tot plegat anirà més tard. A tocar de les 12 serà que parlarà amb Vicenç Altaió. Avui el Catalunya Nit arribarà fins la mitjanit per donar cobertura a l'escenari de pluges que es preveuen al sud del país. Per tant, fins a les 12, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I abans d'endinsar-nos més en aquesta segona hora del Catalunya Nit, volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 1 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Tenim nivells molt elevats dels avisos de situació meteorològica de risc, nivells de color vermell, els que dèiem de 5 sobre 6, sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
4: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
5: Nosaltres no tenim cap por a cremar-nos per seguir defensant els interessos de les famílies de Catalunya i també del teixit empresarial i productiu del nostre país.
6: Pido que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
7: Tothom veu que si decauen els dos decrets s'ha d'anar cap a una vaga general imminent, perquè no té cap sentit que la vida cada cop costi més diners i que sigui tan difícil arribar a final de mes i cada cop treballem més i visquem més empobrits.
8: No donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
10: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
11: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i, per tant, hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
12: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
13: La necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
14: El propio Tribunal Supremo pues ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
15: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
16: Ja no és tant la por a una pandèmia, no?, o el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
17: I didn't think of Madrid right away.
18: No vaig pensar en Madrid en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per aquesta història.

0: Catalunya nit.
1: Passen ja 7 minuts de les 10 en punt de la nit. A aquesta hora hem de tornar al centre de Barcelona perquè aquest vespre, us ho explicàvem abans, hi ha hagut aldarulls al voltant de la plaça Urquinaona després de la mobilització d'aquesta tarda per commemorar els 9 anys de l'1 d'octubre del referèndum del 2019.

0: grups, sobretot de gent jove, movent els contenidors i posant-los al mig del carrer. I segons un comunicat dels Mossos, expliquen que no han utilitzat les defenses. Nosaltres tampoc hem vist càrregues importants. Sí que han intervingut dispersant els manifestants davant aquesta crema de contenidors i llançament d'objectes contra els agents.
1: Molt bé, gràcies, Alba. Per tant, aquesta hora que la situació no va a més, ja s'ha dissolt les persones que participaven en aquest final de protesta, de manifestació, de commemoració de l'1 d'octubre i els Mossos que ja també estan recollint. Que vagi molt bé, gràcies a tots dos, Ricard i Alba, bona nit.
0: Fins ara, bona nit.
2: En una nit en què estem molt pendents també del que pugui estar decidint ara mateix Junts en aquesta executiva extraordinària en què han de definir quin serà el sentit del vot demà de cara a aquests decrets sobre l'habitatge que es votaran al Congrés. Mentrestant, augmenta la pressió del sindicat de llogateres als partits perquè acabin aprovant els dos decrets. El segon ho té molt difícil, però el primer depèn de Junts. Aquest vespre hi ha hagut concentracions davant dels ajuntaments de diverses localitats. Molts dels manifestants a la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'han desplaçat després cap a la plaça de Catalunya per afegir-se a la campanya, a l'acampada pel dret a l'habitatge. Allà hi tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb Xavier Cussó i Clàudia Serra. Clàudia, bona nit. Què està passant aquí?
3: Bona nit, Manel. Doncs mira, nosaltres fa uns minuts que hem arribat aquí a plaça Catalunya i aquí el que s'està fent en aquests moments és una assemblea que estan seguint diversos centenars de persones, algunes que ja eren aquí, que ja eren en aquesta acampada a plaça Catalunya, d'altres que han vingut directament de la cassolada un cop ha acabat a plaça Sant Jaume. I un dels crits més repetits aquesta hora és el de vaga general, un crit que també hem sentit a la concentració de fa un parell d'hores a plaça Sant Jaume. La gent aquí, òbviament, pendent del que pugui decidir Junts, el partit, com ara dèieu, és clau per aprovar el primer decret, l'únic que sembla que pot prosperar demà, a l'espera del que passi finalment demà al Congrés. Des del sindicat de llogateres avisen que no acceptaran engrunes. Carme Arcarazo és la seva portaveu.
4: La lliçó és que demà comença tot, és a dir, que demà es demostra que quan la gent es mou, la història avança, i que per això cal seguir mobilitzats, i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
3: Aquí a plaça de Catalunya en aquests moments calculo que hi deuen haver prop d'un centenar de tendes de campanya. Hem vist gent arribar, gent que ens ha explicat que justament s'uneix ara aquesta acampada, que arribava amb bosses, que arribava amb tota mena d'estris per passar aquí la nit. Aquesta serà la tercera nit d'aquesta acampada aquí a plaça Catalunya. El sindicat de llogateres ha fet aquesta crida a unir-s'hi, així que veurem si acaba creixent.
2: Sí, de moment ho ha anat fent des de començaments de setmana, quan vam explicar com s'iniciava. Si hi hagués reacció de Junts, tornaríem a connectar amb vosaltres. Gràcies, Clàudia Serra i Xavier Cussó. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Les 10 i 12 minuts, arriba l'hora dels esports. Sergi Andreu, bona nit.
5: Bona nit.
1: Tenim un nou capítol del cas Negreira. El Real Madrid està determinat a fer-lo revifar, eh?
5: Exacte, perquè ha enviat uns documents a la UEFA. La UEFA ha confirmat que sí, que ha rebut aquests documents, que en són uns quants, que ha enviat el Real Madrid referents al cas Negreira, i la UEFA el que ha fet és anunciar que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. Automàticament el Madrid ha enviat un comunicat on diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça, poques hores després, ha fet un altre comunicat dient que la investigació de la UEFA està en suspens des del 2023, que això d'avui no els preocupa especialment, i assenyala que la UEFA, aquest organisme europeu, no ha fet de moment cap requeriment al Barça i, per tant, no hi ha motiu per preocupar-se. Tot això arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president blanc, Florentino Pérez, i també el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació de les dues parts per tot això del cas Negreira. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que ha anat fent, el Barça presentarà una querella criminal. Per tant, embolica que fa fort amb tot l'aspecte extraesportiu.

0: I en l'aspecte esportiu també tenim una petita notícia avui, perquè ja és a Barcelona. Rafinha ha tornat al davanter del Barça de la seva selecció procedent d'Austràlia amb molèsties a la cuixa dreta. Demà li faran més proves per saber si realment hi ha alguna lesió o no.
1: Molt bé, perquè aquest cap de setmana ja torna a la Lliga?
0: No,
1: o encara
0: no.
1: Encara
0: queda cap de setmana altre, següent. Sí, aquest cap de setmana encara hi ha partits de seleccions, ara ho comentarem.
1: Doncs vinga, els que sí que estan jugant són els que han jugat, vamos, sí. El Barça d'handbol, que ha perdut finalment la Mundial de Clubs.
0: El Barça de Carlos Ortega jugava la final del Mundial de Clubs, que és aquest gran títol d'inici de temporada. Es disputava a Egipte davant d'un gran europeu com el Veszprém d'Hongria, entrenat per Xavi Pascual, un ex-entrenador del Barça, i ha perdut el Barça justament per 33-42. Més es porta en joc a l'Eurolliga de bàsquet. Compte, el Madrid ha perdut de 4 a la pista del Hapoel de Tel Aviv, 102-98, 3 jornades a l'Eurolliga.
2: Han començat molt malament, no?
0: Sí, sí, sí. 3 jornades, 3 derrotes del Madrid, cosa inusual. Veurem com evoluciona l'equip blanc.
2: Molt bé. I avui es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League.
0: Sí, els partits de seleccions.
2: De seleccions,
0: exacte. Sí. Sí, sí. Mira, en tenim 3 que són força destacats en joc, ja ben avançada la segona part. Alemanya 2, Sèrbia 0. Ter Stegen no és titular. El Dinamarca-Portugal guanya Portugal 2-3, minut 70. Ha fet un gol Cancelo, el jugador de Barça, i no hi és Cristiano, que, com sabeu, ha abandonat la concentració portuguesa. S'ha enfadat amb Jorge Jesus, el seleccionador, perquè no juga. La batalla amb l'ego, Ronaldo no la porta gaire bé. I, per acabar, un altre resultat, el Grècia 2, Països Baixos 1. Aquest el destaco perquè Xavi Hernández és el seleccionador dels Països Baixos.
1: O sigui que no li ha anat bé.
0: No s'ha acabat encara el partit, queden uns 20 minuts.
2: Però seria la segona derrota.
0: La primera va ser un empat.
2: Van acabar amb empat,
1: sí,
2: al final.
1: Exacte. Sí. 1-1, i a veure avui
0: què passa. Molt bé. Passa.
1: Doncs gràcies, Sergi.
0: Apa, adéu-siau.
1: Fem una pausa ara per la publicitat i a la tornada connectem amb els Estats Units.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
6: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
7: Que bé, que bé, que bé!
6: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rascats milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rascats milionaris de l'11, que bé que el surt repartir.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
10: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
11: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
12: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
13: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de l'Alès de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck. Una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
14: I believe there are monsters born in this world to human parents.
15: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
13: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
15: En parlarem a fons amb la Marina Porres a La Finestra Indiscreta.
16: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya
16: Nit. Notícies sota la llum de la lluna.

0: apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us.
1: Les últimes hores, la presó de Nashville, a l'estat nord-americà de Tennessee, ha estat l'escenari de la primera execució d'una dona en 200 anys en aquesta part dels Estats Units, però el procés s'ha torçat i s'ha convertit en una tortura que ha generat escenes dantesques que han acabat amb la interrupció de l'execució de la condemnada, una dona de 50 anys que ja en portava 30 al corredor de la mort. La dona ha estat traslladada a l'hospital on, segons sembla, està ara mateix en estat crític. Marxem cap als Estats Units. Oriol Serra, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel.
1: Explica'ns què és el que ha passat exactament a Nashville.
2: Doncs mira, ha estat una veritable desgràcia, uns fets esperpèntics i esgarrifosos. La dona, Krista Pike, de 50 anys, estava sent executada, però no ha mort després de la primera dosi letal. Tampoc ho ha fet després de la segona, i aleshores, i amb la condemnada fent senyals de dolor, l'execució s'ha aturat i la cortina s'ha tancat. Tot i així, els testimonis, molts experts en la matèria, periodistes, per exemple, que es dediquen a això, que veuen moltíssimes execucions, han quedat en estat de xoc perquè mai havien vist una cosa igual. És el cas de Catherine Sweeney, de l'emissora local WPLN.
3: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
2: No és la primera vegada que a Tennessee les coses van malament durant una execució. És la segona vegada que en falla una aquest any. Al maig es va aturar l'execució de Tony Carruthers, acusat d'assassinar tres persones al 1994. Atenció, perquè els funcionaris van estar intentant trobar-li la vena durant més d'una hora.
1: Qui és Krista Pike? Per què estava condemnada?
2: Mira, per l'assassinat d'una companya de formació, ho va fer al costat del seu xicot, que aleshores era menor d'edat. Ell no ha estat condemnat a mort, està condemnat a cadena perpètua, i hem de dir també que aquest cas va tenir doncs, molt impacte social el 1998 per les seves connotacions satàniques. Va ser un crim especialment sàdic.
1: Què és el que ha de passar? És a dir, es torna a fixar una nova data d'execució o què passarà?
2: Doncs mira, d'entrada hem d'esperar què passa amb la seva salut, ara ho apuntaves, que està en estat crític a l'hospital, veurem si sobreviu, i en el cas que ho faci i que tot plegat es reobri, recordem que hi ha una investigació oberta, que el governador, en aquest cas de Tennessee, ha dit que s'aturen totes les execucions per la resta de l'any, veurem què passa a partir d'aquí, però si es reobre, la defensa el més probable és que apel·li davant del Tribunal Constitucional i que esgrimeixi doncs, el patiment i l'agonia innecessàries que ha hagut de patir Krista Pike, i a més, doncs, a remetrà a la tortura, no? que és el que consideren que està passant en aquest cas.
1: El mètode de la injecció letal és habitual als Estats Units? És el més habitual o no?
2: Sí, és el més habitual, és el més estès. Penseu que dels 27 estats on hi ha pena de mort, són 50 estats, per tant una mica més de la meitat apliquen la pena de mort i a tots ells s'utilitza aquesta injecció letal. Però a molts altres també hi ha la possibilitat, per exemple, del gas letal, és a dir, la cambra de gas, la cadira elèctrica o fins i tot l'afusellament, com és el cas d'Idaho, d'Oklahoma o de Utah.
1: Com reacciona la societat nord-americana davant de totes aquestes situacions?
2: Mira, això doncs, és un altre dels temes que polaritza molt aquest país. Si observem on estan situats els estats on s'aplica la pena de mort, doncs veiem molt clarament que tot el que és la meitat nord de la costa est, com acostuma a passar, doncs, la té abolida, però hi ha moltíssims estats de l'oest, del Midwest, que continuen aplicant-la, i les posicions doncs, són molt polaritzades, també dins d'aquestes societats, d'aquests estats, evidentment. Per exemple, a les proximitats d'aquesta presó de Nashville, on ha tingut lloc aquesta execució, ja s'han vist, doncs, diguéssim, cartells oposats, però moltes persones que estaven allà per donar suport a la pena de mort perquè fos executada aquesta persona, i realment, doncs, amb impressions o opinions molt impactants, com, per exemple, la de Keely Herring, que és una amiga de la família de la víctima.
1: Oriol, ho haurem de deixar aquí perquè tenim última hora. En tot cas, ho recuperem d'aquí uns segons perquè tenim última hora respecte a Junts. Agnes.
4: Mira, aviam, estàvem pendents de l'executiva telemàtica de Junts per Catalunya, que ha de decidir sobre els decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. La seguida, també telemàticament, Jordi Corbalán, bona nit de nou.
5: hi ha un comunicat de premsa on s'anuncia una mica el que insinuàvem a la primera connexió, i és que no sabíem segur si hi hauria decisió de sentit del vot. Això, anem a pans, cal interpretar-ho, perquè el que decideix l'executiva nacional de Junts és demanar al govern de Pedro Sánchez que retiri els reials decrets i que els torni a redactar, que torni a redactar el reial decret antidesnonaments i que el torni a portar al Congrés dels Diputats. Per tant, d'alguna manera podem concloure, doncs, que Junts per Catalunya, la Direcció Nacional de Junts, per unanimitat ens diuen, ha decidit rebutjar el reial decret antidesnonaments. El segon reial decret ja es donava per fet que també el rebutjaven, però el que demanen és doncs, que el Consell, que el govern de Pedro Sánchez retiri aquest reial decret, aquest primer reial decret, i que el govern espanyol elabori immediatament un nou text que comenci, diuen, a revertir la greu situació de l'habitatge. Aleshores, diuen que en aquestes condicions Junts hi donaria el seu vot favorable.
4: Això és un no, per tant, és un comunicat que no diu que demà es votarà que no, però que efectivament ens porta a la conclusió, Jordi, que votarà que no.
5: Sí, és la introducció que feia al començament, que no és un no d'entrada, però que es pot interpretar, i aquesta és la pregunta que hem fet i que encara no té resposta, és si ha arribat l'hora del ple del Congrés, això no s'ha retirat, doncs s'entén, cal interpretar que votaran que no.
4: S'argumenta aquest comunicat, que ens el miràvem també de dalt a baix per veure si efectivament es deia sí o no, s'argumenta aquesta posició amb cinc arguments, no? D'alguna manera el que es considera des de Junts és que aquest decret empitjorarà la situació de l'habitatge al final.
5: Sí, la conclusió és una mica el que ahir ja insinuava Míriam Nogueres, en el sentit que ells creuen que les mesures que es plantegen en aquest reial decret, diu Junts per Catalunya, en comptes de protegir l'accés a l'habitatge, acabarà, diuen, fent més difícil trobar un pis, més difícil pagar-lo i més difícil poder accedir-hi a les famílies de classe mitjana i treballadora. Arriben a aquesta conclusió perquè entenen que moltes de les mesures incloses, diuen, provocaran l'efecte contrari del que pretenen. Reduiran oferta d'habitatges de lloguer, incrementaran preus i dificultaran encara més l'accés a l'habitatge a persones amb menys capacitat econòmica. Diuen que no s'aturen els fons voltor, que amb el redactat actual aquests fons inversors podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Diuen també en aquest comunicat que no es resol adequadament la protecció dels llogaters vulnerables perquè no es garanteix el pagament per part de l'administració. Aquesta era la principal condició que posava Junts per Catalunya, que en el cas del fons voltor, doncs directament no es poguessin fer els desnonaments, i que en el cas dels pisos de petits, dels que ells diuen petits propietaris, doncs l'administració es fes càrrec, diguem-ne, de l'import econòmic per aturar el desnonament i que les famílies vulnerables no haguessin de ser desnonades. Per tant, doncs una mica la conclusió que treuen és que aquest reial decret de dalt a baix doncs no compleix les condicions o els objectius que ells consideraven que eren necessaris, i per tant, doncs això, el que fan és demanar al govern de Pedro Sánchez que retiri aquest reial decret, que elabori un decret nou i l'aprovi al Consell de Ministres, que el tornin a portar al Congrés, i diu que en aquestes condicions, aleshores sí, que hi donarien el seu vot favorable.
4: Doncs explicat Tani també, seguint el que diu aquest comunicat, el que és de preveure és que demà, per tant, això es traduirà en un no, i aleshores en tot cas, Junts amb aquesta actitud i amb aquest comunicat, el que fa és condemnar al fracàs mesures que havia aprovat el govern.
5: Sí, Agnès, ara el que cal veure és, d'alguna manera, la pilota ara és a la teulada de la Moncloa, del govern de Pedro Sánchez, no? I aquí jo crec que les pròximes hores, fins demà a les 11, a l'hora que comenci el ple, seran, doncs, hores de nervis i d'estar pendents de quina és la decisió política que finalment pren el govern de Pedro Sánchez, el govern del PSOE i de Sumar, el govern de coalició, si força aquesta votació amb el resultat previsible i les conseqüències polítiques que això podria tenir, o si fa cas a Junts per Catalunya i d'alguna manera demana una pròrroga, tenint en compte, però, que aquests decrets estan publicats al Butlletí Oficial de l'Estat.
4: Clar, clar, clar. I que, de fet, sí, i que ja tenen també els seus efectes, no? Direm, i ho hem estat explicant al llarg del dia d'avui, perquè és que estan publicats, doncs són vàlids ja. Veurem, per tant, demà és un dia que políticament serà interessant. Està el govern espanyol amb una situació de compte enrere i caldrà veure com reacciona davant d'aquest no condicionat que ara mateix doncs ha decidit l'executiva extraordinària de Junts. Gràcies, Jordi Corbalán. Bona nit.
5: Adéu-siau, bona nit.
1: Sí, recordem també que avui allarguem programa fins a la mitjanit, pendents tant del temporal com d'aquesta decisió de Junts. Buscarem també les reaccions connectant amb Plaça Catalunya tan aviat com puguem. Estàvem tractant aquest cas d'aquesta nord-americana, Krista Pike, a qui avui se li havia aquesta matinada d'aplicar aquesta injecció letal. Finalment, no ha funcionat, ha patit molt, però ha sobreviscut. I volem posar-hi ara un petit apunt, quan hem arribat a 10:45 de la nit, d'un catedràtic en farmacologia de la Universitat de Barcelona, és el Jordi Camarasa. Jordi, bona nit.
6: Molt bona nit, bona nit.
1: D'entrada, ajudi'ns a entendre què és el pentobarbital, aquesta substància que li han inoculat avui a aquesta dona.
6: El pentobarbital és un fàrmac que pertany a un grup que s'anomena dels barbitúrics i que en concret aquest és un potent depressor del sistema nerviós central amb una utilitat molt clara en situacions d'anestèsia de curta durada, preanestèsia, etc., per via endovenosa.
1: S'explica què pot haver passat perquè el resultat hagi estat aquest, és a dir, que la dona hagi patit molt i hagi acabat sobrevivint?
6: Home, explicar-ho així i treure'n una conclusió i saber el que ha passat és difícil. Aquí hi ha una gran quantitat de factors que poden influir en què doncs, no s'hagi produït l'efecte que s'esperava. I des de que la preparació del medicament o de la solució doncs, no hagi estat la correcta, que l'administració per via endovenosa doncs, no hagi estat correcta, o sobretot també per qüestions pròpies de la persona en aquest cas, del pacient, no de la persona de la condemnada en aquest cas, en el que bueno, doncs, hi hagi una sèrie de circumstàncies doncs, de medicació que estigui prenent ella de manera concomitant, la situació, diguéssim, de pes o d'obesitat, sobretot, que pugui tenir aquesta persona, etc etc. És a dir, hi ha una quantitat de factors que qualsevol d'ells o en un conjunt doncs, poden fer de que hi hagi aquesta pèrdua d'eficàcia que s'ha demostrat i que ha fet doncs, de que en les dosis que se li han donat i que teòricament són les que hem calculat que són les òptimes per produir, doncs, diguéssim, aquest desenllaç fatal, doncs no s'hagi produït.
1: Jordi Camarasa, catedràtic de farmacologia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès. Bona nit.
6: Adéu, bona nit. Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Passen ja 3 minuts de 10:45 de la nit. Seguim pendents de l'actualitat en aquest Catalunya Nit, de l'actualitat més immediata, però també de coses que han passat avui que recollim a continuació. Resulta que hem sabut que a Catalunya hi ha fins a 200 nuclis totalment deshabitats i més de 700 que no arriben als 30 veïns. Aquestes són les dades d'un document que han elaborat durant 7 anys diferents investigadors amb l'objectiu d'entendre les claus del despoblament i plantejar mesures per poder-lo revertir. Anirem primer a les comarques de Lleida amb la Júlia Albacar, perquè més de la meitat d'aquests nuclis abandonats es troben a les comarques lleidatanes, i després en veurem dos exemples més a les comarques de Tarragona amb el Ricard Buigas i a les de Girona amb la Maria Rovira.
7: La comarca de la demarcació de Lleida on més pobles abandonats hi ha, una trentena és el Pallars Jussà. Un exemple és Tendrú i Vell. Carles Barrull, expert del projecte Pobles Abandonats, explica per què.
8: Les polítiques hidràuliques i forestals, les comunicacions dues, allunyament de serveis que tenien abans o que no arribaven, per exemple, metge, escola...
7: L'estudi ha analitzat 1.500 nuclis en territoris de parla catalana, un miler a Catalunya. A banda dels 200 abandonats, n'hi ha 747 que tenen menys de 30 habitants. I aquí es divideixen en dues situacions, si perden població o si estan estabilitzats. Maria Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner, que ha fet l'estudi juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i centres d'estudi de parla catalana.
9: L'accessibilitat és el que ja fa que normalment es comenci a despoblar un nucli, però quan comencen a desaparèixer determinats serveis, això normalment porta cap a l'abandonament.
7: Després hi ha una tercera classificació dins dels pobles afectats pel despoblament, que són els que es troben en vies de recuperació. Aquí el que està funcionant millor són les iniciatives privades. Tota la informació es pot consultar al web poblesabandonats.cat.
3: A les comarques de Girona destaca el cas de les mines d'Osor, a la comarca de la Selva. Una casa de colònies ha tornat a donar vida al que havia estat una colònia tèxtil i una mina d'extracció fins gairebé al 1980. La colònia Can Clerc la va comprar la família Forest Capdevila i als anys 80 la van començar a rehabilitar. Martí Forest és el fill del propietari.
10: Era una colònia totalment abandonada, sostres caiguts, un poble abandonat. I a partir d'aquí, pic i pala, fins a construir on hem arribat ara.
3: Actualment és majoritàriament zona turística.
10: Fixes hi viuen unes 10 persones. Després tenim apartaments turístics i a la casa Colònies, doncs, bueno, en els grups que ens entren, amb fins a 105, aquí estem.
3: La casa de Colònies era on dormien els miners i a les cases les famílies.
11: Al Camp de Tarragona, un dels pobles abandonats que s'estan recuperant és Castelló, al municipi de Vandellòs, i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. És un nucli d'origen medieval que va arribar a tenir 140 habitants a finals del segle XIX i que va quedar abandonat als anys 50 del segle passat. Ara només hi viu la família del Ramon Bartolomé, que fa 18 anys va deixar Barcelona. El Ramon demana més implicació de les administracions per atraure més veïns.
12: No hi ha millor manera de cuidar el territori que sent-hi. I, per tant, la gent, quan estem en un poblet, encara que siguem una sola família, a la zona de Castelló ja és una part del territori on hi ha gent. I on hi ha gent, hi ha vida. I on hi ha vida, hi ha estima per l'entorn. Hem de recuperar els pobles. El territori no el podem deixar buit, perquè llavors perd tota l'essència al nostre país.
11: L'Associació Masia de Castelló ha reconstruït cases i carrers i està fent camps de treball i activitats culturals, com el Pessebre dels Estels, per omplir de vida aquest espai.
13: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
4: Us hem explicat fa tan sols 10 minuts que l'executiva extraordinària de Junts ha emès un comunicat en el que explica que els decrets que va aprovar el govern espanyol no li agraden per diversos motius, que creuen que encara empitjorarà la situació de l'accés a l'habitatge i que per això demana que retiri aquests decrets i que en redacti de nous amb una convocatòria nova d'urgència del Consell de Ministres. Per tant, és un comunicat que no diu explícitament que demà Junts voti que no en aquests decrets, però sí que posa unes condicions que fan pensar que, no sé què canviïn molt les coses, doncs demà aquests decrets no prosperaran en el Congrés dels Diputats. Ens ho ha explicat en directe fa uns minuts en Jordi Corbalán. El que busquem ara és la reacció de l'acampada a la plaça Catalunya. Com sabeu, aquesta és la tercera nit que unes desenes, un centenar de persones, doncs, dormen a la plaça Catalunya per pressionar, mantenir aquesta pressió social del carrer als líders polítics per tal que s'aprovin aquestes mesures i que tirin endavant. I tenim la Clàudia Serra amb en Xavier Cussió. Clàudia, bona nit. Aquí s'ha recollit, hi ha alguna reacció d'aquest comunicat de Junts?
14: Bona nit, Agnès. Doncs sí, de fet el que podem fer ara és sentir aquestes primeres reaccions del sindicat de llogateres. Parla Enric Aragonès.
15: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran? Què diran a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, a totes les entitats de tot tipus, tot el sindicalisme laboral, tot el moviment veïnal, la taula pel tercer sector, tot el moviment per l'habitatge, que ha vist en aquests decrets un avenç de mínims, molt lluny del que caldria per garantir el dret a l'habitatge, però que permetia estalviar una mica de patiment i segurament algunes morts a persones que estan patint molt ara mateix. Això és el que ha decidit Junts per Catalunya. I insisteixo, quan hi hagi una nova mort davant d'un desnonament, quan hi hagi més patiment per culpa d'aquests desnonaments, m'agradaria que se'ls anés a demanar explicacions per la decisió que estan a punt de prendre demà. Encara són a temps de rectificar. I, per tant, fem una crida a tothom que s'ha mobilitzat aquests dies a seguir-ho fent, a totes aquestes organitzacions que han vist en aquest decret una mesura de mínims però necessària, a expressar-ho dissabte a la manifestació que hi haurà a l'Hospitalet. Ha de ser massiva. I fem una crida també a totes aquestes organitzacions a posar-se a treballar ja per una vaga general per l'habitatge. No podem més. No pot ser que les mínimes engrunes, perquè eren engrunes aquest decret, que la gent conquereix amb la mobilització es tombin com si no importés el patiment de la gent i com si no importessin les vides de la gent. I, per tant, cal anar molt més enllà. Hem mogut el tauler de joc, però aquí cal fer trontollar les bases d'aquest sistema assassí i criminal. I, per tant, cridem a la mobilització dissabte i cridem a organitzar una vaga general.
4: És Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Digues, Clàudia.
14: Sí, bé, volíem aprofitar per preguntar-li precisament per això, per aquesta vaga general, per si hi havia una data ja de convocatòria, aquesta vaga general. Si et sembla, Agnès, el que podem és seguir sentint les reaccions del Sindicat de Llogateres.
15: És no haver de fer malabars per pagar el lloguer, que no sigui un infern haver de buscar pis, que no sigui un niu d'abusos i de discriminacions tractar amb una immobiliària, acabar amb l'especulació amb l'habitatge, treure l'habitatge del mercat. I, per tant, que un avenç de mínims que havíem aconseguit arrencar amb mobilització, amb resistència, amb lluites com les de la Mari Carmen i les de l'Olga, la de la Sílvia, la de la Maca, això de mínims. Ara s'atreveixin a tombar-ho com si no importés el patiment d'aquesta gent i com si no haguessin sentit la mobilització enorme i el posicionament d'entitats com la taula del tercer sector, doncs és absolutament incomprensible. Per tant, sortim dissabte als carrers i es fa més necessari que mai això que ja portem un temps dient, cal una vaga general.
16: Quan podria ser aquesta vaga general? S'està parlant de dates ja?
15: Nosaltres ens posem a treballar a partir de ja, ja ho estàvem fent, però ara amb més raons que mai, amb les organitzacions sindicals d'aquest país i amb el moviment per l'habitatge i amb tota la ciutadania i totes les organitzacions que s'hi vulguin sumar per fer-ho quan calgui. Sí?
16: Demanaria una reacció en castellà, sisplau.
4: Bé,
14: doncs sí, Agnès, fins aquí aquestes primeres reaccions que hem reaccions d'aquesta decisió de Junts, que acabem de saber. Són declaracions del Sindicat de Llogateres des d'aquí, des de la plaça Catalunya, on s'està fent aquesta acampada, aquesta crida a seguir aquestes mobilitzacions, anar més enllà i fins i tot a posar sobre la taula doncs aquesta voluntat de fer una vaga general.
4: Molt bé, gràcies, Clàudia Serra, en connexió en directe amb en company Xavier Cussó des de la plaça Catalunya, on hem recollit la primera reacció en aquest comunicat que ha emès Junts després d'una reunió extraordinària per decidir la seva posició als decrets que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Fins a 5 arguments posen en aquest comunicat Junts per explicar el seu desacord amb el contingut dels decrets. Bàsicament, 5 arguments que venen a dir que són decrets que empitjoraran la situació de l'accés a l'habitatge. És una norma, diuen, que pretenia protegir l'accés a l'habitatge, que acabarà fent més difícil trobar un pis. I aquí està la clau del que ha de passar i s'ha de negociar. Veurem en les pròximes hores, aviam què és el que passa. Diu, per tot això, l'executiva nacional de Junts per Catalunya ha encarregat al grup parlamentari de Junts al Congrés que reclami la retirada del reial decret i insti el govern espanyol a elaborar immediatament un nou text que comenci a revertir la greu situació de l'habitatge i que tan aviat com aquest nou text estigui enllestit, diu Junts, es demanarà que es convoqui un Consell de Ministres per aprovar-lo. Per tant, és una situació de tornar a començar, que és el que reclama Junts, que veurem si el govern de PSOE i Sumar doncs consideren o demà tot això va pel pedregar.
13: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: És dijous a la nit. Bola negra, si no us ho voleu passar bé. Bola blanca, si voleu gaudir d'uns minuts de ràdio amb Àlex Gorina. Bola blanca. Aquí el tenim.
2: Com anem? Ja l'has vist o no?
1: Sí, bé.
2: Bola blanca, la bola negra.
1: Bola blanca, la bola negra.
2: Absolutament. Doncs jo feliç també, eh?
1: Doncs molt bé, sí. Ja ens vas fer una primera recomanació i avui que tornem a...
2: La prenem com a punt de partida, aprofitant l'èxit espectacular que té, eh?
3: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
2: I la recullo perquè, sobretot aquest tema de votar la bola blanca i bola negra, si t'accepten o no t'accepten en un casino superexclusiu de Granada a un moment determinat, és el que em va cridar més l'atenció a l'hora de pensar què podem fer aquesta setmana que no sigui parlar de la bola negra, però indirectament també incloure'ns en la seva seguidilla. Escena monumental de la pel·lícula, per cert, ho he de dir. Només vull... allò, fer un apunt, i és que arrel de l'èxit de la bola negra han començat a aparèixer veus, haters, en aquests moments,
1: sí,
2: que s'han apuntat a posteriori, com per dir, ara us porto la contrària, però el que és més greu, massa pel·lícules de mariques, tal qual s'ha escrit
1: a les xarxes socials. És una de les crítiques.
2: El qual a mi em justifica molt més encara que existeixi la bola negra i que s'atreveixin els Javis a haver-la feta en aquest moment, en aquest país, no?
1: Sí.
2: Anem al casino i anem
1: a pensar... Diguem això, que per qui no l'hagi vist encara, perquè les xifres de vendes de moment són espectaculars, no? D'entrades és la segona...
2: Rècord total i absolut, sí. Sí.
1: Aleshores, un dels personatges de la pel·lícula depèn de que l'admetin o no en un casino a través d'una votació dels que estan allà. És una suma de boles blanques i boles negres. Si la suma dona bola negra, no entra. Si la suma dona bola blanca, admès al casino.
2: Ara no explicarem com s'acaba això, però diguem que us ho podeu imaginar, perquè quan volen ser molts senyoritos de Granada, sí. Allò de segons qui, no. I segons com sigui la seva sexualitat, menys encara. I jo us porto tres pel·lícules que s'han de veure per entendre una mica aquest esperit de classe que hi ha vinculat a tot plegat. Hi ha una pel·lícula històrica, meravellosa, que es diu, bueno, meravellosa no, però és una pel·lícula que ens va molt bé, que era La volta al món en 80 dies, versió del 1956, basada en la novel·la de Juli Verne, que hi havia Phileas Fogg, que feia una aposta amb els membres del club, i de donar la volta al món en 80 dies en aquells moments. I s'acabava la pel·lícula d'aquesta manera.
4: Rayos y centellas. Una mujer en el club.
5: Querida, debo pedirte que abandones este lugar enseguida. Ninguna mujer ha puesto los pies en el club.
6: ¿Por qué no?
5: Porque ello significaría el fin del Imperio Británico. Este es el fin.
2: Música de Victor Young, que va guanyar l'Oscar després de mort, per cert. David Niven era la protagonista, Cantinflas, una mica ridícul, era el seu acompanyant. I Shirley MacLaine era la princesa Uda, que rescataven de la foguera i se l'emportaven a Londres. I ell guanyava l'aposta, tot i que una aposta de 20.000 lliures, que a l'època no era poca cosa, perquè ell havia dit que faria la volta al món aprofitant que el món havia canviat tant que amb els vaixells de vapor i els trens, ara ja les coses s'havien aproximat moltíssim a ser possibles, no? I arriba tard, perquè no s'ha adonat de que ha fet la volta al món cap a l'est i cada dia guanyava unes hores i ha arribat en realitat 24 hores abans del que ell s'imaginava. L'important és el club. Existeix el Reform Club de Londres, que està al 104 del Pall Mall. Només per homes i liberals. El van crear en aquella època, eh? Conan Doyle, Churchill, H.G. Wells, Henry James, el David Lloyd George, primer ministre anglès, etc. No dones, fins a 1981, que ja les van admetre, però encara avui dia impossible anar amb texans i bambes. No entres de cap de les maneres. Ara, pots llegir els diaris si vas ben vestit i fins i tot tenir una breu conversa o una partida de twist, que és el que jugaven els personatges de la pel·lícula quan fan l'aposta aquesta amb Phileas Fogg, que acaba guanyant fent un viatge de Londres a Suez, a Bombay, a Calcuta, a Hong Kong, a Yokohama, a San Francisco, a Nova York i a Londres una altra vegada.
1: Doncs aquest club tan exclusiu Actualment acaben fent com a moltes discoteques de polígon, eh?
2: Sí.
1: Amb texans, no.
2: És que també són clubs, t'enganyen, no? Anem a una segona mostra. Va. Anem a un altre tipus de club, una mica de festes exclusives. Aquest no té referent real, però molts que s'hi assemblen.
1: Segur.
2: I bàsicament serveixen per, disfressats i amb màscara, poder fer orgies entre tots plegats d'una manera absolutament ritual. Recordeu una de les escenes finals de Eyes Wide Shut?
0: May I have the password, please?
6: Fidelio.
0: That's right, sir. That is the password for admittance. But may I ask, what is the password for the house?
2: Mítica música de Shostakovich, el vals,
1: sí.
2: Pel·lícula l'última de Stanley Kubrick del 1999, novel·la d'Arthur Schnitzler i Tom Cruise i Nicole Kidman competint quan eren matrimoni una mica perquè ella té somnis que ell no entén i llavors decideix venjar-se d'ella anant a una orgia d'aquestes. Però, amigo, sap què diu Fidelio? El lloc, la mansió Soberstone, existeix. Hi havia orgies. Vestits, túniques negres, excepte el president de la cambra que anava de vermell. Com si fos una missa, directament,
1: sí, sí, sí.
2: Simbologia la maçoneria. Membres acceptats, magnats, realesa, que recomanin, has de complir les regles estrictes. I quins són els equivalents avui dia? El Club Bilderberg, evidentment, que diuen que sí, però no se sap ben bé què fan, o el Bohemian Grove, que també existeix, i on passen coses com aquest moment absolutament brutal en què Tom Cruise, no és acceptat en el club d'Eyes Wide Shut.
1: O sigui, que aquí, en comptes de bola blanca, bola negra, has de saber d'entrada un password.
2: Sí, un password i dos passwords.
1: I després a veure si els agrades o no.
2: Això és molt més modern, no?
1: Sí.
2: Per cert, no us heu preguntat mai de què li ve tot aquest ressentiment al president Trump? Bé, doncs potser del mateix lloc que li va venir a Mark Zuckerberg. I això queda molt ben explicat a una pel·lícula de la qual s'estrenarà la segona part ben aviat, que és La red social de David Fincher.
7: As the clock reads, this is John Harvard, founder of Harvard University in 1638. It's also called the Statue of Three Lies. What are the three lies? Mr. Dow, the three lies. First, shit, take your pants off.
8: I know.
7: Ah, Mr. Safran.
8: One, Harvard was founded in 1636, not 1638. Two, Harvard was not founded by John Harvard. And three, that is not John Harvard.
7: Who is it?
2: Queda clar, eh? O sigui, a la universitat, a Harvard, hi ha un club exclusiu també, absolutament, i has de respondre unes preguntes per poder ser admès. I qui serà el més jove bilionari de la història, el creador de Facebook, etc etc, no va ser admès, encara que el seu amic sí, el que es deia Saverin. I per això li va agafar una mania horrorosa i encara que en realitat van crear Facebook junts, després el va apartar absolutament. I va decidir que es menjava el món. A ell no li podien dir que no. Un egocentrisme monumental que l'ha acompanyat la resta de la seva existència,
1: clar,
2: no?
1: I dius que ve la segona part de Xarxa
2: sí,
1: Social.
2: Sí, sí, sí, s'estrena la setmana que ve, no l'altra, i és una pel·lícula on faran, diguem, no, l'època gloriosa de del triomf del personatge. Per tant, això qui pensi que els clubs exclusius és cosa
1: noucentista,
2: que no, que avui dia més que mai. Anem a les joies.
1: Va.
2: Et sembla bé?
1: Sí, tant.
2: Us recomano una pel·lícula sensacional, m'agrada molt, que es diu Narciso.
9: Estamos en vivo desde Radio Capital.
10: Hey, Zú, adelante.
2: Radio Capital existia. El país és Paraguai. El cinema de Paraguai també existeix. I, per tant, rebem, i amb molt de gust, una pel·lícula de Marcello Martinesi, que és la que explica la història real d'aquesta emissora de ràdio a l'època de la dictadura de Stroessner, on un personatge que es deia Bernardo Aranda, que era presentador de la ràdio en directe, va introduir el rock i la música moderna a un país que, com a molt, escoltaven a Chinita Montiel, que era una cantant d'aquelles de la vella estampa, no? Quan Stroessner va arribar, tot això del rock no ho podia suportar de cap de les maneres, no? I es va carregar no només a l'emissora i a la música rockera, etc etc, sinó a 108 persones que eren homosexuals i ho havien fet públic en el seu moment. Concretament, el personatge que us deia, a Bernardo Aranda, el van literalment cremar viu mentre es dormia. O sigui, coses que també són costums i tradicions d'una època que un dels protagonistes de la pel·lícula, Nahuel Pérez Vizcayart, m'explicava en l'entrevista que li vaig fer al Festival de Sant Sebastià després de veure el film.
11: Por miedo a amar, porque nos da miedo a amar. Y sí, el chivo expiatorio, el enemigo interno, los subversivos, los inmorales, los desviados. Siempre el otro es el causante del mal y cuando logremos aniquilar a ese otro, todo se resolverá. Es la idea de la solución final, es el nazismo, es el genocidio de los palestinos. Es la misma retórica que se sigue reproduciendo. Es la incapacidad a entendernos como entre humanos y a saber que tenemos muchas más cosas en común que diferentes. No sé por qué repetimos esto. Estamos incapacitados a amar, no sé.
2: Love me tender. Elvis Presley, que és un dels personatges indirectes de la pel·lícula, acompanya aquesta reflexió d'un dels actors del film que ens fa pensar quins seran els pròxims que seran assassinats per haver fet pública la seva sexualitat o les seves idees liberals, igual que ho va fer García Lorca, no? Per exemple, o Miguel de Molina, que també ja el van apallissar en l'època de les coses del querer.
1: Aquesta Narciso arriba a la cartellera aquesta
2: demà,
1: setmana?
2: Demà, ja la perfecto. Teniu aquí demà, i és una pel·lícula a veure precisament ara. Però una última recomanació. Sí. Sonora una música per sota. Aneu a la joia de la Filmoteca d'aquesta setmana, que comença el cicle de l'aula de cinema, i a banda de l'Ara Crema de la Núria Gascón i l'exposició de feminismes fílmics, dimecres 7 a les 5 de la tarda faran una sessió dedicada a Lise Guy Blacher, primera directora de la història del cinema, secretària de la Gaumont, que va viure del 1873 al 1968. Va rodar més de 1.000 pel·lícules, aquesta senyora, de les que es conserven unes 130 o 140. I podreu veure dues. Madame a des envies, la senyora té capricis, una pel·lícula del 1907, de 4 minuts, sobre els capricis d'una dona que està embarassada i que vol fumar amb pipa o beure. Absolutament inversemblant. I l'altra, Le résultat de feminisme. El que passa amb el feminisme. 7 minuts de pel·lícula, el 1906, on aquesta directora feia una caricatura dels canvis de rol. És a dir, quan la dona és l'home i l'home és dona, què passa? Tot això fa més d'un segle.
1: És molt avançada, molt avançada.
2: Per això ho dic, voleu descobrir com va començar el cinema dirigit per dones? Doncs pràcticament quan va començar el cinema.
1: Bola blanca per Àlex Gurina. Ens veiem dijous que ve.
2: Moltes gràcies i bona nit.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 4 minuts arribarem a les 11 de la nit, però no serà avui pas al final del programa, perquè ja us ho hem explicat, avui el Catalunya Nit allargarà fins a les 12 de la nit. De fet, tenim diversos fronts informatius oberts. D'una banda, la decisió de Junts, que impacta directament amb la sessió convocada demà pel Congrés dels Diputats per votar els decrets aprovats pel govern aquesta setmana, i també doncs, l'avís de pluges intenses de matinada. Però abans, el que farem per arribar fins a les 11 és, com cada dia a aquesta hora, saludar una de les persones responsables d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de La Vanguardia i saludem l'Enric Sierra, vicedirector del diari. Com estàs, Enric? Bona nit.
2: Bona nit, bona nit. Com esteu?
1: Molt bé. Teniu la portada oberta o què, encara? És
2: bueno,
1: fàcil.
2: Ara ja està tancada. Però hem estat amb l'ai al cor fins com vosaltres, vaja, fins ara fa uns minuts que s'ha donat la decisió de Junts, no? I efectivament anirem per aquesta decisió de Junts de tombar els decrets de l'habitatge i demana al govern que els refaci. Per tant, a la pràctica, si no passa res en les properes hores, que creiem que no, aquests dos decrets cauran demà.
1: Per tant, entenc que aquest és el tema principal d'obertura, amb articles d'opinió que l'acompanyaran, no?
2: Sí, articles d'opinió, i també a això li donem suport amb dues informacions que publicarem i que publiquem a la secció d'Economia sobretot les reaccions que hi ha hagut no només del sector immobiliari, sinó també d'experts en matèria de drets constitucional i legal, en el que adverteixen que aquests decrets doncs podrien també, si no els tomba la política, els tombaran els jutjats, perquè tenen molts forats jurídics, és a dir, que podrien vulnerar fins i tot drets constitucionals, amb la qual cosa doncs també és una de les raons, de fet, que també al·lega el propi Junts. I després una altra informació també d'ordre econòmic, i és que si aquests decrets haguessin prosperat, l'Estat central hagués deixat d'ingressar 2.000 milions d'euros perquè ja sabeu que aquests decrets venien associats també a ajudes, a indemnitzacions, a desgravaments fiscals. Doncs tot això, el càlcul que han fet també diversos experts que hem recollit, serien uns 2.000 milions d'euros.
1: Per tant, demà informació, diríem, com d'última hora, no? Recollint els fets de la part final del dia i tota aquesta informació complementària doncs per aportar també noves idees. Doncs us llegirem, com sempre, Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia. Que vagi bé.
2: Molt bé, una abraçada a tots.
1: Adéu-deu. En 50 segons i arribarem a tocar de les 11 de la nit i continuarà aleshores aquest Catalunya Nit en versió una mica més allargada fins la mitjanit.

0: Són les 11, continuem avui amb aquest Catalunya Nit, que ampliem horari fins a la mitjanit perquè estan passant coses, tant per la via política com també pendents del temps. I la notícia política a aquesta hora és Junts, que ja ha decidit, a més un comunicat, què pensa fer demà, i de moment el que demana és la retirada dels dos decrets que plantejava el govern de Pedro Sánchez. D'ells depenia que el primer pogués prosperar, perquè ja sabíem que Coalició Canària li havia donat el seu suport, per tant, Junts podia facilitar que s'aprovés amb una abstenció, però de moment no està en aquesta posició. A més, un comunicat que ens explica de seguida el nostre company, que ho ha estat seguint tot aquest vespre i part de la nit, Jordi Corbalán. Bona nit de nou.
1: Bona nit. Sí, Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula, com dèiem, a través d'una nova redacció del Consell de Ministres. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que moltes de les mesures incloses en el text que s'ha de votar aquest divendres provocarien l'efecte contrari del que busquen, és a dir, reduirien l'oferta d'habitatges de lloguer, incrementarien els preus i dificultarien encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos. Junts assegura que no s'aturen els fons voltors, que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, els juntaires plantegen que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres, retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia, i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments que es torni a portar al Congrés.
0: Ara de seguida anirem analitzant tots els possibles escenaris que s'obren a partir d'ara, però abans, Jordi, deixem clar que el que ha fet avui Junts és una executiva extraordinària, és a dir, una reunió de la direcció, però telemàtica.
1: Ha estat així. Jordi Turull, a mitja tarda, ha convocat, juntament amb el president del partit, Carles Puigdemont, aquesta executiva extraordinària. La direcció executiva nacional de Junts la integren una seixantena de membres, doncs, que s'han connectat telemàticament. En aquesta reunió, Míriam Nogueras, la líder juntaire al Congrés, els ha exposat com està la situació. Han intervingut els diferents membres de la direcció nacional, hi ha hagut torns de paraules i finalment s'ha optat per aquesta solució. Hi havia diferents opcions, lògicament, sobre la taula, sobretot després que aquesta tarda el PNB i Coalició Canària havien anunciat que donarien suport al primer dels decrets. El segon ja es donava per fet que no tiraria endavant. Deia que amb aquesta decisió del PNB i Coalició Canària, amb una abstenció de Junts, n'hi havia prou per tirar endavant els decrets, però ja ens deien aquest vespre que hi havia sobre la taula un no condicionat, en aquest cas, que és el que ha acabat sent condicionat a la retirada d'aquests decrets i a la reformulació d'aquests decrets, però que a la pràctica, si aquesta retirada no hi és demà al matí, si no s'acaba d'alguna manera, diguem-ne, per decisió del govern de Pedro Sánchez, suspenent aquest ple i es porten a votació els decrets, doncs Junts hi votarà en contra.
0: Finalment, Jordi, nosaltres hem demanat reaccions a Junts, poder parlar amb ells. A hores d'ara no volen fer declaracions. Això ha estat un comunicat per escrit, no ha comparegut ningú, eh?
1: Sí, sí, aquesta era la previsió i així ha estat. La idea era fer un comunicat de premsa anunciant la decisió. De fet, a la seu de Junts hi havia només el secretari general del partit, Jordi Turull. L'hem vist entrar una estona abans que comencés la reunió, i la resta de membres, inclòs Carles Puigdemont des de Waterloo, han estat connectats telemàticament. telemàticament. Ha estat una reunió extraordinària que ha durat aproximadament poc més d'una hora i mitja, en què hi ha hagut aquest debat, i hi ha hagut, doncs, per unanimitat, diu el comunicat, aquesta decisió que us estem explicant, que d'alguna manera, doncs, posa la pilota a la teulada de Pedro Sánchez, posa la pilota a la teulada de la Moncloa, doncs, la decisió de mantenir aquest ple demà a les 11 del matí al Congrés, o bé de fer cas al que els hi està posant sobre la taula Junts per Catalunya. En qualsevol cas, tinguem present que aquests dos decrets estan aprovats pel Consell de Ministres, estan publicats al Butlletí Oficial de l'Estat, i per tant tenen una vigència de 30 dies. En aquests 30 dies el Congrés els hauria de convalidar. Per tant, d'aquí aquesta urgència amb què el govern de Pedro Sánchez va demanar, doncs, demà mateix que fossin convalidats. Per tant, ara hi ha uns quants interrogants, diguem-ne, polítics i pràctics sobre la taula.
0: Doncs ara els anirem plantejant. Moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Fins ara.
2: Junts, amb aquest comunicat, el que fa és posar una nova situació sobre la taula que ofereix diversos escenaris que mereixen de ser analitzats. Per això, a aquesta hora, podem saludar Paula Brujat, sotsdelegada de Catalunya Ràdio a Madrid. Bona nit, Paula.
3: Què tal, com esteu?
2: I també podem saludar Raül Flores, cap de Política a Catalunya Ràdio. Bona nit, Raül.
4: Bona nit, què tal?
2: Molt bé. Aviam, posem sobre la taula aquest comunicat. Dèiem a Paula que a Madrid, jo imagino ara, no sé, a Moncloa, com deuen estar, però en tot cas s'obren d'ara fins a l'inici de la sessió de demà al Congrés dels Diputats unes hores molt interessants. Caldrà veure què és el que passa, no? Perquè el PSOE tampoc és que tingui moltes opcions sobre la taula.
3: No, i ara mateix la Moncloa guarda silenci, no hi ha cap reacció oficial a aquesta decisió de Junts, i que en privat alguns ens diuen estar descol·locats, i d'altres fonts que són sobretot de l'entorn de Sumar, de l'altra pota del govern espanyol, que carreguen contra Junts per l'anunci que han fet i que els demanen, doncs, que expliquin ells a la ciutadania, doncs, per què estan disposats a tombar aquests dos textos. És important el que explicava ara el Jordi Corbalán: una cosa és la pota política, l'altra és la part legal. Aquests dos decrets estan en vigor, un des d'ahir i un des d'avui, ho estaran 30 dies si abans no els tomba el Congrés, i ara retirar aquests decrets com a tal no es pot fer. El que es pot fer és retirar-los de la votació de demà al Congrés, seria retirar aquests dos punts de l'ordre del dia. Ara mateix ningú del Partit Socialista, ni de la mesa del Congrés, ni de la Moncloa ens diu que això hagi d'acabar passant. Si això acaba passant, el que aconseguiria el govern espanyol és guanyar temps per negociar amb Junts per Catalunya un text alternatiu al gust del que vol en els de Carles Puigdemont, però és clar, recordeu aquí que és un text que hauria d'agradar també als socis d'esquerres de Pedro Sánchez, començant pel seu soci de govern per Sumar, i aquí és on hi ha hagut el problema des del principi, des del primer moment, perquè tot s'explica per aquesta majoria d'investidura endimoniada de Pedro Sánchez, que el que agrada a Sumar exclou a Junts per Catalunya. Llavors, la Moncloa ara mateix no avança cap escenari. Sabem que els serveis jurídics del govern espanyol estan estudiant la decisió de Junts, no diuen què passarà demà al Congrés, i de moment no hi ha cap reacció oficial. Sí que tenim una reacció a la xarxa social X d'un ministre, en concret del ministre de Transports, Òscar Puente, que ja sabeu que acostuma a comentar l'actualitat a les xarxes socials. I aquí el que fa és, sense assenyalar-lo, sí que culpa Junts per Catalunya, i es pregunta, doncs, a tots aquells que dubtaven de per què Pedro Sánchez abans d'ahir va trossejar el paquet de mesures en dos decrets, doncs ve a dir que avui s'evidencia que això es feia perquè era molt difícil

0: que amb nosaltres havien negociat.
1: Sí, jo crec que amb Junts hi ha hagut un canvi de tot també en les últimes hores. Vam començar sentint diverses veus de la formació. Jordi Turull, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, que era molt prudent quan parlava d'aquest decret. Era una opinió molt mesurada, una opinió segurament molt més mesurada que altres vegades, però vam veure, per exemple, ahir al migdia, a quarts de tres, des del pati del Congrés, la cap de files de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que ja sortia amb molta més vehemència criticant aquest decret, dient que no els convencia, que calia anar més lluny, i al final avui veiem part d'aquesta seqüència i d'aquest resultat, com és aquesta executiva, i aquest no, que és un no amb moltes capes, al final. És un no a demà. Demà hi ha aquesta votació d'aquests dos decrets previst al matí. D'entrada, el comunicat i la decisió de Junts implica el rebuig d'aquests decrets, però sí que té una condició implícita, que és obrir-se a una nova negociació, que, com deia ara la Paula, tornaria a ser, com a mínim, igual de complicada, perquè al final tu ja vens també d'haver-se pagat una vegada. Reconstruir això i tornar a començar de nou, que és un escenari ara mateix només hipotètic i només demanat per Junts, però seria un escenari que segurament encara podria complicar molt més les coses. Estem, i no ho hem d'oblidar, amb un clima preelectoral. Siguin quan siguin les eleccions al Congrés dels Diputats, hi ha unes eleccions, i ja ho sabem, municipals al mes de maig, que són també autonòmiques a molts territoris claus de l'Estat. I estem parlant d'un problema, que és l'habitatge, que és la primera preocupació a Catalunya i també al conjunt de l'Estat. I no oblidem també una altra dada. Entre els votants de Junts, com a mínim segons el Centre d'Estudis d'Opinió a Catalunya, l'habitatge també és la preocupació principal de tota la seva bossa electoral. Per tant, tots els moviments dels partits, siguin els que siguin en aquesta matèria, són especialment susceptibles i poden acabar tenint també, això veurem els propers mesos, un impacte a les urnes.
0: Doncs aquest comunicat que en fi, que no declara una intenció clara de vot de demà, però que posa sobre la taula unes condicions de que són pràcticament, bueno, molt difícils d'assumir, perquè d'entrada és el que comentàvem abans, que és difícil de retirar aquests decrets tècnicament. Caldrà veure si això és possible, perquè estan en vigor. Aquests decrets ja han impedit, de fet, alguns desnonaments a les últimes hores, Paula.
2: Sí, sí, i que a més ara jo intentava recordar algun precedent i com a mínim en aquesta legislatura no recordo cap cas similar en què s'hagi retirat algun decret un cop ja està en vigor i està publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Per tant, si el govern espanyol cedís aquesta petició de Junts, seria clarament recular i intentar obrir una nova negociació amb Junts, que tampoc saben si els portarà un resultat positiu, veient doncs tots aquests precedents, veient la pressió que tenen per l'altra banda, no? Com us deia abans, del soci de govern espanyol, però també dels altres partits que aguanten doncs la investidura de Pedro Sánchez. I per tant, ara mateix sé que ens diuen des de la Moncloa que hi haurà una reacció oficial d'aquí a poca estona, però ara mateix estan doncs elaborant aquesta reacció, perquè de veritat m'estan dient des d'una altra banda que ha descol·locat molt a tothom, perquè us explicàvem a les 9 que hi havia un optimisme contingut, no, dins del govern espanyol, perquè deien que havien negociat bé amb Junts aquests últims dies i que els sorprenia aquesta reacció de Junts d'aquestes últimes hores, perquè en un principi semblava que planaven el terreny i de cop i volta doncs s'hi oposaven del tot. Per tant, estarem pendents d'aquesta reacció, de seguida us l'explicarem.
0: I algun altre també haurem de veure, no? Per part de, per exemple, imagino, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
2: Sí, perquè a Isabel Díaz Ayuso li ha enganxat Junts la decisió de Junts en una entrevista a 4, i us podeu imaginar doncs que Ayuso, però també tot el PP, ja s'està fregant les mans amb la decisió de Junts, perquè el que implica, o el que pot implicar, és una nova derrota evident per Pedro Sánchez. El que ha dit Ayuso ara mateix a 4 és que Sánchez sabia des d'un primer moment que el que es va aprovar dimarts no es podria convalidar al Congrés, que no tindria els vots i que, per tant, l'única cosa que ha intentat fer és jugar a despistar i a ser un mentider. Per tant, aquest escenari de Junts, que dona un llarg recorregut al Partit Popular per seguir carregant contra Pedro Sánchez, aquesta és la primera reacció, casualment, com sempre, avançant-se a totes les reaccions Isabel Díaz Ayuso. És veritat que tenia una entrevista a 4, però de moment la reacció del Partit Popular de Gènova encara no ens ha arribat.
0: Doncs, de fet, ara nosaltres anirem a buscar una altra reacció a la plaça Catalunya, perquè ens explicaran el moment en què s'ha comunicat a tota la gent acampada que que Junts posava sobre la taula doncs, aquest rebuig en els decrets. En Raül, per últim, per acabar, el PSOE haurà de fer equilibris novament amb els seus

0: O sigui, de govern, amb Sumar.
1: Sí, haurà de fer equilibris perquè ja vam veure com la narrativa d'aquest Consell de Ministres, on es van aprovar aquests dos decrets, on es van trossejar aquests decrets que hem vist al final quin acaba sent el desenllaç, ja va ser complicada. Recordem, per exemple, que els ministres de Sumar van acabar compareixent a la mateixa hora que hi havia quatre ministres socialistes a Moncloa amb roda de premsa al Ministeri, a la vicepresidència de Yolanda Díaz, explicant al final el que per ells també era un dels seus principals triomfs, que era aquest segon decret que sempre ho hem dit, tenia escassíssimes, per no dir nules, opcions de poder prosperar. Els equilibris són interns perquè, per Sumar, que és un espai amb total reconfiguració, per definir no només el nom, sinó també el cap de cartell, el tema de l'habitatge és un dels temes principals, però també per la resta de socis. Penseu que venim també d'unes setmanes, d'uns mesos, de fet, des de final de juliol, des de l'estiu, en què el debat polític l'ha monopolitzat pràcticament en exclusiva Ceuta. I venim de setmana i mitja en què ha passat tot el contrari. Ceuta ha passat en un segon terme i l'habitatge ha passat en un terme principal. I aquesta era una necessitat pràcticament imperiosa que tenien el PSOE i també els partits a la seva esquerra, de sortir del debat de Ceuta i d'entrar en altres debats. El que passa que de moment, i veurem com acaba, i veurem les properes hores, i veurem també les primeres reaccions, però han barrancat, com a mínim, aquest intent de legislar i d'aprovar aquestes mesures sobre l'habitatge.
0: A correcuita a partir del cas Mari Carmen, aquests decrets Mari Carmen. Moltíssimes gràcies, Raül Flores, cap de política, també Paula Brujats, sotsdelegada a Madrid. Gràcies i fins demà.
1: Gràcies.
2: A vosaltres. Adéu, bona nit.
3: Junts, per tant, que notarà demà la pressió de la classe política, però també del carrer. A aquesta hora continua la concentració, aquesta acampada a plaça Catalunya. Hem connectat i ho tornem a fer ara amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussió i Clàudia Serra. Clàudia, bona nit de nou.
4: Bona nit.
3: Explica'ns, Clàudia, com s'ha rebut aquí la notícia de la decisió que ha pres Junts aquesta nit?
4: Doncs amb força indignació, amb crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat aquesta assemblea que s'estava fent aquí a la plaça Catalunya al rebuig de Junts, aquests decrets. La indignació aquí al carrer Manel va en augment entre els centenars de persones que hi ha encara aquí a aquesta hora a la plaça. Ara ja una mica menys, això sí, des de fa una estona. Si us sembla, podem recuperar aquest moment, justament, en què el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha explicat aquesta decisió de Junts.
3: Podem escoltar aquest so, podem intentar-ho de nou. És la reacció en el moment que a plaça Catalunya s'ha comunicat que Junts demanava la retirada dels decrets, o si no, votaria que no.
5: Per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets. I per tant, siguem conscients de que...
4: són precisament aquests crits de vergonya que us estàvem explicant. És el que més s'ha repetit després d'aquest anunci. L'altre crit que s'està repetint molt aquí a la plaça, com us estem explicant, és el de crida a la vaga general. Les protestes, per tant, i les mobilitzacions que sembla que van en augment, de moment a curt termini, que cap de setmana ja hi ha una concentració multitudinària també convocada a l'Hospitalet.
3: Doncs aquesta és l'última hora també des de plaça Catalunya, on continua aquesta acampada per l'habitatge. Gràcies, Xavier Cussó i Clàudia Serra. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Passen pràcticament 20 minuts ja de les 11 de la nit. No és l'hora habitual del Catalunya Nit, però avui ja fa estona que us expliquem que allargarem fins la mitjanit per abordar aquestes hores prèvies a l'arribada de la pluja forta que avui han anunciat les autoritats que ha de caure especialment al sud del país, a les Terres de l'Ebre. És una alerta per risc d'aiguats que s'allarga fins demà al migdia. De moment les precipitacions han caigut en molts llocs, però són pluges que encara no han produït grans incidències, i el que s'espera és que la pluja més forta comenci de matinada. A aquesta hora podem saludar la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
0: Gràcies per atendre'ns. Ha anat canviant una mica la situació al llarg de la tarda i del vespre. Al principi semblava que avui al vespre i aquesta nit doncs, ja havia de caure aquests forts aiguats que es preveuen, però sembla que s'ha anat desplaçant en les hores, no? I no sé si preveieu encara ara el que anunciàveu a quarts de nou del vespre, que les pluges fortes comencin ja de matinada.
6: Bé, ara el que estem veient, estem fent aquest seguiment des d'aquí, des del CECAT, i persisteix encara aquesta pluja, com ens comentaven des del Servei Meteorològic, aquests ruixats aïllats en aquesta zona que es van reproduint. Ara mateix ens comentaven, per exemple, que estava plovent a la zona de Tortosa, vull dir que totes aquestes pluges, tal com estan avisades, doncs ja van continuant. El que sí que ens ha avisat aquesta tarda, com bé dius tu, és aquest allargament que tindria lloc demà, que aquesta nit tindria aquesta situació de pluges en aquesta zona, en la zona de les comarques del sud, de Terres de l'Ebre, i també demà al dematí. Demà al dematí també s'espera que continuïn aquests ruixats, sobretot en les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. En aquestes són les que s'espera encara que demà, fins a ben bé el migdia, doncs hi hagin encara aquests ruixats que poden ser intensos.
0: Quin és el missatge per les famílies i els veïns de l'Ebre?
6: Sobretot que estiguin amatents d'aquest seguiment meteorològic, que vegin ben bé quina són la situació que es troba en el seu territori. Ja sabem que a través del radar meteorològic podem estar informats de com va evolucionant aquesta pluja. Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos, i per tant els guals, els camins, que puguin estar baixos, punts baixos al costat de les lleres dels rius, de les rambles, de les rieres, són punts també a vigilar, a tenir en compte aquest vespre sobretot, i també demà al dematí, doncs, que puguin tenir aquest increment d'aigua i que, per tant, puguin arrossegar el nostre cotxe o a nosaltres mateixos si passem per allà, anant molt en compte amb aquesta situació, i sobretot si hem de sortir a fora a l'exterior i veiem que està plovent en aquell moment amb molta intensitat, doncs, evidentment, quedar-nos en un lloc resguardat, quedar-nos en un lloc segur, com diem sempre, en un edifici. Si a l'edifici ens entrés una mica d'aigua, doncs, pujar a pisos superiors. Si estem en risc, doncs, contactar amb el 112 per demanar els serveis d'emergència i fer totes aquestes actuacions al llarg d'aquestes hores que esperem, aquestes pluges que malauradament poden ser intenses.
0: Hem estat atents a la roda de premsa que s'ha fet des de Protecció Civil a quarts de nou. Sí. Aquí ens ha quedat clar que d'entrada tota la part de població on el risc és més alt, on es preveu que pugui ploure més, està avisada a través de missatges és alert. Això no entenc que, en fi, sempre s'avalua la situació i si s'empitjora molt notablement en una situació, doncs es tornarà a enviar aquest missatge. Però sí que hi ha una mica de dubte sobre què ha de passar a les escoles en alguns municipis. Per exemple, parlo d'Amposta, Deltebre, La Ràpita, Alcanar, Masdenverge, que han suspès les classes dels centres educatius, també d'alguns equipaments, però des de Protecció Civil al final feia una valoració que d'entrada no calia, que demà les escoles a primera hora, no sé què canviï durant la nit, en principi hi ha d'haver activitat normal, no? Què passarà demà en aquesta zona, en
6: aquestes escoles? Nosaltres el que recomanem és que les activitats, i entre altres doncs, l'activitat educativa, doncs valorin aquesta situació local, aquesta situació, les necessitats que puguin haver-hi, el desplaçament que puguin tenir, si hi ha desplaçaments fins i tot entre comarques, i en el cas de que es valori que les activitats no es poden dur a terme amb seguretat, doncs evidentment no s'han de fer aquestes activitats, i per aquest motiu, com heu vist avui, doncs molts ajuntaments han anul·lat aquestes activitats escolars, eh? Doncs aquesta línia entenem que és la que s'està treballant, i per tant doncs tothom, abans de fer qualsevol desplaçament, que s'informi per estar segurs de que és molt possible, que hi ha molt, molts centres en què demà no tindran aquesta activitat perquè la valoració que es farà territorialment en el lloc de veure la situació que hi ha doncs requerirà que suspenguin aquestes activitats.
0: Per tant, llibertat en els municipis per prendre aquest tipus de decisions.
6: Bé, són activitats i d'aquesta manera tothom està, o sigui, el responsable de l'activitat també pot fer aquesta decisió de no dur a terme l'activitat davant d'una situació de risc, que és el que nosaltres recomanem, eh? De la mateixa manera, els municipis també, com bé us dic, són autoritat de protecció civil i aquesta tarda també han estat prenent decisions de limitar doncs, aquestes activitats en els seus municipis. Perquè la manera general de veure-ho és que si la indicació que es dona és molt general i no tenim la seguretat de que s'està produint aquest efecte en el territori, que poden ser pluges a lo millor que són puntuals, que són locals, doncs el que veiem més interessant és entendre en l'entorn de com és l'activitat i com es va desenvolupant doncs aquesta necessitat i aplicar-la si escau.
0: Molt bé. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre en directe al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Seguirem amb atenció a totes les comunicacions que es facin des de Protecció Civil.
3: I tant, mira, una de les recomanacions que ens donava ara l'Imma Soler és estar ben informats. Una via és seguir-nos i seguir també 3Cat Info i els nostres meteoròlegs, perquè són qui tenen la informació molt ben afinada sobre què ha de passar els pròxims minuts i què és el que està passant ara. Per això connectem una vegada més, quan queden 5 minuts per arribar a 11:45, amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit de nou.
7: Bona nit.
3: Quina situació tenim i què hem de preveure?
7: Mira, ara s'han reactivat, com deia l'Emma Soler, els ruixats cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta. Hi han hagut aiguats intensos, sobretot cap a Tortosa, amb aquests registres de precipitació que es van incrementant. I, per tant, el que comentàvem, aquesta inestabilitat es mantindrà en les immediates hores, fins i tot en alguns casos doncs, ha anat pujant a 81 litres, per exemple, a l'Ametlla de Mar, o 74 de l'Hospitalet de l'Infant. De moment, el registre de Tortosa no sembla que sigui molt significatiu, però les imatges que anem veient a les xarxes doncs, ens mostren que els carrers estan doncs, inundats perquè continuem parlant d'aquestes pluges que poden ser intenses en molt poca estona. Per tant, molta precaució i prudència, perquè tot i que hem tingut una tarda amb ruixats més irregulars i potser no tan intensos, ara ja es torna a reactivar la inestabilitat. Es mantindrà en aquest sector de les Terres de l'Ebre durant les properes hores matinada. Fins i tot es pot reactivar encara una miqueta més. Per tant, ens queden unes quantes hores amb aquesta situació d'inestabilitat. S'allargarà, com comentàveu, ben bé fins al migdia, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 en aquestes comarques, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, i s'allargarà també de cara al migdia doncs, en aquest sector més de la costa del Camp de Tarragona. Per tant, molta, molta precaució, i sobretot no només per la intensitat, sinó que en aquestes comarques, Baix Ebre i Montsià, per l'acumulació, perquè ha plogut, plou i continuarà fent, i per tant es podran acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquestes 24 hores.
3: Per tant, entrem ara en el tram més complicat. Gràcies, Gemma Puig. Bona nit.
7: Bona nit.
3: I comprovarem com està la situació ara fent un recorregut pel territori, incorporant aquí el Catalunya Nit ara alcaldes de tres municipis diferents. Marta Lleixà és alcaldessa de Tortosa. Bona nit, Marta.
8: Hola, bona nit. Mar Lleixà.
3: Alcaldessa, està plovent ara aquí a Tortosa?
8: Pues sí, està plovent. Ara la veritat és que sembla que ha fluixat una mica i per tant ens ha donat un respir, perquè sí que hem tingut una bona estona en una intensitat que feia molt de temps que no veiem i que ha provocat inundacions i talls fins i tot a carrers i bueno, ara sembla que estem respirant a veure si podem anar passant una mica el que és este episodi tan fort.
3: Quines mesures heu pres de cara a les pròximes hores?
8: Bé, el que sí que ja han fet a primera hora de la tarda era decretar i també comunicar a tota la ciutadania el tancament de tot el que eren activitats vinculades a equipaments municipals, a tot el que són instal·lacions esportives, culturals, etc. I també ja de cara a demà al matí en previsió, però sí que esperàvem el tema dels centres educatius per si era el mateix Departament d'Educació qui feia algun tipus ja de d'avís i, per tant, de tancament. En no produir-se, sí que fa un parell d'hores ho han fet abans de que es fes més tard i, per tant, també per a que les famílies se puguen organitzar per a demà al matí bé en la previsió de la nit que mos espera.
3: No sé, alcaldessa, si tenen la situació, la sensació que aquestes situacions, la sensació o bé la certesa que aquestes situacions són cada vegada més comunes, més freqüents, i si la vostra ciutat està preparada per això. És a dir, no sé si us fa plantejar fins i tot, no sé, reformes d'urbanisme o si això o allò ho hauríem d'anar encarant d'una manera diferent. Com ho veu?
8: És que no, les ciutats no estan preparades. Jo crec que ni està ni m'atreviria a dir que cap, perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden i en un moment, clar, si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres, ciutats i per tant, posar-nos-hi. I també, per exemple, en el cas de Tortosa, que hi ha molt de veïnat en disseminats, també en cases aïllades, a barrancs, camins, per tant, és una prioritat que aquí sí que necessitarem també ajut des dels municipis per a, des de totes les administracions, poder donar resposta a la ciutadania i previndre, perquè si no, anem tard.
3: Doncs és l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà. Li agraïm que ens hagi acompanyat aquesta nit i tant de bo no passi res greu les pròximes hores. Una abraçada.
8: Moltes gràcies.
0: Ara farem un recorregut uns 60 quilòmetres més al sud per saludar dos municipis que en fi, que estan molt a la vora, tot i que tenen realitats diferents. D'entrada, l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera, bona nit.
9: Bona nit.
0: I l'alcaldessa de la Sénia, Maria Victòria Almuni, bona nit.
10: Bona nit, bona nit.
0: Deia que vosaltres esteu a tocar, tot just uns 20 quilòmetres de distància, però teniu realitats diferents perquè vosaltres sou al Canà, doncs, ja tocant a la platja i, per tant, sota la muntanya, i la Sénia doncs, es troba una mica més amunt. D'entrada, quina situació teniu ara mateix al Canà?
9: Bé, al Canà ara mateix estem en un moment de pausa de pluja, diguéssim. Hem tingut unes primeres precipitacions farà cosa d'una hora, no han sigut molt intenses, però sí que han vingut acompanyades de tempesta elèctrica que ens ha fet saltar, doncs, per exemple, la llum als carrers i algunes afectacions a algun habitatge. De moment ha estat solucionat, però ara sí que tenim aquesta treva, però notem com la tempesta està vorejant el Canà i està quasi damunt.
0: Uh-huh. I a la Sénia?
10: Pues a la Sénia, la veritat és que ara mateix està plovent, però molt poquet. Ha anat plovent des de fa cosa d'una hora, però poc. El que sí que veiem aquí dalt, per exemple, als ports, pues que està la tronada molt instal·lada, i això mos fa respecte perquè, mira, per exemple, ahir, que també va passar així, doncs al final van acabar caent 17 litres en poc temps. I bé, doncs, bueno, han fet les tasques de prevenció que han pogut durant el dia, doncs hem netejat amb bornals els punts més delicats, la zona que nosaltres diem del Barranquet o a la residència de la gent gran. També alguns clavegrams han estat revisats en una empresa especialitzada. Pues la comunitat de regants ja han desviat les séquies de cara al riu i, bueno, en general, pues los serveis d'emergència, la policia i la brigada, pues al cas per qualsevol incident. I esperem que no sigui un dels punts on la tronada se centra més, però ara de moment no podem dir res més. També hem dit tancar demà els centres escolars, ho hem decidit conjuntament amb els directors de l'escola i de l'institut, la llar d'infants municipal com és de l'Ajuntament, doncs ja ho hem fet esta tarda. I bueno, pues esperant que sí. Qualsevol imprevist lo poguéssim resoldre bé.
0: Clar. No sé si alcalde d'Alcanà, en Marc, sempre us mireu de reull què és el que va passant a la Sénia quan hi ha un avís de temporal com aquest.
9: Sí, bueno, aquí el Canà, malauradament, en tempestes, en temporals, en pluges torrencials, comencem a tindre una experiència desafortunada, però una experiència, no, en este camp. I sí que és cert, pues, que els protocols d'activació davant d'una alerta, pues, al final acaben marcant una mica, no, l'activitat que tens durant el dia d'avui, no? Com deia l'alcaldessa de la Sénia, no? Aquí el Canà, pues, també hem fet aquestes comprovacions des d'ahir de tarda que ens arriba l'alerta hasta en este matí que hem acabat, pues, comprovacions d'embornals, també reunions en el grup de treball que tenim aquí a l'Ajuntament, en el cap de la policia local, en el cap de la brigada municipal, en les diferents regidories, per a coordinar tot això de la millor manera i estar atents a tot el terme municipal. Nosaltres tenim, com també deia l'alcaldessa de Tortosa, tenim un terme municipal en alguns nuclis disseminats, és a dir, tenim tres nuclis diferenciats, com és el Canà, les cases del Canà i el Canà Platja, on al Canà Platja tenim moltes problemàtiques en el tema del Barranc del Llop, el Barranc de la Granja, en el qual des de esta tarda tenim patrulles de la policia local fixes allí al Canà Platja, també a les cases del Canà i també al Canà, una patrulla a cada nucli per a anar revisant constantment com se desenvolupa la jornada, diguéssim, no? I bé, anar seguint en tot moment les indicacions de protecció civil. També des del Canà, com parlava ara l'alcaldessa de la Sénia, també han fet la suspensió de l'activitat educativa, no? Ho han fet este migdia, tarda, en consens en els centres educatius, perquè pensem que és la mesura més adient davant d'esta previsió que tenim al nostre municipi.
0: Doncs us agraeixo molt a tots dos, Marc Xavalera, alcalde d'Alcanà, i Maria Victòria Almuni, alcaldessa de la Sénia, que hàgiu atès als micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé les pròximes hores.
10: Gràcies.
1: Gràcies
10: a vosaltres.
0: Fem una pausa per la publicitat, passen 5 minuts de 11:45 de la nit i de seguida tornem amb més reaccions a la decisió de Junts de fer caure els decrets d'habitatge aprovats aquesta setmana pel govern espanyol.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
11: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
13: 19 de desembre de 1936.
11: I el número de la sort, el...
13: 4.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
15: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa tu d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
16: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
17: De 12 a 2 és el meu vigiló de pau.
16: Que està en constant evolució.
18: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
16: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
19: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
20: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
21: Un món on tothom està de vacances.
20: Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
22: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Que dies que hay una plana, l'he recitat.
23: Quin duet, aquí.
22: Amb el Brel.
23: Brel i Biel.
20: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
25: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Cinc minuts per arribar a 3:15. Seguim en directe al Catalunya Nit, avui molt pendents d'aquesta decisió que ha pres Junts de demanar a Pedro Sánchez que retiri els dos decrets que demà s'havien de votar i que s'han de votar en principi al Congrés, que doni marge a la negociació, perquè si no, diuen, no ho diuen explícitament, però s'entén que acabarien votant-hi demà si es presenten tal i com estan redactats. Podem afegir-hi ara dues veus més. Una és la de la Paula Brujats des de Madrid. Bona nit, Paula.
26: Bona nit, Manel. Sí, perquè ja hi ha decisió. El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació de demà. Per tant, tots dos textos es votaran demà al Congrés. Recordeu que el ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups, per intentar resoldre la crisi de l'habitatge, i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, un consens que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin demà i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors. Aquesta és la reacció de la Moncloa ara mateix. Per tant, l'última hora és que no pensen retirar els decrets de la votació de demà, que és el que els exigeix Junts per Catalunya. Això diuen en un breu comunicat al govern espanyol, on agraeix expressament el suport d'Esquerra Republicana, de Bildu, del PNB, del BNG i de Coalició Canària, que havien anunciat avui doncs, que demà votaran a favor d'un o dels dos decrets.
3: Doncs allò que dèiem abans, Paula, que la pilota era la teulada del govern espanyol o del PSOE, sembla més aviat una partida de tenis taula, perquè la pilota va d'aquí cap allà. Ara podríem dir que torna a estar, no sé si dir-ho, a terreny de Junts o no sé com, però la posició és clara. Per tant,
26: la pilota torna cap a Barcelona ara de moment, sí. Però el que està clar és que com a mínim no canvia els plans per demà al matí al Congrés, no retirarà aquesta votació. És una decisió a la que han arribat doncs, dins del govern espanyol, tant el Partit Socialista com Sumar. I aquí Sumar, recordareu que ha batallat molt aquest tema des del principi, que ja dimarts doncs deien que s'havia hagut de trossejar el decret en dos, però que ells el que volien també amb tot això és que els grups que ho tombessin al Congrés quan arribés el moment, doncs expliquessin a la ciutadania per què ho feien i quins arguments tenien per tombar doncs aquestes decisions. Per tant, de moment el govern espanyol es planta, no es fa enrere, això es votarà demà. El que ens faltarà veure, Manel, és si en paral·lel s'obre alguna via de negociació amb Junts per Catalunya per intentar trobar una solució. No sé si d'aquí a demà a les 11 o a les 2, que és quan calculem que s'hauria d'acabar votant, o per més endavant, per intentar doncs trobar una alternativa.
3: Doncs la cosa continua estant ben interessant. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats, en directe des de Madrid. Una abraçada.
26: Bona nit.
3: I afegim ara una persona, la segona que havíem anunciat, que deu tenir ganes també de dir-hi la seva en un moment així. És Jaime Palomera, expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit, o no tan bona.
3: O no tan bona, per què no tan bona? Com veus la situació ara mateix?
2: Home, ara mateix penso en tota la gent que estava emparada per aquest decret llei, que jo he estat tota la setmana explicant, i ho he escrit, que el decret era un conjunt de pedaços, que no hi havia una visió integral del que necessitem, de la política d'habitatge amb majúscules que necessitem, però al mateix temps qualsevol que s'hagi llegit les 100 pàgines del decret sap que són mesures per aturar la sagnia, sobretot totes aquelles que anaven orientades a donar una mica de seguretat a les persones que ara mateix estan sota l'amenaça d'un desnonament. I dic que és una molt mala nit, sobretot per elles. I no només les persones que podíem... Sobretot parlem... El decret parla de persones en situació de vulnerabilitat, i el que feia era que obligava a aturar el desnonament i a oferir alternativa habitacional a l'administració i a compensar el propietari de l'habitatge fent el pagament del lloguer. És a dir, que l'administració, amb el diner del contribuent, pagaria al propietari, a l'amo del pis, no? I podríem entrar en detall, perquè fins i tot en el cas dels petits propietaris, uh-huh, els propietaris de dos habitatges quedaven exempts. És a dir, que en aquest cas el desnonament va endavant. Encara que la persona o la família estigui en situació de vulnerabilitat, si el propietari té dos habitatges, aleshores no hi ha aturada del desnonament. Per tant, per molt que sigui vulnerable, la família o qui sigui, la Mari Carmen, per exemple, si qui té aquell habitatge en té dos, va endavant. Per tant, perquè s'entengui que era una mesura d'aturada de desnonaments per persones vulnerables que cobria els propietaris dels habitatges. Cobria econòmicament, monetàriament, etc, etc. I totes aquestes persones, pensem, aquests dies hem viscut dos suïcidis en molts pocs dies, dos suïcidis producte de l'amenaça del desnonament o del desnonament. A Catalunya hi ha molta gent que, per la gravetat de la situació, es pot trobar en aquesta situació límit. I el decret el que feia era... No era una política social fantàstica, no era una política d'habitatge molt ambiciosa, però és millor una mica de política social que zero. Una mica de política d'habitatge que zero.
3: Clar, Junts, en el comunicat que ha emès, diu precisament el contrari. És a dir, en el primer punt, el que argumenta Junts és que aquests decrets, si haguessin tirat endavant, el que acabaria passant és que l'efecte contrari, és a dir, i llegeixo textualment, dificultaran encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys capacitat econòmica, perquè amb menys oferta els llogaters hauran de competir entre ells per un nombre cada vegada més reduït d'habitatges. Què et sembla aquesta argumentació?
2: Si vols hi entrem, però estem dient que no aturarem els desnonaments de persones com la Mari Carmen o de persones com l'Olga, que acaben en un suïcidi en molts casos, o en situacions molt dures. No cal arribar a una situació tan tràgica. Estem dient que no aturarem aquests desnonaments perquè això faria baixar l'oferta. És aquest l'argument. Costa d'entendre, no?
3: Si demà aquests dos decrets acaben definitivament amb votacions negatives, és a dir, tant el primer com el segon, el resultat és que no. De moment queda la pressió social, que augmentarà segur, perquè hem vist el que va passar amb la Mari Carmen. En pocs dies s'havia aconseguit que es portessin aquests dos decrets. Quan es parlava, me'n recordo, fa dies, de dimarts, semblava impossible, doncs, si ha arribat. Dimarts es van presentar, divendres a votació. Què preveus que passi?
2: Aviam, encara no està fet, no? Encara no està fet, però sembla que, fixeu-vos, hi havia, en el moment en què PNB i Coalició Canària, dos partits de dreta, dos partits conservadors, diuen que sí votaran el primer decret, que votaran que no el segon, però sí el primer, el que calia veure era què passava amb la resta dels partits conservadors o de dreta, PP, Vox i Junts. Amb PP i Vox sembla que ja no s'hi compta, no? Amb el cas de Junts semblava que podia haver-hi la possibilitat, però fixeu-vos que i tenien una opció que era el vot, l'abstenció. Tenien una opció molt clara, que era l'abstenció, però han decidit votar que no. Fixeu-vos que jo he parlat ara de desnonaments, però, insisteixo, és un decret de 100 pàgines que incluïa moltes coses. També, per exemple, tota la població que viu de lloguer a Catalunya, que són 2,3 milions, gràcies a aquesta norma, podia veure que en els pròxims anys, tu saps que cada any en els llogaters se'ls hi renova el lloguer i se'ls hi aplica, si vol, al propietari se'ls hi aplica la inflació, l'IPC. Ara mateix està al 4,9. Doncs aquesta norma feia que el màxim fos el 2%, cosa que és important. Imagina't, si a una persona cada any li van pujant, tal i com la previsió econòmica és de, es posarà la cosa complicada, i si cada any t'augmenten a aquest ritme, estem parlant de preus prohibitius que acaben escanyant a les llars. Això també ha caigut. Això significa que a Catalunya hi ha 2,3 milions de persones que dependran de la bondat o de la bona voluntat del seu propietari, que n'hi ha de molts, n'hi ha molts, molts, molts, que no fan augments o fan augments molt moderats, que mantenen el preu durant molts anys, però aquells que volen, diguem-ne, aquells que busquen rendibilitats que no són raonables, que fan augments de preu, any a any, doncs podran seguir intentant-ho, seguir fent-ho. I de debò que, clar, no puc resumir en el temps que tenim la quantitat de mesures que han caigut, però és que n'hi ha moltes més, n'hi ha moltes més. També hi havia, per exemple, una molt interessant, que era reduir l'IVA als promotors que construeixin habitatge protegit, reduir l'IVA al 4%. Això no garantia que es construís més habitatge assequible, però era un mecanisme, era una tècnica legislativa útil, útil per intentar empènyer en aquesta direcció. No diem que hem de construir tant, doncs, escolta'm, això també era molt útil. Sí que hi havia molts problemes, eh? Per exemple, el més evident, que amb això sí que estic d'acord amb el que s'ha dit i que crec que Junts també ho ha dit, no? Però sí que és cert que en el cas dels fons d'inversió, tal i com està plantejat a la llei, era de molt difícil aplicació, perquè en comptes de plantejar frenar la compra segons el tipus de persona jurídica, el que es deia era que si es tracta d'una empresa que compra habitatge un 70%, el 70% del preu de mercat, és a dir, per sota
3: del preu taxat, sí.
2: Clar, aleshores, això és, i a més, en principi, qui hauria de fer això, regular això o controlar-ho serien els registradors, molt complicat, i per tant aquí estem d'acord. Però en tot cas, la principal preocupació tots aquests dies, molts s'han omplert la boca, i molts, molt diferents partits, del petit propietari. El PNB també ha parlat del petit propietari. Aquest decret, el primer, especificava, insisteixo en això, especifica que si a la persona que està en risc de desnonament és vulnerable, però el propietari té almenys té un màxim de 2 habitatges en propietat, no s'atura el desnonament. Uh-huh. I en el cas d'aquells que en tinguin més de 2 habitatges, aleshores se'ls compensa econòmicament amb el diner del contribuent. Se'ls hi paga el lloguer, poden seguir cobrant el lloguer.
3: Doncs,
2: al marge de si ho necessiten o no. Fixeu-vos, eh?
3: Sí, sí, és evident que és tot un conjunt de mesures que, de moment, segons sembla, demà no tiraran endavant, però haurem de veure què és el que acaba passant, perquè encara queda partida i encara es poden moure coses. Hem buscat l'opinió de Jaime Palomera, que és expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. T'agraïm que ens hagis acompanyat. Bona nit, Jaime.
2: Bona nit.
0: 7 minuts i arribarem a mitjanit. Des de fa una estona plou amb ganes a diverses zones de les Terres de l'Ebre. Recordem que l'alerta per pluges torrencials s'ha allargat fins demà al migdia. Doncs bé, la previsió és que puguin acumular-se fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. I en aquests moments hi ha uns 4.300 usuaris sense subministrament elèctric a diversos municipis del Baix Ebre a causa justament de les pluges. De cara a demà, alguns municipis han decidit suspendre les classes. Ara ho sentíem també en conversa amb els alcaldes, i Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. Anem a Amposta. Jordi Barranca, bona nit.
1: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
4: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat dels equipaments municipals.
1: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
5: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions, i se n'han anat a casa de familiars. Ja.
1: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs, i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: Gràcies, Jordi. Més al sud, a Castelló, també hi ha alerta vermella fins demà. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha incidències greus. Sí que fa poca estona s'ha acabat l'última reunió del dia del Comitè d'Emergències, així que busquem l'última hora des de Castelló. Marta García, bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Doncs la situació segueix inestable i canviant, però el que es manté és el perill en la zona de Castelló per a esta nit i matinada, sobretot pel Baix Maestrat, segons l'última compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, on podria ploure, han explicat, de manera important i inundar barrancs i rieres. És un dels focus que ara mateix té l'atenció. Es manté el nivell roig fins a demà a les 9 del matí, quan es produirà una nova reunió per valorar la situació i el que hagi pogut passar durant la nit. Les alert avui sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí, per exemple, en la zona de Castelló. I això ha fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama destaca la disminució que s'ha produït avui amb el trànsit.
7: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más de 60% de la reducción del tráfico.
6: Emergències només ha hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Fa pocs minuts Renfe ha anunciat que manté la suspensió de tot el servei de rodalies de mitjana distància i de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió que ha començat a les 6 de la vesprada i que ha generat malestar entre els usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives que els han ofert. Elena, per exemple, és una de les usuàries que s'hi ha trobat amb este problema i ho explicava així als companys de Punt.
8: M'han avisat a les dues, m'han enviat un correu, un missatge dient que es cancel·lava el tren. Hem arribat aquí i no tenien la informació, no sabien molt bé si es cancel·laria o no. I finalment, 40 minuts abans, han dit que si a les pantalles sortia que cancel·lat el tren.
6: A banda que algunes empreses han enviat els seus treballadors a casa abans que arribaren les hores més complicades, també s'han suspès les classes en un centenar de localitats que afectarà gairebé 360.000 estudiants entre avui i demà.
3: Doncs 3 minuts només ens separen de la mitjanit i són 3 minuts que passarem amb Vicenç Altaió, poeta i moltes altres coses i col·laborador també del Catalunya Nit. Bona nit, Vicenç.
9: Apassionat, apassionant, seguir el Catalunya Nit.
3: I tant, i tant. Com ho has vist això? Quines reflexions et venen a la ment després de tot el que m'ha explicat?
9: Bé, Manel, Agnès, amics, a veure... Primer, la variació. Des de l'amenaça nuclear de Putin a la fracassada execució d'una dona condemnada a mort. notícies que van explicant-se a través de l'acceleració puntual, des de les cremes de containers a la plaça Urquinaona, la presa de posició de Junts respecte a les lleis de desnonament, i, en fi, sempre Catalunya Nit amb l'ull d'espai. Això vol dir aquestes pluges intenses que ens fan estar aquí, a mitjanit, amatents. Però jo, avui, permeteu-me, voldria fixar i desviar-me amb la nit de l'1 d'octubre, és a dir, a com es viuen les notícies. Recordo, per exemple, fa 9 anys, la variació dels punts de vista, com tot s'accelerava des de l'obertura dels col·legis electorals, a la repressió, o fins a l'empresonament més tard del president del govern i el president a l'exili. Per què? Perquè em vull fixar en la diferència que hi ha entre memòria i història. Això que estem vivint en cada moment i que ho fem a partir de la realitat sensible i humana. Diria, per exemple, com aquell home de teatre que avui ens ha parlat, diu, estem construint una obra sobre l'amistat, sobre les relacions interpersonals. I encara afegeix perquè diu, amb tanta por, la por ens amenaça i la democràcia està en perill. O el mateix que Minaida, que deia, les teves passes seran reals, no virtuals. En fi, hem de parlar, quan donem notícies, perquè parlem des de la memòria de les persones en un present sensorial. I no hi ha una perspectiva purament objectiva. La intel·ligència humana no s'expressa per decrets, sinó per relacions múltiples. Jo voldria que les notícies d'avui ens portessin aquesta humanització. A quin paper juguen les notícies? A fer d'enllaç entre la memòria sensible i complexa i la dificultat que tenim, com es veu, a trobar solucions.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure si la votació es manté aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit ha exigit a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Alcarazo al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general. Precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
1: Aquest dijous hi ha hagut concentracions i cassolades davant dels ajuntaments de diverses localitats. Molts dels que s'han manifestat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'han desplaçat després cap a la plaça Catalunya per afegir-se a l'acampada pel dret a l'habitatge. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: També les associacions independentistes han commemorat els 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat centenars de persones que han recordat la violència policial d'aquella jornada.
4: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
5: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera un sentit de frustració.
3: La manifestació convocada per l'ANC i el CDR s'ha acabat amb aldarulls i la crema d'algun contenidor en carrers del voltant de la plaça Urquinaona.
1: A França, gairebé 2.000 detinguts en una nova jornada de mobilitzacions d'estudiants a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels instituts. Els manifestants reclamen més recursos, coincidint en la presentació d'un pressupost per part del govern francès que suposaria la supressió de més de 1.500 places de professors. Marine Molins és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare d'un estudiant.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
3: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar-los gasos lacrimògens, és trist. L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut, això sí, més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, cap d'elles greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
7: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que no facin el desplaçament si no és necessari, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres.
1: El Teatre Lliure ha estrenat aquest dijous l'obra Bubatoia, amb la necessitat d'una illa, una distòpia escrita en plena pandèmia que només es va poder representar una vegada. 6 anys després, aquesta història sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre s'ha reescrit i incorpora nous temes, com l'ascens de l'extrema dreta i la pèrdua de llibertats. Ho ha explicat a aquesta emissora un dels autors, Sergi Pompermayer.
8: Ja no és tant la por a una pandèmia, no?, o el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella, doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: L'obra es podrà veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, també en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquesta fe.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. Després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties de la cuixa dreta, el jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si té o no una lesió.
1: Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol.
3: El Barça d'handbol, mentrestant, ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte, amb el resultat de 33-42.
1: Aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
3: I Mireia Benito és baixa per un virus per l'europeu de ciclisme d'Eslovènia que comença aquest divendres. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.
9: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
10: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
11: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
10: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
12: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
10: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
13: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
10: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.

Comencem el programa amb un ull posat al radar del Meteocat per seguir l'evolució de les pluges torrencials previstes a les Terres de l'Ebre. De fet, com ens acaben d'explicar els companys del Catalunya Nit, els bombers ja han hagut de fer més de 150 actuacions, però per sort cap de greu. De fet, l'alerta s'ha allargat fins demà a les 2 del migdia al Montsià, al Baix Ebre, Terra Alta, i demà a partir de les 8 del matí s'hi afegeixen també la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. Ja ho sabeu, poden acumular-se, ens han dit, fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Tenim classes suspeses en alguns municipis i equipaments i espais municipals tancats. Així que molta precaució i, com sempre, a seguir les recomanacions de Protecció Civil. Jo m'he passat el dia arrossegant el paraigua per si les mosques. Aquest vespre havia d'anar a veure una obra de teatre, el TNC. Estava convidada a l'estrena del Cadell, de Josep Maria Miró. Començava a les 7, a la sala petita. Primer he estat a punt d'entrar a la sala gran en lloc de fer-ho a la petita, sort que me n'he adonat. Però quan hem baixat les escales ràpidament i hem fet la cua per entrar a la funció, l'entrada que tenia no ha passat pel detector, que sempre les llegeix. Un segon intent, i la cua s'anava fent llarga, i l'aparell feia un soroll estrident, allò que vol dir, no serveix aquesta entrada. I quan el noi que hi havia a la porta ha ampliat la imatge de l'entrada, resulta que hi deia, dimecres 30 de setembre, estrena. No m'ho podia creure. L'estrena va ser ahir. Jo crec que no m'havia passat mai. Ahir van quedar, per tant, dues cadires lliures i devien

0: Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 10 minuts. Ja ho dic, avui tinc un ull posat al radar meteorològic, un altre ull posat als missatges que em va enviant l'Aina dient ara truca tal persona, ara truca tal altra. Per tant, si algú de les Terres de l'Ebre veu que la situació es complica i ens ho vol fer evident i ens vol trucar, ja ho sabeu que aquest telèfon és per tot, per preguntes, per respostes, per reflexions. O avui ens podeu fer de corresponsal si veieu que el tema s'està complicant i que estaria bé doncs, que s'expliqués a l'antena de Catalunya Ràdio, perquè aquest és un programa que el que vol és parlar amb vosaltres a través del telèfon. Aquest és el telèfon del directe, el 93207474, o també els missatges que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que sempre, si els feu avui, doncs els llegirem o els escoltarem dilluns. Sempre anem un dia per l'altre. Si voleu parlar amb nosaltres en directe, és el telèfon de sempre, el 93207474. I avui, en els missatges de WhatsApp, ens hi hem trobat aquest comentari, aquesta reflexió, o aquest comentari, vaja, que ens ha deixat el Jan des de Badalona.
2: M'agradaria dir que, com a persona de 18 anys, que feu el possible per prohibir les pantalles, els mòbils i, sobretot TikTok, YouTube Shorts i Instagram Reels, si us plau, perquè estan fent molt, molt, molt de mal.
0: Carai, Jan, 18 anys, ha dit que tenia, no? 18 anys. Mira, fins i tot, Jan, si ens escoltes, m'agradaria que ens truquessis un dia en directe, perquè ho has dit d'una manera com molt contundent, i venint d'una persona jove, has parlat de prohibició. Clar, nosaltres no som ningú. Vull dir, suposo que vols que sigui extensiu i que ho sentin els que governen. Però m'agradaria desenvolupar aquesta frase que has fet en 13 segons amb una mica més, perquè ho trobo molt interessant venint d'una persona que té 18 anys que ens faci aquest comentari en aquest programa. O sigui que, Jan, si ens escoltes, et convido que truquis al telèfon del directe per anar una miqueta més enllà d'aquesta afirmació. Una altra explicació que ens dona per una consulta que ens han fet aquesta setmana, en Robert, des de Barcelona.
3: Hi ha un oient que fa dies que repetiu que va preguntar com destruir les dades d'un mòbil. Abans de res, el primer que ha de fer és treure la targeta SIM i la targeta SD, i si en té. I el primer que hauria de fer seria fer una còpia de seguretat de les dades i de les fotos que tenim. Després, tots els mòbils tenen opcions per reiniciar-se i borrar-se com a estat de fàbrica. En els Android, normalment, es fa parant-lo del tot i arrencant-lo, prenent el botó d'arrencar i un botó del volum. I aguantar fins que surt un menú. En aquest menú sempre hi ha dues opcions, una que és Factory Data Reset, que és per esborrar les dades, i Reset All Settings, que seria per esborrar les configuracions. Amb això ens quedaria el mòbil com a nou. Però val a dir que si algú té ganes de recuperar les dades, encara podria endollar-lo amb un ordinador i intentar recuperar-les. Llavors, per fer una destrucció real, una opció és portar-la en alguna empresa especialitzada que ho fa, o, si nosaltres volem destruir la memòria flash, que és on quedarien desades les dades i es podrien intentar recuperar, podríem desmuntar el mòbil i, sobretot, treure la bateria i fer una destrucció física. Una solució seria sempre sense la bateria, per exemple, tirar-lo al foc. L'aigua no serviria. Podrien arribar a recuperar les dades perquè els mòbils realment moltes vegades no s'acaben de fer malbé quan es mullen. Val a dir que si cremem el mòbil pot deixar anar alguns fums tòxics. Espero haver-vos ajudat.
0: Doncs moltes gràcies, Robert. En sap un munt d'aquestes coses. Hi ha un altre oient que, en el mateix sentit, crec que va ser la Maria Rosa, oi, de les Corts, que va fer aquesta pregunta, sí. També la Marcela vol ajudar. Diu, ahir vau llegir una pregunta pendent on es demanava com eliminar les dades i altres qüestions personals quan es produeix un canvi de mòbil. Diu, s'entén, diu la Mercè, que abans s'ha fet el traspàs al mòbil nou. Doncs bé, ella diu, hi ha una opció a l'apartat de configuració o ajustaments del mòbil que permet restablir el mòbil al moment de compra i, per tant, s'esborra tota la informació personal que s'hi pogués tenir. Però, clar, t'has d'assegurar que ja l'hagis passat en el mòbil nou. Per tant, aquestes dues persones ens han resolt una qüestió pendent que teníem

0: d'ara fa uns dies. Va, que el 932017474 i tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta, de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, Marta. Abans de les preguntes de rigor, les tres que faig sempre, t'explicaré que m'ha succeït una anècdota miracle, perquè jo considero que és com un miracle perquè ahir tenia un dolor terrible de peu, com si me l'hagués esquinçat.
0: Sí.
1: I resulta que amb el descans d'ahir nit, pues, he aconseguit... No, no és que ho hagi aconseguit, és que no em fa gens de mal.
0: O sigui, ahir molt de mal i avui cap mal, que bé, no?
1: Sí, vaig prendre el medicament que tinc assignat per la doctora pel dolor, perquè és dolor així de desgast muscular, i em va fer l'efecte, i també el descans ha actuat a fi de bé. I ho considero com un miracle. Perquè...
0: Doncs escolta, me n'alegro, perquè començar el cap de setmana amb dolor tampoc no ve de gust. O sigui,
1: imagina't que no podia ni apujar el peu i que un calvari camina per casa i ho passava molt magre i ja estic bé.
0: Mira, doncs me n'alegro.
1: I estic bé per formular les tres preguntes de rigor.
0: Vinga, som-hi.
1: Ara, la primera... Per què el color... Mira, vaig a la ràdio que se sentia una miqueta complet.
0: No, em sentim bé.
1: Per què el color violeta o morat està reconegut com el color de les dones? Captes, no?
0: Sí, vinga.
1: Vale, la següent, quin és l'insecte que més viu i el que menys?
0: Que
1: el
0: més...
1: que ve i el que menys. Perquè són els insectes que tenen poca vida. I la darrera i última, deixant bon cap de setmana i que els aiguats no facin més estralls.
0: Esperem-ho.
1: Un cap de setmana tot agradable, que això ens va informar molt bé la nostra Santa TV i Santa Ràdio.
0: Molt bé.
1: Quina és la beguda més consumida tret de l'aigua? L'entens també aquesta, oi?
0: Sí, senyor, molt bé. Pues l'aigua no compta, perfecte.
1: A veure, quina és la beguda que més... després de l'aigua,
0: sí,
1: per
0: dir-ho
1: d'altra manera, després de l'aigua, quina és la que més... No sé si el cafè, la Coca-Cola, la cervesa, la filla...
0: Molt bé.
1: Hi ha mil maneres d'estar hidratat. Bona nit.
0: Bona nit, bon cap de setmana, adéu-siau.
1: Adéu.
0: L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, et volia parlar sobre això de l'habitatge.
0: Sí.
2: Això de l'habitatge va ser com això del canvi climàtic, saps? Que veus que es va posant negre tot el cel. I dius, ui, que en ve una que no sabem
0: on. Sí, sí.
2: I, però això no toca l'alarma al telèfon.
0: No, aquesta no toca. No, tota
2: aquesta
0: la raó.
2: No toca, sí. I, de fet, està que això es veia venir. Però... ha anat passant i, bueno, i aquesta, la Mari Carmen, doncs, mira, va ser la gota que va colmar, que va, d'allò, va fer vessar la copa.
0: Sí.
2: Però, de fet, està que això va ser el que ho va instaurar el PP amb el temps del Rajoy, que va fer entrar els fons buitres aquests.
0: Uh-huh.
2: Després, no només això, sinó que ens hem vengut la nostra ànima al diable. Es veu, vull dir, tot això s'està venint a estrangers, els sí. edificis de l'Eixample, tot això. Això es va passar a mans de noms estrangers. Però mira, com que és Europa i tot, es veu que això és...
0: Sí, però hi ha molts dels que ho compren que no són pas europeus, també.
2: Sí, també.
0: Tota la raó, Àngel.
2: I de fet està que ara estem en un moment... que tu penses que la culpa de qui és? Dels estrangers que venen, els immigrants, aquests que venen a treballar, aquests tenen la culpa de tot. Ara tenen la culpa de tot ells. Ens prenen la feina, els donen les vivendes, els donen el banc d'aliments, els donen tot amb ells. Es veu que els pobres, aquesta gent, oi?
0: Sí.
2: Però mira, tota la culpa la tenen ells. Quines mires més curtes entre el Vox, entre el PP, entre l'Aliança Nacional aquesta catalana, de la senyora de Ripoll, tota aquesta gent. Vull dir, estan fent un mal... Ah. I ara és per sobre la senyora aquesta, Míriam Nogués, es diu, la que està a Madrid. De
0: Junts, sí, Míriam
2: sí,
0: Nogués.
2: Aquesta, doncs mira, ara va votar juntament amb aquests, vull dir que de fet està que fot pena tot plegat, fot fàstic.
0: Que bé que comencem fàstic. Avui, mare meva, Àngel.
2: Fot fàstic.
0: Sí.
2: Bueno.
0: Però és el que tenim, eh? O sigui...
2: Sí. I això es va per aquí. Vull dir que, de fet, està que si totes aquestes, si aquest vendaval que ve des d'Europa, perquè tota Europa està igual, Estats Units amb el senyor Trump, Amèrica Llatina amb el Milei, amb l'altre de Colòmbia, amb l'altre de Xile, que també és, ara són l'extrema dreta, amb el d'Honduras, aquest, el Buc, doncs, mare de Déu, quin fàstic fot tot plegat aquest món, de veritat.
0: Però és el món que tenim i l'hem de cuidar, perquè si no, malament rei, malament rei.
2: Però vull dir que la gent no té... No ho sé. Que no hi veu més enllà. Que no hi veu. Que no hi estem veient que tot això ens porten per allà on volen.
0: Hi ha gent com tu que sí que ho veu. I confio que molta més gent també. Però vaja, bona reflexió, Antoni.
2: Vinga, adéu-siau.
0: Moltes gràcies, bona nit.
2: I, i acabo dient, la culpa no la tenen els estrangers, eh?
0: No,
2: jo a casa meva tota la vida n'he tingut d'estrangers que venen dels països del tercer món. No els he ni cobrat mai ni un duro per estar dormint a casa i menjar a casa.
0: Sí, sí. Àngel, gràcies.
2: I sí que cadascú acollís aquestes persones, vull dir, otro gallo cantaria. Tot però bé. Bueno, ja està.
0: Molt bé. Vinga, una abraçada, bon cap de setmana.
2: Adéu-siau.
0: En Joan Josep des d'Ulldecona, bona nit.
3: Bona nit.
0: Com està la situació?
3: Ui, tronem trons, molts de trons i aigua. A lo millor estem parlant i sentiràs que hi ha trons més forts i trons.
0: Sí, sí, veig una trons. Taca vermella bastant extensa per aquí sobre vostra, eh? Sí, sí que ho veig.
3: Sí, et dic que estava a foguer, com a gent que diria, dieu si algú que ho ha fet... I he aprofitat el mateix, sempre aprofitaré per fer-te una consulta, per si algú ho sap.
0: Molt bé.
3: Que, pues bueno, resulta que abans hi havia una tele, que es deia Tele 8, i ja fa anys que s'ha desaparegut.
0: Sí.
3: I fent un programa en què sortia un senyor que era capellà i frare. O frare capellà.
0: Sí.
3: Perquè hi ha frares que no són capellans, o bueno. I... No recordo com li diuen, que li agradava fer molts programes de ràdio. I penso que es deia el programa, se deia Vostè Pregunta o alguna cosa així, i sortia un senyor que era d'Hospitalet i li deien el senyor de les 5 carreres, que és el que tenia 5 títols universitaris, i també sortia un, com li diuen, l'alcalde este de Badalona, Albiol,
0: sí,
3: o Albiol,
0: sí,
3: o alguna cosa així.
0: Albiol,
3: sí,
0: ho dic.
3: Sí, doncs Albiol. Crec que era este. I després sortia una periodista catalana, molt catalanista, que és molt coneguda, i ara tampoc no recordo el nom.
0: Per tant, estem buscant un programa de televisió que havia sortit a 8TV, entenc? 8TV era?
3: Sí.
0: Que sortia no. Un presentador que era un capellà?
3: Sí.
0: I vol saber el nom del capellà?
3: I el programa, i si existís...
0: I el senyor de 5 carreres.
3: Per algun puesto, no
0: sí.
3: sé.
0: Sí, eh? Doncs a veure si algú pot ajudar. Perfecte, molt bé.
3: Doncs, moltes gràcies, eh?
0: Gràcies a vostè. Adéu-siau.
3: Adéu.
0: Bona nit. Bon. Doncs va, que busquem un programa de fa molts anys, entenc, eh? A veure si algú recorda qui era i tot això, i a més ens ha fet la crònica meteorològica, és que sí, que estava plovent molt i llampegant molt a sobre d'Ulldecona. Després tenim un altre missatge al WhatsApp del programa de la Montse, que ens diu: soc una persona de més de 80 anys i la meva intenció és anar a viure a la meva segona residència i llogar el meu pis per poder pagar una cuidadora o una residència, ja que amb la meva pensió no ho podria pagar. Penso que el lloguer dels pisos no es pot pagar amb els sous que hi ha. La solució seria que es paguessin sous decents, diu la Montse, ja que en general s'estan pagant sous de misèria. Després, una queixa que ens arriba amb aquest missatge, amb aquest àudio, de la Montse des de Barcelona.
4: He sentit aquell senyor que parlava dels hospitals i tot això. Doncs jo també m'ha passat una cosa similar, que vaig anar també al CAP d'urgències perquè tenia un mal d'esquena que no em podia sentar, i la senyoreta d'allà em va dir, diu, no, avui no n'hi ha d'urgències. Això seu no és una urgència. Dic que no. Dic, si des d'ahir que em vaig aixecar i no em podia ni aixecar. I diu, haver vingut ahir. Dic, però si ahir era diumenge. Jo dic, esperaré el dilluns per anar al meu metge. Diu, pues no, avui no tindrà visita. Diu, si està en urgent, se'n va a l'hospital. I a l'hospital van ser 5 hores de demora. Jo crec que això també és un tracte que no sé, no ho trobo correcte. I avui també ha set el remate perquè ara volia agafar visita per un familiar meu, que li donguessin visita perquè ha perdut la fulla de la visita i jo dic, vaig a trucar a veure quin dia és per no confondre'm. I truco i es posa el telèfon, diu, soy Aura, l'assistente virtual. Dic, però bueno, assistente virtual, a on hem arribat? Diu, ja li llamarà tot això a l'assistente virtual, una cinta que et va parlant i que, és clar, està allà. Doncs si tu li vols dir a la que li has dit el nom, ja se t'ha tallat. No sé, tant costa posar una persona que t'atengui. Diu, ja li llamaremos. Home, però no és això, perquè a lo millor quan et truquen tu estàs ocupada o estàs conduint. Ara que tens un moment per poder dedicar-t'hi, per poder demanar cita o el que sigui, doncs et surt l'assistente virtual, l'Aura. I ja està. Suposo que és la nova moda, els temps moderns, que ens hi hem d'anar adaptant, però que, esclar, de moment a mi m'ha sobtat molt.
0: Doncs sí, no m'ha trobat mai haver de trucar al metge que et surti un assistent virtual. Normalment es posen al telèfon, no sé si deu ser un cap concret o deu ser... però realment que una persona del CAP t'envia a l'hospital per una urgència que te la pot resoldre un metge del CAP, no sé, realment queixes que tenen tot el sentit. A veure, una altra, que li ha passat alguna cosa amb la Seguretat Social, a la Menxo, que ens envia aquest missatge des de Marçà.
5: Mira, vull comentar una cosa que ens ha passat avui. Jo tenia hora a la Seguretat Social perquè vaig sentir per la tele que si tenies 40 anys cotitzats no calia que esperessis a fins als 65, que et podies jubilar i no et penalitzaven amb res. Bueno, m'ha arribat allí un senyor molt amable, m'ho ha mirat tot, m'ha dit que això no estava aprovat i quan estigués aprovat doncs ja podria ser que sí, però de moment no. M'ha contat el que em quedaria si em jubilés ara o si m'esperés als 65, bueno, molt amable, molt agradable, un 10, aquell senyor un 10. Llavors m'ha preguntat, què tens fills? Jo dic, sí, una, però com que ha vist el meu marit allí, ha dit, ah, bueno, però ja la deus tindre tu. I ell diu, no, diu, perquè a mi no m'ha entrat mai, no m'ho ha volgut posar mai lo de ma filla perquè diu que sóc autònom. I diu, això no pot ser. Diu, ara t'ho miro. Li mira i diu, clar que t'entra. Diu, te donaran, no sé si m'ha dit 60 o 70 euros per fill. I diu, escolta, pues que jo m'ho han mirat dues vegades, les dues vegades m'han dit que no. Diu, pues mira, t'arregla els papers, diu, i a partir d'ara ja ho cobraràs amb efecte retroactiu. I la meva pregunta és, si no mos haguéssim anat a queixar, no ho hagués cobrat mai, això? És que no sé com van aquestes coses, perquè em pica posar l'DNI del meu home, ha sortit tot allí. El que cobrava, el que no cobrava, el que l'havien retingut, no s'entenen aquestes coses. A veure si algú hi ha passat o sap alguna cosa.
0: Doncs mira, una altra queixa, és que no en sortim d'una que entrem en una altra. Ai, senyor, una pregunta que ens deixa el Lluís des d'Esplugues de Llobregat.
6: Avui he rebut un anunci de la Caixa amb la qual et donaven 400 euros per gastar amb el que fos i 250 si portava la nòmina. Jo pregunto, si molts de nosaltres hem portat la nòmina i ara la pensió durant molts anys, per què quasi no ens donen ni els bons dies? A algú se li ocorreix alguna cosa perquè també ens poguéssim beneficiar d'això?
0: Doncs aquesta és la petició de Lluís. I després en Ramon, des de Reus, ens diu: soc un enganxat al paraulògic i la raó d'això en surten un munt de paraules que em diu que són de l'alfabet hebreu o arameu. I em pregunto per què el diec hi ha el nom de les lletres d'aquestes llengües i no d'altres llengües, com el francès, l'anglès, l'italià, etc. La meva impressió és que darrere d'aquesta irregularitat hi ha l'estat d'Israel, diu el Ramon, perquè no crec que hi hagi algun estat on es parli l'arameu. Què en penseu, ignorants?
7: La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
8: Totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la nit dels ignorants, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que al Pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, doncs ara, ahir vaig llegir el diari, que després de tant de temps els arreglen. O sigui, només per dir que gràcies a la nit dels ignorants, les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
7: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Tercera generació.
0: La setmana passada, aquí a la nit dels ignorants, vam reprendre aquest espai tercera generació, que aquesta temporada, tal com us vam explicar, el centrarem en feines, en oficis. Ajuntarem persones que estiguin a punt de jubilar-se, o que ja ho hagin fet, amb joves que tot just comencin en el mateix sector. La trobada ens permet veure com era una feina fa 30 o 40 anys enrere i com és ara. I per començar vam reunir l'Imma Camps, professora de català que es va jubilar a començaments d'any, i en Nil Gibert, que també és professor de català, però que tot just ara comença el seu quart curs com a docent. A la conversa, l'Imma i el Nil la setmana passada van parlar del per què van triar ensenyar català, del que costa enganxar els alumnes a la lectura o de com s'ho fan per captar la seva atenció a classe. Però és una xerrada que va cada mitges. Aquesta nit reprenem el fil de la conversa amb qüestions com ara la cultura de l'esforç o la relació entre les famílies i el professorat. Què els hi va quedar al PAP, a l'Imma i en Nil? Doncs ara mateix ho sabrem. A veure, Imma i Nil, al principi de curs vam parlar amb una professora que feia 20 anys que donava classe, que ha fet professora de secundària, que ha escrit un llibre, es diu Sònia Martínez Tortajada, ha escrit un llibre on diu, entre altres coses, deia, la majoria dels alumnes han perdut les ganes de saber. La societat premia cada cop més la incultura i la mediocritat. Diu, ja no està ben vist aprendre. Jo, en base a la vostra experiència, d'un i de l'altre, hi estaríeu d'acord?
9: Força. El que passa que això es mama des de casa.
0: Perdó. Des de casa.
9: Des de casa. La cultura de l'esforç, jo he vist nens de cases ben normals, de les nostres llars catalanes, que fan un esforç considerable. El que passa que no es premia o no és ben vist, però n'hi ha que sí. Però la majoria no s'esforcen, la majoria. Però hi ha gent que sí. Per què? Perquè a casa seva han vist que darrere la feina hi ha un gran esforç, han aconseguit uns objectius, i això és molt important, que això és educatiu, això també s'educa des de casa.
10: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Imma. També penso que des de part dels professors i del sistema, també afavorim, el sistema afavoreix molt que els alumnes, sense esforçar-se, puguin passar de curs i
9: ara no obrirem un meló, Nil.
0: Ai, el meló.
10: No, ja ho sé.
0: Va, obrim el meló.
10: És a dir, que és una mica una culpa de tots, perquè a vegades penso que el problema sempre, bueno, es focalitza molt en els alumnes, però alhora també jo crec que ells actuen segons el que veuen. I si ells són conscients, que no sé si ho són o no, perquè a vegades fent poc esforç és molt fàcil poder passar de curs a l'ESO, o bé, que per exemple tenint el quart, aprovant el quart d'ESO de, o sigui, la signatura de català del quart d'ESO ja tens el seu de català, si no vaig equivocat, també hi ha que se va, ho afavoreixes. Sí que
9: perquè qui té la potestat per decidir qui passa de curs, Marta, és l'equip docent.
0: Clar.
9: I ens trobem amb alumnes que han aprovat amb dues i tres assignatures suspeses, i cada any a tots els instituts a quart d'ESO, l'última avaluació, segur que se'n parla d'aquest tema.
10: Sí, però també perquè des d'inspecció ja es pressiona perquè passin de curs el màxim d'alumnes possible.
9: Exacte.
0: És a dir, els inspectors pressionen perquè aproveu els nanos.
9: Sí.
0: Encara que no tinguin el nivell.
10: Sí, tant, és a dir, cal.
0: Però això per què?
10: És una cadena.
0: És una cadena, però per què? Si algú no està preparat, per què ha de passar de nivell?
9: Bé, passen de primària sense alguns sense llegir, eh? I amb comprensió lectora nul·la ens passen a ESO. Això ja és un peix que es mossega la cua ja des de primària.
0: Però jo em pregunto quin avantatge és per la societat tenir uns nanos que no estan preparats.
9: No és cap avantatge, clar. Però el Departament d'Ensenyament sempre ens deia, ostres, només poden repetir 3 o 4 en aquest nivell. Per què? Perquè doncs hi ha un grup a darrere que sí, és molt nombrós, etcètera. Exacte, per necessitat.
10: És a dir, és que a vegades és trist dir-ho, però les avaluacions de finals de quart d'ESO a vegades sembla una mica el mercat del peix.
0: Ai, de veritat.
9: És cert.
10: Uns números, és a dir, tu saps que no pots... que ja no poden repetir 10 alumnes o 15, sinó que només en poden repetir 1, 2, 3, 4, a vegades en funció de la promoció que vingui
9: clar,
10: a la vera.
9: Depèn.
10: I clar, per això hi ha tants graduats que no tenen el nivell, però perquè si no el TAP també seria molt, molt important, però clar, és que en els anteriors cursos també hauria de repetir gent, no només a quart, però el sistema el que justament el que intenta és que hi hagi el mínim nombre de
0: repetidors,
10: perquè és així, i que els alumnes vagin passant. Sí que...
9: Això a primària també passa, eh?
0: Però això està passant ara, però jo pregunto, Imma, quan tu vas començar això passava?
9: No,
0: hi havia un mercat al peix, també?
9: No, perquè quan jo vaig començar i encara hi havia bupicou. Qui havia de repetir, qui no provava una assignatura o dues, no la tenia l'any següent.
0: Exacte.
9: I havia de fer exàmens.
0: Sí.
9: I aleshores, després hi va haver-hi la reforma, que reforma volia dir ensenyament obligatori fins als 16 anys, nanos que no sabien estar a classe, els hem hagut de tenir fins a 16 anys. I després el departament s'ha inventat això del projecte singular, les UECs, etc., per aquests nanos, que era impossible retenir-los dins una aula, perquè eren moguts pel que fos, perquè eren conflictius, pel que sigui. I aleshores anem fent pedaços. No ho sé, ara a veure si l'Illa ho soluciona tot amb aquest pacte de l'educació.
0: Tu tens esperança, Nil, que ho solucioni tot?
10: El problema és que... O sigui, és a dir, ara l'Illa perquè és el... És
0: el govern en general,
10: però
0: sí,
10: però
0: sí.
10: Ja és una cosa... jo sí que he viscut... Bueno, un any d'Esquerra sí que l'he viscut, perdó, doncs amb el PSC, però clar, jo quan era estudiant ja recordo també que hi havia molta queixa per part dels professors, també amb el canvi de currículum, que això també és una cosa que és important, el tema de les competències, que potser se'n va sentir a parlar, que això va canviar el 2022, i que justament amb el canvi de currículum ja també dona... No sé com dir-ho, però és tot tan ambigu i d'alguna manera...
0: Hi ha poca concreció, vaja.
10: Sí, hi ha molt poca concreció, però alhora temes que potser són capdals de cada curs no apareixen. I també, i també penso que més enllà de l'ESO, amb el batxillerat també va una mica en aquest sentit, perquè al cap i a la fi els alumnes de batxillerat per arribar a la universitat han de fer una selectivitat, és a dir, un examen final, però si tu mires el currículum de batxillerat, els
9: ara han canviat les assignatures de ciències.
10: Sí, han de fer moltes coses diferents, i en canvi tot acaba en un últim examen final. Per tant,
9: que s'hi juguen moltíssim.
10: Sí, és a dir, no hi ha del tot relació amb el que demanen que hauríem de fer i entre el que finalment acaben fent.
9: Exacte.
10: La selectivitat, bé, l'ESPAU.
0: A veure, abordem una altra qüestió, que és la relació dels mestres amb les famílies aquí. La diferència entre el que es trobava la Imma fa temps enrere, si la gent doncs volia saber com anaven els seus fills, si participaven de tota aquesta educació, amb el que et trobes, Nil, tu ara, de si algú suspèn un examen, que a vegades venen els pares i diuen, no, és que el meu fill ho ha fet bé, perquè m'ha suspès el meu fill. A veure, qui vol començar? Eva, Imma, tu.
9: Jo no m'hi he trobat, que vingués un pare o una mare. Sí que he trobat companys meus que m'han dit, Imma, s'han queixat d'aquest examen, a segon de batxillerat, ens l'hem de tornar a mirar, l'hem de tornar a corregir. Sí. He estat moltíssims anys tutora i sempre hi ha hagut un feedback amb les famílies. No tothom respon de la mateixa manera, evidentment. Ja. Hi ha gent que s'interessa, hi ha gent després que et vol alliçonar de com ha de tractar el seu fill, però bé, el 95%, superbé, superbé, la veritat.
0: I tu, Nil?
10: A veure, jo algun problema sí que ja he tingut.
0: Ja has tingut problemes, eh?
10: Sí.
0: Amb quatre cursos, eh?
10: Bueno, de fet, el primer problema,
0: el primer.
10: De fet, et diria que ja vaig tenir fent pràctiques.
0: Imagina't.
10: Que mira, justament l'últim dia de pràctica, recordo que era un grup adaptat, i justament un nen li vaig dir que el seu treball l'havia fet amb via, o que no l'havia fet ell, perquè jo ja sabia les capacitats d'aquell alumne i em semblava molt difícil que l'hagués fet ell. I no sé pas com, però l'alumne ho va dir al pare i el director em va dir que sàpigues que hi ha el pare d'aquest nen que et vol venir a pagar.
0: A pagar?
10: Sí, tant.
0: Ai.
10: Jo em van dir que a l'institut fins que se'n vagi, i així ho vaig fer. Però més enllà d'això, sí que no me n'he trobat gaires, però sí que és cert que a batxillerat, per mi sí que hi ha un canvi respecte a l'ESO, és a dir, batxillerat, com que ja juguen més la nota, per tant, selectivitat, sí que jo que he estat tutor tant en l'ESO com a batxillerat, hi ha més pressió dels pares, diria jo, i sí que alguna cosa és a dir, que alguna mare o pare vingui a fer una reunió i comenci a insultar algun professor o alguna cosa per l'estil, jo això també m'hi he trobat. No és l'habitual, però en alguns casos així particulars m'ha passat, sí.
9: També a vegades els nens pressionen molt les famílies, volguem dir, intercediu per nosaltres, que si no no podré entrar a tal facultat per fer tal grau. Esclar, tenim els números que tenim, les notes de tall, per ells són importants, i a vegades si juguen anar a la universitat pública o anar a una privada,
0: clar,
9: canvia molt, perquè no tothom s'ho pot permetre.
0: Clar, però jo tiro enrere i penso a mi quan
9: I
0: era
9: tant,
0: jove,
9: i
0: jo dir als meus pares que anessin a queixar-se d'una nota meva és que no se m'hagués passat mai pel cap, de la vergonya, o sigui, bàsicament de la vergonya,
9: clar,
0: de dir, no,
9: clar,
0: és una cosa meva, no?
9: Tenim companyes que estan a la universitat i ens ho deien, que hi ha pares que van a veure els exàmens,
0: A la universitat, també.
9: A la universitat.
0: Sí. És que...
10: Sí, que penso que ara les famílies, segurament la barrera amb els professors cada vegada és més inexistent, és a dir, que som més accessibles tant nosaltres com l'equip directiu, i sí que en alguns casos passa que demanen de revisar exàmens, o també, com que ara també cada vegada més hi ha més alumnes amb dislexia o amb TDAH, sí, o trastorns del llenguatge, o d'altres tipus de dificultats, sí que es volen assegurar que en el seu fill se li apliquin les mesures que li pertocarien per les dificultats d'aprenentatge que té. Que és veritat que nosaltres tenim la feina de fer-ho, però no sempre és fàcil i no sempre es pot aplicar, perquè amb tants alumnes que hi ha a l'aula i tants perfils diferents, moltes vegades no donem a l'abast, o per almenys jo reconec que a vegades no dono a l'abast
9: no,
10: amb totes les dificultats d'aprenentatge que hi ha dins d'una aula.
0: Sí. A veure, Imma, si poguessis tornar enrere, tornessis a tenir 18 anys, tornaries a ser professora de català?
9: Sí. Jo tinc claríssim que ho tornaria a ser. Sí, segur.
0: I tu, Nil, creus que arribaràs a la jubilació com ha fet l'Imma, com ella?
10: És el meu desig, la veritat.
9: Jo crec que sí, perquè Nil té molta vocació i es porta superbé amb els alumnes, els coneix, s'interessa, perquè el que volen els adolescents és això, que tu, a part de ser qui ensenya, qui educa, qui no sé què, qui se'n va de viatge, qui se'n va de colònies amb ells, també volen que te'ls estimis a la seva manera. No ho dic amb instint maternal,
0: ja,
9: sinó que t'interessis per la seva persona. Ja? I això és molt important, i això és vocacional, perquè la nostra feina, igual com amb metges, infermeres i tota la gent que treballa en el món professional de l'àmbit sanitari, si no tenen vocació, al cap de poc s'ho deixen.
0: Clar,
9: jo tinc companyes que han començat a 40 anys i han durat un curs, m'entens?
0: Ui!
9: Clar.
10: Sí, jo, la meva intenció sí que és arribar fins al final i és el que penso que m'agradaria, però bé, jo també és cert que en el futur mai se sap, més que res, perquè sí que hi ha dies o setmanes que la veritat jo sí que em plantejo, això és el que he de fer durant tant de temps, més que res, que és una feina que crec que
9: no
10: crema molt.
9: No t'ho plantegis, vés any rere any.
10: En el dia a dia. Però sí que sempre la relació amb els companys, el tracte amb els alumnes, que sí que tot sembla que estigui molt malament, però jo també tinc una mica de, o sigui, bueno, una mica i força, espero, d'esperança, que també hi ha alumnes supertrempats. Jo crec que els professors tots, o sigui, espero que tots, aprenem també molt d'ells, i a vegades també ens sorprenen molt en positiu. I perquè a mi una de les coses que em fa més content és que tu fas una classe i que els alumnes s'interessin i realment aprenen el que tu pretens que aprenguin. Clar. Això no passa pas cada dia, ni a cada classe, ni de bon tros, però quan passa, per mi, jo ja tinc el dia com...
0: Clar, fet, el dia i la setmana feta, meravellós.
9: També
0: molt bé.
9: És un privilegi veure els adolescents quan, com es fan grans davant teu. Si els tens 2 anys, si els tens després a batxillerat, tu veus que, ostres, has influït, aviam, en una miqueta en la seva personalitat, a través de lectures, a través de maneres de ser, perquè ells ho xupen tot, de tots els profes, si hi ha bon rotllo entre nosaltres, etc. A vegades d'un granet de sorra em fan una muntanya, doncs dic, no passa res,
0: no,
9: això pot passar a tothom, vull dir, per ells ho poden viure com una tragèdia, alguna cosa que els passa, i tu també els has de fer tocar de peus a terra, que no passa res, etc. Encara que sigui les hores del pati. És a mi m'encantava fer guàrdies de pati perquè veus moltes coses.
0: Clar, així estàs més pròxim, no?
9: Exacte.
0: És l'Imma Camps i el Nil Gibert, dues persones de dues generacions molt diferents, però que han compartit molts punts de vista sobre ensenyar llengua i literatura catalana. Gràcies per participar-hi, que tingueu molta sort, a la Imma que es dediqui al que vulgui durant el seu temps de jubilació, que s'ho ha merescut, i al Nil tota la força per aguantar els dies més d'usos i que n'hi hagi molts d'aquests de bonics, que val la pena.
9: Molt bé, moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.
0: Adéu, bona nit.
9: Bona nit.
10: Gràcies, bona nit.

0: Doncs sí, sí, molta feina aquesta nit també, perquè he dit que teníem un ull posat amb l'evolució de les tempestes, que déu-n'hi-do com està caient a Terres de l'Ebre. Estem intentant recuperar informació i intentar parlar amb algun dels alcaldes, perquè hi ha llocs on veus com baixa l'aigua i fa patir. Però tenim aportacions dels oients amb respostes de coses que s'acaben de demanar al programa just abans del Tercera Generació. El 932-07474, ara mateix hi tenim la Paquita des de Taià. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal, Paquita? Digui'm.
1: M'ha semblat sentir com si una senyora digués algú d'un capellà que no se'n recordava del nom, que sortia en un programa ja fa molt de temps, molts anys.
0: Sí, senyor. Sí, senyora, perdó. Sí.
1: Doncs miri, com que jo aquest capellà, bueno, el conec, i vaig haver d'escriure una carta per una amiga meva que es va morir, que era molt amiga amb ells, i va estar molt agraït. Miri, ara el nom que tinc a la llibreta i tot no me'n recordo, però sé que el cognom és Fuentes.
0: El cognom del capellà és Fuentes?
1: Fuentes, que sortien. Sí, en el canal, aquí ja fa uns anys. I ara vaig mirar les Balears, que tant en tant les poso, i va tornar a sortir, que tenien allà en quatre, que també feien una tertúlia, i em va agradar. Em va agradar de sentir-ho. I dic, ai, mira, Fuentes, tant de temps que no el veia. I ara el dir això m'ha vingut a la memòria.
0: Doncs a veure si algú li troba el nom. Sabem el cognom?
1: Mira, nom, és que ara no, perquè ara no. No he tingut temps de buscar la llibreta.
0: No, si està dormint no la dic per res, només faltaria. A veure si algú altre ens ajuda.
1: Sí, no, ja el tornaré a mirar, a veure si... No, Fuentes és el cognom que jo havia escrit.
0: Molt bé.
1: Escolti, ja també que avui fa 9 anys que m'ho van venir... a la gent aquí,
0: sí,
1: que jo també
0: sí, senyora, ahir en vam parlar amb alguns oients. Sí, senyora, sí, senyora.
1: Sí, miri, aquí amb aquest odi que portaven i no mirava si em trencaven un braç, una cama, el que fos, això no està bé. Aquest odi, perquè els van a buscar aquesta gent plens d'odi, mare de Déu. Bueno, tot això. I ara he sentit que també escolto el 324, que deien que fa poc, ara, uns dies, que van també desnonar amunt de Mataró una mare amb un fill que no està bé, i els van treure. Home, per l'amor de Déu, ja no sé on hem arribat, ja. La gent se'ls liquidarà perquè no pot viure així.
0: Tota la raó, Paquita.
1: Home, bé,
0: sí,
1: a per això el meu fill ja m'ho diu, n'hi ha que s'han suïcidat, que no els han tret, que no tenen res, que no poden pagar, i que s'han de veure d'aquesta manera. Però que ho arreglin, que ja fa anys que volta tot això.
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu, ja l'han d'esperar tant. I ara ha hagut de passar tot això, per si ja fa temps.
0: Sí, però...
1: Un tastor per aquí, l'altre per allà,
0: sí, sí.
1: No és viure això, no és viure.
0: No, gens,
1: aquest
0: Paquita.
1: Senyor que ha sortit no fa gaire també ho deia, tot això.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Sí, ja ho he sentit.
0: L'Àngel, sí.
1: Bueno, escolti'm, moltes gràcies d'escoltar-me i ara jo miraré si les trobo la llibreta, que jo ja el coneixia, aquest senyor.
0: D'acord, no pateixi.
1: I em va fer il·lusió l'altre dia al mirar les Balears amb una tortúlia que fan allà.
0: Que sortia.
1: Ara m'agrada d'entrar mirar-ho. Dic, hola, i en Fuentes, però mira, ara ho...
0: No passa res. Ara ens truquen un altre gent que també vol dir alguna cosa, si sap el nom. Gràcies, Paquita.
1: Sí.
0: Una abraçada.
1: Vale, molt bé de sentir-te, Marta.
0: Gràcies,
1: molt
0: bona nit.
1: Guapa.
0: Adéu.
1: Bona nit.
0: Adéu. La Rosa Maria, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit. Es diu Carlos Fuentes.
0: Carlos Fuentes, correcte.
2: Era franciscà de Sabadell.
0: Ara, que no li sortia la Paquita el nom.
2: Ha conduït varios programes de diferents cadenes de televisió.
0: Sí, senyora, molt bé. I aquest que... I clar, aquest senyor que ens trucava, en Joan Josep, també deia... Hi havia un senyor que li deien el de les 5 carreres. Això li sona?
2: No, aquest no.
0: Aquest no, eh?
2: Va, aquest no.
0: A mi tampoc.
2: El Carlos Fuentes sí, perquè l'he seguit moltes vegades.
0: Perfecte. Doncs ja tenim la resposta. Moltes gràcies, Rosa Maria.
2: Franciscà de Sabadell.
0: Sí. Perfecte. Gràcies, Rosa Maria.
2: Molt bé, bona nit, Marta.
0: Adéu, bona nit. La Núria des de Gràcia, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, jo us trucava per aquest senyor que ha trucat fa un rato preguntant si l'arameu era una llengua que existia o que algú la parlava.
0: Sí.
3: Doncs sí, hi ha gent que parla arameu i us donaré unes dades i que aquest senyor busqui. Hi ha un veí d'aquí al barri,
0: sí,
3: que és iraquià i que es diu Pius Alibek.
0: Alibek, sí, senyora. Mare de Déu. Sí. Fa molts anys l'havia entrevistat jo, el Pius Oliver, que me'n recordo.
3: Bueno, és que era una persona... Bueno, continua siguent, eh?
0: Sí.
3: A part que tenia un restaurant que es deia Mesopotàmia.
0: Exacte, sí, senyora. Sí.
3: Però, a més, o sigui, hi ha més lingüista i ha fet llibres en català.
0: Exacte.
3: Llavors, com que aquí al barri, bueno, vull dir, ens coneixem tots, no, però alguns sí, ens trobàvem sovint... I l'època de la guerra de l'Iraq, doncs era una persona molt activa i recordo, que perquè ell ha fet llibres en català, jo en tinc dos, que podria dir els noms d'algú, no sé si encara es poden trobar, perquè un d'ells el tinc i és del 2012 que el tinc aquí al davant.
0: Uh-huh.
3: I l'altre és anterior. Ell ha fet traduccions al català de llibres d'un egipci, per exemple.
0: Sí.
3: I llavors parlàvem de la llengua, del que representa, pot ser la llengua per nosaltres, i ell deia, jo tradueixo l'àrab, però la meva llengua és l'arameu.
0: Clar. Mm-hmm. Sí,
3: el que passa que, clar, per arameu no em demanen que faci res, però puc entendre el que unes persones, encara que siguin minoritari, puguin voler, i tenia tres filles, bueno, té, ja són grans ara, i ell els hi parlava arameu, perquè la seva dona és siriana, i parlaven àrab a casa.
0: Clar, per mantenir la seva llengua.
3: Però ell deia, jo a les meves filles els hi he parlat sempre arameu, que no els hi servirà de res.
0: Però és la seva llengua, clar.
3: Encara que elles no han viscut mai a l'Iraq. Però jo els hi mantenc la llengua perquè forma part de la cultura, no?
0: Sí, senyora.
3: Llavors,
0: molt bé.
3: Doncs si vol buscar aquest senyor, doncs segurament que trobarà
0: molt bé
3: informació.
0: Doncs moltes gràcies, Núria, per l'aportació.
3: Doncs això.
0: Que vagi molt bé.
3: D'acord.
0: Adéu, bona nit.
3: Adéu.
0: La Carmeta des del barri de Sants, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit per tothom. Mira, la meva pregunta és una curiositat, perquè jo veig a TV3, que és la que més veig, no? Escolta, la roba que porten, què en fan? Tanta roba, cada dia es canvien, sabates, tot, tant els nois com les noies.
0: Sí.
4: Jo volia saber, primera, com ho trien ells, si ho trien, els hi diuen per portar, o com ho fan, i després d'aquesta roba, què en fan de tanta roba?
0: Molt bé.
4: Perquè sempre cada dia es canvien, eh?
0: Sí.
4: A cada moment. I només és això, Marta.
0: Perfecte, doncs buscarem la resposta.
4: Molt bé. Tothom i que sigueu ben feliços, eh?
0: Igualment, Carmeta, moltes gràcies. Bona nit. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, Barcelona. Bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, aquest capellà, que és un frare franciscà, treballava a televisió, l'últim dia va treballar a televisió de Badalona, bueno, ho feia cada dia,
0: sí.
5: Però llavors va deixar-ho perquè treballar és professor i treballava a Mallorca, i llavors, degut a que no podia fer tants viatges cada dia amunt i avall, ho va tenir que deixar. Però es deia Carlos Fuentes.
0: Sí.
5: I a més de sacerdot, a més de frare.
0: Sí, ja ho ha dit aquest oient, que de tant en tant la veiem al canal de Mallorca, i bé, suposo que deu ser IB3, que l'havia vist en algun programa, no?
5: Sí. Però era una persona molt agradable, molt senzilla també, eh?
0: Bueno, molt bé. Doncs,
5: bona nit a tothom.
0: Moltes gràcies.
5: I bon cap de setmana, eh?
0: Igualment, que vagi molt
5: adéu,
0: bé.
5: Marta,
0: adéu-siau, bona nit. Doncs mira, jo que em pensava que ningú se'n recordaria, carai, una, dues, tres persones donant resposta a en Joan Josep des d'Ulldecona, de qui era aquest capellà que sortia en aquest programa. El que no hem resolt, Joan Josep, és qui era el senyor de les cinc carreres. Jo aquest tampoc no em sona de res, tampoc no havia vist gaire aquest programa, però la gent que havíeu vist el programa i que sabeu que el capellà era el Carlos Fuentes, ningú de moment recorda aquest senyor de les cinc carreres. No sé si els pròxims minuts algú que l'hagués vist doncs pot arribar a la conclusió, pot recordar, pot tirar enrere a veure qui era aquest senyor que tenia cinc carreres, o com a mínim que se'l coneixia d'aquesta manera. Això és el que intentem, no? Intentar ajudar a la gent que té dubtes, i mira si quanta gent que té respostes. Nosaltres, ja us he dit, de moment estem seguint com està caient aquesta pluja, estem seguint el radar meteorològic, perquè fa molta estona, fa moltes hores, que hi ha una taca vermella a sobre d'una zona que va entre Tortosa Tortosa i el mar, per entendre'ns, molta estona que està aquí situada. Per tant, estem intentant resoldre quines són les poblacions que ara mateix estan acumulant més aigua per poder explicar com està la situació, quins són els efectes que, i com es llevarà el dia demà, que és el que han previst des dels diversos ajuntaments. Va, que encara tenim temps de parlar amb un altre oient abans d'arribar al butlletí de la una, on els nostres companys dels serveis informatius ens explicaran com està la situació. És la Mercè des de Polinyà. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal, Mercè?
6: Mira, tirant indignada amb tot el que estic escoltant i veient. La meva pregunta era, sé d'un edifici, perquè hi viu una amiga i l'anem a veure sovint,
0: sí,
6: de vivendes tutelades, que es diu, per gent gran,
0: sí,
6: gent amb dificultats, no gent pobra desgraciada, no, gent pues, que no té propietats, que és gran, que no té fills que se'n facin càrrec,
0: uh-huh,
6: i poden viure sols en un piset. Un pis petitet, que són aquests de les vivendes tutelades.
0: Sí, senyora.
6: Estic parlant concretament uns que estan al carrer Montnegre, cantonada Entença.
0: Uh-huh.
6: Són uns pisos moníssims que fa potser més de 20 anys així que estan fets. Diu aquesta amiga, diu, ai, no sé què està passant, diu, cada vegada que es mor un i marxa, el pis no s'omple. Diu, hi ha més de 17 pisos buits. Però de fa temps, molt temps. Clar, llavors un es pregunta, què és això? Vull dir, per què?
0: Home, potser m'estàs donant aquí un tema que s'ha d'estirar el fil d'això, eh?
6: Bueno, doncs precisament, per això truco, saps? No, no truco per preguntar els botons de la sotana al capellà.
0: No
6: és broma, Vull dir, això és una pregunta que vam fer fa molts anys, que vaig dir, bueno, plego, en aquest programa no hi torno jo.
0: No, no pleguis, que això que estàs dient ho trobo molt interessant com per estirar del fil.
6: Aleshores dius...
0: Més de 17 pisos buits en aquest edifici de vivendes tutelades.
6: Exacte, i concretament te l'he detallat quin és,
0: Sí, sí, sí, he pres nota, o sigui que...
6: Aleshores, a veure, no sé, hi ha algun periodista que investigui en els ajuntaments?
0: Sí que n'hi ha, El que passa que a vegades es troben amb uns murs al davant, saps què vull dir?
6: Ja, això ho tenim claríssim, però el que t'emprenya molt és veure els polítics que et foten uns rotllos que, escolta, em semblen sants,
0: Sí,
6: i per darrere treballen d'una altra manera.
0: Mercè, donarem vida a aquest tema, sí, perquè és que si no parlarem informatius que ho intentin estirar.
6: Perquè aquesta dona m'ha explicat el del tema del robot, i déu-n'hi-do, I diu, n'hi ha 900,
0: Sí,
6: i què passa? El senyor... Això de la Generalitat. Van al Japó, compren robots. Aquí només funciona el traspasso de dinero.
0: Ja. Mercè, que arriben les notícies.
6: Vinga, gràcies.
0: Gràcies per la teva aportació. Ho seguirem.
6: Aquest
0: moltes gràcies.
6: Aquest programa ha pujat molt, Vull dir, ho fas fantàstic.
0: Vosaltres pugeu. Vinga, una abraçada. Bona nit.
6: Bona nit.
0: Fins ara. Les notícies i continuem parlant amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Molt pendents de la pluja torrencial que cau des de fa pràcticament 3 hores a les Terres de l'Ebre. Està provocant inundacions a diverses localitats, entre les quals Tortosa i Santa Bàrbara. En aquesta localitat del Montsià, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El problema no és tant la violència del fenomen, sinó l'acumulació d'hores seguides de pluja intensa. El perill és que puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De fet, a quarts de 12 de la nit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim, 6 sobre 6, a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Malgrat tot, Protecció Civil diu que no hi ha incidències destacades, però insisteix a extremar la prudència i a evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores tant a la Terra Alta, al Baix Ebre, al Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. Declaracions al Catalunya Nit d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: De fet, hi ha a hores d'ara diverses carreteres inundades i, per tant, tallades. No s'hi pot circular en aquesta zona. D'alguns ajuntaments també han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també ho faran aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format més breu. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada, de Terrassa. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els Guàrdies Civils perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i l'Arro dels Mossos d'Esquadra. La investigació continua oberta. Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i a redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat al ple. Aquest divendres quedarà vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre es van trobar un context de violència extrema. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol. El Teatre Lliure ha estrenat aquest dijous l'obra Bubetoya, la necessitat d'una illa, una distopia escrita en plena pandèmia que només es va poder representar una vegada. 6 anys després, aquesta història sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre s'ha reescrit i incorpora nous temes, com l'ascens de l'extrema dreta i la pèrdua de llibertats. Ho ha explicat a aquesta emissora un dels seus autors, en Sergi Poppermeyer.
3: Ja no és tant la por a una pandèmia, no?, o el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genevat i Andrew Tarbet protagonitzen l'obra que es podrà veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també, en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer. Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió. Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. I el Barça de Mol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat 33-42.
0: Fins aquí les notícies.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
5: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Can Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. I el que farem abans de donar veu als oients, que com sempre ens truquen per fer les respostes, dir preguntes. Jo he dit que hem començat el programa i com hem sentit ara el butlletí de notícies, estem amb un ull posat al radar meteorològic. Fa moltes hores que plou amb molta intensitat a les Terres de l'Ebre. De fet, fa pràcticament 3 hores, ara ens deien els companys dels serveis informatius. Per tant, el que farem en aquests moments és intentar parlar d'entrada amb l'alcaldessa de Tortosa, amb la senyora Mar Lleixà. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I gràcies per atendre'ns a aquesta hora de la matinada. Sé que està desperta, perquè li vull demanar ara mateix quina és la situació aquí a Tortosa, alcaldessa.
1: Bé, pues la situació és de que està plovent en molta intensitat des de fa més de 3 hores. Hi ha hagut algun moment que ha baixat, però ara tornem a estar en moltíssima intensitat, en carrers tallats, camins, ja tenim algun avís en alguna casa que estan ara actuant en moltíssims avisos de bombers. I, per tant, en totes les alarmes posades per veure què ens espera esta nit.
0: Entenc que encara és molt aviat, entenc que tothom està a casa, per tant, que no hi ha cap incident personal, que això és molt important, per sort és aquesta hora de la matinada i tothom està a casa seva. Suposo que demà escoles i equipaments, tot això està controlat i avisat tothom que, pregunto, deu estar tancat?
1: Sí. Nosaltres ja esta tarda, en la previsió que donàvem, ja havíem tancat tots els equipaments municipals. Esperàvem que els centres educatius se fes del propi departament, però quan hem vist que a les 9 de la nit això no ha passat, sí que ja han fet també un decret de tancament i hem avisat a ciutadania i als equips directius també per alertar-los i per a que la gent se pugui organitzar de cara a demà, perquè ja se veia venir que esta nit seria intensa i realment han pensat que era millor ja poder previndre i que demà la gent ja sapigués que no s'obririen els centres educatius.
0: Pateix per alguna zona concreta?

0: de ciutat històrica i nucli antic perquè l'estat que ja estan les cases sabem que és un perill quan cauen estos aiguats.
1: Clar, entenc que aquest desallotjament és d'alguna d'aquestes finques antigues que patien per si passava alguna altra cosa i que més val que tothom en marxi, és això?
0: Sí, bueno, i que també hi ha hagut un avís per una acumulació molt important d'aigua i ja s'ha analitzat i s'ha decidit que era millor desallotjar aquestes persones i és el que ara s'està fent.
1: I aquestes persones no poden dormir a casa, entenc, eh? Vull dir que...
0: No. Sí, van, ja tenen ara una... Les estan acompanyant per a que puguem passar la nit a un centre, a un hotel en concret, i per tant aquesta situació ja està controlada, però tenim ara mateix molts avisos i bueno, esperem poder-los anar solucionant.
1: Avisos vol dir gent que està trucant a emergències perquè té alguna cosa inundada,
0: sí,
1: o qualsevol altra incidència.
0: O algun cotxe, situacions, camins, carrers de la pròpia ciutat, del centre de la ciutat, perquè realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes. Però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Uh-huh. Teniu o us han donat algun horari possible que aquest episodi aquesta taca vermella que està situada sobre Tortosa es pugui esvair en algun moment de la matinada, o ningú ha dit això s'acabarà en poques hores?
0: De moment la previsió és que per lo menos les properes 3 hores siguin molt i molt intenses, i per tant estem atents a la informació que ens vagi arribant.
1: Uh-huh. Doncs la recomanació als veïns és que es quedin a casa, no? Això.
0: Exacte.
1: Per començar.
0: Que es quedin a casa, qualsevol avís 112, i estem tots activats i per tant sobretot molta precaució.
1: Doncs tot el nostre suport i tots els ànims per aquesta nit intensa aquí a Tortosa. Alcaldessa Mar Lleixà, moltes gràcies per parlar amb la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit.
1: Doncs aquesta és la situació, 3 hores plovent intensament i encara de continuar. De fet, ja et dic, jo vaig actualitzant el mapa del Meteocat, el radar que et diu en directe on cau la pluja, i justament en aquests moments, ara 1:13 de la matinada, continua havent-hi una taca vermella intensa a sobre del mateix lloc, a sobre de Tortosa. Aquí ja ens ha dit que han hagut de fer aquest desallotjament d'aquestes persones, que hi ha barrancs també, és a dir, molta precaució i a fer cas de totes les recomanacions, perquè demà al matí veurem què passa, però com a mínim ara és una hora que tothom, en principi, doncs és a casa seva. Això passa a Tortosa, però també hem vist, i ens estan arribant ara unes imatges de Santa Bàrbara, això és el Montsià, que déu-n'hi-do també com està baixant l'aigua per alguns carrers. L'alcalde de Santa Bàrbara és el senyor Lluís Gemeno. Bona nit, alcalde.
2: Hola, bon...
1: Com està la situació aquí a Santa Bàrbara?
2: Bueno, pues, la situació de moment està en una... És complexa, és una situació complexa.
1: És una situació
2: bastant controlada, pel sentit de que, bueno, degut a que ja tenim unes quantes riuades, ara no fa ni un any que parlàvem amb altres, que també ne vam tindre una, i no ha arribat.
1: No pot ser que
2: ni...
1: sigui el mateix alcalde del mateix municipi.
2: Sí, el mateix alcalde que estava més derrotat aquell dia que vaig anar en aquelles hores, que feia moltes hores que estàvem treballant, sí. I ara no, ara realment fa... Poc ha començat, i bueno, pues la veritat és que s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals i tal, i pues, bueno, estem minimitzant una mica. I de moment no tenim danys materials com els altres anys, perquè s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes, i no... gòtic, però bueno, ara comencem i la nit se presenta llarga.
1: Clar, diu, ara comencem. Parlava fa un moment amb l'alcaldessa de Tortosa, porten 3 hores d'aiguat intens. Aquí entenc que no fa tant de temps, eh? No fa tanta estona.
2: Aquí hem començat, ha sigut bastant diferent a altres riuades, perquè o sigui, aquí normalment necessites unes 2 hores per a que arrenqui el barranc, i avui ha arrencat el barranc a les...

0: 35 minuts a les 11:45 i ha començat a baixar rames i ja s'ha desbordat tot el barranc. Vull dir, la intensitat dintre de la conca, més amunt, Mas de Barberans o els Ports, ha degut ser molt intensa, perquè en 35 minuts, cosa que no és normal, s'ha ficat en marxa.
1: Uh-huh. Entenc que demà també teniu escoles, equipaments municipals, etc., tot de moment tancat, avisada la població perquè es quedi a casa, o què heu fet? Quines mesures heu pres?
0: De fet, nosaltres ja preventivament ahir, perquè ara ja no sé ni l'hora que estem, després ahir ja vam tancar per les instal·lacions esportives, correcte, i avui i aquesta tarda no teníem, solament teníem recomanacions, i hem fet un decret d'alcaldia de que tots els centres educatius i tot el que serien els municipals, tot el que, i treballadors municipals que fan mobilitat, pues que tot això quedava, la mobilitat quedava tancada i que els centres demà quedaven tancats durant tot el dia.
1: Uh-huh. Ara parlàvem amb l'alcaldessa de Tortosa i li he preguntat si patia per algun lloc concret, per algun racó concret de Tortosa, i perquè després de tantes hores d'aigua, clar, vosaltres teniu aquest barranc que travessa el poble, no sé si hi ha alguna altra zona que en les pròximes hores pot perillar més, doncs, pel que ha passat altres vegades o per la intensitat de l'aigua que està caient?
0: Bueno, en un principi la intensitat és perquè la cosa continua anar creixent. La intensitat que tenim ara en este moment de pluja també ens estan dient des de tots els altres mitjans d'informació que tenim de la Generalitat que possiblement a les 2:30, sobre 2:30, 3 del matí, això podria parar. No, ja t'he dit que és una cosa... És un aprenentatge any a any, vull dir, perquè s'està tornant totalment imprevisible. El que tenies més o menys en temps ja més o menys assumit, pues està canviant moltíssim, i la veritat, cada vegada està obrint l'aigua. Santa Bàrbara tota la vida, o sigui, havia sigut solament un barranc, un carrer que ens... que generava problemes, i ara ho estàvem comentant amb Mossos que estem tots treballant aquí, diu, ara ja són no solament els barrancs, sinó que hi ha quatre carrers adjacents al barranc, vull dir que cada vegada s'està fent més gran l'arribada.
1: Uh-huh. Sí, abans sabíeu per on passava aquest barranc controlat, sí, i ara hi ha altres carrers que exerceixen de barranc sense ser-ho, no? Entenc això.
0: Sí. I estos, evidentment, estan molt menys preparats que el que seria el barranc, perquè bàsicament el que era el barranc, bàsicament no hi viu gent, simplement magatzems. Però, clar, als altres carrers allí hi viu gent, i quan s'inunden els domicilis la cosa ja és molt més complexa.
1: Sí, sí, està clar. Alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Gimeno, li agraeixo moltíssim que hagi parlat amb Catalunya Ràdio, amb la Nit dels Ignorants. Desitjo que el malson s'acabi el més aviat possible i que demà al matí les imatges, com a mínim, no siguin d'aquelles que no vols mirar. Vull dir, perquè està tothom a casa i, com a mínim, no hi haurà danys de persones, esperem-ho, i que els materials siguin els mínims possibles. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Molts ànims per aquesta matinada.
0: Vale, vinga, bona nit a tothom.
1: Adéu-siau, bona nit.
2: La Nit dels Ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
3: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
4: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
2: dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Una de la matinada i 21 minuts. Som aquí, a la nit dels ignorants, avui amb aquest ull posat a les Terres de l'Ebre per, ja ho hem dit, aquesta intensíssima pluja que fa hores que cau en alguns llocs, en d'altres menys estona, però amb uns efectes que déu-n'hi-do, com ara ens explicaven els dos alcaldes de Tortosa i Santa Bàrbara. Ens truca el 932017474, la Raquel, des de Barcelona. Bona nit, Raquel.
5: Hola, bona nit. Bona nit, Marta. Primer de tot, felicitats per com portes el programa, que estic encantada amb tu.
1: I jo amb vosaltres, Raquel.
5: ja ho sé. A fer aquesta temporada és el primer cop que et truco. Havia trucat a l'anterior, la meva
1: doncs
5: primera.
1: Em fas feliç, ho saps que em fas feliç. Quan sí. Dieu això em fa molt feliç. Així que moltes gràcies.
5: De res. Mira, volia comentar un parell de coses. Aquesta senyora que ha trucat d'això dels pisets aquests del carrer Entença en Montnegre...
1: Sí, sí, sí.
5: Sí, té tota la raó. Jo sóc del barri i a part tenim un despatx aquí al carrer Montnegre.
1: Sí.
5: I ja fa molts anys que, bueno, jo vaig tenir la mare molt malament d'Alzheimer i ja vaig intentar tenir un piset d'aquests per ella i no ho vaig aconseguir. Al final vaig haver d'acabar posant en la residència que està al costat i em van dir que n'hi havien de buits, saps?
1: Però ja, quants anys fa d'això, dius?
5: 7 anys.
1: I aleshores ja n'hi havia de buits.
5: Sí, però és que a més, a davant mateix, en Tensa, o sigui, però davant mateix d'aquests pisos, donen balcó per balcó, a l'altra banda d'en Tensa, també van fer uns pisos de protecció oficial molt grans per donar a la gent. Doncs van estar moltíssims anys buits. I ara n'hi ha alguns que es veu que hi viuen, però no a tots. O sigui, no hi ha cap lògica, m'entens?
1: Doncs,
5: o sigui,
1: no. Doncs no.
5: Clar, la gent es queixa, evidentment, perquè ho necessita, però després dius, ostres, però si aquí s'han tirat anys sense haver-hi ningú, i ara comença a haver-hi algú, però n'hi han de buits, no estan tots plens, perquè jo ho veig quan passo. I bueno, només era fer aquest comentari perquè aquesta senyora ho ha fet i mira, he pensat que
1: no,
5: tota
1: perquè,
5: la raó,
1: clar,
5: no?
1: Una cosa són les vivendes tutelades, que és un tema, però que els pisos de protecció oficial també estiguin...
5: També,
1: o sigui, no estiguin
5: també,
1: tots plens, també té delicte, no. Per entendre'ns, tal com
5: sí,
1: estem.
5: Sí, però és que van estar molts anys buits, per molts anys. O sigui, potser fa un parell d'anys només que hem començat a veure alguna finestra que
1: s'obre.
5: Sembla que hi viu algun aquí,
1: Déu
5: no?
1: Déu-n'hi-do, Raquel.
5: Sí, bueno. I després, mira, et volia comentar també que vaig anar al metge del cap ahir.
1: Sí.
5: I bueno, tenia hora jo a les 10 i... Bueno, vaig veure que estava la porta mig oberta i vaig preguntar si em vaig esperar i als 20 minuts no veia sortir a ningú i va passar l'infermera i li vaig dir, escolta, dic, està el doctor a dins? No ho sé, dic, home, dic, tu ets la seva infermera? Dic, no ho saps? Oh, bueno, és que deu estar descansant perquè nosaltres tenim dret a descansar mitja hora. Dic, em sembla molt bé, dic, jo també estic d'acord que descanseu mitja hora, dic, però em sembla que si doneu unes hores... el descans el feu en unes hores que no les dongueu a un
1: pacient.
5: Dic, bueno, doncs el metge va arribar ai 45, o sigui que es va agafar 15 minuts més, i a més va arribar enfadat. Perquè hi havíem anat allà quatre senyores esperant, i ens va dir que, bueno, que què passava, que si teníem tanta pressa. Dic, a veure, escolti, fa 45
1: minuts... Teníem hora, no? Clar.
5: Sí, dic, no, dic, jo tenia hora a les 10 i vostè arriba a 3:15, doncs, a veure, saps?
1: Això, però clar, a les 10 ja hem de fer un descans, perdó,
5: Clar, és que és molt... Jo vaig pensar, bueno, quina hora comencen, no?
1: Clar, van esmorzar,
5: entenc,
1: clar.
5: Les 9,
1: clar.
5: Vale, que vagin a esmorzar, però si saben que se'n van a esmorzar a les 10, no donguis hora
1: no,
5: a les
1: clar,
5: 10.
1: Clar.
5: Hi ha un quart d'hora.
1: Dóna-la a les 10:30, clar, sí, sí.
5: Clar, o sigui, estàvem les 4 persones, jo era la primera de les 10, i cada 10 minuts n'hi havia una darrere.
1: Clar, sí, sí.
5: Però, clar, vull dir, l'última duria entrar a les 12 i pico,
1: segur,
5: no sé,
1: segur.
5: Perquè...
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, Raquel.
5: Tens de fer una pregunta?
1: Una pregunta ràpida, vinga, sí, que tinc gent esperant.
5: Sí, mira, anar a l'autopista anant a la Costa Brava, diguéssim, la que va cap a Blanes i tota la zona, quan van treure els
1: la C-32, sí.
5: Sí, quan van treure els pagaments, que van trigar molt a treure'ls,
1: sí.
5: Ara han posat tot de plaques solars. I jo
1: sí,
5: em
1: és
5: pregunto...
1: És veritat.
5: Sí, estan essents les plaques solars.
1: Sí, sí, sí.
5: Per què són aquestes plaques solars? Són pels pobles que hi ha al rodador, perquè per l'autopista no hi ha llums. O sigui, si ens beneficiéssim els de l'autopista, que hi ha més, està més il·luminat a la nit i tot...
1: Ah, doncs és una bona pregunta, a veure si algú ens ho sap respondre, Raquel.
5: O sigui, que sigui algú de si fos pels pobles, fantàstic, no?
1: Clar,
5: em sembla molt bé.
1: Sí,
5: però
1: sí.
5: No sé ben bé de per què són.
1: No.
5: Només era això.
1: Perfecte, Raquel, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu per
1: escoltar-me. Que vagi bé, bona nit.
5: Adéu, una abraçada.
1: En Lliberat des de Navarcles, bona nit.
6: Hola, bona nit. Bé, aquest senyor Vilaroia és el que feia el programa...
1: El Carlos Fuentes, això ens ho han dit, sí. És que no l'acabo de sentir bé, Lliberat, no l'escolto gaire bé. Vostè vol dir el senyor de les cinc carreres?
6: El senyor Vilaroia.
1: Vilaroia.
6: Vilaroia.
1: Ah, Vilaroia, el senyor de les cinc carreres és el senyor Vilaroia.
6: Sí.
1: Ah, això és el que ens faltava saber. Perfecte. Doncs ja està, ja tenim la resposta completa. Gràcies, Lliberat.
6: Gràcies, Marta.
1: Adéu, bona nit. L'Albert, que està en ruta, bona nit.
7: Bona nit, Marta, un plaer parlar amb tu. No havia trucat des que hi és.
1: Doncs gràcies, em feu molt feliç quan dieu això. O sigui que moltes gràcies, Albert. On, per on pares que estàs en ruta?
7: A prop de Sant Sadurní.
1: Molt bé.
7: Mira, volia donar resposta i va trucar una senyora parlant d'un hibiscus que li feia capolls però no florien.
1: Exacte, que se li queien i se li morien. Sí.
7: Bueno, és possible que a la terra li falti alguna vitamina que la flor necessiti per florir. Aleshores, la planta, per sobreviure, per eliminació, doncs es desfà dels capolls i així la planta sobreviu. El que pot fer és, si té 4 o 5 capolls, tallar-ne 3 o 4, deixar-ne en un, i és molt possible que s'asseguri una flor. Si la planta no té prou força per tirar-ne 5 endavant, les tira, però si les tallem totes i en deixem una, és molt probable que aquesta tiri endavant.
1: Que sí que floreixi, però entenc que si busca una vitamina per la terra o canvia la terra, potser tindrà més sort, no?
7: S'ha de saber quina és la vitamina que necessita aquesta planta per florir.
1: Molt bé, escolta'm, sí que en saps. Com és que en saps tan d'hibiscus?
7: Mira, és una afició.
1: Molt bé, molt bé. Perfecte.
7: Que aquesta és la resposta. I volia donar un petit acudit, ara que és parlar de l'arameu. Diu que l'arameu és l'idioma del gat català.
1: Això és un acudit? Perdona, no l'entenc, a veure.
7: És un acudit.
1: Ah, arameu, marrameu, va per aquí això.
7: L'arameu és l'idioma del gat català.
1: Català.
7: Arameu.
1: Arameu.
7: Res més.
1: Moltes
7: bona
1: gràcies,
7: nit.
1: Albert, que tinguis bona
7: adéu
1: feina. Adéu-siau. Un altre oient en ruta, en Josep Maria, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: On pares tu, Josep Maria?
8: Bueno, vaig cap a Priorat, vaig a Bellmunt, sóc de Bellmunt, vaig tocar fa un dia, fa 15 dies o així, que per la Festa del Cel.
1: Sí, senyor.
8: I, bueno, ja ho tenim aquí.
1: I ja ho teniu aquí.
8: Ja ho tenim aquí. Llavors, quina resposta... M'agradaria veure una mica quina responsabilitat política hi ha amb aquest sentit, no? Vull dir... és increïble, vull dir, tota responsabilitat cau damunt del ciutadà i la gent que ha de l'exemple no ho dona. I ja no amb el senyor Granos, amb el que va ser fantàstic, i 3 milions o 4 milions de...
1: Sí, però el cost en el medi ambient no el sabem. No.
8: Jo una mica vull fer la reflexió, no vaig en contra de ningú, ni cap partit polític, vaig a una reflexió i dir, això va en sèrio, va molt en sèrio, o l'agafem en sèrio, o estem perduts. I sempre ve d'aquí. Ja ho tenim aquí. L'aigua calenta és fantàstic, no? De cara doncs al turisme, no? 3 milions, 4 milions, 5 milions, perfecte. 50 graus, perfecte. perfectament a l'últim equip. Llavors, ara farà 250-300 litros per metre quadrat, baixarà tot les rieres i farà cap al mar. Val? I si hi ha alguna víctima mortal, fantàstic. El cos ha sigut de 3 o 4 milions de... Fantàstic.
1: Mare meva.
8: Això va en sèrio.
1: Sí, sí.
8: Va molt en sèrio. I la reflexió és aquesta.
1: Molt bé. I
8: el karma. El karma... No és
1: un
8: karma,
1: és l'efecte, és l'efecte del que fa l'ésser humà. Josep Maria, gràcies, que tinc com un soroll que em fa difícil sentir-te bé. Gràcies per la trucada.
8: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Antoni, des de Mallorca, bona nit.
9: Bona nit. Mira, he de perdonar la informació d'en Carlos Fuentes.
1: Vinga, a veure.
9: Carlos Fuentes és el director d'un col·legi de Sabadell, Francisca.
1: Sí.
9: I se va retirar. I feia un programa en Cadena 8 i era el seu col·laborador, que feia molt de renou, era Miguel Villarroya.
1: Ah, Miguel, mira, ens faltava el nom, perfecte, molt bé. Miguel Villarroya.
9: I també participava una vegada que ara participa a TV3 a la televisió, com creia, per aquí, on soc el Blanc.
1: Com es diu aquest?
9: Una vegada que participa aquí en tertúlies de TV3, també.
1: Molt bé.
9: Després participava en Ramon Cín i duia artistes diferents. Sí. Aquest capellà està a Mallorca, ara.
1: Està aquí a Mallorca, molt bé.
9: Sí. Fa un programa a IB3 i dos ses parròquies de cap d'allà, Santa Ponça, col·labora amb ses parròquies d'Andratx i Cuvià i viu a Port d'Andratx.
1: Carai, sí que el té controlat, Toni.
9: Sí, perquè ho conec.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, ara s'ha traslladat a Mallorca i fa aquestes col·laboracions i, a més, ajuden sí. aquestes parròquies.
9: És un tio molt, molt, molt amable, molt... Sí, és un...
1: Molt bé.
9: És un bon element.
1: Molt bé, molt bé, Toni. Doncs moltes gràcies per tota aquesta informació. Ja el tenim ubicat.
9: Vale, gràcies.
1: Vinga, gràcies.
9: Moltes gràcies per aquest programa tan bo.
1: Gràcies a vostè per trucar-nos i participar-hi. Adéu, bona nit. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
10: Hola, molt bona nit. Mira, en primer lloc, avui hem celebrat l'1 d'octubre, que és a la Granollers. Hem anat de la plaça Corona fins a la plaça de Porxada, a manifestació on va estar l'Astre de Qual, i han llegit el manifest. I després hi ha hagut un altre acte que ho muntava el grup municipal Primàries, de Granollers, on hem fet un debat xerrada sobre la independència. Dit això, jo no sé com acabarà tot això dels habitatges, però que realment el que avui ha decidit Junts per Catalunya no pinta gaire bé. Què vol dir? Que ens anem una vaga general. I no és per dir-ho ara, però que m'oloro que hi haurà una vaga general, però general. I després, sobre aquestes pluges, hi ha una fàcil solució, perquè no passin coses greus, tant la zona de Tortosa, tant com les rieres del Maresme, és posar gent a netejar rius i rieres, perquè si veiés com estan les del Maresme, i no te digo, i no et dic totes les altres rieres, de brossa, de merda i de tot. Mm. I després passa el que passa.
1: Ja. Sí, sí.
10: Falta plans d'ocupació, ensenyar la gent a treballar, a netejar rius, rieres i de tot. Que és una vergonya com tenim un país brut, lleig i, per no dir una altra paraula...
1: Per no dir més gros, sí.
10: Perquè diu una cosa, Marta, fot molt de fàstic veure el riu Congost ple d'arbres, que han plantat arbres a tot el recorregut, des de l'au a 15 baix, i el dia que passi algú, ma mare vaig aquí vaig a Granollers.
1: Ja.
10: Vull dir, que és una vergonya, deixa créixer tanta verdissa, tants arbres i tot. I llavors, que fa maco? No. Un riu té cara net de tot. De tot. I de tant en tant es capçala les d'això, però com no fan cap plan d'ocupació els ajuntaments ni els consells comarcals, doncs passa a pas que, hòstia, que a darrere tal, inundada, perquè no es netegen res de res.
1: Uh-huh.
10: I falta gent per tot arreu.
1: Falta
10: I res
1: gent.
10: Més.
1: Molt bé.
10: Falta gent i d'això, i posar un país en condicions i en rècords.
1: Molt bé. Francesc, moltes gràcies.
10: Igualment.
1: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Adéu. La Paquita des de Premià de Mar. Bona nit.
11: Mira, hola Marta, bona nit. Mira, gràcies per la seva, per el seu programa, que m'agrada molt.
1: Però no em digui de vostè, dona, no em digui de vostè. Ah, a mi de tu, soc sí, jove, jo.
11: Jo també, jo encara soc més jove que tu.
1: Clar que sí, digui que sí.
11: Però jo tinc 89, o sigui que
1: i està tremenda i flamenca, que sí.
11: Sí.
1: Oi que sí, doncs ja
11: escolta,
1: està.
11: Digui. Només una petita incís. Amb això dels desdonaments,
1: sí.
11: Només una petita cosa. Jo vivia a Barcelona, a prop de la plaça Molina. Llavors, què va passar? Va venir una empresa d'aquestes que tots els que veïns, o sigui, érem de lloguer, clar, i llavors, pues, tenies de marxar, vam tenir de marxar, i per això visc ara a Premià.
1: Ah, i això, Paquita, m'ha dit que era Barcelona o no?
11: Sí, sí, sí,
1: sí, a Barcelona,
11: a 5 minuts de la plaça Molina.
1: I era un pis on tothom era de lloguer, de renda antiga,
11: clar,
1: entenc.
11: Esclar, Marta, en aquells anys...
1: Clar, sí, sí.
11: Jo vaig néixer a Barcelona i vaig néixer en aquest carrer.
1: Sí, sí.
11: Clar, en aquells anys, tu saps, normalment, quasi bé tothom, el 90%, eren de lloguer.
1: Sí, sí, sí, i tant. Doncs
11: pues vam tenir de marxar i, per sort, encara vaig tenir la gran sort de, el pis que visc ara aquí a Premià, clar, aquest el vaig comprar. Però, és clar, el problema era... Jo treballava a Barcelona.
1: Clar.
11: I cada dia, des del 91 que visc aquí a Premià, agafa, tenia d'anar amb aquesta porqueria que en diuen Renfe, que allò era una desgràcia, perquè jo entrava a les 8 a treballar.
1: Era i continua sent-ho, Paquita, perquè vaja...
11: Per això, exacte. Pues en aquells anys ja estava fet una porqueria.
1: Sí, sí.
11: Venia el tren de les 7 i no venia. A les 7 i 10 venia de Blanes i no podies pujar. I teníem de pujar, perquè jo entrava a les 8. I, esclar, arribava a la plaça Catalunya i encara tenia d'anar amb bus, perquè treballava a l'edifici, aquell del Deutsche Bank. Mm. I em vaig tenir de tocar els nassos per culpa d'aquesta gentussa que hi ha, que ho arrasen tot. Res més. Només era per fer-te aquest petit comentari d'aquests dies, com que parlen tant de tots aquests problemes.
1: Sí, com si fossin nous, no? Vol dir que ja, n'hi havia, ja fa molts anys que hi era i ara ha esclatat, però sí, sí.
11: Exacte. Ara, mira, ara ja... Sí. Ja m'he quedat a viure aquí, ja d'aquí...
1: Més
11: ja,
1: tranquil·la, Paquita, segur que està més tranquil·la. Ja l'he dit ara.
11: Sí, sí, millor que Barcelona, sí.
1: Segur. Molt bé, contenta de parlar amb vostè. Gràcies, Paquita.
11: Fins un altre.
1: Fins un altre dia, bona nit.
11: Adéu,
1: adéu. En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
12: Hola, bona nit. Mira, tinc el dubte de com estan responent les assegurances sobre aquest aiguat que hi ha i tots els vehicles que estan destrossats i tot el que està destrossat. Com estan responent les assegurances?
1: Que entra, que no entra, si se't destrossa el vehicle, si no serveix per res més, no? Què diu l'assegurança?
12: Els afectats, si han pogut resoldre les indemnitzacions o no,
1: ja.
12: Això és el que m'interessa.
1: Molt bé. Doncs a veure si algú ens ho sap respondre, algú que li hagi passat alguna cosa i ens ho pugui respondre, Miquel.
12: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies, bona nit, bona feina. La Maria, des de Girona, bona nit.
13: Hola, bona nit. Mira, aquest senyor que ha parlat de que els rius estan fastigosos, que no es neteja res i que hi ha arbres pel mig i tot això, jo me pregunto, a veure, com pot ser que el govern no faci cas als ajuntaments quan demanen netejar-los? Els hi prohibeix.
1: Els hi prohibeix?
13: Sí, no tenen permís. I si algun es passa, encara li piquen la cresta. A veure per què és això que hi hagi un govern que sigui capaç de fer aquestes borriqueries, perquè això ho sap tothom, que quan ve una riuada els arbres que estan ja trencats i això s'entrevessen els ponts i és que són els que fan les inundacions. Els rius havien estat nets quan eren els petits, és que era una cosa essencial i els ajuntaments se n'ocupaven i els veïns col·laboraven. És com una gran ciutat és diferent, però els pobles anava així.
1: Clar, clar.
13: I ara, és que cada dos per tres veus els diaris casos en què l'Ajuntament diu que no m'hi deixen fer.
1: Que no els
13: deixen
1: fer.
13: Pas cap excusa. Que,
1: no,
13: que
1: suposo que
13: tants...
1: hi ha un motiu, no sé, de...
13: Un motiu que no ens expliquen.
1: Això, bueno, necessitarem saber
13: el
1: motiu.
13: Si en un Ajuntament no l'hi deixen fer, li han de dar un motiu, i no l'hi donen.
1: Ja.
13: I un altre, i un altre, i un altre. Doncs el govern que no ens explica això vol dir que és un govern fosc. I no parlo només d'aquest, eh? Els anteriors han fet igual. Eh?
1: Ja. Bueno, a veure després... si esbrinem el per què deneguen aquests permisos. Queda un motiu, però almenys saber-ho.
13: Un motiu clar,
1: sí, sí.
13: Una explicació tècnica.
1: Una explicació
13: que ens expliqui
1: tècnica.
13: Un tècnic, no sí. Pas un polític que m'hauré buscat la meitat, no saben de res.
1: Sí, sí, sí.
13: Bueno, després, sobre això dels pisos del decret que han dit que tombaran...
1: Sí.
13: Junts per Catalunya, no sabem si té raó o no, però el cert és que no explica una raó clara. Diuen que això perjudicaria el mercat, que perjudicaria els petits propietaris, però del que ens queixem són dels grans propietaris, no dels petits.
1: Clar.
13: Ens parlen d'una cosa quan la causa està en una altra. Llavors sembla que sigui per despistar. Si no s'expliquen clarament, realment els hi caurà el peu, eh? Perquè ara hi ha tanta gent ofesa amb què no han portat a l'independència, ni aquests ni Esquerra, eh? I llavors, a més, si sumem això i no donen una raó que sigui clara, poder que no la sabem, però que l'expliquin d'una manera entenedora.
1: Mm-hmm. Molt bé,
13: després, una altra cosa és que els patinets diu que ara hauran d'anar assegurats i tot això,
1: sí,
13: no?
1: Sí.
13: No sé si és el gener o és ja ara, aviam. No sé.
1: Ara no t'ho sé dir, però em sembla
13: jo
1: que és el gener.
13: Jo també no ho sé segur. Va bé, doncs, però ningú parla de que hagin d'estar matriculats. O sigui, un patinet, com li fas una assegurança si no té una matrícula? Jo no sé si els informadors no ho expliquen bé, o els governs no ho han explicat bé en els informadors, o com és. Però el cas és que no està gota clar si portaran número o no portaran número. Perquè, esclar, si tu te trobes amb un patinet i fuig, si no hi ha un número d'aquests serveis que tingui assegurança.
1: Ja,
13: perquè
1: sí.
13: van a una velocitat meteòrica.
1: Sí, sí, alguns sí.
13: I és que jo un dia vaig estar a punt de que m'atropellessin perquè em venien amb un encreuament de carrers, em venia un per cada carrer i no vaig rebre de miracle perquè encara vaig una mica lleugera.
1: Doncs mira, ara estic llegint que ja és obligatori, eh? No és que comenci... Ja és obligatori ara inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal al registre, sí, sí.
13: Val, doncs, o sigui, això des de quan? Des d'ara al setembre o octubre, així és?
1: Del dia 1.
13: De què?
1: Ahir. Vaja, avui, sí, aquest dia que hem deixat.
13: Vale, doncs jo em sembla que els informatius d'un lloc i d'un altre, si això no està clar, s'han de preocupar d'informar-se. Tota la vida els periodistes havien anat a preguntar. Però no, només repeteixen com lloros el que els diuen les oficines de premsa.
1: A mi em diuen ara que avui el TN vespre ho han explicat. Jo, clar, estava aquí, no l'he pogut veure, però ara
13: jo tampoc no l'he vist. Bueno, però si entrava en vigor avui, el dia passat, doncs, com pot ser que s'hagi dit avui? Això es havia d'haver dit...
1: No, segur que s'ha dit abans, el que passa que potser...
13: Mira, segur, jo, amb la quantitat d'hores que escolto la ràdio...
1: Ho hauria sentit, vols dir?
13: Hauria sentit, eh?
1: Ja.
13: Que s'hauria de fer, que s'havia de portar casco, que s'havia de reunir unes condicions al patinet, que patim i que patam. Però, si no hi ha un número... i no hi ha uns permisos i unes coses, no n'hi ha prou de dir que tinguin una assegurança. Hi ha d'haver uns permisos determinats, perquè a l'Ajuntament de Barcelona, no sé si van dir que en tenen 700 o 800 allà parats, que quan els hi incauten, els deixen allà i diuen,
1: sí,
13: me'n compro
1: sí,
13: un altre.
1: Sí, sí,
13: doncs això és una gestió que fa un govern,
1: sí, sí.
13: Això és una misèria. Bon. Però és que més que res, ara, des del punt de vista d'un particular, d'un usuari del carrer, i si vas en cotxe, igual, perquè te fumen una ventallada, fugen i crideu-vos a vendre, eh?
1: Ja, ja,
13: si no hi ha un número de matrícula, no hi ha res. Això és molt important que alguns ho aclarís.
1: Molt bé, Maria, tinc una altra persona. Gràcies,
13: sí,
1: bon cap de setmana. Adéu. I en Jordi, que està en ruta. Bona nit.
14: Hola, bona nit.
1: Què tal?
14: Acabo d'arribar a Puerto, aquí a Girona.
1: Estàs a Girona?
15: Sí,
1: molt bé, ara. Molt bé,
15: que
1: molt bé.
15: Abans he trucat i s'ha tallat allà...
1: Ai, va, doncs ara ja...
15: Jo volia comentar, digues, que ahir es va dir a la ràdio que a partir de l'1 d'octubre baixaven 20 cèntims el gasoil.
1: Sí, i què?
15: Però resulta que no l'han baixat.
1: Oh, que estrany!
15: No, el que devia ser és que continuen amb l'ajuda de 20 cèntims que al setembre van baixar. Perquè jo reposto cada dia i el preu està el mateix que ahir, abans d'ahir i a l'altre.
1: I no.
15: I no han baixat 20 cèntims. Deu ser que continuen amb l'ajuda del setembre. Que al setembre van baixar 20 cèntims.
1: Ja, però per tant no és que baixi, sinó que es continua amb l'ajuda, per tant tu estàs pagant el mateix que abans d'ahir. Està clar, no?
15: Exacte.
1: Sí. Doncs mira, gràcies per l'aclariment. Si algú es pensava que era més barat, doncs no.
15: Molt bé.
1: Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
15: I empatitzar amb tota la gent que deu estar patint per allà baix a les Terres de l'Ebre, que no passi cap desgràcia.
1: No, esperem que no.
15: I que tot vagi
1: encara
15: bé.
1: Hi ha la taca vermella, vull dir que encara està caient grossa. Gràcies, Jordi, una abraçada, bona nit.
15: Vaig a continuar.
1: Vinga, bona que vagi, bona adeu, feina, adeu-siau.
15: Adeu.
2: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine...

0: nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants, perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida, i avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaig a provar-ho.
1: M'estàs dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo, que bo.
1: Que bo, que bo.
0: Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el solar.
1: Tothom,
0: clar. I ara tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.

0: Aquesta nit també volem parlar sobre el medi marí, perquè fa uns dies vam entrevistar a l'Iris Triola, pescadora de sonsos, per saber per què no se'n troben a les costes catalanes. L'entrevista va generar moltes trucades parlant del sonso, la gambeta, el xanguet, i també va originar alguna pregunta, com la de la Maria Carme, que volia que algun peixater o peixatera pogués explicar les diferències entre sonso i xanguet. Doncs el que hem fet és traslladar-ho a l'Iris Triola, i això és el que ens ha contestat.
1: A la diferència del xanguet i el sonso, o sigui, si en diguem el xanguet, com diuen, és que es cria, que és il·legal, i el sonso és un peix que té un cicle de vida molt curt, que és d'un any, i no es fa gros, o sigui, que és petit sempre. L'altre, el que seria, el que potser, no sé si és el, volen dir el xanguet és cria, i antigament es menjava, però avui en dia està prohibidíssim. Llavors, el que sí hi ha una altra cosa és la llengueta. Hi ha la llengueta rossa i la llengueta blanca.
0: Per tant, segurament el que us referíeu molts de vosaltres és a aquesta llengueta que ens diu l'Iris. I sobre aquest peix i el sonso, també ens n'ha parlat el Javier Pulido, que és el president del Comitè de Congestió del Sonso.
2: La llengueta és una espècie de gòbit, de peix, que viu al mar, en zones someres de la costa. El nom científic que té és Afia minuta. I és un gòbit que viu a prop dels rius habitualment. El sonso és un altre peix. El nom científic que té és Gymnemodites cicerellus. I també viu en aigües someres a la costa, en zones sorrenques. I no s'acosta tant als rius, encara que pot ser que estigui a prop també, però pot estar en altres zones que no siguin en rius d'aigües dolces, en desembocadures, vull dir. I això, és una altra espècie diferent de peix.
0: Doncs mira, ja tenim la resposta i tot controlat. Moltes gràcies al Javier Pulido, el president del Comitè de Congestió del Sonso, i a l'Iris Triola, pescadora de sonsos, per ajudar-nos a reduir la ignorància marina d'aquest programa.

I tanquem la setmana dedicada al llibre Actuació de Gala, de l'escriptor berguedà Jordi Cussà, que ens va deixar el 2021 als 60 anys. Hem llegit alguns dels contes inèdits que havia escrit poc abans de morir i que ara ha donat vida a l'editorial Coma Negra. I avui, per acabar, escoltarem el relat que porta per títol, atenció, la síndrome de l'índex d'audiència. Va, deixa't de misteris. De què va morir? De mort natural gairebé segur, però és un cas molt especial. Una cosa que no havíem vist mai i no sembla del tot natural. Entesos? L'home que havia fet la pregunta, d'espatlles ossudes i cabells curts, era l'inspector Marcos. Abans de començar el torn, a les 9 del matí, havia anat a esmorzar amb la forense Júlia, que a aquella hora l'acabava i se n'anava a dormir. L'inspector, casat i amb dos fills, gastava 40 anys ben posats i tirava l'esquer sempre que veia una llagosta guapa. I la forense, 10 anys més jove i més atlètica, la tenia molt guapa, al seu criteri. No sé com pots menjar tant de gust després de passar-te la nit escorxant persones. No són persones, cap de ruc, són cadàvers. I menjo perquè és l'hora, o més ben dit, perquè tinc gana. De què s'ha mort? Mira, ara ve el Ferran, ell t'ho explicarà més bé. A l'inspector Marcos, la irrupció del Ferran no el feia especialment feliç, però el va rebre amb un somriure i una pregunta. De què va morir, Ferran? El forense en cap, cap pelat i caparrut, va esclafir una rialla divertida de debò. Els forenses, per descomptat, també tenen sentit de l'humor. Si t'ho explico, no t'ho creus. Posa'm a prova, m'he passat tota la nit donant-hi voltes. Però per què? Va intervenir la Júlia entre dues queixalades d'entrepà de bacó. N'estaves enamorat o què? A veure. L'inspector va aixecar una mà per concentrar-se en l'exposició. Un presentador supermediàtic, un telecrac dels més famosos i ben pagats del país, es mor al pic de la mitjanit en rigorós directe quan acabava de pronunciar la diatriba diària. No és una embòlia ni un atac de cor. No és una insuficiència respiratòria ni hi ha cap evidència que justifiqui una mort sobtada. I pel que sembla, tampoc no hi ha cap verí, ni droga, ni fet criminal que n'hagi estat el desencadenant. La Júlia es va escurar una geniva. Marcos, va mormolar, has de demanar unes vacances. Parles com un poli de peli. Tens raó. Vull dir que en teniu tots dos. El Ferran va tornar a esclafir una rialla, ara per pura simpatia. El senyor telepresentador va morir d'un atac d'ego. Com? Va exclamar el Marcos amb cara de clown. Ho acabem de trobar a internet. Només se n'han registrat mitja dotzena de casos en tot el món. Que se sàpiga, esclar, perquè... Va aprofitar els punts suspensius per arrencar d'una mossegada un terç de l'entrepà de pernil que tenia la safata. L'inspector va pensar que ell també es moriria d'un atac estrany, de pura exasperació, però el forense, en cap, tenia boca de sobres per parlar i menjar al mateix temps. Dades. Una inflamació exagerada del bulb raquidi. És probable que durant un segon, o potser 4 o 5, el bulb raquidi del pacient es veiés afectat per una afluència massiva, probablement excessiva, d'adrenalina, endorfines i altres neurotransmissors que, si jo parlo com un poli de peli, ell de què fa? Va preguntar el Marcos a la Júlia per aturar el torrent. Va morir d'una sobredosi d'autosatisfacció, va lletrejar la Júlia, que acabava d'encollar el bacó i ensumava el tallat. Es va emocionar tant amb el que feia i deia, amb el que era i el que representava, que va assolir l'èxtasi i va tenir una experiència sublim, una visió en la qual ell probablement era el fill de Déu fet imatge. I aquesta experiència mística, única, al capdavall, el va col·lapsar en tant que fràgil ninot de fang. M'esteu prenent el pèl. Ningú no s'ha mort mai d'un atac de vanitat. Per desgràcia, això sí. El Ferran va esclafir la tercera rialla cada vegada més alegre i cínica. Doncs jo diria que després de la cobdícia i l'enveja, la vanitat és una de les principals causes de... La Júlia li va tallar la salivera en sec. Va de debò. En diuen la síndrome de l'índex d'audiència. Té una simptomatologia discreta, però concreta, i n'hem rastrejat 4 casos gairebé idèntics.
Un futbolista va caure fulminat d'una hemorràgia cerebral a Bolívia després de marcar un penal que valia el campionat. Una actriu va caure com un drap difunt en un teatre d'Edimburg després d'interpretar l'últim parlament de Lady Macbeth. I un botxí de Texas va morir en la seva última execució abans que el condemnat i tot immediatament després de pitjar el botó letal. L'últim cas registrat és d'una directora d'orquestra que, per sort, només va quedar en coma i s'ha recuperat. Tots tenien el bulb raquidi superinflamat i una irrigació desmesurada del cerebel, si va sumar el Ferran cada vegada més content. I tots portaven sempre bolquers per dissimular l'ejaculació, potser en plural, que experimentaven en el clímax de la seva extraordinària rutina professional. Llàstima que els forenses no tenim índex d'audiència. La Júlia va deixar anar la rialleta abans de mormolar la gràcia. I vindries a treballar amb bolquers, per si de cas? No sigueu marranos, cony, va exclamar el Marcos, prometent-se que no vindria a esmorzar més a Cal Forense. Doncs, amb aquesta síndrome de l'índex d'audiència, que aquí no tenim, eh? En altres llocs no ho sé, o altres persones no sé, però aquí no tenim ni ganes. Posem el punt final al programa d'avui i a la setmana de la nit dels ignorants, que déu-n'hi-do quina setmaneta amb tot el que hem arribat a fer. I avui, com dèiem, aquesta mirada a sobre del radar del Meteocat, ara els nostres companys dels serveis informatius ens explicaran com està la situació, però jo, que estic ja com viciada de mirar el radar, veig que continua la taca vermella a sobre de Tortosa i arriba fins al mar. Hi ha una taca vermella intensa i fa quantes hores? Abans hem dit 3, ara en portem 4 o 5. No ho sé. En fi, que hem d'estar molt pendents i molta prudència a tothom. Gràcies a tots els que ens escolteu, a tots. Però deixeu-me que torni a insistir que cada vegada que algú diu és la primera vegada que truco, malgrat fa molt de temps que escolto el programa, jo sóc una persona una mica més feliç. I miqueta a miqueta, arribar al cap de setmana així, o sigui, és fabulós. Així que moltes gràcies per ser-hi. Ens retrobem diumenge a les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La pluja torrencial que cau des de fa pràcticament 4 hores a les Terres de l'Ebre està provocant inundacions a diverses localitats, entre les quals Tortosa i Santa Bàrbara. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat, que estan molt deteriorats i hi ha risc que puguin esfondrar-se per culpa dels aiguats. Diu que les pluges podrien provocar molts desperfectes al municipi.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia,